0: 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els 2 gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Astres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi

0: incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
1: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, La Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
2: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
1: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
3: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
4: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
5: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
4: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
6: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
4: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
7: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
4: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
6: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
4: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
3: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
8: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
3: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
8: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara sense la coberta vegetal això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per o treure la fusta i prevenir aquesta erosió.
3: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja, Alba Barbosa.
9: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
10: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar perimetrarlo al máximo.
9: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
11: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
9: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
3: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva a 45 municipis el perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
3: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
13: Molts militars, molts bombers a apagar-ho.
14: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
13: Podrà terminar hoje, mas no ho sabem.
3: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
15: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
3: Enric Agut.
16: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de Ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya Central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya Central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem a algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
15: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jarquer.
17: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil

0: que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3Cat Info.
1: El perímetro está muy inseguro, niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
0: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
2: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues. Cualquier cosa, se despiertan o están así como así, angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler, porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
0: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
3: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3Cat Info amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
4: El patriotisme.
5: In America we speak English.
6: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
5: The language of freedom.
7: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
4: L'enemic.
8: You can be loyal to...
6: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
8: You cannot be both.
7: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
4: La religió.
6: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
7: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
4: L'administració Trump.
7: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional, perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar en Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel

0: Israel i vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
1: 3CAT Info.
2: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
3: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
2: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
4: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
5: Si te quedas...
4: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
2: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
6: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si... Si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
2: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials.

0: gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogačar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
1: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
0: L'olotín irlandès del Caja Rural, Alex Molinar, és el nou mallot de la muntanya.
2: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
0: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
3: 3CAT Info.
0: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108 i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. A Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal.

0: màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
1: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
1: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
3: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
4: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del Pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
5: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia,

0: però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
1: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
0: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
2: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
3: La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
2: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
5: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
2: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
6: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centroeuropeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies del primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
2: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària, que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marc Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
7: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
8: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrany, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
7: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Vedlesa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
2: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària viària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
9: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquest moment, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... si la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
2: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
9: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes ajudes haurien de vindre de Madrid. Però com que a Madrid últimament se'n desentén de tot, les hectàrees que hi ha aquí o el que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec la Generalitat.
2: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
4: El temps.
2: Enric Agut.
10: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
11: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així han viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
12: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica, així que sí, ens fa il·lusió.
13: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme, a mi m'agrada molt el ciclisme i... I bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
14: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
11: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
2: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Mor.
15: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
16: Comença a haver-n'hi, sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier que ja potser es voldrien començar a retirar i necessitem començar a portar més gent per poder això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
15: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els Minyons de Terrassa són la 5a colla que aquesta temporada assoleix un castell de gama extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2-9. Josep Almirall.
17: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4-9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de Nou ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3-9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de Set. Bru Busoms n'és el cap de colla.
18: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt content pel que hem assolit.
17: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de Festa Major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3-9, 4-9, 4-8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4-8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2-7, el 7-7 i el 3-7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
19: Estoy embarazado.
20: Virgen de Araceli.
21: Está de coña, ¿no?
22: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
2: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
23: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
24: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, saber que esto va y viene.
23: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
24: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social, y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día, pues, tú ves Orquesta Club Virginia, pues es muy machista.
23: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.

0: D'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
1: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
0: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del Màster de Desenvolupament d'Aplicacions Web de la UOC.
2: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
3: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
5: Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
4: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
3: 3Cat Info.
4: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamin per aquest partit.
6: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamin le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación, y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas, y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
4: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
7: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
8: Si te quedas,
7: ya llegará el día, ya llegará. Pero mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
4: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
9: Sí. Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
4: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat el nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
3: 3Cat Info.
4: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel.

0: Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de files Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
2: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet i aquest intent ha estat molt bo.
0: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
3: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant al podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
0: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassim. Djokovic s'ha convertit en el tennista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
1: 3CAT Info.
0: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
1: 3CAT Info.
0: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. i és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
10: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no es havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sol. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
10: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sol solonós, molt propens a patir processos erosius i que ara sense la coberta vegetal això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per treure la fusta per prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja, Alba Barbosa.
11: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
12: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
11: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
13: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
11: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva a 45 municipis el perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni amb vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
15: Molts militars, molts bombers a apagar
16: el foc. Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
15: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
18: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà estrenya ens anien cap als 40 graus aquest dilluns en punts de Ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu. Sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jardí.
19: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3Cat Info.
20: El perímetro está muy inseguro, niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
19: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
21: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues, porque cosas se despiertan o están así como así angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
19: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3Cat Info amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
22: El patriotisme.
23: In America we speak English.
24: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
23: The language of freedom.
25: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
22: L'enemic.
23: You can be loyal to...
24: Pot ser lleial a Karl Marx o pot ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
23: You cannot be both.
25: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
22: La religió.
24: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
25: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
22: L'administració Trump.
25: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional, perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar amb Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3CAT Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3CAT Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas...
5: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
7: Sí,
6: Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108, i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. A Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia a prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màxim.

0: Una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
1: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
1: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
3: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
4: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
5: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
6: ese propósito de cumplir con un calendario.

0: calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa. Queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
1: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
2: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
3: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
2: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
5: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
2: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
6: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centre-europeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies el primer d'agost que tampoc s'omple. El mes de juliol, en aquest moment, l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
2: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
7: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
8: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
7: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Batllessa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
2: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions

0: amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible a la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
1: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... si a la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
1: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes ajudes haurien de vindre de Madrid. Però com que a Madrid últimament se'n desentén de tot, les hectàrees que hi ha aquí o que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec de la Generalitat.
0: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
4: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així hem viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
5: Sí, és el primer cop que vaig amb el Tour i la ciutat està molt bonica. Així que sí, ens fa il·lusió.
6: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
7: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
4: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
0: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant la

0: antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que aplega un públic multitudinari. Alba Amor.
1: L'esdeveniment declarat com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat posa el punt final a tres dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat quatre rais tripulats per una trentena de raiers. Per cinc d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
2: Comença a haver-n'hi, sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier que ja potser es voldrien començar a retirar i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
1: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les quatre embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
4: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Bru Busoms n'és el cap de colla.
5: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
4: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de Festa Major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 a Eixa aixecat per sota com a construcció més destacada.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
6: Estoy embarazado.
7: Virgen de Araceli.
8: Estás de coña, ¿no?
9: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
0: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
10: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
11: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
10: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
11: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día pues, tu ves Orquesta Club Virginia, pues, muy machista.
10: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
0: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de

0: Rescat Info, especialitzat en tecnologia.
1: Això és una cosa que ens farà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
0: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC.
2: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
3: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
5: Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
4: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
3: 3CAT Info.
4: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
6: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
4: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
7: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
8: Si te quedas...
7: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
4: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
9: Sí. Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
4: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
3: 3CAT Info.
4: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest tour, ha parlat després de la seva victòria.
8: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet i aquest intent ha estat molt bo.
4: L'olotina irlandès del Caja Rural, Alex Molinar, és el nou mallot de la muntanya.
10: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
4: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
3: 3CAT Info.
4: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
3: 3CAT Info.
4: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
3: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Ja ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense, a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
10: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
10: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius, que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl salonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara, sense la coberta vegetal, això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per al treure la fusta prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja Alba Barbosa.
11: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
12: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
11: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
13: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
11: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva a 45 municipis el perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
15: Molts militars, molts bombers a apagar-ho.
16: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
15: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
18: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper a en àrees de la Catalunya central. A la costa ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu. Sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jardí.
19: Aquest segon cap de setmana després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3CatInfo.
20: El perímetro está muy inseguro, niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
19: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
21: En total somos 8 y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues cualquier cosa se despiertan o están así como así angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
19: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3CatInfo amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
22: El patriotisme.
23: In America we speak English.
24: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
23: The language of freedom.
25: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
22: L'enemic.
26: You can be loyal to...
24: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
26: You cannot be both.
25: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
22: La religió.
24: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
25: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa, i tenint fills per aquesta nació.
22: L'administració Trump.
25: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional. Perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar amb Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3CAT Info.
1: Encara

0: Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna. Ucraïna i Síria.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
1: 3CAT Info.
2: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
3: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
2: Per part de Portugal, ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
4: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
5: Si te quedas...
4: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
2: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
6: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si... Si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
2: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
2: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
2: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Benepul, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Oje Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
1: 3CAT Info.
2: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108 i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. A Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 4:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte.

0: no llepin les cases, de moment, de moment. Sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
1: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
0: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
1: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
3: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense, a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
4: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
1: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
5: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
6: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
5: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
1: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
7: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost

0: pressupost està aprovat, i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol, i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
1: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
3: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
1: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
4: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centre-europeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies el primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
1: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el parc natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del parc natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
6: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
5: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Vedlesa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
1: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària viària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana,

0: una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
1: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat al mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... Si la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
1: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes lluites haurien de vindre de Madrid. Però com que a Madrid últimament se'n desentén de tot, les hectàrees que hi ha aquí o el vi que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec de la Generalitat.
0: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
4: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així hem viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
5: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica. Així que sí, ens fa il·lusió.
6: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
7: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
4: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
0: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Amor.
8: L'esdeveniment declarat com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
9: Comença a haver-n'hi. Sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier, que ja potser es voldrien començar a retirar, i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
8: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les quatre embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
10: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Brubus Homs n'és el cap de colla.
11: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
10: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de Festa Major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
12: Estoy embarazado.
13: Virgen de Araceli.
14: Estás de coña, ¿no?
15: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
0: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
16: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
17: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo, algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
16: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
17: No, però... hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día, pues, tú ves Orquesta Club Virginia, pues es muy machista.
16: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
0: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3CAT Info, especialitzat en tecnologia.
18: Això és una cosa que ens serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
0: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del Màster de Desenvolupament d'Aplicacions Web de la UOC.
14: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom, i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
19: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit, anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
20: Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
19: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info.
19: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
21: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas, y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
19: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
22: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
23: Si te quedas...
22: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
19: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
24: Sí. Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
19: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
2: 3CAT Info.
19: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
25: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
19: L'olotina irlandès del Caja Rural, Alex Molinar, és el nou mallot de la muntanya.
1: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
19: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
2: L'actualitat esportiva a fons.
19: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
2: 3CAT Info.
19: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
2: 3CAT Info.
19: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
2: 3CAT Info.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. i és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava

0: va trobant algú, anava informant, però la veritat és que, bueno, hem patit força.
1: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
2: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
1: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
3: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
4: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
3: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
4: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara sense la coberta vegetal això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per el treure la fusta i prevenir aquesta erosió.
3: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja Alba Barbosa.
5: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
6: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
5: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
7: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
5: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
3: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva a 45 municipis el perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
3: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous les

0: zona de Bozelà, entre Porto i Coïmbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
1: Molts militars, molts bombeiros...
2: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat, i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
1: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
0: Enric Agut.
4: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a la Guaira, Miquel Jarquet.
5: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple, mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3Cat Info.
6: El perímetro está muy inseguro, niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
5: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
7: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues, porque cosas se despiertan o están así angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
5: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
0: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3Cat Info amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
8: Mm. el patriotisme.

0: speak English.
1: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
0: The language of freedom.
2: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
3: L'enemic.
4: You can be loyal to...
1: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Pots ser comunista o pots ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora.
0: You cannot be both.
2: Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
3: La religió.
1: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
2: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
3: L'administració Trump.
2: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional. Perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar amb Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3Cat Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas...
5: Ya alegará el día, ya alegará... Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
7: Sí,
6: Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108 i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous raiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt.

0: tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
1: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
3: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
4: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
1: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
5: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
6: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
5: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
1: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
7: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
1: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors

0: exportadors de petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
1: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
2: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centre-europeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies el primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
3: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el parc natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del parc natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
4: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
3: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Vetlesa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària viària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
5: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cadenes comercials i les cadenes comercials han començat a dir que no volien

0: seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués, si la barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
1: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
0: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes lluites haurien de vindre de Madrid. Però com que a Madrid últimament se'n desentén de tot, les hectàrees que hi ha aquí o el vi que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec de la Generalitat.
1: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
2: El temps.
1: Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
4: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així hem viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
5: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica. Així que sí, ens fa il·lusió.
6: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme. A mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
7: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
4: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
1: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Amor.
8: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
9: Comença a haver-n'hi, sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier, que ja potser es voldrien començar a retirar i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
8: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
10: Els Minyons han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Brubus Homs n'és el cap de colla.
11: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
10: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de Festa Major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
12: Estoy embarazado.
13: Virgen de Araceli.
14: Estás de coña, ¿no?
15: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jode. Para que yo lo entienda.
1: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
16: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
17: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo, algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
16: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
17: No, però... hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día, pues, tú ves Orquesta Club Virginia, pues es muy machista.
16: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
1: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
18: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
1: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del màster de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC.
19: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
1: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
2: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.

0: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit, anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
1: És la meva culpa, eu com capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
0: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
2: 3Cat Info.
0: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
3: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación, y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas, y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
0: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
4: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
5: Si te quedas,
4: ya llegará el día, ya llegará. Pero mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
0: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
6: Sí. Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
0: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
2: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de files Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
0: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
0: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
2: 3CAT Info.
0: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
2: 3CAT Info.
0: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia a prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem avui oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització s'havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
2: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
2: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense, a causa de l'incendi, que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
2: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
7: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, okay.
6: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
8: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
6: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
9: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
6: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
8: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
6: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal.

0: El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
1: Ara el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sol. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
1: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius, que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sol lunós, molt propens a patir processos erosius, i que ara, sense la coberta vegetal, això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per al treure la fusta i prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja Alba Barbosa.
2: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, avança que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
3: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
2: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
4: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
2: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
0: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva a 45 municipis el perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
0: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
6: Molts militars, molts bombers a apagar-ho.
7: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
6: Podrà terminar hoje.

0: Não sabemos.
1: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
1: Enric Agut.
3: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya Central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya Central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem a algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jardí.
4: Aquest segon cap de setmana després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3Cat Info.
5: El perímetro está muy inseguro, niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
4: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
6: En total somos 8 y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues cualquier cosa se despiertan o están así como así angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
4: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
1: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3Cat Info amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
7: El patriotisme.
8: In America we speak English.
9: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
8: The language of freedom.
10: Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
7: L'enemic.
9: Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als Estats Units. Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora. You cannot be
10: both. Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
7: La religió.
9: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
10: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
7: L'administració Trump.
10: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional. Perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar amb Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3CAT Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encanta.

0: en este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa, pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad, por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
1: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
2: Vosotros estáis con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
3: Si te quedas...
2: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
1: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
4: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
1: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
5: 3CAT Info.
1: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogačar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
6: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
1: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
7: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
1: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
5: 3CAT Info.
1: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar.

0: La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108 i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. A Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous raiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El Braurena Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França, en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3Cat Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer, un pi en un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
2: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè

0: bestials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
1: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana pel que les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
2: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
1: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
3: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
1: El nivell 4 del pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
4: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
5: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
4: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
6: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptagotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell.

0: nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
1: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
2: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centroeuropeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies del primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària, que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marc Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
3: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
4: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
3: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la Batllessa Popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
5: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... si l'haurem en vez de fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
5: No s'havia entrat mai el tema de la DEO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, al ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes ajudes haurien de venir de Madrid. però com que a Madrid últimament s'han desentès de tot, les hectàrees que hi ha aquí, o el que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec la Generalitat.
0: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
6: El temps.
0: Enric Agut.
7: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de ponent al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogó, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu, sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
8: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així han viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
9: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica, així que sí, ens fa il·lusió.
10: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme, a mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
11: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
8: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
0: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Mor.
12: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
13: Comença a haver-n'hi. Sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier que ja potser es voldrien començar a retirar i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
12: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
14: Els Minions han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Bru Busoms n'és el cap de colla.

0: Supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt contents pel que hem assolit.
1: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de festa major. Els ballencs, tot i que després de Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Estoy embarazado.
4: Virgen de Araceli.
5: Estás de coña, ¿no?
6: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
7: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
8: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
9: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
8: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
9: No, però... hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social. Y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que dice, joder, hoy en día, pues, tú ves Orquesta Club Virginia, pues es muy machista.
8: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
7: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
10: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
7: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del Màster de Desenvolupament d'Aplicacions Web de la UOC.
11: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
7: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
2: Esports.
7: Amb Alfons Gorina.
12: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
13: Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos

0: qui va aconseguir.
1: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
2: 3Cat Info.
1: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamin per aquest partit.
3: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamin le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación, y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas, y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
1: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
4: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
5: Si te quedas,
4: ya llegará el día, ya llegará. Pero mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
1: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
6: Sí. Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
1: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
2: 3Cat Info.
1: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de files Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet i aquest intent ha estat molt bo.
1: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
1: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassim. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jelena Straff.
2: 3Cat Info.
1: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
2: 3CAT Info.
1: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
2: 3CAT Info.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un matí amb calor. 22 graus a Santa Coloma de Farners, 23 a Torroja del Priorat i 27 a Barcelona, a la zona universitària. Hem entrat de ple en la segona onada de calor de l'estiu i ho fem amb una situació molt, molt complicada, crítica pels incendis. Continuen encara actius el de les Gavarres, el de la Catalunya Nord i el de Castelló. De seguida repassem, perquè el de la Catalunya Nord és el que està ara mateix més complicat, però abans saludem el Tomàs Molina. Què tal, Tomàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè amb aquesta onada de calor, avui es preveu que superem una altra vegada els 40 graus, eh?
1: Sí, probablement sí. I és una onada de calor que tindrà el seu màxim entre dimecres i dijous, seran els dos dies amb més calor d'aquesta setmana, però que durarà fins divendres de la setmana vinent, amb menys intensitat, però, per tant, hem d'estar preparats per un episodi que serà llarg, que costarà de passar.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tenim més del mig país en risc molt alt i prop d'una cinquantena de municipis en risc extrem. Anem ara en directe a un d'aquests incendis, l'incendi de la Catalunya del Nord. Montse Bolet, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com està això?
2: Doncs mira, en una compareixença que s'ha acabat fa només uns minuts, el prefecte de Perpinyà ens confirmava que el foc continua actiu. Des de la ciutat, la veritat és que no veiem fum, però sí que sentim la pudor de cremat. Ha estat una nit dura pels bombers i també per les 10.000 persones evacuades ahir al vespre de 26 municipis, gent que va rebre un SOS alerta als seus telèfons i que en poca estona va haver de sortir pels seus propis mitjans o en autobusos dels pobles i anar-se'n cap als albergs habilitats per acollir-los.
3: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des personnes qui ont été
2: évacuées. És el prefecte de Perpinyà que els agraeix la valentia i que els demana que, sobretot, avui no tornin als pobles, que no vagin a casa seva perquè el foc continua actiu i és molt perillós. Hi ha 4.600 hectàrees afectades, una cinquantena de cases cremades o parcialment cremades, 5 ferits lleus i 2 de greus.
0: Gràcies, Montse Poblet. Aquesta és l'última hora d'aquest incendi de la Catalunya del Nord, on ara mateix la situació és molt, molt complicada. Pinta millor la cosa a les Gavarres després d'un cap de setmana tremendament difícil, però ara mateix pinta una mica millor. El que passa és que l'incendi continua sense estar controlat. A la Bisbal d'Empordà i al Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Els bombers han d'actualitzar la situació d'aquí a 3/4 hora, però el foc continua estabilitzat des de dissabte a la nit.
4: Exacte, l'olor de fum igual que passa a la Catalunya Nord, evidentment no aquesta hora amb tanta intensitat, també es fa evident aquest matí aquí a la Bisbal d'Empordà, i això evidentment denota que encara hi ha feina per fer. Aquesta hora 18 graus, no bufa el vent, sensació de frescor, i això a priori sembla doncs que apunti que hi hagi unes condicions meteorològiques favorables. Però els bombers no tenen clar encara si avui dilluns es podrà avançar de fase i donar aquest incendi per controlat. Ara està estabilitzat, però al llarg de la nit, per exemple, han anat apareguent petits focus, també en zones fora del perímetre d'aquest incendi, que recordem ha cremat més de 2.200 hectàrees. El centenar de soldats de l'UME, que han donat suport als bombers aquest cap de setmana, ja han marxat. També han reduït el nombre d'efectius als mateixos bombers. En paral·lel, avui dilluns serà dia de continuar amb l'avaluació dels danys, sobretot en els 11 habitatges que el foc ha destrossat del tot. A Calonge, Santa Cristina d'Aro, a la Bisbal d'Empordà, també el municipi de Cruells, Monells i Santa Sadurní de l'Eure, que és el més afectat de tots. Aquest matí, precisament, hi ha una reunió prevista entre veïns i Ajuntament de Cruïlles per avaluar la situació i decidir què han de fer.
0: Gràcies, Fèlix, i tornem en directe avui durant tot aquest matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, a la situació de l'incendi de l'Empordà, que ha preocupat i molt el cap de setmana. I després tenim el tercer incendi actiu a les últimes hores, a Castelló, als municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palancià. Allà hi tenim 500 desallotjats. Alba Barbosa, bon dia.
5: Bon dia, sí, i els bombers són optimistes. L'evolució, diuen, és favorable, tot i que mantenen la prudència. El foc no es donarà per ara ni estabilitzat ni perimetrat. Queda flama, però han aconseguit aquesta nit contenir una part important dels flancs. No són fronts virulents, però les condicions meteorològiques avui seran desfavorables.

0: favorable, sobretot per les altes temperatures. L'àrea afectada se situa al voltant de les 150 hectàrees. No hauria crescut més la major part dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà. La població d'Assuévar, uns 500 veïns, continua desallotjada, tot i que la majoria hi tenen la segona residència i, per tant, no ha calgut reubicar-los.
1: Gràcies, Alba Barbosa. Tornant a parlar de l'incendi de l'Empordà, podem saludar a aquesta hora en directe al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Alcalde, com estem? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com ha anat la nit?
2: Molt millor, eh?
1: Molt millor.
2: Sí, molt bé. Hi ha hagut tot el control evident, però estan molt satisfets els bombers. Ara he parlat amb els CAPs, que ara faran una compareixença en poca estona, i m'han dit que hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'està complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
1: Molt bona notícia, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut moment en què s'ha patit, alcalde?
2: Sí, que el fet d'aquest, no?, d'estabilitzar, però no completament, entrar en una onada de calor, encara feia vent, etc., doncs que això sempre provoca aquestes situacions. A més, en el cas en concret d'aquí, el primer dia havia avançat molt ràpid el foc, conseqüència de la tramuntanada que hi havia, això que feia, doncs, que hi havia moltes àrees que no estaven cremades, per tant, quan entrava la marinada, àrees que no havien cremat amb la primera passada, doncs, cremaven, i això feia, doncs, que augmentessin les possibilitats de saltar del perímetre que tenien prefixat els bombers. Per tant, hem patit molt, però per sort ja està, ja quan entres a primera hora del matí al centre operatiu ja ho veus, no només per les càmeres, per les cares, sinó també per com estan ja, doncs, començant a haver-hi menys efectius, i per tant ja tot apunta a bona senyal, evidentment des de la prudència, de que això pot girar en qualsevol moment, que per tant tots, cossos d'emergència, però també ciutadania, hem d'estar amatents i bé, continuar amb aquesta vigilància perquè, doncs, això, perquè pugui controlar l'incendi. Ho dic bàsicament pel que ens comentaven, no?, els companys de Mossos i de Bombers, que tota la ciutadania que respectin, que no vulguin pujar a la zona de l'incendi, perquè ens hem trobat o s'han trobat a gent curiosos, a ciclistes, etc. Per tant, entre tots hem de tenir prou seny i treballar perquè no passi aquestes circumstàncies.
1: Del balanç de cases, en sabem alguna cosa? Ens en van dir que eren 25, 11 de les quals totalment.
2: Sí, ahir van entrar els serveis especialitzats de bombers, tant al matí com a tarda, van fer aquest inventari de les afectacions i del grau d'afectació. A última hora de la tarda se'ns va detallar, tot i que ho havien anat fent ja durant el dia, però detallat amb fotos, etcètera, cadascuna d'aquestes propietats. De fet, ja amb els propietaris que coneixíem i que havíem pogut contactar durant el dia d'ahir, se'ls va deixar, doncs, accedir a les vivendes perquè ho veiessin, amb el respecte que no sabíem l'estat, en algun cas, de solidesa de la construcció i que, per tant, doncs, s'havia d'anar amb molt de compte. I avui, doncs, bueno, se'ls va detallar, ja, com dic, amb fotografies, l'ubicació, l'estat, i avui en aquells propietaris que encara no havien aconseguit contactar, doncs s'està fent aquestes reunions amb ells per explicar-los la situació i bé, per començar ja a fer, doncs, els tràmits necessaris amb les seves asseguradores, amb els seus serveis, perquè algú haurà per part d'ells, doncs, de veure la possibilitat d'arreglar-ho, i per part de l'Ajuntament també l'estat de conservació, de solidesa i les obres que cal fer perquè tornin a ser habitables.
1: L'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, ens alegrem que la cosa pinti francament millor. Que tingui molt bon dia. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Aquesta és una de les situacions ara mateix. Aquests tres incendis ara mateix, el de la Catalunya Nord, que és el més complicat, aquest de l'Empordà, que pinta francament millor del que pintava fa 48 hores, i el de Castelló, que encara, a hores d'ara, encara està també on les feines dels bombers. Però és que no és només aquí, al sud d'Europa la situació és francament complexa. A Portugal ja acumulen 13.000 hectàrees cremades, a Grècia també molts incendis, i tot això amb aquesta onada de calor que tindrem durant bona part d'aquest inici de setmana. Els incendis també han afectat l'etapa d'avui del Tour de França, la tercera i l'última en territori català. Surt de Granollers, però és que la part final, a la part francesa, es farà sense públic per l'incendi aquest de la Catalunya Nord. Però si parlem d'esports, tenim notícia d'aquesta matinada. Anglaterra i Noruega s'han classificat pels quarts de final. Noruega fent la tradicional celebració, Haaland tocant el timbal, que ha marcat un doblet després d'eliminar el Brasil 2-1. Noruega jugarà els quarts contra Anglaterra, que ha superat de matinada, de fet fa ben poquet, Mèxic per 3-2, després de jugar més de mitja hora amb 10 jugadors. I avui juga Espanya, Espanya-Portugal, a partir de les 9. Gavi, el club de la mitjanit.
3: Quizás sea una de las favoritas, seguro. Tienen magníficos jugadores. Quizás también sea la selección más parecida a nosotros.
1: És el que explicava Gavi, també aquesta pròxima nit a Estats Units-Bèlgica, un partit marcat per un conflicte diplomàtic o un escàndol que segurament generarà molts comentaris. La FIFA li ha perdonat la sanció a Balogun, el davanter expulsat amb targeta vermella al partit de setzens. Això arriba després d'una trucada de Donald Trump al president de la FIFA. Trump li ha agraït públicament. En fi, així comença aquest dilluns, un dia que Cadaqués el sol ha sortit quan passaven 2 minuts d'un quart de 7 del matí i es pondrà a Reus quan passin 2 minuts de 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Marcos Lamelas, Montserrat de Verera, Marta Monforta i Vicent Sánchez, però de moment... Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Finançament.
6: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos de l'any que ve, el 2027. És un pas imprescindible per després continuar la tramitació dels comptes.
7: Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes.
1: Madrid, al Vagil.
8: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, però tot apunta que els populars no ho posaran gens fàcil, perquè amenacen d'imposar el debat sobre el finançament que s'ha d'abordar a finals de mes. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
9: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.
8: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: No renuncia.
10: Esquerra Republicana al traspàs de la recaptació de l'IRPF. Així ho va assegurar ahir la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
11: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat, hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant, i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
6: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
1: S'ensorra.
7: El PSOE i l'Esquerra Espanyola, enquestes avui al Espanyol i ahir a La Vanguardia, posen de manifest que els socialistes farien un mal paper si ara es fessin eleccions. Segons el sondeig de l'Espanyol, el PSOE, Sumar i Podem quedarien per sota els pitjors resultats que van obtenir el 2000 i el 2011. Els tres partits arribarien als 113 escons i si repetís el pacte d'investidura als 143 diputats, 36 menys que ara. L'enquesta de La Vanguardia suavitza la caiguda, però també constata la baixada, amb 10 diputats menys per al PSOE i 19 menys per als de Yolanda Díaz.
10: I això dona ales al PP, que, tot i recular lleugerament, no li passa en factura als seus pactes amb Vox. De fet, l'extrema dreta es dispara, gairebé duplica resultats i amb els populars podrien arribar als 200 escons. En la presa de possessió de Juanma Moreno Bonilla, com a president d'Andalusia, ha recordat que els acords són part essencial de la democràcia, tot i que de vegades no agradin.
12: Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. Y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
1: 3.300 morts.
6: I gairebé 17.000 ferits. És l'últim balanç del doble terratrèmol a Veneçuela. 35 d'aquestes víctimes són espanyoles.
7: Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats.
1: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Harque. Com estàs? Bon dia, Miquel.
13: Hola, molt bon dia, Freddy.
1: Com està el panorama?
5: Molt malament. Són imatges molt impactants i a més aquí ara s'ajunta aquesta situació també amb els infants, aquesta situació, sí.
1: Quants nens poden haver quedat afectats pel terratrèmol?
5: Doncs mira, l'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats i alerta que prop de 700.000 necessitarien ajuda urgent. Tot l'estat de La Guaira està ple d'assentaments de tendes de campanya amb afectats i aquí, a Caracas, els grans parcs de la ciutat estan ocupats per aquests assentaments. Només el Parc de l'Est és un dels més grans, però n'hi ha molts més. N'hi ha 500 tendes i aquí he trobat el Wilmer. Diu que vol marxar.
13: Aquí han pasado cosas. Que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
5: Diverses ONG, com Ángeles Guardianes, han denunciat tràfic de nens. Sabrina Sweet n'és la portaveu.
14: El perímetro está muy inseguro. Niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
5: He recollit aquests testimonis aquest cap de setmana en una macrofesta infantil que s'ha organitzat amb diverses associacions, amb jocs, balls. Han alleugerit una mica aquest impacte de la catàstrofe. Entre els objectius també hi havia detectar, a través dels jocs, si hi havia algun infant no acompanyat o acompanyat d'un adult que no era el seu tutor. Per tant, tots els ulls estan alerta i enfocats a aquesta possibilitat que en alguns casos s'ha materialitzat.
1: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque. Mil gràcies, abraçada ben forta, Miquel. Cuida't molt.
5: Abraçada, bon dia.
1: I parlant de Veneçuela, escarella.
10: La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha iniciat els tràmits legals per querellar-se contra l'empresari Víctor de Aldama després que afirmés que l'antiga mà dreta de Nicolás Maduro va ser qui li va lliurar un sobre de la patrullera veneçolana PDVSA vinculat al presumpte finançament irregular del PSOE.
6: Segons explica El Mundo, Rodríguez ha encarregat el despatx de l'exjutge Baltasar Garzón que s'encarregui d'aquest cas.
1: Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de vuit. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i ens hem de fer ressò, malauradament, de 8 morts.
7: A Ucraïna, la regió de Kiev, arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada. 7 de les víctimes s'han registrat a la capital ucraïnesa en una nova onada de missils que ha provocat desenes d'explosions i danys en diversos edificis residencials. En els atacs també han resultat ferides almenys 24 persones.
10: Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars. L'ofensiva arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara, només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa.
1: I 100 detinguts?
6: Precisament a Turquia, en les protestes contra aquesta cimera de l'OTAN, que a partir de demà reunirà la capital del país els principals líders occidentals amb Donald Trump al capdavant.
7: En les últimes setmanes, la policia turca ha arrestat centenars de persones més en diverses batudes. Segons les autoritats, són operacions antiterroristes per garantir la seguretat durant la trobada de l'Aliança Atlàntica, però les ONGs hi veuen motivacions polítiques.
1: Enviat especial a Istanbul, Bruno Forte de Mires.
15: Durant aquest cap de setmana, a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments. Més enllà d'això, des de finals de juny, les autoritats turques han detingut més de 200 persones suposadament vinculades a grups jihadistes o a organitzacions violentes d'extrema esquerra. Les ONGs avisen, però, que entre els arrestats hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió. Des d'Istanbul, Bruno Forte a Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Bruno. 1:15 de 8, judici Covid.
10: Avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia.
6: Declararan com a testimonis l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
1: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
16: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de Promoció de la Salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius

0: que va la Salut per aturar el subministrament de vacunes. Cristian Roldán Tomàs, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: R3.
2: Avui es recupera el servei de tren de la línia de Rodalies R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Estava interromput per les obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir d'avui, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes explotadores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà.
1: I L4.
3: Des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 queda fora de servei. Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5. S'hi posen ascensors i també s'eleven les andanes.
4: També des d'avui fins al 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro. És l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible.
1: I contra el turisme?
2: A Mallorca, unes 10.000 persones han participat en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc.
1: Mallorca, Caterina Garmany.
5: Salvem Estrenc, o qui estima Mallorca no la destrueix, són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa. Aquesta vegada contra la simplificació dels tràmits que ha fet el govern Proens i que permetrien activitats fins ara prohibides al Parc Natural d'Estrenc o la urbanització de la seva perifèria. L'escriptor Sebastià Alsamora ha llegit el manifest.
6: Estan duent endavant una ofensiva desreguladora dels espais naturals i protegits de Balears i també de tot l'espai rural i rústic per convertir-lo en espais edificables.
5: L'executiu balear manté que no hi ha cap pla urbanístic.
1: 7:22 minuts dels esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia.
1: El Tour viu avui l'última etapa a Catalunya marcada pels incendis que ara dèiem al nord del país.
7: Amb sortida a Granollers, arriba dels Angles, etapa de 195 quilòmetres amenaçada per aquest incendi a la Catalunya Nord, no es permetrà a públic quan la caravana travessi la frontera. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona van donar suport als corredors de la ronda francesa. Isaac del Toro va guanyar l'etapa amb el permís del líder de l'equip, Tadej Pogacar, que va ser segon. A la general, Vingegaard, primer, 6 segons d'avantatge sobre Pogacar i 15 sobre Benepul. L'olotina irlandès del Caja Rural, Alex Molenar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
1: I al Mundial, Noruega elimina el Brasil d'Ancelotti i Vinícius.
7: 2-1 en doblet de Haaland. De res va servir el gol de Neymar de penal al descompte, que va jugar el seu últim partit amb el Brasil. L'Ancelotti, seleccionador brasiler.
9: Encontrar noves idees. Yo creo que no es la fin, es un principio del nuevo ciclo, esta derrota.
7: Rafinha no va jugar ni un minut.
1: I també queda fora del Mundial una de les anfitriones, Mèxic.
7: Ha perdut aquesta matinada davant Anglaterra per 2-3 amb gols de Harry Kane, Bellingham i Kwanza. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
10: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol. Ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
7: A les 9, vuitens de final, Espanya-Portugal. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. Per cert, la selecció nord-americana podrà comptar amb Follarin Balogun, expulsat per vermella i que ha rebut el perdó de la FIFA. Donald Trump ha agraït públicament aquest gest de la Federació Internacional de Futbol. Dumfries, oficialment jugador del Madrid. A Wimbledon, Djokovic i Sinner passen a quarts de final. Osaka elimina la número 1 del món, Sabalenka, i passa també a quarts amb la nord-americana Pegula. I Charles Leclerc, campió del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
13: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
15: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
16: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
15: I se't transmet el fred a la mà?
16: Suposo.
15: Oh.
17: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.

0: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
2: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
3: Aquest estiu, crim.
2: Si és un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
3: A Catalunya Ràdio.
4: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
3: Posem llum a la foscor.
5: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
3: Què va passar? Qui ho va fer?
6: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: No ho sabem.
3: I per què?
8: No ser perquè cogí el martillo i le pegué.
3: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
5: Comencem.
9: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
10: 94.010 de la sèrie 19.
9: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: I avui a les històries del Mundial, Noruega, que ja ha passat a la història després d'eliminar el Brasil, que també serà recordada perquè han jugat, o juguen, vaja, junts, tres fills de tres jugadors que també havien compartit selecció.
12: Doncs sí, és ni molt menys la selecció amb més tradició, tot just és el seu quart Mundial, però això no havia passat mai. Tres jugadors actuals de Noruega són fills de tres noruecs que van jugar fa 32 anys, l'any 94, casualment també als Estats Units. Cap dels tres fills havia nascut quan els seus pares van quedar eliminats per culpa d'aquest gol d'Itàlia a la fase de grups. I no estem parlant de jugadors qualsevol. Un d'ells, ni més ni menys que l'estrella, Erling Haaland. El seu pare, Alfie, havia debutat amb la selecció noruega pocs mesos abans de la cita mundialista del 94. Coses de la vida, també havia jugat al City tres temporades. Un altre, conegut de la Lliga Espanyola.
13: Ser litrim på troppen og vi virker veldig
12: Per si algú no el reconeix per la noruec, és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Alexander Sorlo. El seu pare, Goran, també va ser internacional 55 vegades. I el tercer en discòria no és tan conegut, però torna dels Estats Units. Podem dir que ha fet un gol en un Mundial. Després de l'estadística, serà probable que li donin el gol en pròpia porteria a l'Iraq, però Christian Torbert va celebrar el 4-1 contra els iraquians com si fos gol seu. El seu pare, Eric, porter, es va retirar quan era el noruec amb més internacionalitats.
11: Per la selecció noruega també ens ha deixat una connexió especial, entre jugadors i afició.
12: Una imatge que ha fet la volta al món, els jugadors asseguts a la gespa, milers d'aficionats a la graderia i tots ben sincronitzats fent el moviment del rem, com si fossin una embarcació vikinga. Una celebració, un punt hipnòtica i que té un impulsor, com a mínim, ell se l'atorga.
14: My name is Ole Freista and most people know me as Mr. Roro on Instagram.
12: Mr. Roro, que es podria traduir com a senyor rema-rema.
11: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells.
15: Durant tot el cap de setmana, Radio Televisió Espanyola, sobretot a la seva plataforma, ha estat cobrint de debò tot el que té que veure amb els dies de l'orgull. En la 2, hem és un documàster que es diu Grandes Mariques i Bolleres de la Història, conduït per l'artista asturià Rodrigo Cuevas, que és un programa estupendo. Doncs bé, la consejera transfuga de Vox a Aragó, Marisa Gaspar, ha dit textualment que és una basura dirigida a un públic amb deficiència mental evident. Ens queda molt per fer.
11: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada de la Paris Fashion Week, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Cristóbal Valenciaga.
16: Minissèrie sobre un dels dissenyadors de moda més destacats de tots els temps. Un biòpic que arrenca als anys 30 a París, on el modista basc es fa un lloc gràcies al seu talent innat. Mostra la seva personalitat introvertida i prudent. Mai exposa la seva intimitat o les seves idees polítiques, ni tan sols durant l'ocupació nazi de París. El protagonista absolut és Alberto San Juan, que aconsegueix mostrar la delicadesa de Valenciaga a l'hora de tocar els teixits o quan vestir

0: Teix, Models i Clientes. Una producció elegant de 6 capítols que heu de buscar a Disney+.
1: Gràcies, Sílvia Gomet. Aquesta és la recomanació avui, que comença la Paris Fashion Week. Arribem a 2:15. Són 8:15.

0: Els bombers confien en controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres a la Serra de les Gavarres. Ens ho confirmava a les 7 l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
1: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
0: La pitjor de les notícies, però, la tenim a la Catalunya del Nord, perquè continua fora de control l'incendi que ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que va fer desallotjar més de 2.000 persones. El País Valencià, un foc a Castelló, continua també sense controlar, ha fet desallotjar prop de mig miler de persones i afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. A banda, onada de calor. La segona onada de calor que avui s'intensifica a Catalunya, 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i puja a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. I a banda del foc i de la calor, Hisenda presenta avui a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat de cara a continuar la tramitació dels pressupostos del 2027. Tot i que no figura l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per finals de mes per manifestar, diuen, el seu rebuig a la proposta del govern. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Tour etapa parcialment sense publicar la Catalunya Nord, afectada per l'incendi. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona, donen suport a la ronda francesa que lidera Vingegaard. Noruega, que elimina Brasil del Mundial 2-1, doblet de Haaland. Mèxic també eliminada, 2-3 davant Anglaterra. Aquesta nit Espanya-Portugal a les 9, Estats Units-Bèlgica a partir de les 2 de la matinada.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
3: Matí d'encara temperatures altes, de fet, setmana de temperatures altes. Ara mateix a Roses tenen 31 graus, un 23% d'humitat i vent del nord de 12 km per hora. A Perpinyà, 24 graus, 34% d'humitat i vent de l'oest amb 11 km per hora. I a Oliana, 24 graus, 27% d'humitat i vent del nord de 7 km per hora. Avui un dia de sol, un dia de calor, amb temperatures que arribaran al màxim entre dimecres i dijous. Aquests seran els dos dies amb més calor, però cal dir que aquesta situació de temperatures altes es mantindrà fins la setmana vinent. Amb un temps marcat en conjunt pel sol i amb aquesta situació de perill d'incendis molt elevat.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. De moment, força normalitat a la xarxa de Rodalies, però veiem diverses incidències als trens de mitja i llarga distància. El tren que havia d'arribar a Figueres des de Barcelona s'ha en 5 minuts abans de les 8, ho farà a un quart de 9. I l'altre, que circula més de 30 minuts de retard, és el tren que sortia de Madrid a Atocha i que havia d'arribar a Tarragona 10 minuts abans de les 9. A la capital catalana, la xarxa de metro i autobusos funciona amb normalitat.
0: I a les carreteres, les principals retencions d'aquesta hora, un clàssic, a les rondes. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí, les principals retencions a l'entorn de Barcelona a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. A aquesta hora hem de parlar també d'un accident que complica força la circulació a l'AP7 entre Constantí i Reus en sentit Barcelona. Precaució en aquest punt perquè hi ha retencions i recordem, sobretot també que per l'incendi a les Gavarres segueix tallada la G6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i la G660 de la Bisbal a Calonge. El pas per la G664 que connecta Cassà amb Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura està permès només pels veïns.
0: Dos quarts i quatre minuts de vuit. Comencem el repàs a la premsa. Moment de fer compte d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i també les opinions més destacades. Francesc Soler, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Què tenim avui?
7: Doncs els focs, sobretot els de les Gavarres, Freddy obre l'edició a bona part dels diaris. L'Ara parla de setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor.
8: I a La Vanguardia llegim que l'onada de calor dificulta l'extensió total del foc de les Gavarres.
7: En aquest sentit, el diari del grup Godó dedica l'editorial al devastador

0: L'incendi de les Gavarres, que ha estat a mercè dels canvis del vent.
1: I assenyala que hi va començar una altra onada de calor que augmentarà el risc de nous focs.
0: A l'Ara, l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa un article dedicat a les onades de calor i les desigualtats.

0: Andalusia pel seu rebuig als cordons sanitaris.
1: En l'editorial El Mundo assenyala que amb la investidura de Moreno Bonilla es tanca el cicle electoral previ a les generals en què el PP i Vox han posat les bases a una relació viable.
0: Considera que davant del govern de Sánchez i els casos de presumpta corrupció que l'envolten, el canvi és una necessitat democràtica.
2: Continuem el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit avui el periodista Xavier Grasset.
3: El món es precipita en una perillosa espiral de despesa militar. La conflictivitat geopolítica, la revolució tecnològica, els interessos econòmics i la manca de tractats internacionals apunten cap a aquest avançament de la cursa armamentística. És una informació que llegim al País, signada per Andrea Risi, a les portes de la cimera de l'OTAN a Turquia aquesta setmana. Dades que recull l'Institut Cipri per la Pau, Institut d'Estocolm. Fa 11 anys seguits que som en un camí d'increment de despesa militar, just coincidint amb la invasió russa d'Ucraïna l'any 2014. Aquest avançament de despesa militar ha estat d'un 41% en una dècada. L'any passat s'hi van destinar en defensa gairebé 3 bilions de dòlars. Som en un canvi geopolític, una configuració multipolar i asimètrica. I en situacions com aquestes, en transicions com aquestes, neixen autèntics monstres.
4: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
5: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
6: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
7: Gràcies.
8: Per què, mama?
7: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
8: Gràcies a tu.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
10: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
11: Tria el meló pell de gripau a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
12: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb Parklic.
14: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
15: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
16: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat amb la premsa digital, amb la Sílvia Solanes. Qui ha fet l'agost amb el Mundial de Futbol?
18: Doncs els restaurants han menjat per emportar. Un restaurant de sushi de Barcelona durant l'Espanya Cap Verd va rebre una comanda de 1.100 euros i un de Tarragona de 830 euros durant l'Espanya Aràbia Saudita. Són dues de les tres comandes més elevades registrades per Uber Eats. No només això, sinó que la plataforma diu que just abans dels partits de la selecció espanyola les peticions es dupliquen. Catalunya és la tercera comunitat amb més volum de comandes per darrere de Madrid i Andalusia. I què demanen? Doncs sobretot pollastre fregit, hamburgueses i pizzas.
2: Sí, bé, venir.
18: Clàssics.
2: Sí, exacte. Qui s'ha quedat sense farmàcia?
18: Vilaller, l'Alta Ribagorça. Aquest poble no té farmàcia des del maig per jubilació i falta de relleu. Ho llegim al Segre, que explica que des d'aleshores els veïns s'han de desplaçar fins a Pont de Suert o Barruera per adquirir els medicaments. Salut ha autoritzat ara un servei de farmaciola per oferir-lo. S'hi han presentat dues farmàcies, justament les de Pont de Suert i Barruera.
2: I, en canvi, un barber que no plega.
18: El barber més longeu de Barcelona, que continua tallant cabells amb 89 anys a la seva barberia del barri de Sants. Es tracta de Ramon Bruño, llegim la seva història l'ara, on explica com han evolucionat els talls de cabell i com els Beatles o la pel·lícula Gris van ser un punt d'inflexió. Afegeix que hi serà fins que el cos aguanti perquè a casa s'avorreix.
2: Pot ser que posis més temes de perruqueries quan el faig jo el programa? O...
18: No, era cap intenció. M'ha agradat el tema.
2: Vinga, que és pionera a Tarragona.
18: A tenir el primer monument romà del món. món que explica la realitat virtual mixta als seus visitants. Llegim al periòdico que l'Amfiteatre de Tarragona ofereix una experiència pionera que permet reviure un dia d'un gladiador

0: romà. Amb unes lleures de realitat virtual, els participants podran descobrir com era un dia de grans jocs, conèixer els secrets de l'edifici o assistir virtualment a espectacles que tenien lloc en època romana.
1: Avís dels kits antiressaca.
0: Uns kits que s'han popularitzat a través de les xarxes acostumen a incloure vitamines, complements alimentaris, begudes amb electròlics o preparats d'herbes. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de València adverteix, però, que els seus beneficis no tenen cap aval ni cap evidència científica i alerten que fins i tot poden comportar riscos per la salut. Recorden que no existeix cap altra cura i que l'única manera de prevenir-la, la ressaca, és moderar o evitar el consum d'alcohol. Ho recull el Nació.
1: Mandat al fil negre, aquests. A aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
2: Bon dia. Doncs The Guardian obre amb un reportatge de l'illa sueca de Gotland, que era al mig del Bàltic, a menys de 300 quilòmetres d'una base russa, i afirma que creix el rum-rum d'una hipotètica invasió de Putin. El risc és que Rússia es desesperi, diu una jove recluta de 19 anys. Hi viuen 60.000 persones i hi ha 25 soldats. Mentrestant, el diari Nacional a Venezuela denuncia les dificultats amb què passen la nit els supervivents de La Guaira, l'estat més devastat pel doble terratrèmol del 24 de juny. Encara amb l'esperança de trobar algun familiar viu sota la runa, molts han de dormir al ras, sense llum i sense la presència de cossos de seguretat que evitin els robatoris. I també Al Jazeera està fent un minut a minut de seguiment de la processó del cos d'Ali Khamenei per Teheran, un dels actes del funeral del líder suprem de l'Iran, que van començar dissabte i que s'allarguen fins dijous.
3: Pel que fa a la premsa econòmica, l'economista assegura que els contribuents paguen gairebé 4.500 milions d'euros en la renda pels habitatges que tenen buits, segons l'estadística de vivendes declarades a l'IRPF del 2024 publicada per l'Agència Tributària. Aquesta xifra significa un increment de poc més d'un punt respecte al 2023. Per la seva banda, el diari Expansión diu que les empreses energètiques i les asseguradores demanen al govern espanyol que declari la gran apagada del 2025 com un fet de força major i cobreixi els danys amb un fons solidari de 10.000 milions d'euros, igual com va fer amb la Dana. Finalment, Cinco Días obre amb una entrevista amb Ian Linnell, president de l'agència Fitch Ratings, que avisa del risc que es produeixi una bombolla en els mercats financers i afegeix que l'impacte de la intel·ligència artificial en l'ocupació serà negativa a curt i mitjà termini.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
5: Hem Robert patrocinat, eh?
6: Aquest i tant, estil,
5: és tornar tu.
6: Encara escolta, no m'hi faig, no m'hi faig.
5: Flueix la publicitat. Vinga, premsa esportiva, Robert Prat.
6: El tour més català de la història acaba a París, però comença a Catalunya.

0: El periòdico remarca que una població com Granollers rebrà avui el Tour. Els veïns diuen que és un orgull, encara que els compliqui el dia. És la Champions del ciclisme que arriba al Vallès després que Pogacar regala la victòria d'etapa a Barcelona al seu company del Toro. La Vanguardia veu un Collboni eufòric. L'alcalde de Barcelona diu que tenir l'E-Tour pels carrers de la ciutat ha estat el més important després dels Jocs Olímpics, un fet que recordaran la història de la ciutat. El diari parla d'un final apoteòsic a Montjuïc. El diari esportiu és un triomf del Tour. El fet de passar per Barcelona remarca que el país sencer s'ha bolcat amb la ronda francesa. Esport parla d'apoteosi a Montjuïc i el diari ara compara el Tour a la ciutat amb la cavalcada de Reis. El Mundo Deportivo avisa que l'etapa d'avui estarà molt afectada a causa de l'incendi a la Catalunya Nord. La Vanguardia diu que l'Espanya-Portugal d'aquesta nit és un duel contra el temps. Lamine Yamal, 18 anys, Portugal amb Cristiano Ronaldo amb 41. Afegeix que el català Robert Martínez, com a seleccionador portuguès, es vol convertir en el primer tècnic que elimini el seu país d'origen en un mundial. Un Martínez contra Espanya, remarca el periòdico. L'Esport també diu que Haaland tomba el Brasil. El Marca explica que Vinícius no va voler llançar el penal del Brasil al temps afegit quan Noruega dominava 2-0. I pel diari AS és Bellingham amb Anglaterra qui elimina 135 milions de mexicans.
1: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles.
2: I a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: Ens sentem espai d'estiu amb la boda de l'any, que no és una altra que la de la reina del pop Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce. Sí, Swift es va casar en gran, va llogar al mític estadi Madison Square Garden de Nova York. El diari Daily Mail ha publicat un petit vídeo en què es veu la decoració del casament. És una mena de bosc encantat amb molts arbres i flors blanques. Taylor Swift i Travis Kelce hi van convidar 1.000 persones. Alguns dels més destacats, Steven Spielberg, Emma Stone o Sir Paul McCartney. Ara, el detall que em va cridar més l'atenció, van fer uns vots matrimonials de 20 minuts cadascú, és a dir, 40 minuts en total, gairebé una hora de ràdio. Ja diuen que quan parlem d'amor, el temps deixa d'importar.
2: Mireia Isar, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui?
4: Doncs n'hi ha un que fa un número rodó, actor mític dels 80 i 90, un dels que ha repartit més cops de puny, Sylvester Stallone, avui farà 80 espelmes.
2: Ui, déu-n'hi-do.
4: El 43è president dels Estats Units, George Bush, en posarà una menja al pastís. Avui fa 79 anys. També està de celebració Pau Gasol, el jugador de bàsquet retirat fa 5 anys, celebrarà els seus 46è aniversari. I Eva Green, l'actriu francesa coneguda per Els Somiadors o Casino Royal, també fa 46 anys.
2: I fets els aniversaris, el Santoral.
4: Avui és Santa Maria Goretti, una de les santes més joves del Santoral, i també Sant Isaías o Sant Ròmul. Segons l'IDESCAT, hi ha 276 Maria Goretti a Catalunya, 9 Isaías i 12 Ròmuls. Són molt pocs, però si en coneixeu algun, feliciteu-los.
2: 3 quarts i un minut d'avui, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Des d'avui a les pròximes setmanes, cada matí us farem una recomanació literària des d'una de les llibreries que tenim al país.
5: Soc en Guillem Seba Gómez, llibreter a la llibreria Ona de Barcelona, i aquest estiu us vull recomanar Situacions insulars de la Carme Huasch, una escriptora a la que coneixíem fonamentalment per la seva poesia i que ara l'editorial Capdebrot ha decidit feliçment recuperar els seus contes. Uns contes que en el seu moment, l'any 89, van ser mereixedors de el Premi Víctor Català a Protagonitats per Dones i que compten amb una escriptura molt avançada al seu temps. Justament aquests dies ha sortit el segon volum que es diu El llit isabelí. Per tant, recuperem Carme Huasch, reivindiquem Carme Huasch i llegim els llibres que publica en Capdebrot.
2: 3 quarts i 2 i 3 minuts gairebé de 8, Matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
8: I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
9: La veritat és que, bueno, hem patit força.
10: A la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112.
11: El govern espanyol avança en l'elaboració de
4: dels pressupostos.
11: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano.
12: Salvem Estranc o qui estima Mallorca no la destrueix són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa.
13: I també de tot l'espai rural i el rústic per convertir-lo en espais edificables.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Estabilitat.
14: Qualitat d'estable, fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Sovint busquem estabilitat a la vida, a la feina, en una relació o econòmicament parlant. De diners en parlaran avui Hisenda i les comunitats per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 27. És imprescindible per tirar endavant els comptes.
2: Recuperar.
14: Recobrar. Algú tornar a tenir, a posseir alguna cosa que havia perdut. El que havien perdut i ara provaran de recuperar molts ripollencs i cerdans és la confiança en el transport públic. Des d'avui es recupera el tren de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Tindran 5 trens diaris per sentit per recobrar o no ganes de tornar a agafar-lo.
2: Subsidència.
14: Desaparició gradual d'una malaltia o d'algun dels seus fenòmens crítics, però amb l'excepció que ens interessa, descens lent d'una massa d'aire sobre una àrea extensa acompanyat de divergència a les capes baixes. Això és el que està passant, una baixada de la massa d'aire que està comportant un escalfament i és el causant de l'onada de calor que ens acompanyarà fins dijous.
2: Ara tres xifres amb el Francesc Soler. 10.000.
15: Són el nombre de persones d'una vintena de municipis de la Catalunya Nord que ha calgut evacuar arran de l'incendi que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees i que continua fora de control. El foc ha ferit de molta gravetat un bomber i un veí.
2: 45.
15: És el nombre de municipis que des d'aquesta mitjanit estan en perill extrem d'incendi forestal a comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions.
2: Més del 65%.
15: Dels espanyols consideren que existeix lawfare o guerra judicial i gairebé un 60% que el poder judicial vigila i sanciona poc els jutges que fan malament la seva feina. És una de les dades d'una enquesta sobre la justícia que avui publica El País i que també indica que només un 32% dels enquestats creuen que quan es tracta d'afers polítics les resolucions judicials són justes i imparcials.
2: I ens falten les tres imatges del dia. Amb el Pol Foradada. A la primera veiem l'icònic memorial d'Iwo Jima a Arlington, a l'estat de Virgínia dels Estats Units. Un grup de soldats posant dret a la bandera dels Estats Units i de fons, al cel, desenes de coets en uns vistosos focs artificials.
16: Una de les moltíssimes celebracions aquest cap de setmana pel 250 aniversari de la Constitució dels Estats Units. Celebracions, això sí, marcades per la calor, amb temperatures que han vorejat els 40 graus i per una tempesta elèctrica a la costa est dels Estats Units que va obligar a suspendre alguns d'aquests actes.
2: A la segona, en primer pla, un pla en un mur d'aquells fets amb rajoles ceràmiques. S'hi llegeix Puente del Cristo de l'Expiración, el cachorro. Al fons, un termòmetre del carrer que marca 44 graus.
16: Sevilla, un dels punts on s'acostuma a registrar temperatures més altes a tota la península Ibèrica. Hem començat ja la segona onada de calor. Les temperatures d'avui a la vall del Guadalquivir s'espera que arribin ja als 42 graus. Una onada de calor que es preveu més llarga i més intensa que la que vam tenir per Sant Joan.
2: I a la tercera, dos ciclistes, un d'ells amb mallot blanc i amb els colors de la bandera de Mèxic, que es posa les mans al cap mentre crida. L'altre, mallot de muntanya, somriu mentre li toca l'espatlla al seu company.
16: La imatge del dia a la segona etapa del Tour a Catalunya, el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que li cedeix la victòria a Montjuïc al seu company d'equip, Isaac del Toro, una jove promesa mexicana que debuta en guanya la ronda francesa i ja ho ha fet en victòria d'etapa. Gest de generositat de Pogacar, que d'altra banda s'assegura així un fidel escuder per les 3 setmanes que queden de ronda francesa.
17: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Atenció a aquest titular que circula. Els taurons de les Bahamas donen positiu per cocaïna, cafeïna i analgèsics, segons un estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Diu la notícia que l'estudi ha analitzat la sang de 85 taurons a les Bahamas. Els taurons triats per a l'estudi eren de 5 espècies diferents i quasi un terç d'aquests taurons analitzats tenien rastres de fàrmac d'origen humà a la sang. Entre les substàncies detectades, els investigadors van trobar en els taurons, atenció, cafeïna, paracetamol i d'altres medicaments medicaments antiinflamatoris, diu la notícia. El més xocant de tot és que dels 85 taurons, 28 van donar positiu en cocaïna. De moment, diu la notícia que ara circula, no s'ha confirmat que la ingesta d'aquestes substàncies hagi canviat el comportament dels taurons.
2: I això és real o és fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: La comunicació digital és clau per entendre fenòmens com la desinformació, la guerra híbrida i l'impacte de les noves tecnologies. Sasha Molotkova és professora de periodisme i directora del Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de la Universitat CEU Abat Oliva i ha realitzat una estada acadèmica en una universitat de Berlín on ha impartit una sessió basada en la seva recerca davant un públic internacional i multidisciplinari. Una activitat que connecta el màster amb els reptes actuals de la comunicació estratègica.
18: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes. El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els taurons de les Bahamas donen positiu en cocaïna, cafeïna i analgèsics, segons un estudi científic, és una notícia real. L'estudi és de la Universitat Federal de Paraná, al Brasil. Els investigadors han trobat que la droga i les rastres de medicaments han alterat els nivells de triglicèrids, d'urea i de lactato dels taurons. Per últim, la investigació creu que aquestes substàncies arriben al mar a causa de la irresponsabilitat humana. En el cas de la droga, els científics creuen que també arriben als taurons a través de carregaments que es perden o que s'eliminen tirant-los al mar.
2: Gràcies, amorós.
19: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i arribarem a les 8. Els bombers confien a controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres al matí al massís de les Gavarres.
21: Ens ho confirmava la CEL, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
22: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
2: Això és el que ens deia l'alcalde de la Bisbal, però anem cap allà. Última hora. Fèlix Martín, com estàs? Bon dia.
23: Hola, bon dia. 184 efectius dels bombers són els que treballen ja i ho treballaran al llarg del dia en apagar aquest incendi. Continua preocupant molt l'interior de les Gavarres, la banda dreta, direcció Gironès, que és on es concentra la vigilància, però també la zona urbana de les urbanitzacions més pròximes a Calonge, Montrepòs i Mas Ambròs, perquè estan molt a prop del perímetre i és precisament en aquest punt, a Mas Ambròs, on hi ha hagut una revifada aquesta matinada que els bombers han pogut apagar.
2: Gràcies, Fèlix. Doncs aquesta revifada que s'ha pogut apagar. Tornarem de seguida a la Bisbal per conèixer l'última hora. Però Catalunya del Nord, a la Catalunya del Nord és on la situació està més complicada. Fora de control, l'incendi que ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà.
21: I al País Valencià, un foc a Castelló continua fora de control, ha obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
2: I la segona onada de calor que s'intensifica avui a Catalunya, tenim 18 comarques sota avís per calor intensa.
21: Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva 45 als municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa.
2: El dia 15 Hisenda presenta a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat per continuar tramitant els pressupostos de l'any que ve.
21: Tot i que no figura a l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per al final de mes, per manifestar el seu rebuig a la proposta del govern.
2: I 3.300 morts i gairebé 17 ferits i 17.000 ferits és l'últim balanç del terratrèmol de Veneçuela. 35 de les víctimes són espanyoles.
21: Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats.
2: I la línia R3 recupera avui el servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
21: El metro de Barcelona avui es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa. L'intercanviador de Catalunya entre les línies 1 i 3, que s'haurà de fer pel carrer.
24: Bon dia. Seguim amb aquesta situació de perill d'incendis, avui amb temperatures que s'enfilaran pràcticament per sobre dels 30 graus a tot el país i que arribaran a fregar els 40 en alguns indrets de les comarques interiors. Encara amb una miqueta de vent i, per tant, doncs, amb una situació marcada per aquest perill d'incendis que es mantindrà i fins i tot s'incrementarà de cara a dimecres i dijous.
2: I el trànsit, Clàudia Serra, com el tenim? Bon dia.
0: Bon dia, doncs hi ha lentitud amb aturades a la 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident amb una motocicleta implicada que talla dos carrils. També per accident encara retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona. Aquí també hi ha dos carrils tallats. I a l'entorn de Barcelona les principals retencions a les rondes, sobretot sentit Llobregat.
2: Aquests dies d'estiu al Manu li han donat vacances, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podreu fer amb la cançó original. Notes de veu al 636-360609. Notes de veu com aquesta.
1: Hola, sóc el Guillem i li vull dedicar la cançó de Jean-Luc, dels Amics de les Arts, a la meva parella, la Marta, perquè és una cançó molt especial per nosaltres, que ens recorda molts bons moments que hem viscut i a altres que viurem. I allò, sempre que la posem al cotxe, doncs la fem sonar al màxim de volum i la sabem de pe a pa, així que Jean-Luc dels Amics de les Arts per la Marta, que és l'amor de la meva vida.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i el

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit d'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades a la 2 entre el Papiol i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident. Hi ha dos carrils tallats, també per accident retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona. Aquí també hi ha dos carrils tallats. Hem de parlar de Rodalies a la línia R3. Avui es recuperava la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però aquesta represa no està sent possible degut a una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes. La circulació està interrompuda i Renfe ofereix servei alternatiu per carretera.
0: A la Catalunya Nord continua fora de control un incendi que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc ha obligat a evacuar 26 municipis. A més, ha ferit 5 persones. El foc ha avançat poc aquesta nit, però el dia d'avui pot ser complicat altre cop per la baixa humitat i el fort vent. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, la nit ha estat favorable pels treballs d'extinció i els bombers confien poder donar el foc per controlat entre avui i demà, segons ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de la Bisbal. Les flames, que van començar divendres, han afectat unes 2.200 hectàrees. I al País Valencià, un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc continua fora de control, ha obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. Això enmig d'una segona onada de calor a casa nostra que s'intensifica avui amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan. Un sisme amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. I almenys 10 persones han mort a la regió de Kiev arran dels intensos bombardejos russos aquesta matinada contra Ucraïna. L'atac arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després del bombardeig més mortífer contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. Hisenda presenta avui a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat de cara a continuar la tramitació dels pressupostos del 2027. Tot i que no figura l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per finals de mes. I avui es reprèn el judici contra els exalts càrrecs de salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils. Durant la pandèmia la setmana passada, els comandaments policials que van declarar el judici van desinflar les tesis de l'acusació, assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició.
2: Esports.
3: A Anglaterra s'enfrontarà Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre s'enfronten Espanya i Portugal als vuitens de final i més tard ho faran els Estats Units i Bèlgica. I al Tour de França, el mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder avui, tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles, a la Catalunya del Nord.
0: I ens queda el titular del temps. Comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i que persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però es podran superar els 35 a gran part de l'interior.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem dilluns 6 de juliol i ho fem situats a la Catalunya del Nord. Les altes temperatures i el vent mantenen actius 3 incendis als Països Catalans. De seguida parlarem dels altres dos. Com us dèiem, arrenquem però a la Catalunya del Nord i crema sense control un foc que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees. Això és entre Prada i Perpinyà. A més, hi ha 5 ferits lleus, entre ells un bomber. Hi ha 26 municipis evacuats a aquesta hora. I tenim una enviada especial a la Catalunya Nord. És la Montse Poblet. Montse, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc avança sense
0: control, continua així i amb moltíssima rapidesa. Només aquesta nit ha cremat 1.000 hectàrees i, per tant, ja són 4.600. Malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant, les flames han saltat el riu Tet i ara les flames ja estan a tocar del massís dels Aspres, una zona de difícil accés pels mitjans terrestres que els bombers volen evitar de totes totes. Ara hi ha més de 10.000 persones evacuades, els és alert dels telèfons no paren de sonar, demanant a la gent que viu a les comunes d'Aspres i d'Ill Sortet que abandonin els pobles, si és que encara hi són, i que, si no tenen manera de marxar, que demanin ajuda als ajuntaments perquè els traslladin a algun dels albergs habilitats per acollir-los. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els ha agraït a primera hora del matí la comprensió i els advertia del perill que comporta intentar tornar. La meteorologia no ajuda, de moment no bufa el vent, però la previsió és que el dia d'avui torni a ser extremadament calorós. Pel que fa als ferits, l'últim balanç és de 5 persones ferides lleus. Ahir es va qualificar per error de crític l'estat d'un bomber i d'un veí.
4: Perfecte, doncs, Montse, qualsevol novetat ens la feu arribar. Estarem molt pendents de tot el que passi aquest matí en aquest foc. Gràcies,
0: molt
4: bon dia.
0: Bé, acabem d'arribar ara a Tuïr, a uns 15 minuts de Perpinyà. Aquí hi ha un dels albergs on han anat a passar la nit les persones evacuades. D'aquí una estona us explicarem el que ens diguin.
4: Perfecte, Montse, fins ara.
0: Adéu. Fins ara.
4: Doncs bé, la situació és una mica més optimista al Baix Empordà. Seguim parlant d'aquests incendis. Els bombers confien tenir controlat entre avui i demà el foc. Es va declarar divendres a tocar de les Gavarres. Ho ha explicat així en declaracions al matí de Catalunya Ràdio fa poca estona l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio.
5: I m'han dit que hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que per tant és molt bona notícia.
4: Les flames en aquest cas han afectat unes 2.200 hectàrees i l'espai natural protegit continua tancat. Anem fins al centre de comandament de la Bisbal d'Empordalla i tenim en Fèlix Martín. Fèlix.
6: Hola, bon dia. Són exactament 184 efectius de bombers que estaran treballant avui aquí en aquest incendi de les Gavarres, 40 dotacions. Per tant, s'ha reduït el nombre d'efectius que estaran treballant sobre el terreny. Aquest matí també serà destacada una reunió que hi ha de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura amb els propietaris afectats. Ens acompanya l'alcalde, Dani Encinas. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Amb quin objectiu aquesta trobada?
7: Bàsicament per poder situar els veïns, i des de divendres que els veïns afectats del perímetre, sobretot, i de l'incendi, i o estan neguitosos, i quan van poder anar alguns van perdre directament la vivenda, i no tenen pas cap mena d'estructura, no, alguns altres no hi han pogut accedir i perquè estava no hi han pogut anar, pel motiu que sigui, i el que volem és que se sentin recolzats, saber quines necessitats tenen, i arrel d'aquí doncs, després s'habilitarà el que és el pavelló de Cruïlles i per poder doncs, rebre el que sigui necessari, perquè ja hi havia gent que divendres estava dient què es necessita, què s'ha de portar, i el que no volíem era fer una crida de voluntariat ja divendres mateix, perquè coneixent els nostres veïns i els nostres companys ens haguessin emplenat doncs, el pavelló a dalt a baix. Ja realment és necessari saber ben bé què és el que necessita aquesta gent.
6: Hi ha 25 habitatges, estructures, també alguna barraca afectades per aquest incendi, algunes gairebé destrossades, en el conjunt de municipis on ha passat. A Cruïlles, exactament, a Monells, quantes?
7: A Cruïlles nosaltres tenim constància ara, gairebé a un quart de vuit del matí del dilluns, i d'una completament destrossada, d'una altra bastant afectada estructuralment, i després estem pendents, i amb l'informe que ens van donar d'infraestructures, de poder anar allà per veure si era estructural o només era l'entorn.
6: Però estem parlant d'habitatges de primera residència, quin tipus d'afectacions hi hauria exactament a Cruïlles?
7: Aquests que he comentat, aquests dos, serien habitatges de primera residència, després n'hi havia alguns que eren barraques o segona residència, que també s'han vist afectats, però ha sigut més a l'entorn.
6: El vostre municipi és dels que ha tingut més superfície cremada del massís de les Gavarres. Aquesta nit hi han estat treballant els bombers, evidentment avui també. Hi ha petits focus que han anat rebrotant, constància d'alguna situació greu a les últimes hores?
7: Que tinguem constància no, jo, o sigui que bona senyal. Jo, si no m'han trucat aquesta nit, jo, bona senyal, jo, perquè portem des de divendres que el mòbil no ha parat. i esperem que els cossos d'emergències puguin continuar treballant com fins ara i agrair la seva feina, però també, sobretot, reiterar agrair la feina dels ADF, dels pagesos i dels propietaris que han fet la seva feina.
6: Dani Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, gràcies i bon dia.
7: Merci.
6: Recordem que aquest incendi està estabilitzat des de dissabte a la nit, han anat apareguent petits focus i això dificulta encara que es pugui donar per controlat. Esperen fer-ho al llarg del dia d'avui o si no demà. A aquesta hora, recordar una altra vegada, 40 dotacions als bombers, per tant, 184 efectius que continuen treballant en aquest incendi a les Gavarres.
4: Gràcies, Fèlix. I ara marxem cap al País Valencià. Allà també la situació és molt complicada per un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, cremat almenys 150 hectàrees. El foc avança sense control, però hi ha obligat a desallotjar preventivament mig miler de persones. Afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Anem fins a Soneja. Alba Barbosa.
8: L'evolució és favorable, segons els bombers, tot i que aquest matí no el donaran per estabilitzat ni per perimetrat. Aquesta nit han treballat per contenir part important dels flancs, amb especial atenció al flanc esquerre perquè les flames no avancin cap a Assuévar. Per avui, aquest matí, s'incorporaran 17 mitjans aeris i els bombers són prudents de cara a les condicions meteorològiques que seran adverses, sobretot per les altes temperatures que s'esperen. Aquest matí, a les 9, hi ha prevista una reunió on també hi assistirà el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez. Pel que fa als desallotjats, 500 veïns d'Assuévar no podran tornar per ara a casa, tot i que la majoria aquí a Assuévar hi tenen la segona residència i no ha calgut buscar-los un segon allotjament. Sí que una cinquantena de veïns han passat la nit al seminari de Sogorbe. Pel que fa a les hectàrees, 150 hectàrees afectades, la xifra no ha variat des d'ahir a la nit i la majoria són dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
4: Doncs uns focs, ara ho comentava l'Alba Barbosa, que s'han declarat en un panorama d'altes temperatures. La segona onada de calor de l'estiu deixa, de fet, els termòmetres molt alts, fent els 40 graus a Ponent, a l'Alt Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre, en el cas de casa nostra, unes temperatures que s'accentuen avui a 18 comarques, amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil amplia des d'avui les restriccions contra els incendis. Protecció Civil i els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi, amplia les restriccions als espais naturals, concretament de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, i a més eleven a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
9: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle, i evidentment a la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112 i alertar a les institucions.
4: Recordeu també que en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: Canviem de qüestió. Veneçuela actualitza el balanç de víctimes del terratrèmol i l'eleva als 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. 35 de les víctimes són espanyoles. Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig d'aquesta tragèdia i la falta de seguretat a la vuitantena de recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
10: És Alexa, i mentre li pinten la cara i li fan un llaç que li recull els cabells negres, m'intenta explicar quants anys té. Viu des del dia de Sant Joan en una tenda de campanya amb els seus pares al Parc Est, on s'apleguen mig miler de tendes de campanya amb damnificats. Aquest cap de setmana, el parc era una festa. Personatges de Disney, tallers de pintura, animadors, jocs, balls i molts ulls tristos i d'incertesa. Segons les últimes xifres oficials, hi ha 850 edificis afectats i 190 van col·lapsar. Un d'aquests és on vivia en Wilmer, pare de dues criatures, ara viu al parc, però vol marxar.
11: Estoy aquí. Aquí he estado más seguro que en el otro parque, pero sin embargo han pasado cosas. Hace días que se robaron una niña, hace días había alguien que no era aquí y estaba solicitado por la policía. No es tan seguro. Eso es algo que, por lo menos personal, me angustia, porque como tenemos al niño, no sabemos qué puede pasar o quién esté al lado de nosotros. Entonces lo ideal es encontrar un alquiler donde nos podemos ir y estar relativamente mejor.
10: Els temors del Wilmer són també els de moltes ONGs que han denunciat desaparicions i tràfic de nens i adolescents. La festa ha servit a aquestes entitats per detectar possibles casos. Clara Vitola és portaveu d'Àngeles Guardianes.
12: Con los niños que hemos interactuado le preguntábamos él es tu familia, él es tu tío, ¿sí? ¿Estás segura? Hacemos esas preguntas porque, bueno, tenemos aquí unos responsables que podemos visualizar si de verdad son su familia o no.
10: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel doble terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent.

0: És un quart de nou, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem lentitud amb aturades a la 2 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident amb una motocicleta implicada que talla dos carrils. També per accident, retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona. Aquí també hi ha dos carrils tallats. I encara un tercer accident que complica la circulació a la Ronda Litoral des de Sant Adrià fins a Montjuïc en sentit Llobregat. Hem de parlar de transport públic. A la línia R3 de Rodalies avui es recuperava la circulació de trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però aquesta represa no està sent possible de moment degut a una incidència a la infraestructura entre Ripoll i Ribes. La circulació està interrompuda i Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. I encara un últim apunt sobre transport públic. Al metro de Barcelona, des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 ha estat tancada per obres, els trens no s'hi aturen.
0: El temps. La crònica és del Jofre Genué.
2: Comencem aquesta setmana amb la segona onada de calor de l'estiu. Una onada de calor que anirà més al llarg de la setmana i el seu moment més àlgid serà entre demà i dijous aproximadament, i veurem si a partir de dijous doncs es va desinflant. Ho podria fer, però molt lentament. Per tant, la sortida d'aquesta onada de calor serà lenta i, per tant, la podríem gairebé prolongar, almenys en alguns sectors, no de manera general, fins al cap de setmana. Ho haurem d'anar seguint. Però el que és ben segur és que entre avui i dijous el termòmetre torna a tocar sostre, torna a superar aquells llindars d'onada de calor amb una notable persistència. Ahir es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus, avui es podran arribar a superar i sobretot cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, on hi ha aquests avisos de calor i, per tant, on el termòmetre s'enfilarà més. En general, farà sol, amb termòmetres entre els 34-37 a gran part de l'interior, a la costa també superen els 30 fàcilment, i bé, a diferència d'aquests darrers dies no es esperen tramuntana, però les marianes poden ser una mica actives a les hores centrals del dia i sobretot a tota la serra prelitoral.
3: Fresca Info. Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
8: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
8: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem, ara marxem cap a Madrid. Hisenda reuneix avui les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat dels pressupostos del 2027. És un pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat, però sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista per finals de mes. Alba Gil.
9: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, però tot apunta que els populars no ho posaran gens fàcil, perquè amenacen d'imposar el debat sobre el finançament que s'ha d'abordar a finals de mes. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Carlos Cuerpo en declaracions al diario.
10: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.
9: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement.
0: I avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha l'exconsellera Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals.

0: professionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, declararan com a testimonis. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
1: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de Promoció de la Salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius que va al·legar Salut per aturar el subministrament de vacunes.
0: Anem ara cap a Lleida, on cau el percentatge de persones en situació irregular ateses al dispositiu per a treballadors temporers. Ho constaten l'Ajuntament i l'entitat Fruita amb Justícia Social, coincidint amb el procés de regularització impulsat pel govern espanyol. Estela Busoms.
2: Segons el regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, les persones que arriben sense paper s'han reduït a la meitat, del 40 al 20% del total. Per això assegura que la prioritat és facilitar que els que poden treballar, que són la majoria, puguin encadenar contractes i tinguin un lloc on dormir.
3: Si alguna empresa necessita un temporer per aquestes dates que falten, jo que sé, de juliol, i el problema és que ja el contractaria, però és que no tinc allotjament. Tranquil, l'allotjament el fiquem nosaltres.
2: Des de l'entitat Fruit amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que aquesta no hauria de ser la funció de la paeria.
4: És un bizum a la patronal, és un bizum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
0: I ara, cultura, els remakes són els protagonistes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Tornen La Casa de la Pradera i The Ghost in the Shell. Ho repassem amb en Marc Garriga.
5: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start for my family.
6: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats dels colons que van aixecar als Estats Units, afegint-hi bones dosis d'escenes d'aventures i de supervivència. S'estrena a Netflix dijous. L'altre remake destacat de la setmana és el de l'anime The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà, després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii, als anys 90, i les sèries de Kenji Kamiyama, i deixant de banda la incursió live-action protagonitzada per Scarlett Johansson, l'important estudi Science Saru torna a adaptar el manga cyberpunk original de Masamune Shirov i aporta la seva mirada dinàmica, divertida i profunda amb una animació 2D tradicional. Tot per una història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim i que encapçala una cyborg carismàtica que lluita contra el hackeig mental i les conspiracions geopolítiques a la xarxa.
7: Je suis né à Pont-à-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse.
8: On ne discute pas les décisions de l'arbitre.
6: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics als infants de la Resistència, a Movistar Plus dimecres, un film francès sobre un grup de nens que combat l'exèrcit nazi, i Mi Robot Favorito, a Filmin divendres, una cinta d'animació sense diàlegs creada pel DJ Kid Koala, que avança gràcies a la música i que és una faula sobre la memòria, el creixement i els vincles que ens acompanyen al llarg de la vida.
9: Un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple.
0: Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
10: Bon dia. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3 amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
11: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
10: Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland, que ha estat el gran protagonista del partit. Neymar ha marcat pel Brasil des del punt de penal ja en el temps afegit. El capità del Brasil, Marquinhos, s'expressava així al final del mateix.
12: Es mi culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
10: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
13: 3CAT Info.
10: Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final les seleccions d'Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
14: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
10: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit en un Mundial.
15: Vosotros estoy con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
16: Si te quedas...
15: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
10: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre i més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella al setzent de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans apunten que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat, afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. I encara en futbol, el blaugrana Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola, ha parlat d'un possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en una entrevista al Tot Gira de Catalunya en ràdio.
17: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
10: El Madrid, per la seva part, ha fet oficial el fitxatge de lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba procedent de l'Inter de Milà.
13: 3CAT Info.
10: El mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa del Tour de França disputada entre Tarragona i Barcelona. Una etapa que va ser seguida per unes 60.000 persones a la sortida de Tarragona i 125.000 a Barcelona a l'arribada, segons dades oficials. Del Toro, debutant a la ronda francesa, ha entrat en el primer lloc a l'arribada de Montjuïc acompanyat del cap de files del seu equip, Tadej Pogacar, que ha estat segon. El belga Remco Evenepoel va ser tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. L'olotí d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Alex Molenar, és el nou mallot de la muntanya.
18: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
10: A la classificació general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar i 15 sobre Benepul. Avui, tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles de 195 quilòmetres.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, som a la Catalunya Nord, on continua fora de control l'incendi que ja ha arrasat més de 4.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc ha obligat a evacuar prop de 10.000 persones d'una vintena llarga de municipis. A més, ha ferit de molta gravetat un bomber i un veí. El foc es propaga molt de pressa, atiat per la sequera i també pel fort vent. De seguida us ampliem aquesta informació. Més favorable és la situació al foc a les Gavarres. Els bombers confien a controlar les pròximes hores. El foc es va declarar divendres. Les flames han cremat unes 2.200 hectàrees i gràcies a la millora de les condicions meteorològiques el foc està estabilitzat des de dissabte a la nit. Tot i això, l'espai natural continua encara tancat. També pendents de l'incendi al País Valencià entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, que ha cremat almenys 150 hectàrees en aquest cas. Incendis en un clima d'altes temperatures. Aquí a Catalunya, la segona onada de calor avui s'intensifica amb 18 comarques sota avís per calor intensa i davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i també eleva 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Des d'ara fins les 9 també anirem fins a Istanbul, a Turquia, on demà ha de començar la cimera de l'OTAN. A les últimes setmanes la policia turca ha arrestat centenars de persones en diverses batudes. Les autoritats asseguren que són operacions antiterroristes per garantir la seguretat durant la reunió de l'Aliança, però les ONGs hi veuen motivacions polítiques. També farem, com cada dilluns, un repàs a les previsions de la setmana en política internacional i de casa nostra sabrem com es presenta la temporada turística a l'Alt Pirineu. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa al Mundial, Anglaterra s'enfrontarà a Noruega, als quarts de final.
2: Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 3-2. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre juga l'Espanya-Portugal.
1: Repassem també trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Dos accidents compliquen la circulació. Un a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Hi ha un carril tallat. L'altre a l'AP7, entre Reus i Constantí, en sentit Barcelona. En aquest punt hi ha dos carrils tallats. A la 2, a Sant Vicenç dels Horts, ja s'ha retirat l'accident que us explicàvem fa uns minuts. Tot i això, trànsit dens encara des de Sant Andreu de la Barca, en sentit Barcelona.
1: Pel que fa al temps, us ho dèiem fa tot just un moment, comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país, persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar però lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre, però es podran superar els 35 a gran part de l'interior. Passen 3 minuts de 9:15. Estem molt pendents dels focs que cremen a Catalunya, també a la Catalunya del Nord. Comencem ara a aquesta hora marxant cap a la Bisbal de l'Empordà, on hi ha el centre de comandament d'aquest foc declarat en aquesta comarca. Els bombers confien a tenir controlat entre avui i demà l'incendi que es va declarar divendres. Recordem, a tocar de les Gavarres. Les flames han afectat unes 2.200 hectàrees i l'espai natural protegit continua encara tancat. Pendent de tot plegat hi tenim en Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, els bombers tenen clar que difícilment es podrà donar aquest incendi per controlat al llarg del dia. Després de les revifades, també fora del perímetre que hi ha hagut aquesta nit i matinada, especialment a prop de la urbanització Mas Ambrós, a Calonge. Ho concretava la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz.
5: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades. És un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
4: Segons l'últim recompte, han cremat, segons dades de satèl·lit, exactament 2.020 hectàrees, la majoria al massís de les Gavarres, amb afectacions directes a banda del bosc amb 25 habitatges, dels quals 11 amb destrosses molt greus i danys estructurals. Alguns d'aquests danys més importants són el municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i els afectats es reuniran aquest matí amb l'alcalde Dani Encinés, ha concretat ell mateix en declaracions a 3CAT Info.
6: El que volem és que se sentin recolzats, saber quines necessitats tenen. S'habilitarà el que és el pavelló de Cruïlles per poder, doncs, rebre el que sigui necessari. Tenim constància d'una completament destrossada, d'una altra bastant afectada estructuralment, i després estem pendents i amb l'informe que ens van donar d'infraestructures de poder anar allà per veure si era estructural o només era l'entorn.
4: Treballen avui en aquest incendi de les Gavarres 184 efectius dels bombers, la majoria per terra, però també amb un helicòpter.

0: a la Catalunya del Nord. És la Montse Poblet amb el suport tècnic del Pep Casanovas. Montse.
1: El foc avança sense control, continua així i amb moltíssima rapidesa. Només aquesta nit ha cremat 1.000 hectàrees i, per tant, ja són 4.600. Malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant, les flames han saltat al riu Tet i ara les flames ja estan a tocar del massís dels Aspres, una zona de difícil accés pels mitjans terrestres que els bombers volen evitar de totes totes.
2: Les condicions climàtiques que han estat rappelades per monsieur le préfet són assez exceptionnelles.
3: Les condicions climàtiques són bastant excepcionals i malgrat l'esforç i la valentia dels bombers i dels suports, tenim una vegetació molt densa a la riba. El foc ha saltat de la vorera dreta a l'esquerra i el tenim a tocar del massís d'Aspres.
2: Et maintenant se trouve dans le début des Aspres.
1: Ara hi ha més de 10.000 persones evacuades. Els és alert dels telèfons no paren de sonar, demanant a la gent que viu a les comunes d'Aspres i d'Ill Sortet que abandonin els pobles, si és que encara hi són, i que, si no tenen manera de marxar, que demanin ajuda als ajuntaments perquè els traslladin a algun dels albergs habilitats per acollir-los. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els ha agraït a primera hora del matí la comprensió i els advertia del perill que comporta intentar tornar.
4: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
3: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles, que avui no intentin tornar-hi, que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment no poden tornar-hi.
1: La meteorologia no ajuda. De moment no bufa el vent, però la previsió és que el dia d'avui torni a ser extremadament calorós. Pel que fa als ferits, l'últim balanç és de 5 persones ferides lleus. Ahir es va qualificar per error de crític l'estat d'un bomber i d'un veí.
0: I on també és molt complicada la situació és al País Valencià. Un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc avança sense control a aquesta hora, obligat a desallotjar preventivament mig miler de persones i ha obligat ha afectat també una part del parc natural de la Serra d'Espadà. Doncs bé, Europa, la situació, aquests incendis estan afectant sobretot també Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat ja 13.000 hectàrees al centre del país. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus, i les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços. De fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques d'extinció. Les autoritats creuen que la situació però està millorant i els veïns es mostren optimistes.
5: Molts militars, molts bombers...
6: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat, i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
5: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
0: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. El més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. I a casa nostra, la segona onada de calor de l'estiu tindrà temperatures per sobre dels 40 graus o que fregaran aquesta xifra a Ponent, a l'Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre aquests dies. Unes temperatures que avui ja augmenten amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil amplia des d'avui les restriccions contra els incendis. Tant Protecció com els agents rurals demanen extremar les precaucions davant aquest elevat perill d'incendi. Amplia les restriccions als espais naturals, concretament de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. A més, a van a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Ima Soler, feia crides a la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
7: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i, sobretot, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
0: Recordem que en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15. Tractem altres qüestions. A Ucraïna, almenys 10 persones han mort i una cinquantena han resultat ferides a la regió de Kiev arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada. La majoria de les víctimes s'han registrat a la capital ucraïnesa, on una nova onada de míssils ha provocat desenes d'explosions i danys en diversos edificis residencials. Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars. L'ofensiva arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici

0: Sí, de la invasió russa. Doncs parlant d'aquesta cimera a Istanbul, a Turquia, hi ha hagut més de 100 detinguts en les protestes contra aquesta cimera de l'OTAN, que a partir de demà ha de reunir a la capital del país els principals líders occidentals, amb Donald Trump al capdavant. A les últimes setmanes, la policia turca ha arrestat centenars de persones més en diverses batudes. Segons les autoritats, aquestes operacions són antiterroristes i per garantir la seguretat davant la reunió. Però les ONGs hi veuen motivacions polítiques. Enviat especial a Istanbul, Bruno Forteamiras.
1: Durant aquest cap de setmana, a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara, convocada pel Partit Comunista Turc. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments amb els manifestants. A banda del centenar de detinguts en aquesta protesta d'ahir, des de finals de juny, la policia turca també ha arrestat més de 200 altres persones. Segons la fiscalia, estan vinculades a grups terroristes jihadistes o organitzacions violentes d'extrema esquerra, però les ONGs del país i Amnistia Internacional avisen que entre els detinguts hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Els partits de l'oposició consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió contra els dissidents i imposar la llei marcial de forma encoberta. En paral·lel, i coincidint amb tot això, avui mateix declara en tres judicis diferents el principal líder de l'oposició a Turquia, el socialdemòcrata Ekrem İmamoğlu. Està empresonat i acusat de delictes de corrupció i espionatge, entre altres. Els seus partidaris denuncien que tot plegat és un muntatge del govern.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Tornem cap a casa nostra, canviem radicalment de qüestió. Parlem ara del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que dona el tret de sortida a una nova temporada d'ecoturisme amb una oferta d'activitats guiades per descobrir el patrimoni natural i cultural del territori de manera més responsable. Una iniciativa que vol consolidar un model turístic basat en la conservació de la natura i en el desenvolupament sostenible. Pau Rovira.
3: La programació inclou sortides d'interpretació de la natura, observació de fauna, itineraris botànics, activitats familiars i propostes per conèixer els oficis i la cultura de les valls pirinenques. Totes les activitats estan conduïdes per guies, intèrprets i empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb l'objectiu d'oferir experiències respectuoses amb l'entorn. El director del parc, Marc Garriga, destaca que l'ecoturisme és una eina per conservar el territori i apropar-lo als visitants, i explica les principals novetats d'aquesta temporada.
4: L'associació de guies ja ha sumat 35 socis, fet que demostra la força i la professionalització del guiatge al nostre territori. Fem una aposta més clara per l'astronomia, posant en valor el cel fosc protegit de l'Alt Pirineu. Reforcem les sortides pel País de l'Ossa, amb grups reduïts de màxim 7 persones, i ampliem el guiatge cultural amb visites a esglésies romàniques i barroques, els camins de l'exili i el despoblat de Santa Creu de Llagunes.
3: Una temporada que també vol reforçar la col·laboració entre el Parc Natural, els professionals del territori i el sector turístic per impulsar un model que ja generi activitat econòmica sense comprometre'n la conservació.
0: I ara parlem de castells. Els Minyons de Terrassa són la cinquena colla que aquesta temporada assoleix un castell de gamma extra. Aquest diumenge, a la Diada de Festa Major de la cocapital vallesana, els de la camisa malva han completat els dos de nou, Josep Almirall.
5: Els Minyons han començat la Diada descarregant el 4 de nou, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de Nou ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de nou i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de Set. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta Diada de Festa Major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de Set. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix i han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
0: Hem arribat a 9:15, connectem de nou amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?
6: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora són a l'àrea de Barcelona, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià fins a la Barceloneta en sentit Llobregat i a l'A2 de Sant Andreu de la Barca a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, en tots dos casos per accidents ja retirats. També trams amb densitat a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Barcelona. Hem de parlar de transport públic. A Rodalies hi ha una nova incidència que afecta la línia R4. Els trens circulen amb 20 minuts de mitjana de retard per una incidència en la infraestructura, segons informa Renfe, ja resolta a l'estació de Montcada Bifurcació. Recordem també que a l'R3 avui s'havia de recuperar la circulació de trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però aquesta represa de moment no està sent possible. Adif informa que un arbre ha caigut sobre la catenària i degut a aquesta incidència la circulació està interrompuda entre Ripoll i Ribes. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
7: Déu-n'hi-do les temperatures aquesta matinada, perquè al voltant de la costa central, com sempre, al barri del Raval de Barcelona, el termòmetre ja no baixa dels 28. I, a més, amb una perspectiva que al llarg de la setmana la temperatura doncs, fins i tot es pugui inflar més. De fet, s'inicia a partir d'avui aquesta onada de calor que ens acompanyarà pràcticament tota la setmana, sobretot en alguns sectors, potser no de manera general. Pot ser una onada de calor que, a priori, afecti més directament l'interior del país, però bé, les elevades temperatures extremes i superant els llindars d'onada de calor, amb una persistència de més de 3 dies, estan gairebé assegurats i avui, de fet, començarem a superar els 40 graus al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre, que és on hi ha els avisos de risc més alt. Bé, la jornada serà assolellada, amb aquestes mínimes, com dèiem, de 28 graus a Barcelona, però en general encara s'ha dormit bastant bé a l'interior, amb valors inferiors als 20, fins i tot a l'AS ha arribat al 6, com a valor més baix, una mica fred, i Vicenza Tramuntana. Avui esperem que les marinades imposin arreu, com a molt moderada, sobretot a partir de migdia fins a mitja tarda vespre, i sempre afectant més directament a la serra prelitoral o Catalunya Central.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts de 9:15.
2: On posem el focus?
0: Doncs com fem tots els dilluns, de fet, a aquesta hora, repassem quines són les previsions que ens depara la setmana, tant a nivell polític com a nivell internacional. Avui començarem per política, amb una setmana marcada pels incendis al país, amb el de les Gavarres, recordem que encara crema, us n'hem parlat al llarg d'aquest dematí. Tenim aquí ja el cap de política, en Raül Florer. Raül, molt bon dia.
8: Bon dia, Àngels.
0: Doncs precisament aquests incendis seran un dels temes que sortiran aquest dimecres a la sessió de control del Parlament.
8: Sí, dimecres torna a haver-hi ple al Parlament, dimecres i dijous, un ple que comença, com és habitual, amb les preguntes de l'oposició al president de la Generalitat. Realitat a Salvador Illa, i un dels temes més destacats que hi poden posar els partits sobre la taula són aquests últims incendis i també la gestió forestal, que n'hem anat parlant també durant tot el cap de setmana i també durant tota la setmana passada. Avui també la majoria de partits reuneixen les seves executives, com és un clàssic també de cada dilluns. Entre d'altres, escoltarem avui el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que surt ell a fer balanç d'aquesta recta final del curs polític.
0: Doncs veurem què diu la setmana. Recordem que el jutge Peinado ha de decidir què fa amb el passaport de Begoña Gómez.
8: Sí, serà, sens dubte, un dels temes destacats d'aquesta setmana que avui comencem. La parella del president espanyol té el passaport retirat, ho va decidir, recordem-ho, el jutge del cas, Juan Carlos Peinado, quan la va enviar a judici, però la setmana passada Gómez va demanar-li que li lliurés temporalment aquest passaport per poder acompanyar Pedro Sánchez aquest dimarts a Turquia, on es fa la cimera de l'OTAN, i també a Londres, on es gradua una de les seves filles. El jutge haurà de decidir probablement avui mateix, perquè la sortida és demà dimarts, si li lliura el passaport per fer aquests dos viatges. La defensa de Gómez ha al·legat que estarà acompanyada en tot moment de l'equip de seguretat de la Moncloa.
0: I tot això en una setmana de diverses declaracions als jutjats pel cas Leire. Qui veurem declarant?
8: Doncs la declaració més esperada d'aquesta setmana serà divendres, quan veurem al jutjat com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Narbona haurà de respondre pel cas Leire, en especial pels missatges amb aquesta exmilitant socialista, i també pels diners que membres víctimes d'aquesta trama haurien cobrat directament del partit per les seves suposades tasques per intentar frenar les investigacions judicials que afectaven el nucli del president espanyol, de Pedro Sánchez.
0: I tot plegat, Raül, mentre el govern espanyol fa avui nous passos, ara en parlàvem, per aprovar els primers pressupostos d'aquesta legislatura.
8: Sí, avui l'executiu reuneix a totes les comunitats autònomes del règim comú, Catalunya, òbviament, inclosa, és el Consell de Política Fiscal i Financera, i d'aquesta trobada n'han de sortir el sostre de despesa dels comptes i també els objectius de dèficit a què hauran d'arribar els governs autonòmics. Un cop això estigui acordat avui mateix, aquests objectius hauran de passar, serà demà dimarts, pel Consell de Ministres per anar després al Congrés dels Diputats, on probablement es tombaran i aleshores es tornaria a activar el mecanisme perquè es tornés a aprovar l'executiu espanyol. Aquesta és una de les primeres pedres per poder presentar els pressupostos ja en el nou curs polític. Avui els territoris governats pel Partit Popular amenacen de forçar un debat en aquest Consell de Política Fiscal i Financera sobre la reforma de finançament, un tema encallat des de fa mesos i que hauria de resoldre una altra nova reunió amb les comunitats autònomes, però ja de cara a la segona quinzena del mes de juliol.
0: Doncs de tot això n'estaran pendents les taules de política. Raül Flores, gràcies, fins ara.
8: Gràcies, bon dia.
0: I a l'Internacional, Sergi Roca, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Ja en fèiem referència ara també pel que feia, pel que ens parlava el Raül. Ens hem de fixar d'entrada en la cimera que hi haurà a l'OTAN demà.
9: Sí, demà i dimecres, encara concretament la capital turca, amb molt de protagonisme, a banda, doncs, de, evidentment, de Pedro Sánchez, doncs, de Donald Trump. Donald Trump arribarà demà, les properes hores encara, d'aquí unes 24 hores, encara a Turquia, i parlarà allà, més enllà de la resta de líders d'aquesta aliança atlàntica, doncs, amb el líder, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i també el sirià Ahmed al-Shara, que participa també com a convidat en aquesta cimera. Amb Ucraïna, per tant, molt, com sempre passa en aquestes cimeres, molt protagonista en aquesta trobada, i no només pel que fa a Ucraïna, sinó amb tot el que té relació amb la despesa en defensa, i això també toca Pedro Sánchez. De fet, no es descarta ja en briefings, en trobades amb la premsa prèvies per part de nord-americana, doncs ja s'ha assenyalat que no es descarta una nova estirada d'orelles a Espanya per aquesta, el que considera Donald Trump, que no s'està complint a nivell de despesa en defensa per part del govern espanyol. També altres països, però sobretot el govern espanyol. Per tant, veurem què depara aquesta cimera de l'OTAN.
0: Doncs a veure què diuen tots plegats. A l'Iran, culminen les cerimònies per Ali Khamenei?
9: Culminen dijous, dia 9, amb l'enterrament del líder suprem. Ho faran amb Mashhad, a l'Iran. Abans, però, cada dia hi ha demostracions massives d'homenatge. Ara mateix n'hi ha una al centre de Teheran. Avui, doncs, a la capital iraniana. Demà, a la ciutat santa de Qom. I dimecres, fins i tot sortint del país, perquè la cerimònia fúnebre, doncs, anirà fins a ciutats de l'Iraq, on també hi ha fidels xiites, evidentment, i també fidels del règim de la República Islàmica.
0: Ara situem-nos a Europa. Demà, protagonisme per Marine Le Pen. Què hem de saber?
9: Sabrem, i ella sabrà, sobretot ella, sabrà si podrà ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera del 2027. Per què? Doncs perquè hi ha la sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu, que determinarà, vaja, si continuarà inhabilitada o no. Per si de cas, ja ho hem estat explicant aquest cap de setmana i ho continuarem fent demà, de seguida que ho coneguem, amb Isabel Galí, la nostra corresponsal a París. Doncs el regrupament nacional ja ha preparat per substituir-la el president del partit, Jordan Bardella.
0: I de França cap al Regne Unit, on comencen les primàries del Partit Laborista?
9: Aquí està claríssim, si no hi ha sorpreses, que són unes primàries, doncs, ja prou fet. Andy Burnham, doncs, serà qui substituirà el dimitit Keir Starmer, i per tant també, a banda del líder del Partit Laborista, doncs, es convertirà en les properes setmanes, molt possiblement el 20 de juliol ja, en primer ministre britànic.
0: Per acabar, Sergi, no ens n'oblidem de Veneçuela.
9: No, perquè hi ha aquest balanç encara provisional de 3.300 morts, molt provisional, encara hi ha milers i milers de desapareguts, i ho continuarem explicant aquesta setmana amb els enviats especials Joan Biosca, corresponsal de l'Amèrica Llatina, i Miquel Jarque, doncs, company de la secció de Societat, que ja porta uns quants dies, doncs, movent-se pel terreny fins a La Guaira, fins a Caracas, doncs, explicant tots els problemes derivats d'aquests terratrèmols.
0: Fantàstic. Sergi Roca, gràcies. Bon dia.
9: Adéu, bon dia.
2: Esports.
0: I ara saludem l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
10: Bon dia. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3, amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez, també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
11: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
10: Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland, que ha estat el gran protagonista del partit. Neymar ha marcat pel Brasil des del punt de penal ja en el temps afegit. La reflexió sobre l'eliminació brasilera la fa el seu seleccionador, Carlo Ancelotti.
12: Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora fez no un mundial espectacular, ma un bon mundial. Yo acho que también no juego de hoy se podía merecer ganar el juego, y cuando pasa un momento así tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando.
10: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info.
10: Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final les seleccions d'Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
13: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
10: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu últim partit en un Mundial.
14: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
10: L'Espanya-Portugal es jugarà a les 9 del vespre. Més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Florin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16ens de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions les últimes hores entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat, afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. El mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa del Tour de França, disputada entre Tarragona i Barcelona. Una etapa que va ser seguida per unes 60.000 persones a la sortida a Tarragona i unes 125.000 a Barcelona a l'arribada. Del Toro, debutant a la ronda francesa, va entrar en el primer lloc a l'arribada a Montjuïc, acompanyat del cap de files del seu equip, Tadej Pogacar, que va ser segon. El belga Remco Evenepoel va ser tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. L'Ulutí, d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Àlex Molenar, és el nou líder de la muntanya.
15: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
10: A la classificació general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Benepul, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Avui, tercera i última etapa per territori català entre Granollers i Els Angles, de 195 quilòmetres de recorregut. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda travessi la frontera per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya del Nord en les últimes hores.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I obrim aquest informatiu amb el titular del trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
1: Besòs. 9 matí amb incidències a Rodalies i a retards de 20 minuts a l'R4 i a l'R3. Avui s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però de moment no està sent possible per un arbre que ha caigut sobre la catenària. La circulació està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà i a servei alternatiu per carretera.
0: Es manté descontrolat el foc de la Catalunya del Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar ahir, ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. La situació és més favorable al Baix Empordà. Els bombers confien controlar en les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres al matí a la Serra de les Gavarres. Les flames han cremat unes 2.200 hectàrees i gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, el foc està estabilitzat des de dissabte a la nit. Tot i això, l'espai natural protegit continua tancat. I al País Valencià, un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc continua fora de control, obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espada. La segona onada de calor s'intensifica avui a Catalunya, amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan. Un sisme amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. Almenys 11 morts a Ucraïna en un nou bombardeig massiu de Rússia contra la regió de Kiev. Moscou ha disparat 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital, en un atac a la vigília de la cimera de l'OTAN. L'escriptora valenciana Gemma Pascual publica La vida és allò que passa mentre esperes un maig. L'autora de La puta i la santa fa un canvi total de registre amb el nou treball i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor.
2: Esports. Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre s'enfrontaran a Espanya i Portugal als vuitens de final i més tard ho faran els Estats Units i Bèlgica. I al Tour de França, el mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix de líder. Avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no podrà haver-hi públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord.
0: I pel que fa al temps, comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i Terres de l'Ebre, però es podran superar els 35 graus a gran part de l'interior.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts i mig del punt de les 9 del matí. És dilluns 6 de juliol del 2026 i aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les altes temperatures i el vent mantenen actius 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya del Nord hi crema sense control un foc que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, hi ha 5 ferits lleus, entre ells un bomber. Hi ha 26 municipis evacuats. Connectem ara amb l'enviada especial a Tuïr, a la Catalunya del Nord, la Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Pep Casanovas. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia. Ara estem a un dels centres habilitats per acollir els més de 10.000 evacuats dels 26 municipis en perill per la proximitat d'aquest incendi que, com deies, avança sense control. Som a la Maison del Ciutadà de Tuïr, un poble situat més o menys al centre de tots els municipis evacuats, on avui han dormit unes 300 persones que van arribar ahir al vespre en cotxes i en autocars habilitats pels seus ajuntaments, com ens explicava l'alcalde de Tuïr, Estefan Mestres.
5: Aquesta gent ha arribat a 6, a 7, ahir a la tarda, i han tingut de menjar, de dormir, de se fer soigner. 300 persones han vingut a Tuïr per la nit. 400 a 500 han anat dans d'autres pobles, Canoès, Perpinyà, etc.
4: En concret, aquí a la Maison del Ciutadà han passat la nit unes 60 persones, però també n'hi ha a hotels i a cases particulars. Aquí hi ha llits de campanya, mantes tèrmiques, restes del sopar d'ahir, l'esmorzar, i també els ofereixen atenció mèdica i psicològica a qui la necessiti. El Lucas és un dels veïns que va haver de sortir corrent d'Illa Sortel.
6: Hi havia molt fum i era molt difícil respirar. No es veia res i era complicat respirar i traslladar la gent gran que estava amb nosaltres.
4: Aquesta nit el foc ha cremat 1.000 hectàrees més i ja està a 4.600. Ha saltat el riu Tet i està a tocar del massís dels Aspres, un punt d'accés molt complicat pels mitjans terrestres que els bombers miren d'evitar de totes totes. De fet, és allà on estan concentrant la majoria d'esforços aquest matí. Un dia en el que la meteorologia no ajudarà perquè les temperatures es preveuen molt altes.
0: Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Pep Casanovas. Gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
0: I en el cas de l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, l'evolució durant la nit ha estat la prevista, tot i que alguna revifalla fa pensar que no es podrà donar formalment per controlat fins demà. Les flames, recordem-ho, han afectat unes 2.200 hectàrees. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Fèlix Martín.
7: Hola, bon dia. Sí, els bombers tenen clar que difícilment es podrà donar aquest incendi per controlat al llarg del dia, després de les revifades, també fora del perímetre que hi ha hagut aquesta nit i matinada, especialment a prop de la urbanització Mas Ambrós, a Calonja. Ho concretava la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz.
8: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades. És un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
7: Segons l'últim recompte, han cremat, segons dades de satèl·lit, exactament 2.020 hectàrees, la majoria al massís de les Gavarres, amb afectacions directes a banda del bosc amb 25 habitatges, dels quals 11 amb destrosses molt greus i danys estructurals. Alguns d'aquests danys més importants són el municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i els afectats es reuniran aquest matí amb l'alcalde Dani Encinés, ha concretat ell mateix en declaracions a 3Cat Info.
9: El que volem és que se sentin recolzats, saber quines necessitats tenen. S'habilitarà el que és el pavelló de Cruïlles per poder, doncs, rebre el que sigui necessari. Tenim constància d'una completament destrossada, d'una altra bastant afectada estructuralment, i després estem pendents, i amb l'informe que ens van donar d'infraestructures, de poder anar allà per veure si era estructural o només era l'entorn.
7: Treballen avui en aquest incendi de les Gavarres 184 efectius dels bombers, la majoria per terra, però també amb un helicòpter bombarder. Ja s'han retirat el reforç que hi havia de militars de l'UME.
0: I un cop estabilitzat el foc, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer pas serà determinar en previsió quantes hectàrees s'han cremat.
10: Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumades fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: El que més preocupa és l'erosió del sòl. Pel que fa a la massa forestal, algunes espècies tenen capacitat de recuperació, com els pins, que poden rebrotar amb facilitat, i les sureres, sempre que el foc no n'hagi malmès l'escorça. Segons els primers càlculs, l'incendi podria haver afectat prop d'un 8% de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que en total ocupa unes 28.000 hectàrees. I els veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, han pogut dormir a casa després de passar dues nits desallotjats per l'incendi. Alguns seguien les flames per càmeres de videovigilància o a través d'informació de grups de WhatsApp. Bert Artigas Fontàs.
11: Durant dos dies han viscut pendents del foc, molt angoixats per si les flames arribaven a casa seva. Ho expliquen la Maria i en Miquel, dos dels veïns.
12: I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
13: Pel WhatsApp dels veïns i tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
11: Avui ja han pogut dormir a casa i tot i que ja han deixat enrere els nervis, ara senten tristesa de veure el país

0: paisatge de les Gavarres completament calcinat.
1: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i demés.
0: La majoria de cases en aquesta zona estan intactes, tot i que en alguns casos el foc ha afectat jardins o portes dels habitatges.
2: On també és molt complicada la situació és al País Valencià. Un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palència, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc avança sense control i ha obligat a desallotjar preventivament mig miler de persones i afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espada. Des de Soneja, Alba Barbosa.
3: L'evolució és favorable, segons els bombers, tot i que aquest matí no el donaran per estabilitzat ni per perimetrat. Aquesta nit han treballat per contenir part important dels flancs, amb especial atenció al flanc esquerre perquè les flames no avancin cap a Assuévar. Per avui, aquest matí, s'incorporaran 17 mitjans aeris i els bombers són prudents de cara a les condicions meteorològiques que seran adverses, sobretot per les altes temperatures que s'esperen. Aquest matí a les 9 hi ha prevista una reunió on també hi assistirà el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llull. Pel que fa als desallotjats, 500 veïns d'Assuévar no podran tornar per ara a casa, tot i que la majoria aquí a Assuévar hi tenen la segona residència i no ha calgut buscar-los un segon allotjament. Sí que una cinquantena de veïns han passat la nit al seminari de Sogorbe. Pel que fa a les hectàrees, 150 hectàrees afectades, la xifra no ha variat des d'ahir a la nit i la majoria són dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
2: Més lluny de casa nostra, els incendis estan afectant també Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
4: Molts militars, molts bombeiros...
5: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat, i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
4: Podrà terminar hoje, mas no ho sabem.
2: A Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica, al nord del país, i ha format un núvol tòxic. Tornem a Catalunya. La segona onada de calor de l'estiu tindrà temperatures per sobre dels 40 graus o que fregaran aquesta xifra a Ponent, a l'Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que augmenten avui amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil amplia des d'avui les restriccions contra els incendis. Protecció Civil i els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi i amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, eleven a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, feia crítica des de la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
6: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i sobretot si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
2: En els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals. I acabem, ja abans d'arribar al punt d'un quart de 10 del matí, explicar-vos que el govern aprova una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. És una iniciativa que vol reforçar la gestió dels entorns naturals, minimitzar el risc d'incendis i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. I ara sí, un quart de 10.

0: I abans de connectar amb l'equip viari, explicar-vos que des d'avui fins al 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa del metro de Barcelona, el de l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible. També des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 queda fora de servei. Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5, s'hi posen ascensors i s'eleven les andanes. Ara sí, sapiguem quin és l'estat de les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant precisament i seguint parlant de transport públic, perquè està sent un nou

0: matí complicat amb incidències a Rodalies. Hi ha retards de 20 minuts a l'R4 i a l'R3 avui s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però de moment això no està sent possible per un arbre que ha caigut sobre la catenària. La circulació està interrompuda en aquesta línia entre Ripoll i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera. Pel que fa al trànsit, ara sí, les principals retencions a aquesta hora són a l'àrea de Barcelona, punts habituals a les entrades de la ciutat i a les rondes, sobretot en sentit Llobregat. Per cert, que avui estem molt pendents també. A aquesta hora ja hi ha afectacions al trànsit i al transport públic pel pas de la tercera etapa del Tour de França, amb sortida des de Granollers i pas per les comarques del Vallès Oriental, Osona i les Cerdanyes. Recomana consultar les afectacions abans de sortir.
1: El temps.
2: Crònica del Jofre Genover.
3: Comencem aquesta setmana amb la segona onada de calor de l'estiu. Una onada de calor que anirà més al llarg de la setmana i el seu moment més àlgid serà entre demà i dijous aproximadament, i veurem si a partir de dijous doncs es va desinflant. Ho podria fer, però molt lentament. Per tant, la sortida d'aquesta onada de calor serà lenta i, per tant, la podríem gairebé prolongar, almenys en alguns sectors, no de manera general, fins al cap de setmana. Ho haurem d'anar seguint. Però el que és ben segur és que entre avui i dijous el termòmetre torna a tocar sostre, torna a superar aquests llindars d'onada de calor amb una notable persistència. Ahir es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus, avui es podran arribar a superar i sobretot cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, on hi ha aquests avisos de calor i, per tant, on el termòmetre s'enfilarà més. En general, farà sol, amb termòmetres entre els 34, 37, a gran part de l'interior, a la costa també superant els 30, fàcilment, i bé, a diferència d'aquests darrers dies, no esperem tramuntana, però les marianes poden ser una mica actives a les hores centrals del dia i sobretot a tota la serra prelitoral.
1: Fresca Info.
4: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
5: Víctor Fernández, alias
6: El Pajarito.
7: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
8: És una superació estar aquí.
7: Ni per diners.
9: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
7: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
10: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
11: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
12: Jo estic molt content amb mi mateix.
7: Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
13: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
14: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes d'aturades d'autobusos.
13: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
15: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
13: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: Catalunya migdia.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Amb Òscar Fernández.
18: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
18: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
1: 3CAT Info.
2: Passen pràcticament 5 minuts d'un quart de 10 del matí. Veneçuela actualitza el balanç de víctimes del terratrèmol i l'eleva als 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. 35 de les víctimes són espanyoles. Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat a la vuitantena de recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
19: És Alexa, i mentre li pinten la cara i li fan un llaç que li recull els cabells negres, m'intenta explicar quants anys té. Viu des del dia de Sant Joan en una tenda de campanya amb els seus pares al Parc Est, on s'apleguen mig miler de tendes de campanya amb damnificats. Aquest cap de setmana, el parc era una festa. Personatges de Disney, tallers de pintura, animadors, jocs, balls i molts ulls tristos i d'incertesa. Segons les últimes xifres oficials, hi ha 850 edificis afectats i 190 van col·lapsar. Un d'aquests és on vivim.

0: cria en Wilmer. Pare de dues criatures, ara viu al parc, però vol marxar.
1: Este, aquí he estado más seguro que en el otro parque, pero sin embargo han pasado cosas. Hace días que se robaron una niña, hace días había alguien que no era aquí y estaba solicitado por la policía. No es tan seguro. Eso es algo que, por lo menos en lo personal, me angustia, porque como tenemos al niño, no sabemos qué puede pasar o quién esté al lado de nosotros. Entonces lo ideal es encontrar un alquiler donde nos podemos ir y estar relativamente mejor.
0: Els temors del Wilmer són també els de moltes ONGs que han denunciat desaparicions i tràfic de nens i adolescents. La festa ha servit a aquestes entitats per detectar possibles casos. Clara Vitola és portaveu d'Àngeles Guardianes.
2: Con los niños que hemos interactuado le preguntábamos, ¿él es tu familia? ¿Él es tu tío? ¿Sí? ¿Estás segura? Hacemos esas preguntas porque, bueno, tenemos aquí unos responsables que podemos visualizar si de verdad son su familia o no.
0: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel doble terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent.
3: Almenys 11 morts a Ucraïna pels bombardejos intensos de Rússia contra la regió de Kiev. Moscou ha llançat 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital, on ha provocat desenes d'explosions i danys en una quinzena d'edificis residencials. Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars. L'ofensiva arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. La setmana passada, una altra onada de bombardejos va deixar una trentena de morts a la capital ucraïnesa. Rússia, per la seva banda, assegura que ha abatut més de mig milió de drons d'Ucraïna aquesta nit, sobretot a la regió de Moscou, amb una mort a la península de Crimea.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Després de l'escruixidora novel·la La puta i la santa, una història de violència i desigualtat de gènere, l'escriptora valenciana Gemma Pascual fa un canvi total de registre i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor. Es titula La vida és allò que passa mentre esperes un match, la història de la Martina, una dona vital i vulnerable que entra en una aplicació de cites per trobar l'amor. Ens ho explica la Montse Camps.
5: És una comèdia que s'emmarca en el subgènere literari chiclit, com explica Pascual a aquesta emissora.
6: Chiclit és Bridget Jones, Sex en Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor, d'amor per ella, però també d'amor romàntic, que clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
5: Una comèdia que també fa crítica social perquè aborda temes com la grassofòbia.
6: És molt dur, sobretot la gent jove quan va comprar-se roba, que una és una XL, l'altra són dos XL, l'altra és... I clar, fan moltes animalades en el menjar i en tot. L'estàndard de dona que veiem en els aparadors és una perxa. I això ho hem d'explicar, perquè la gent s'ha de mirar de matí i s'ha d'estimar ella mateixa.
5: El barri barceloní del Poble Sec és l'escenari de la novel·la, que també denuncia la gentrificació a través de la protagonista, que ha de lluitar per conservar el negoci familiar, una granja on cada dia s'hi troben desenes de persones per fer el vermut i compartir xerrades i vivències.
6: Em vaig enganxar a Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles. El capital, el liberalisme, està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
5: La protagonista està envoltada de clients que s'han convertit en amics que l'ajuden a tirar endavant. Per això, un altre tema del llibre és la necessitat de construir comunitat.
6: Si no fem comunitat, què ens queda? Ens quedem sols, vivim en comunitat. El capitalisme es vol individuals, perquè si som individuals no tenim força. A la granja es troben tot i, clar, si ho busquem comunitat i la gent ajuda, la vida és més fàcil de passar.
5: Un llibre ple de gags que provoca més d'una rialla i, si té èxit, ens ha avançat l'autora, hi haurà més novel·les amb la Martina com a protagonista.
4: Esports.
3: Informació esportiva amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
7: Bon dia. A Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol. Tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3, amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez, també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
8: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
7: Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland. Neymar ha marcat pel Brasil des del punt de penal ja en el temps afegit. La reflexió sobre l'eliminació brasilera la fa el seu seleccionador, Carlo Ancelotti.
9: Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora fez no un mundial espectacular, ma un buen mundial. Yo acho que también en los juegos de hoy se podía merecer ganar el juego. Y cuando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando.
7: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
4: 3CAT Info.
7: Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final les seleccions d'Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
10: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
7: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit en un Mundial.
11: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
7: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre. Més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat al nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut contactes i gestions entre la Casa Blanca i la FIFA les últimes hores. La Federació de Bèlgica ha expressat el seu malestar en un comunicat molt dur, afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. Parlem de ciclisme. El mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa del Tour de França disputada entre Tarragona i Barcelona. Del Toro, debutant a la ronda francesa, va entrar ahir en el primer lloc a l'arribada de Montjuïc, acompanyat del cap de files Tadej Pogacar, que va ser segon. El belga Remco Evenepoel va ser tercer i el danès Vingegaard va ser quart. L'olotí d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou líder de la muntanya.
12: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
7: A la classificació general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Remco Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Avui, tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles, de 195 quilòmetres de recorregut. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda travessi la frontera per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya Nord en les últimes hores.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat que continua fora de control l'incendi a la Catalunya Nord. A hores d'ara ja ha cremat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. El dia avui pot ser complicat per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. Mentrestant, els bombers confien a poder donar per controlat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà entre avui i demà. Les flames que van començar divendres han afectat unes 2.200 hectàrees. I tot plegat avui, que s'intensifica la segona onada de calor a Catalunya. Tenim 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. I tot seguit us explicarem que a Turquia hi ha hagut més de 100 detinguts en les protestes contra la cimera de l'OTAN, que a partir de demà reunirà a la capital del país els principals líders occidentals, amb Donald Trump al capdavant. A més, Hisenda presenta avui a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat de cara a continuar la tramitació dels pressupostos del 2027 i explicar-vos també que avui es reprèn el judici contra els exalts càrrecs de salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. I pel que fa als esports, Eudald Serra...
1: Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 3-2. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre juga l'Espanya-Portugal.
0: I pel que fa al temps, comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i Terres de l'Ebre, però es podran superar els 35 a gran part de l'interior. Passen 2:30 del punt de 9:45 del matí. Les altes temperatures i el vent mantenen actius 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya Nord hi crema sense control un foc que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, hi ha 5 ferits lleus, entre ells un bomber, i 26 municipis evacuats. Ens amplia aquesta informació l'enviada especial a Tuïr, a la Catalunya del Nord, la Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Pep Casanovas.
2: Hola, bon dia. Ara estem a un dels centres habilitats per acollir els més de 10.000 evacuats dels 26 municipis en perill per la proximitat d'aquest incendi que, com deies, avança sense control. Som a la maison del ciutadà de Tuïr, un poble situat més o menys al centre de tots els municipis evacuats, on avui han dormit unes 300 persones que van arribar ahir al vespre en cotxes i en autocars habilitats pels seus ajuntaments, com ens explicava l'alcalde de Tuïr, Estefan Mestres.
3: Aquesta gent en arribat a 6 a 7 ahir a la tarda i han tingut de menjar, de dormir, de se faire soigner. 300 persones són vingut a Tuï per la nit. 400 a 500 han anat dans d'autres pobles, Canoès, Perpinyà, etc.
2: En concret, aquí a la Maison del Ciutadà han passat la nit unes 60 persones, però també n'hi ha a hotels i a cases particulars. Aquí hi ha llits de campanya, mantes tèrmiques, restes del sopar d'ahir, l'esmorzar, i també els ofereixen atenció mèdica i psicològica a qui la necessiti. El Lucas és un dels veïns que va haver de sortir corrent d'Illa Sortel.
4: Hi havia molt fum i era molt difícil respirar. No es veia res i era complicat respirar i traslladar la gent gran que estava amb nosaltres.
2: Aquesta nit el foc ha cremat 1.000 hectàrees més i ja està a 4.600. Ha saltat el riu Tet i està a tocar del massís dels Aspres, un punt d'accés molt complicat pels mitjans terrestres que els bombers miren d'evitar de totes totes. De fet, és allà on estan concentrant la majoria d'esforços aquest matí. Un dia en el que la meteorologia no ajudarà perquè les temperatures es preveuen molt altes.
0: I en el cas de l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, l'evolució durant la nit ha estat prevista, la prevista, tot i que alguna revifalla fa pensar que no es podrà donar formalment per controlat fins demà. Les flames, recordem-ho, han afectat unes 2.200 hectàrees. Des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà ens amplia aquesta informació en Fèlix Martín.
5: Hola, bon dia. Sí, els bombers tenen clar que difícilment es podrà donar aquest incendi per controlat al llarg del dia, després de les revifades, també fora del perímetre que hi ha hagut aquesta nit i matí, especialment a prop de la urbanització Mas Ambrós, a Calonja. Ho concretava la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz.
6: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades. És un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
5: Segons l'últim recompte, han cremat, segons dades de satèl·lit, exactament 2.020 hectàrees, la majoria al massís de les Gavarres, amb afectacions directes a banda del bosc amb 25 habitatges, dels quals 11 amb destrosses molt greus i danys estructurals. Alguns d'aquests

0: i després estem pendents i l'informe que ens van donar d'infraestructures de poder anar allà per veure si era estructural o només era l'entorn.
1: Treballen avui en aquest incendi de les Gavarres 184 efectius dels bombers, la majoria per terra, però també amb un helicòpter bombarder. Ja s'han retirat el reforç que hi havia de militars de l'UME.
2: On també és molt complicada la situació és al País Valencià. Un incendi declarat ahir al migdia entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, ha cremat almenys 150 hectàrees. El foc avança sense control i ha obligat a desallotjar preventivament mig miler de persones i afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espada. Aquests incendis forestals han provocat danys o han destruït alguns habitatges. En aquest tipus de casos, cal tenir una assegurança de la llar per reclamar els desperfectes. Un incendi no té caràcter de risc extraordinari i el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes, no se'n fa càrrec. Cal recórrer a una assegurança privada que normalment inclou els danys per incendi. Molta gent en té perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-la. En aquest cas, si el foc ha destruït completament l'habitatge, caldrà continuar pagant la hipoteca i l'assegurança es farà càrrec de fer les obres que convinguin o indemnitzar l'afectat. Això és una declaració que prendrà un pèrit. Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya.
3: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
2: És important comunicar els danys ràpidament a l'asseguradora. S'ha de fer en un termini de 7 dies, bàsicament perquè així també avancen els terminis de pagament.
3: Y a partir de ahí la compañía aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
2: I en tot aquest procés és important tenir les escriptures, les factures dels mobles, dels electrodomèstics, de tot el que es pugui relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. En aquest sentit, és útil que es vagi fent alguna mena d'inventari dels béns que es tenen. 3CAT Info. 3CAT Info. A Turquia hi ha hagut més de 100 detinguts en les protestes contra la cimera de l'OTAN, que a partir de demà reunirà a la capital del país els principals líders occidentals, amb Donald Trump al capdavant. En les últimes setmanes, la policia turca ha arrestat centenars de persones, més en diverses batudes. Segons les autoritats, són operacions antiterroristes per garantir la seguretat davant la reunió de l'Aliança Atlàntica, però les ONGs hi veuen motivacions polítiques. Enviat especial a Istanbul, Bruno Forteamiras.
4: Durant aquest cap de setmana a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara, convocada pel Partit Comunista Turc. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments amb els manifestants. A banda del centenar de detinguts en aquesta protesta d'ahir, des de finals de juny, la policia turca també ha arrestat més de 200 altres persones. Segons la fiscalia, estan vinculades a grups terroristes jihadistes o organitzacions violentes d'extrema esquerra, però les ONGs del país i Amnistia Internacional avisen que entre els detinguts hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Els partits de l'oposició consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió contra els dissidents i imposar la llei marcial de forma encoberta. En paral·lel, i coincidint amb tot això, avui mateix declara en tres judicis diferents el principal líder de l'oposició a Turquia, el socialdemòcrata Ekrem İmamoğlu. Està empresonat i acusat de delictes de corrupció i espionatge, entre altres. Els seus partidaris denuncien que tot plegat és un muntatge del govern.
2: I a les Filipines han detingut un senador vinculat al clan Duterte, que pot resultar decisiu per al futur polític de la vicepresidenta Sara Duterte. Es tracta de Rodante Marcoleta, acusat de frau fiscal per uns diners relacionats amb la campanya electoral de l'any passat. L'entrada de Marcoleta al tribunal arriba hores abans que comenci al Senat el judici polític contra la vicepresidenta Duterte, en què una majoria qualificada la pot destituir. Està acusada de malversació i amenaces contra el president i podria ser apartada de la política de forma vitalícia. Fa unes setmanes semblava improbable que pogués prosperar el vot desfavorable, però la fugida d'un senador i la detenció de dos més

0: posa en perill. Si finalment s'aprova la destitució, s'acabaria la seva ambició de presentar-se a les presidencials del 2028. Ella és la principal favorita per succeir Ferdinand Marcos Jr., amb qui es va presentar aliada el 2022, però la seva relació s'ha deteriorat i s'han convertit en rivals. 3CAT Info. 3CAT Info. Avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, declararan com a testimonis. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
1: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de Promoció de la Salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius que va al·legar Salut per aturar el subministrament de vacunes.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
2: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, però tot apunta que els populars no ho posaran gens fàcil, perquè amenacen d'imposar el debat sobre el finançament que s'ha d'abordar a finals de mes. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Carlos Cuerpo en declaracions al diario.
3: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.
2: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement.
0: Esquerra Republicana no renuncia al traspàs de la recaptació de l'IRPF, així ho va assegurar ahir la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
4: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics. I amb aquesta informació hem arribat a 9:45 del matí. Obrim l'àrea de servei explicant-vos que avui es recupera el servei de tren de la línia de Rodalies R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, a la Cerdanya. El servei estava interromput per les obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir d'avui, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. Ampliem tota aquesta informació amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs, de fet, hem de corregir aquesta informació perquè, com ara explicaves, avui estava previst que passés això, però de moment no està sent possible a causa d'una incidència, un arbre que ha caigut sobre la catenària i, degut a això, la circulació a la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera, l'habitual en aquesta línia, i de moment, doncs, a l'espera que es pugui recuperar recuperar aquesta circulació. Tenim una altra incidència també activa a la línia R4 de Rodalies. En aquest cas hi ha retards d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació que, segons Adif, ja ha estat resolta. Pel que fa al trànsit, retencions a aquesta hora a la C25 a Sallent en sentit Lleida per

0: obres, precaució en aquest punt perquè hi ha un carril tallat i a l'àrea de Barcelona hi ha lentitud als punts habituals, a les entrades de la ciutat i a les rondes, sobretot en sentit Llobregat. Recordem, abans d'acabar, que aquesta hora ja hi ha afectacions tant al trànsit com al transport públic pel pas de la tercera etapa del Tour de França amb sortida des de Granollers i pas per les comarques del Vallès Oriental, Osona i la Cerdanya. Es recomana consultar les afectacions abans de sortir si us heu de desplaçar per aquestes comarques.
1: El temps. Una crònica del Jofre Genuer.
2: Déu-n'hi-do les temperatures aquesta matinada, perquè al voltant de la costa central, com sempre, al barri del Raval de Barcelona, el termòmetre ja no baixa dels 28. I, a més, amb una perspectiva que al llarg de la setmana la temperatura doncs fins i tot es pugui inflar més. De fet, s'inicia a partir d'avui aquesta onada de calor que ens acompanyarà pràcticament tota la setmana, sobretot en alguns sectors, potser no de manera general, potser una onada de calor que a priori afecti més directament l'interior del país, però bé, les elevades temperatures extremes i superant els llindars d'onada de calor amb una persistència de més de 3 dies estan gairebé assegurats i avui, de fet, començarem a superar els 40 graus al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre, que és on hi ha els avisos de risc més alt. Bé, la jornada serà assolellada, amb aquestes mínimes, com dèiem, de 28 graus a Barcelona, però en general encara s'ha dormit bastant bé a l'interior, amb valors inferiors als 20, fins i tot a l'AS s'ha arribat al 6, com a valor més baix, una mica fred, i sense tramuntana. Avui esperem que les marinades s'imposin arreu, com a molt moderades, sobretot a partir de migdia fins a mitja tarda vespre, i sempre afectant més directament a la serra prelitoral o Catalunya Central.
1: Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
7: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
6: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
7: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
1: 3CAT Info. A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info.
12: 10 minuts i seran les 10 del matí. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Provenç planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
13: Això és una cosa que ens farà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar...
14: Salvem Estrenc o qui estima Mallorca no la destrueix són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa. Aquesta vegada contra la simplificació dels tràmits que ha fet el govern Proens i que permetrien activitats fins ara prohibides al Parc Natural d'Estrenc o la urbanització de la seva perifèria. L'escriptor Sebastià Alsamora ha llegit el manifest.
15: Estan duent endavant una ofensiva desreguladora dels espais naturals i protegits de Balears i també de tot l'espai rural i rústic per convertir-lo en espais edificables.
14: L'executiu balear manté que no hi ha cap pla urbanístic.
12: El Parc Natural de l'Alt Pirineu dona el tret de sortida a una nova temporada d'ecoturisme amb una oferta d'activitats guiades per descobrir el patrimoni natural i la cultura del territori de manera responsable. La iniciativa vol consolidar un model turístic basat en la conservació de la natura i en el desenvolupament sostenible, apostant per la participació de guies i empreses acreditades. Pau Rovira.
16: La programació inclou sortides d'interpretació de la natura, observació de fauna, itineraris botànics, activitats familiars i propostes per conèixer els oficis i la cultura de les valls pirinenques. Totes les activitats estan conduïdes per guies, intèrprets i empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb l'objectiu d'oferir experiències respectuoses amb l'entorn. El director del parc, Marc Garriga, destaca que l'ecoturisme és una eina per conservar el territori i apropar-lo als visitants, i explica les principals novetats d'aquesta temporada.
17: L'associació de guies ja ha sumat 35 socis, fet que demostra la força i la professionalització del guiatge al nostre territori. Fem una aposta més clara per l'astronomia, posant en valor el cel fosc protegit de l'Alt Pirineu. Reforcem les sortides pel País de l'Ossa, amb grups reduïts de màxim 7 persones, i ampliem el guiatge cultural amb visites a esglésies romàniques i barroques, als Camins de l'Exili i al Despoblat de Santa Creu de Llagunes.
16: Una temporada que també vol reforçar la col·laboració entre el Parc Natural, els professionals del territori i el sector turístic per impulsar un model que genera activitat econòmica sense comprometre'n la conservació.
12: Els remakes són els protagonistes d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. Tornen La Casa de la Pradera i The Ghost in the Shell. Ens ho explica en Marc Garriga.
18: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start for my family.
19: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats dels colons que van aixecar als Estats Units, afegint-hi bones dosis d'escenes d'aventures i de supervivència. S'estrena a Netflix dijous. L'altre remake destacat de la setmana és el de l'anime The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà, després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii als anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, i deixant de banda la incursió live-action protagonitzada per Scarlett Johansson, l'important estudi Science Saru torna a adaptar el manga cyberpunk original de Masamune Shirov i aporta la seva mirada dinàmica, divertida i profunda amb una animació 2D tradicional. Tot per una història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim i que encapçala una cíborg carismàtica que lluita contra el hackeig mental i les conspiracions geopolítiques a la xarxa.
20: Je suis né à Pont-à-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse.
21: On ne discute pas les décisions de l'arbitre.
19: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics als infants de la resistència, a Movistar Plus dimecres, un film francès sobre un grup de nens que combat l'exèrcit nazi, i Mi Robot Favorito, a Filmin divendres, una cinta d'animació sense diàlegs creada pel DJ Kid Koala, que avança gràcies a la música i que és una faula sobre la memòria, el creixement i els vincles que ens acompanyen al llarg de la vida.
22: Un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple.
12: Esports. Fins a les 10 amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
23: Bon dia. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial. Tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3, amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez, també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
24: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
23: Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1, amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland, que ha estat el gran protagonista del partit.
25: Play without pressure, because I don't think there's any pressure, you know.
0: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
2: The way we played, the way we kept the ball, the way we controlled the game. Honestly, I'm so, so proud.
23: Neymar ha estat l'autor del gol del Brasil des del punt de penal ja en el temps afegit. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
1: 3CAT Info.
23: Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final a Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
3: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
23: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu últim partit d'un Mundial.
4: Ya alegará el día, ya alegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila, pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
23: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre, més tard a les 2 de la matinada jugaran els Estats Units i Bèlgica, un partit de vuitens de final que arriba envoltat per la polèmica, després que la FIFA hagi perdonat al nord-americà Follarin Bolagun, que va veure una targeta vermella als setzens de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestió entre la Casa Blanca i la FIFA sobre aquest afer. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
1: 3CAT Info.
23: El mexicà Isaac del Toro es va adjudicar ahir la segona etapa del Tour de França disputada entre Tarragona i Barcelona. Una etapa que va ser seguida per unes 60.000 persones a la sortida a Tarragona i unes 125.000 a Barcelona a l'arribada. Del Toro, debutant a la ronda francesa, va entrar en el primer lloc a l'arribada a Montjuïc, acompanyat del cap de files del seu equip Tadej Pogačar, que va ser segon. Evenepoel va ser tercer i el danès Vingegaard quart. L'olotí d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Alex Molinar, és el nou líder de la muntanya.
5: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant al podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
23: Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar i 15 sobre Evenepoel. Avui, tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles, de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda travessi precisament la frontera per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya Nord en les últimes hores.

Es manté descontrolat el foc de la Catalunya Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar ahir, ha ferit també 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. I malgrat la bona evolució de les feines d'extinció de l'incendi que crema des de divendres al massís de les Gavarres, les últimes revifades fan que els bombers treballin amb la possibilitat de donar-lo per controlat demà. El perímetre afectat es manté estable en 2.200 hectàrees. Això en la segona onada de calor que s'intensifica avui a Catalunya amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui, encara després que una nova onada de bombardejos de Rússia ha fet almenys 14 morts. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 3

0: 151 drons, sobretot contra Kiev. I la Xina llança un míssil balístic de prova al Pacífic per primer cop des d'un submarí nuclear i genera alarma entre els països de la regió. El Japó, Austràlia i Nova Zelanda han criticat aquesta acció que Pequín descriu com un exercici militar rutinari. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan. Uns sismes amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. El govern espanyol fa avui el primer pas amb les comunitats per elaborar els pressupostos de l'Estat. Hisenda es troba amb els consellers autonòmics per traslladar-los als objectius d'estabilitat, una acció necessària perquè els comptes segueixin el seu curs. Malgrat que no consta l'ordre del dia, el PP vol abordar-hi el nou sistema de finançament per criticar-lo. I avui també reprèn el judici contra els exalts càrrecs de salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació de policies nacionals i de guàrdies civils durant la pandèmia. La setmana passada, els comandaments policials que van declarar el judici van desinflar les tesis de l'acusació, assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició. Ja estan obertes al web les votacions per als oients de Catalunya Ràdio i ICAT del Premi Cerveri a la millor lletra original de cançó en català. Hi ha 10 temes finalistes que opten a un guardó que es lliurarà al setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
2: A Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada a Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final i més tard ho faran els Estats Units i Bèlgica. I al Tour de França, el mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix de líder. Avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no podrà haver-hi públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord.
0: Ens queda el titular del temps. Comença la setmana amb l'arribada de la segona onada de calor que afectarà sobretot l'interior del país i que persistirà almenys fins dijous. Avui ja es podran superar però lleugerament els 40 graus a les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Es superaran els 35 a gran part de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem les temperatures elevades i el vent continuen alimentant 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya Nord, un foc fora de control ja ha cremat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El balanç és de 5 ferits lleus, entre els quals hi ha un bomber i també 26 municipis evacuats. Montse Poblet, enviada especial a Tuïr, a la Catalunya Nord, amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
3: Tuïr acull unes 300 persones de les 10.000 evacuades dels 26 pobles que el foc ha posat en perill. A la Maison del Ciutadà, una espècie de centre cívic del poble, han passat la nit 60 veïns, com el Lucas i la Sílvia, que ahir van haver de marxar de casa seva quan l'alert que els va sonar als mòbils va donar l'ordre d'evacuació.
4: A les 8 hi havia 35, i com si havia nevat, i caïen, i jo digo, què és això? I entré en casa i nos dijo, vale, hay que partir. Así es que cogido, hemos pasado la noche aquí, ya, y hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
5: Hi havia molt fum i era molt difícil respirar. No es veia res i era complicat respirar i traslladar la gent gran que estava amb nosaltres.
3: Tots dos són veïns de l'illa Sortet, el riu que el foc ha saltat aquesta nit malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant. Ha passat de la riba dreta a l'esquerra i les flames s'han situat a tocar de la Serra d'Aspres, un punt d'accés complicat pels mitjans terrestres on s'està treballant molt fort perquè el foc no hi entri. Només aquesta nit el foc ha avançat 1.000 hectàrees i ja n'ha cremat unes 4.600. Serà difícil que avui aquesta gent, tots aquests evacuats, puguin tornar a casa seva. Per això l'alcalde de Tuïr els explicava que s'organitzaran per mantenir aquest dispositiu i la resta d'albergs on els han rebut en funcionament.
0: Doncs aquest és un dels focs que crema aquesta hora. També n'hi ha un altre al massís de les Gavarres. En aquest cas, els bombers esperen poder donar-lo per controlat aquest vespre, malgrat que la calor i la marinada a la tarda fa que mantinguin la prudència i intensifiquin la vigilància per evitar revifades. Mentrestant, a aquesta hora, l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, el Baix Empordà, reuneix amb els veïns afectats per les flames. Estem a un punt, tinguem disponibilitat de connectar amb els nostres companys que estan seguint des de la Bisbal d'Empordà com evoluciona aquest foc i anirem en directe. Mentrestant, passem també pel País Valencià, en aquest cas el foc que crema a Castellà.

0: Castelló, la Serra d'Espadà continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. Ara empitjoraran les condicions meteorològiques i, de moment, els 500 veïns desallotjats no poden tornar a casa seva i s'investiga, mentrestant, l'origen d'aquest foc. S'uneix Alba Barbosa.
1: El foc podria empitjorar pel vent, que s'espera que bufi a partir de les 11 amb ratxes de fins a 40 km per hora i també per les altes temperatures. Cap al migdia es valorarà si els 500 veïns de Suèbar poden tornar a casa. Juan Fran Pérez Llorca, president valencià.
2: De momento no se va a poder volver al municipio. Vamos a ver cómo va la mañana y a mediodía pues se decidirá según esté yendo el incendio y según se estén dando las previsiones meteorológicas.
1: Ara treballen uns 300 efectius dels bombers i s'investiguen les causes de l'incendi, que s'ha descartat que siguin naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
3: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
1: Una quarantena de persones han passat la nit al seminari de Sogorb i es mantén 150 les hectàrees afectades, la major part dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Joan León és veí i propietari d'alguna finca a la serra.
4: I el bosc està molt, molt, molt, molt fàcil per cremar-se perquè està tot abandonat completament. Ha llovido muchos estos años y es una barbaridad cómo está el bosque.
1: L'incendi afecta sobretot massa forestal i gairebé tot el País Valencià està avui pintat de color vermell pel risc extrem d'incendi.
0: Doncs uns incendis que s'estan produint enmig d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, que tindrà temperatures per sobre dels 40 graus o que fregaran aquesta xifra a Ponent, a l'Empordà, també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que augmenten avui amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil amplia des d'avui les restriccions contra els incendis. Protecció i també els agents rurals demanen extremar les precaucions davant aquest elevat perill d'incendi, amplien les restriccions, de fet, espais naturals com els de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, eleven a 45 els municipis a nivell màxim del Pla Alfa. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, feia crides a la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
5: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i, sobretot, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
0: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el cap dels bombers, David Borrell, advertia dels riscos de les altes temperatures. Posava com a exemple la quantitat d'incendis petits que van coincidir ahir mateix.
6: Sí, vam tenir molta activitat amb altres incendis de tot Catalunya. Incendis petits, de poques hectàrees, arribaven la majoria a la desena d'hectàrees, però que si arriben a agafar inèrcia, doncs ens haguessin pogut complicar molt les coses.
0: En els municipis, volíem dir, afectats pels nivells 3 i 4 d'aquest Pla Alfa, està completament, recordem, prohibit fer qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals. I teníem pendent una connexió des de la Bisbal d'Empordà amb el nostre company, amb el Fèlix Martín, per parlar de l'evolució d'aquest incendi del massís de les Gavarres. Recordem, els bombers esperen poder-lo donar per controlat aquest vespre, malgrat que la calor i la marina de la tarda fan que mantingui la prudència i estiguin intensificant la vigilància per evitar revifar. Fades. Fèlix Martín, molt bon dia, explica'ns.
7: Bon dia. Aquest foc de les Gavarres encara no es pot donar per controlat precisament per les revifades que hi ha hagut les últimes hores, tant en zones que no van cremar del tot a l'interior del perímetre afectat, com també a l'exterior del perímetre, per exemple, a tocar de l'urbanització Mas Ambròs de Calonge. Aquesta és la banda esquerra d'aquest incendi en direcció a Mart. Està força més acotada la banda dreta del Baix Empordà cap al Gironès, que de fet és encara la que més preocupa, concretava també aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, el cap dels bombers, David Borrell.
6: Aquest està molt més estabilitzat que no pas la resta del perímetre. És el que vam prioritzar, s'ha treballat molt bé, tot i que, com sentíem, el perímetre és molt irregular, molt sinuós, parts mal cremades. Durant el dia d'ahir no vam tenir activitat en aquest flanc dret, doncs, i que això és una molt bona notícia, també és veritat que hem d'estar molt atents.
7: Una evidència que les coses milloren és que el nombre d'efectius s'ha reduït força respecte als 500 que hi havia aquest cap de setmana. Ara són menys de la meitat i el reforç de l'exèrcit, per exemple, ja ha marxat o ha explicat des de la Bisbal la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz.
8: Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. També hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junt amb el GRAF, i tots els recursos de tot el dispositiu.
7: Han cremat exactament 25 habitatges, d'aquests 11 pràcticament destrossats del tot i amb danys estructurals. N'hi ha, per exemple, a la Bisbal d'Empordà, és el cas de la masia Mas Marcó.

0: molt pròxima al punt d'origen d'aquest incendi divendres. També en urbanitzacions a tocar de la muntanya, a Calonge, també Santa Cristina d'Aro. I les altres afectacions són el municipi amb més superfície afectada. És el que inclou tres pobles diferents, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Aquí han cremat més de 1.000 hectàrees. Per avaluar-ho directament amb els afectats, aquest matí, en poca estona, s'han de reunir amb l'alcalde Dani Encinas. Ens ho explicava ell mateix a 3Cat Info.
1: El que volem és que se sentin recolzats, saber quines necessitats tenen. S'habilitarà el que és el pavelló de Cruïlles per poder doncs, rebre el que sigui necessari. Tenim constància d'una completament destrossada, d'una altra bastant afectada estructuralment, i després estem pendents, i amb l'informe que ens van donar d'infraestructures, de poder anar allà per veure si era estructural o només era l'entorn.
0: El foc de les Gavarres, el més greu fins ara d'aquest any. A Catalunya continua estabilitzat, això vol dir que no avança, però encara, per tant, com dèiem, no es dona per controlat i perquè es consideri extingit del tot. Si no hi ha canvis, encara hauran de passar alguns dies.
2: Perfecte, Fèlix. Et tornem a escoltar a 11:15. Fins ara, gràcies.
0: Fins ara, bon dia.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Un parell de minuts per arribar a 11:15. Tractem altres qüestions. Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui encara a Turquia després dels bombardejos intensos de Rússia de les últimes hores a la regió de Kiev, que han fet almenys 14 morts. El president ucraïnès reclama més ajuda a l'Aliança Atlàntica per reforçar la defensa aèria del país. Moscou ha llançat durant aquesta nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital d'Ucraïna, on ha provocat desenes d'explosions i danys en una quinzena d'edificis residencials. Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars, una ofensiva que arriba només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa, amb una trentena de morts. Rússia, per la seva banda, assegura que ha batut més de mig miler de drons d'Ucraïna aquesta nit, sobretot a la regió de Moscou, amb un mort a la península de Crimea. I també us ho dèiem en titulars, la Xina ha fet un nou llançament de prova d'un míssil balístic a l'oceà Pacífic i ha generat preocupació i crítiques del Japó, d'Austràlia i de Nova Zelanda. Pequín ha disparat per primer cop el míssil de llarg abast des d'un dels seus submarins de propulsió nuclear. L'agència oficial xinesa ho ha descrit com un exercici militar rutinari que no anava dirigit contra cap país ni objectiu, però el ministre d'Afers Estrangers d'Austràlia ho ha qualificat com una acció desestabilitzadora per a la regió i ha denunciat el fet que la Xina estigui reforçant el seu exèrcit de manera ràpida i sense transparència. El Japó ha demanat sense èxit que fes marxa enrere en aquest exercici. L'última prova que va fer la Xina de míssils balístics al Pacífic va ser ara fa 2 anys, quan en va disparar un d'intercontinental. I acabarem aquest primer bloc informatiu a Veneçuela, que ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol. L'eleva 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. 35 de les víctimes són espanyoles. Alhora, diverses ONGs estan denunciant desaparicions de nens i d'adolescents enmig d'aquesta tragèdia. Ens ho explica el nostre enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
4: És Alexa, i mentre li pinten la cara i li fan un llaç que li recull els cabells negres, m'intenta explicar quants anys té. Viu des del dia de Sant Joan en una tenda de campanya amb els seus pares al Parc Est, on s'apleguen mig miler de tendes de campanya amb damnificats. Aquest cap de setmana, el parc era una festa. Personatges de Disney, tallers de pintura, animadors, jocs, balls i molts ulls tristos i d'incertesa. Segons les últimes xifres oficials, hi ha 850 edificis afectats i 190 van col·lapsar. Un d'aquests és on vivia en Wilmer, pare de dues criatures, ara viu al parc, però vol marxar.
5: Este aquí he estado más seguro que en el otro parque, pero sin embargo han pasado cosas. Hace días que se robaron una niña, hace días había alguien que no era aquí y estaba solicitado por la policía. No es tan seguro. Eso es algo que, por lo menos en lo personal, me angustia, porque como tenemos al niño, no sabemos qué puede pasar o quién esté al lado de nosotros. Entonces lo ideal es encontrar un alquiler donde nos podemos ir y estar relativamente mejor.
4: Els temors del Wilmer són també els de moltes ONGs que han denunciat desaparicions i tràfic de nens i adolescents. La festa ha servit a aquestes entitats per detectar possibles casos. Clara Vitola és portaveu d'Àngeles Guardianes.
6: Con los niños que hemos interactuado le preguntábamos, ¿él es tu familia? ¿Él es tu tío? ¿Sí? ¿Estás segura? Hacemos esas preguntas porque, bueno, tenemos aquí unos responsables que podemos visualizar si de verdad son su familia o no.
4: L'Unicef

0: UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel doble terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent.
1: Passen un parell de minuts d'un quart d'onze, per tant, una mica més tard del que és habitual, connectem amb el nostre equip viari per saber les incidències que hi ha a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Avui pendents de les afectacions al trànsit pel pas de la tercera etapa del Tour de França amb sortida des de Granollers. A aquesta hora ja hi ha talls en carreteres secundàries del Vallès Oriental. Les vies principals més afectades són la C-17, C-59 i la Nacional 260, el seu pas pel Vallès Oriental, Osona i la Cerdanya. Hi ha canvis també en línies de bus interurbà, per això es recomana consultar les afectacions abans de sortir si us heu de desplaçar per aquest comarques. Hem de parlar d'un nou matí amb incidències a Rodalies, a l'R3. Avui s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però de moment això no està sent possible per un arbre que ha caigut sobre la catenària. La circulació està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà i hi ha servei alternatiu per carretera, l'habitual en aquesta línia entre Barcelona i Puigcerdà. I a l'R4, atenció també, hi ha retards en aquesta línia d'uns 20 minuts, en aquest cas, per una incidència ja resolta a la infraestructura Montcada bifurcació.
1: El temps. Pendents també d'aquesta onada de calor que ja comença a arribar. Crònica del Jofre Genué.
3: Comencem aquesta setmana amb la segona onada de calor de l'estiu. Una onada de calor que anirà més al llarg de la setmana i el seu moment més àlgid serà entre demà i dijous aproximadament. I veurem si a partir de dijous doncs es va desinflant. Ho podria fer, però molt lentament. Per tant, la sortida d'aquesta onada de calor serà lenta i, per tant, la podríem gairebé prolongar, almenys en alguns sectors, no de manera general, fins al cap de setmana. Ho haurem d'anar seguint. Però el que és ben segur és que entre avui i dijous el termòmetre torna a tocar sostre, torna a superar aquests llindars d'onada de calor amb una notable persistència. Ahir es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus, avui es podran arribar a superar i sobretot cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, on hi ha aquests avisos de calor i, per tant, on el termòmetre s'enfilarà més. En general, farà sol, amb termòmetres entre els 34, 37, a gran part de l'interior, a la costa també superant els 30 fàcilment, i bé, a diferència d'aquests darrers dies, no esperem tramuntana, però les marinades poden ser una mica actives a les hores centrals del dia i sobretot a tota la serra prelitoral.
4: Tresca Info.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info.
1: 10 minuts i arribarem a 10:45. Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat dels pressupostos del 2027. És un pas imprescindible per continuar la tramitació d'aquests comptes. Els territoris del PP, però, amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
9: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, però tot apunta que els populars no ho posaran gens fàcil, perquè amenacen d'imposar el debat sobre el finançament que s'ha d'abordar a finals de mes. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Carlos Cuerpo en declaracions al diari.
10: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.
9: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement.
1: Avui també s'ha de reprendre el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació de policies nacionals i de guàrdies civils durant la pandèmia. L'exsecretari de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, declararan com a testimonis. Tant un punt tinguem informació del que passa dins l'Audiència de Barcelona, doncs hi connectarem. Canviem de qüestió. Els productors de mel reclamen ajudes específiques per fer front a l'encariment dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Han quedat exclosos del decret que va aprovar el govern espanyol la setmana passada i són l'únic sector agrari que no ha rebut cap ajuda per l'augment dels costos de producció. Tarragona, Jordi Barranca.
11: L'esclat de la guerra a l'Iran i l'encariment sobtat dels combustibles els van enxampar amb el començament de la transhumància. Cada cop són més les explotacions professionals que han de transportar les arnes en zones com ara el Pirineu per fer front a les conseqüències de la crisi climàtica, com ara l'arribada de noves plagues que els afecten. Tot plegat els ha fet encarir el combustible més d'un 25%. Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
12: Més o menys el que tenim calculat és que un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li ha encarit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.000, 1.500 arnes, s'ha encarit uns 10.000 euros per any a tots aquests gastos.
11: De fet, són l'únic sector agrícola que no ha tingut ajudes específiques per fer-hi front. La setmana passada van quedar novament fora del decret d'ajudes econòmiques del govern espanyol. Jordi Brull, responsable del sector apícola de la Federació de Cooperatives Agràries.
13: Nosaltres el que hem fet a través de cooperatives és fer una estudi de l'increment que ens va portar l'encariment dels costos. Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
11: Ara que la Generalitat ja té pressupostos, confien que les coses canviïn.
1: I a Lleida cau el percentatge de persones en situació irregular ateses al dispositiu per a treballadors temporers. Ho constata l'Ajuntament i també l'entitat Fruit amb Justícia Social, coincidint amb el procés de regularització impulsat pel govern espanyol. Estela Busoms.
14: Segons l'Ajuntament, durant els mesos de maig i juny, l'arribada de persones que busquen feina a la campanya de la fruita a Lleida ha estat menys nombrosa que anys anteriors, tot i que en els darrers dies s'ha anat incrementant. El pavelló habilitat per acollir-los, amb 100 places, hi han dormit entre 85 i 95 persones i l'ocupació ha estat més baixa als pisos i al nou centre construït a l'Horta, on s'allotgen només temporers que ja tenen contracte i paguen 5 euros al dia. S'hi ofereixen unes 130 places i a finals de juny hi havia una vuitantena de persones. Segons el regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, la gran diferència d'aquesta campanya és que s'han reduït a la meitat les persones sense papers. Representaven el 40% del total i ara no arriben al 20%. Per això, assegura que la prioritat és facilitar que els que poden treballar, que són la majoria, puguin encadenar contractes i tinguin un lloc on dormir.
15: Si alguna empresa necessita un temporer per aquestes dates que falten, jo que sé, de juliol, i el problema és que ja el contractaria, però és que no tinc allotjament. Tranquil, l'allotjament el fiquem nosaltres.
14: Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, però, creuen que aquesta no hauria de ser la funció de la paeria, perquè són els empresaris els que han de garantir allotjament als seus empleats. Llibert Reixagnès, el portaveu.
16: És un bizum a la patronal, és un bizum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
14: L'entitat critica, a més, que el dispositiu es va activar l'1 de juny sense tots els serveis disponibles.
1: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
17: Bon dia, bona hora. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol. Tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3 amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
18: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
17: Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland, que ha estat el gran protagonista del partit.
19: Play without pressure, because I don't think there's any pressure, you know. No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven, i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
20: The way we played, the way we kept the ball, the way we controlled the game. Honestly, I'm so, so proud.
17: Neymar ha marcat l'únic gol del Brasil des del punt de penal i ja en el temps afegit. Mentrestant, el blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final les seleccions d'Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
21: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
17: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit en un Mundial.
22: Ya alegará el día, ya alegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
17: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre. Més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de vuitens de final envoltat per la polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Bolagun, que va veure una targeta vermella als 16 de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, fins i tot ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans de comunicació afirmen que hi ha hagut gestions per aquest afer entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga ha expressat el seu malestar en un documunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
4: 3CAT Info.
17: I encara en futbol, el blaugrana Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola, ha parlat d'un possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en una entrevista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
23: Sí, obviamente ya lo he dicho, que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea.
17: Parlem ara del Tour de França.
24: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
17: El mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa del Tour de França disputada entre Tarragona i Barcelona, una etapa que va ser seguida per unes 60.000 persones a la sortida a Tarragona i unes 125.000 a Barcelona a l'arribada, segons dades oficials. Del Toro, debutant a la ronda francesa, va entrar en el primer lloc a l'arribada de Montjuïc, acompanyat del cap de files del seu equip Tadej Pogačar, que va ser segon. L'olotí d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou líder mentrestant de la muntanya.
25: Sí, doncs només el fet d'estar aquí, doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi, doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs sense paraules.
17: A la general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Pogačar. Avui, tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda travessi la frontera per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya Nord en les últimes hores.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11, repàs al més destacat. Continua descontrolat l'incendi que crema des d'ahir a la Catalunya Nord i que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. S'han evacuat els habitants de 26 municipis i hi ha 5 persones ferides. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i també el fort vent. En el cas de l'incendi que crema des de divendres al massís de les Gavarres, tot i la bona evolució, les últimes revifades fan que els bombers treballin amb la possibilitat de donar-lo per controlat de cara a demà. El perímetre afectat es manté estable en 2.200 hectàrees. I encara aquí hem de sumar el foc del País Valencià. També n'estem pendents amb 150 hectàrees cremades, però encara fora de control, i hi ha més de 500 persones desallotjades preventivament. Doncs en farem l'actualització de tot plegat. També parlarem d'aquesta onada de calor que ens ve a sobre i precisament per evitar incendis us explicarem que el govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte Mosaics Agroforestals Vius als territoris afectats per la transició nuclear. Ens ho explicaran des de Tarragona. En internacional, també us explicarem que les Filipines han detingut un senador vinculat al clan Duterte que pot resultar decisiu per al futur polític de la vicepresidenta Sara Duterte. I a l'aula oberta parlarem de comprensió lectora i d'algunes iniciatives que han posat en marxa escoles i instituts per millorar aquesta habilitat clau per a l'èxit educatiu.

0: I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial.
1: Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 3-2. Abans Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. Aquest vespre juga l'Espanya-Portugal.
0: Repassem també el temps. Les temperatures pujaran un grau més respecte ahir. Podran superar àmpliament els 35 graus a l'interior, els 40 a les zones més càlides de les Terres de l'Ebre i del Pla de Lleida, i s'inicia la segona onada de calor de la temporada oficialment, que persistirà almenys fins dijous. Passant un parell de minuts de 11:15, les temperatures elevades i el vent continuen alimentant 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya Nord, un foc fora de control ja ha cremat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El balanç és de 5 ferits lleus, entre els quals hi ha un bomber, i també hi ha 26 municipis evacuats. Allà hi tenim la Montse Poblet, l'enviada especial, concretament a Tuïr, a la Catalunya Nord, amb el suport tècnic d'en Pep Casanovas.
2: Tuïr acull unes 300 persones de les 10.000 evacuades dels 26 pobles que el foc ha posat en perill. A la Maison del Ciutadà, una espècie de centre cívic del poble, han passat la nit 60 veïns, com el Lucas i la Sílvia, que ahir van haver de marxar de casa seva quan l'alerta que els va sonar als mòbils va donar l'ordre d'evacuació.
3: A les 8 ja hacía 35, y como si había nevado, y caían, y yo digo, ¿qué es eso? Y entré en casa y nos dijo, vale, hay que partir. Así es que hemos pasado la noche aquí ya, y hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
4: Y había molt fum y era molt difícil respirar. No es veia res y era complicat respirar i traslladar la gent gran que estava amb nosaltres.
2: Tots dos són veïns de l'illa Sortet, el riu que el foc ha saltat aquesta nit malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant. Ha passat de la riba dreta a l'esquerra i les flames s'han situat a tocar de la Serra d'Aspres, un punt d'accés complicat pels mitjans terrestres, on s'està treballant molt fort perquè el foc no hi entri. Només aquesta nit el foc ha avançat 1.000 hectàrees i ja n'ha cremat unes 4.600. Serà difícil que avui aquesta gent, tots aquests evacuats, puguin tornar a casa seva. Per això l'alcalde de Tuïr els explicava que s'organitzaran per mantenir aquest dispositiu i la resta d'albergs on els han rebut en funcionament.
0: Doncs aquest és un dels focs dels que estem pendents. L'altre és el de les del massís de les Gavarres. Allà els bombers esperen poder donar per controlat el foc aquest vespre, malgrat que la calor i la marinada a la tarda fan que mantinguin la prudència i intensifiquin la vigilància per evitar revifades. Mentrestant, a aquesta hora, l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, es reuneixen amb els veïns afectats per les flames. Tan bon punt puguem connectar amb els nostres companys, desplaçats fins a la Bisbal de l'Empordà, i anirem en directe. I el tercer dels incendis dels que estem pendents és el que hi ha al País Valencià. El foc que crema concretament a la Serra d'Espadà, la comarca de l'Alt Palància, continua actiu. Allà els bombers no el donen encara per perimetrat. Ara les condicions meteorològiques empitjoraran. Aquesta és la previsió i de moment els 500 veïns desallotjats no podran tornar a casa seva. S'investiga mentre està l'origen d'aquest foc. Anem cap a Soneix. Allà hi tenim l'Alba Barbós. Alba.
5: El foc podria empitjorar pel vent, que s'espera que bufi a partir de les 11 amb ratxes de fins a 40 km per hora i també per les altes temperatures. Cap al migdia es valorarà si els 500 veïns de Suèbar poden tornar a casa. Juan Fran Pérez Llorca, president valencià.
6: De momento no se va a poder volver al municipio. Vamos a ver cómo va la mañana y a mediodía pues se decidirá según esté yendo el incendio y según se estén dando las previsiones meteorológicas.
5: Ara treballen uns 300 efectius dels bombers i s'investiguen les causes de l'incendi, que s'ha descartat que siguin naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
7: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
5: Una quarantena de persones han passat la nit al seminari de Sogorb i es mantén 150 les hectàrees afectades, la major part dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Joan León és veí i propietari d'alguna finca a la serra.
8: I el bosc està molt, molt, molt, molt fàcil per cremar-se perquè està tot abandonat completament. Ha llovido mucho estos años y es una barbaridad cómo está el bosque.
5: L'incendi afecta sobretot massa forestal i gairebé tot el País Valencià està avui pintat de color vermell pel risc extrem d'incendi.
0: Aquests incendis forestals han provocat danys o han destruït alguns habitatges i en aquest tipus de casos cal tenir una assegurança de la llar per tal de reclamar

0: hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
1: És important comunicar els danys ràpidament a l'asseguradora. S'ha de fer en un termini de 7 dies, bàsicament perquè així també avancen els terminis de pagament.
0: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
1: I en tot aquest procés és important tenir les escriptures, les factures dels mobles, també els electrodomèstics, de tot el que es pugui relacionar amb l'habitatge, de fet, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. En aquest sentit, és útil que es vagi fent alguna mena d'inventari dels béns que es tenen a casa. Tornem a aquesta onada de calor que comencem a patir aquesta setmana i que no només afavoreix els incendis forestals, com hem vist, sinó que també afecta directament la nostra salut i la nostra capacitat per gestionar les altes temperatures. El director del Servei Copernicus de la Unió Europea pel Canvi Climàtic, Arlo Bontempo, remarca que això encara és més greu per a les poblacions que viuen a prop de la costa.
2: Impacte sobre la zona de calor, perquè tenia aquesta massa d'aigua tan més calenta del normal, especialment a la zona de la costa, vol dir que la temperatura a la nit no afluixa, es manté a temperatura molt, molt alta, que sabem que és un dels factors de risc per l'estrès tèrmic que sofrim nosaltres.
1: I aquest augment de la temperatura de l'aigua del mar també afavoreix fenòmens extrems com grans inundacions, perquè hi ha més aigua condensada a l'atmosfera. Anem cap a Tarragona per explicar-vos una qüestió que us destacàvem en el sumari, que està relacionada també amb totes aquestes qüestions. El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. És una iniciativa que vol reforçar la gestió dels entorns naturals per minimitzar el risc d'incendis, també per generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Manel Sastre.
3: El projecte es desplegarà els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, però també al sud de les comarques de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduint també el risc d'incendis i impulsant una nova bioeconomia vinculada al territori, tal com explica Pere Josep Jiménez, que és director tècnic de l'associació LAUBA, que lidera la iniciativa.
4: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són els incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
3: El projecte combina l'anàlisi i la monitorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i també el suport a la ramaderia extensiva. Preveu crear una oficina tècnica d'assessorament i un centre de formació per promoure una gestió agroforestal més sostenible i generar noves oportunitats d'ocupació al món rural.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 4 minuts i mig i arribarem a 3:15. Canviem de qüestió. Han detingut un senador a les Filipines vinculat al clan Duterte que pot resultar decisiu per al futur polític de la vicepresidenta Sara Duterte. Es tracta de Rodante Marcoleta, acusat de frau fiscal per uns diners relacionats amb la campanya electoral de l'any passat. L'entrada de Marcoleta al tribunal arriba hores abans que comenci al Senat un judici polític contra la vicepresidenta Duterte, en què una majoria qualificada la pot destituir. Està acusada de malversació i amenaces contra el president i podria ser apartada de la política de forma vitalícia. Fa unes setmanes semblava improbable que pogués prosperar el vot desfavorable, però la fugida d'un senador i la detenció de dos més ho posa ara en perill. Si finalment s'aprova la destitució, s'acabarà la seva ambició de presentar-se a les presidencials del 2028. Ella és la principal favorita per succeir Ferdinand Marcos Jr., amb qui es va presentar aliada l'any 2022 per la seva relació, però volíem dir, la seva relació s'ha deteriorat i s'han convertit ara en rivals. En cultura, els remakes són els protagonistes aquesta setmana a les plataformes de streaming. Tornen, per exemple, a La Casa de la Pradera i també The Ghost in the Shell. Ens ho explica en Marc Garriga.
6: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start for my family.
7: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per

0: per explicar les dificultats dels colons que van aixecar als Estats Units, afegint-hi bones dosis d'escenes d'aventures i de supervivència. S'estrena a Netflix dijous. L'altre remake destacat de la setmana és el de l'anime The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà, després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii als anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, i deixant de banda la incursió live-action protagonitzada per Scarlett Johansson, l'important estudi Science Saru torna a adaptar el manga cyberpunk original de Masamune Shirov i aporta la seva mirada dinàmica, divertida i profunda amb una animació 2D tradicional. Tot per una història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim i que encapçala una cyborg carismàtica que lluita contra el hackeig mental i les conspiracions geopolítiques a la xarxa.
1: Je suis né à Pont-à-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse.
2: On ne discute pas les décisions de l'arbitre.
0: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics als infants de la Resistència, a Movistar Plus dimecres, un film francès sobre un grup de nens que combat l'exèrcit nazi, i Mi Robot Favorito, a Filmin divendres, una cinta d'animació sense diàlegs creada pel DJ Kid Koala, que avança gràcies a la música i que és una faula sobre la memòria, el creixement i els vincles que ens acompanyen al llarg de la vida.
3: Comme tu gardes courage, tu m'as servi d'exemple.
4: La música de Johann Sebastian Bach ressona aquests dies a Estamariu, a l'Alt Urgell, que acull una quarantena de joves músics i cantants d'arreu del món dins de la Barcelona Academy. Estamariu, Joaquim Albalate.
5: Són 37 joves músics d'una dotzena de països que fan aquesta estada per capbussar-se en el repertori del compositor alemany de la mà de mestres de prestigi internacional. Daniel Tarrida és el director del Festival Barcelona.
6: Tenim la sort i el privilegi d'estar treballant amb el Lluís Vilamajor i realment és una oportunitat per tots aquests joves músics que estan realitzant l'estage. Aquest any ho estem realitzant aquí a Estamariu i és un entorn preciós i un espai privilegiat per poder fer aquest treball.
5: Des de divendres s'han pogut veure assajos oberts a l'espai Joan Plana Urgell. Montse Ferrer és la directora de la Fundació Planes Corts.
7: Per nosaltres és importantíssim perquè aquest grup de joves estaran aquí compartint amb la gent del poble, o sigui, la cultura vindrà a nosaltres, no caldrà que la gent del món rural vagi a buscar-la en el món urbà, no? I estem supercontents d'això i també de la implicació de les corals de la Seu, no? Vull dir, perquè no som una illa. Al final, tots estem una mica interrelacionats, no?
5: Els 37 joves músics de la Barcelona Academy, que es van triar amb un càsting internacional de màxim nivell, actuaran demà al concert inaugural del festival a l'Auditori de Barcelona.

0: Hem arribat a 3:15, toca trànsit i temps. Comencem per les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora retencions a la P7 en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montornès per un vehicle avariat que és al voral i entre Vilalba Sasserra i Llinars per obres, un carril tallat en aquest punt. Aquesta hora que estem pendents de les afectacions al trànsit pel pas de la tercera etapa del Tour de França amb sortida des de Granollers, ja hi ha talls en carreteres del Vallès Oriental i Osona. Les vies principals més afectades són o seran la C-17, la C-59 i la Nacional 260, el seu pas pel Vallès Oriental, Osona i la Cerdanya. Hi ha canvis també en línies de bus interurbà. Es recomana doncs consultar les afectacions abans de sortir si us heu de desplaçar per aquestes comarques. Hem de parlar també de Rodalies, és un nou matí amb incidències. A l'R3 avui s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà. De moment això no està sent possible per un arbre que ha caigut sobre la catenària. La circulació està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera, l'habitual en aquesta línia entre Barcelona i Puigcerdà. Per contra, l'R4, on hi havia retards per una altra incidència, la circulació ja està normalitzada.
0: El temps. Jofre Genuer.
2: La temperatura d'aquesta matinada de 28 graus al barri de Raval de Barcelona.

0: És la més alta en aquest sector, en la ciutat de Barcelona, en definitiva, del que portem de temporada. I, a més, amb una perspectiva de que la temperatura no baixi gens. Tot el contrari, al llarg de la setmana encara podríem tenir matinades més càlides i acostar-nos a les matinades roents, que és quan el termòmetre no baixa dels 30. I és que estem començant una nova onada de calor, que avui ens ha de dur el termòmetre per sobre dels 40, almenys puntualment, a comarques del Pla de Lleida, de les Terres de l'Ebre. De fet, comarques com el Segrià, Pla d'Urgell o Ribera d'Ebre tenen un risc alt de superar aquests llindars d'una onada de calor i, per tant, superar fàcilment els 40 graus. Però bé, tindrem moltes temperatures per sobre dels 35 i fins i tot a la costa acostant-se en aquesta xifra de manera puntual. Una calorada intensa que pot persistir ben bé fins dijous, almenys, i en conjunt fins i tot amb temperatures que poden anar més amunt de cara a demà, demà passat, a les zones més càlides de l'interior, que és on afectaria més directament aquesta onada de calor, poden superar-se àmpliament els 40 graus. Tot plegat amb sol, alguns núvols de tarda en el Pirineu, que es formaran per la mateixa calor, i sense descartar algun ruixat o alguna gotellada a partir de demà, sobretot, però de manera puntual. Desapareix la tramuntana, només vents terrers o lleugera tramuntana per sobre del Cap de Creus a les nits, i en general predomini de les brises, que a les hores centrals del dia bufaran de manera moderada a tota la façana litoral i prelitoral.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuiveo. Tresca Info.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
4: Obrim l'aula per parlar de comprensió lectora. Aquest curs, més de 500 centres participen a la xarxa de competència lectora, un espai de trobada on representants de diferents centres comparteixen coneixements i bones pràctiques, busquen estratègies, activitats i materials per millorar una habilitat que és clau en l'èxit educatiu. Visitem l'Institut Damià Campeny de Mataró, al Maresme, un dels centres que hi participa. L'Institut Damià Campeny de Mataró serveix d'exemple dels problemes de comprensió lectora que els professors detecten entre els alumnes.
5: Detecto que ells llegeixen, fan una lectura superficial i de seguida es frustren, troben que no ho entenen, perquè no s'aturen, no fan una relectura.
6: Amb les proves externes avui en dia, no, que són molt contextualitzades, hi ha molt de text, i moltes vegades les troben molt complicades i realment el que t'estan preguntant és ben senzill.
7: I clar, quan els i preguntes molt simples, no? Com es deia el protagonista o on era, doncs veies, clar, que això ho entenien. Però quan ja feies una pregunta més complicada, llavors ja veies que es perdien.
4: Conscients d'aquesta realitat, el curs passat es van apuntar a la xarxa de competència lectora. Elena Romero és la cap d'estudis de l'Institut i professora de català.
8: Habilitar és assegurar que aquest procés sí que s'ha fent de forma conscient, perquè l'automatisme de la comprensió lectora és una cosa inconscient. Llavors, hi ha alumnes que tenen comprensió lectora de nivells diferents i quan estem a l'àmbit educatiu, la comprensió lectora és l'eina principal d'aprenentatge. Si no hi ha comprensió lectora, no pots aprendre, no?
4: El centre té dos representants que van a les trobades de la xarxa i que després traslladen els materials al centre on organitzen sessions de treball en bona part del claustre. Es treballen aspectes com la fluïdesa, l'adquisició de vocabulari o les estratègies de comprensió lectora.
8: Totes aquestes estratègies de comprensió lectora també estan treballades d'una en una, de manera que entenguem a nivell mental, racional, com funcionem, mostrar-ho als alumnes, fer un treball conjunt i després que els alumnes puguin desgranar aquella habilitat solets.
4: És precisament una d'aquestes estratègies, el resum, una de les que més costa als alumnes. En Lluc, l'Utger i la Bea són alumnes de secundària.
9: Quan ho explico i em demanen que ho resumeixi, no sé amb quines paraules resumir-ho, perquè no tinc aquesta capacitat.
10: M'agrada molt ficar detalls i explicar

0: les coses ben explicades perquè s'entenguin i llavors fico més coses de les que hauria de ficar. El que a vegades em passa igual que ells i, bueno, i vull ficar més del que... del que haig de ficar, però al final m'acabo donant compte i ho acabo resumint més.
1: I la Judit, l'Adrià i la Sali ens diuen quines són les matèries on la comprensió lectora els genera més dificultats.
2: A les matemàtiques hi ha moltes coses importants i com detectar el més important a vegades costa. I penso que social, si és alguna cosa d'història o per l'estil, també ens pot costar.
3: Però et costa perquè són textos llargs?
2: Sí.
4: Socials, a vegades em costa entendre amb les dates i tot això em costa.
5: Hi ha exercicis que et demanen moltes coses i al final tu vas fent i et segueixes deixant coses de l'enunciat perquè ho has de llegir diversos cops.
1: Pel centre, un dels aspectes clau de la xarxa és la implicació de part important del claustre en la millora de la comprensió lectora, i això vol dir també que hi participen els professors de les matèries no lingüístiques. En Xevi Camps és professor de Biologia al centre.
6: I que moltes vegades doncs, plantegem un text i el ventilem en 20 minuts, no? Llegim ràpid, bueno, llegim, llegeix tu, llegeix l'altre, bueno, què extraiem? Vinga, unes preguntetes i seguim. I penso que això ens fa veure que ens hem d'aturar una mica. Ens hem d'aturar una mica, no donar per sobreentès que el que dèiem, no? Que aquestes estratègies ja les tenen, i donar una mica més de pausa.
1: Ara treballen per introduir i reforçar pràctiques com el modelatge. Laura Ruiz és professora de Socials.
7: Fer-ho jo primer, llegir jo el text, ostres, i això què vol dir? I doncs, em puc plantejar una altra cosa? Fer com aquest teatre davant dels alumnes perquè ells vegin que el procés intern que ells han de seguir. Fer-ho junts perquè finalment ja estiguin capacitats per fer-ho ells tots sols.
1: O focalitzant en el vocabulari.
7: A Socials utilitzem terminologia específica. És important aturar-se. Què vol dir això? I amb què es relaciona amb la resta del contingut? Llavors, clar, ens hem d'aturar, hem de llegir dos vegades, tres vegades, i fer-nos moltes preguntes per després entendre què és el que se'ns demana.
1: Però com destaca la Lídia Sánchez, que és professora de castellà, que els alumnes tinguin o no hàbit lector també marca la diferència.
8: És molt clar, i no només a la comprensió, sinó a l'expressió. Es nota moltíssim. Tots pots veure un alumne que llegeix i un alumne que no llegeix.
1: I això ja va més enllà de l'escola.
2: Jo crec que sóc bona lectora. Sempre que puc llegeixo, sempre que tinc una estona llegeixo.
5: Jo crec que llegeixo més dintre de classe o en horari escolar que fora a casa.
4: Jo, la veritat, no llegeixo molt. Però quan a l'escola diuen de llegir algun llibre, doncs el llegeixo amb ganes i de veritat que m'interessa, m'acaben interessant.
1: La comprensió lectora és fonamental a totes les matèries i reforçar-la amb iniciatives com la xarxa pot ser el camí per una millora global dels resultats. Tanquem l'aula.
9: Aula oberta.

0: Esports. Fins les 11 amb tota l'actualitat esportiva. L'Eudal Serra. Eudal, molt bon dia.
1: Bon dia. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol. Tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3 amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades comeses.
2: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
1: Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland.
3: Play without pressure because I don't think there's any pressure, you know.
4: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
3: The way we played, the way we kept the ball, the way we controlled the game. Honestly, I'm so, so proud.
1: Neymar ha marcat pel Brasil l'únic gol de penal ja en el temps afegit. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut al partit d'avui.
0: 3CAT Info.
1: Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final les seleccions d'Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
5: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este

0: tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa, pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad, por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit en un Mundial.
2: Ya alegará el día, ya alegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
1: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre. Més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de vuitens de final envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 de final i que finalment podrà jugar el partit. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga, per la seva banda, ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. I encara en futbol, el blaugrana Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola, ha parlat d'un possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Són declaracions a una entrevista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea.
1: I en motor, s'ha anunciat fa pocs minuts, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve el Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Segons el comunicat de KTM, el petit dels Márquez firma un contracte multianual sense especificar els anys. I el Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles, de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda travessi la frontera per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya Nord en les últimes hores. A la classificació general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons sobre Pogacar, 15 sobre Evenepoel i 16 sobre Del Toro, que va ser el guanyador de l'etapa d'ahir.
4: Trescat Info.

Es manté descontrolat el foc de la Catalunya del Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar ahir, ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. Malgrat la bona evolució de les feines d'extinció de l'incendi que crema des de divendres al massís de les Gavarres, les últimes revifades fan que els bombers treballin amb la possibilitat de donar-lo per controlat demà. El perímetre afectat es manté estable en 2.200 hectàrees. La segona onada de calor s'intensifica avui a Catalunya amb 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. Denúncies de desaparició de nens i adolescents a Veneçuela enmig de la tragèdia provocada al país pel doble terratrèmol de Sant Joan. Un sismes amb un balanç encara provisional de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. La Xina llança un míssil balístic de prova al Pacífic per primer cop des d'un submarí nuclear i genera alarma entre els països de la regió. El Japó, Austràlia i Nova Zelanda han criticat l'acció que Pequín descriu com un exercici militar rutinari. I almenys 10 persones han mort a la regió de Kyiv arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada.

0: contra Ucraïna. L'atac arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara i només uns dies després del bombardeig més mortífer contra Kiev des de l'inici de la invasió russa. I ja estan obertes al web les votacions per als oients de Catalunya Ràdio i ICAT del Premi Cerveri a la millor lletra original de cançó en català. Hi ha 10 temes finalistes que opten a un guardó que es lliurarà al setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
2: Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica en polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun. Mentrestant, Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. El Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya del Nord. I en motor, KTM fa oficial que Àlex Márquez competirà l'any que ve al Mundial de MotoGP amb la marca austríaca.
0: I pel que fa al temps, les temperatures pujaran un grau més respecte a ahir i podran superar àmpliament els 35 graus a l'interior i els 40 a les zones més càlides de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida. S'inicia la segona onada de calor de la temporada que persistirà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 11 del matí i és dilluns 6 de juliol del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les temperatures elevades i el vent continuen alimentant 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya del Nord, un foc fora de control ja ha cremat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El balanç és de 5 ferits lleus, entre els quals hi ha un bomber i 26 municipis evacuats. Montse Poblet, enviada especial a Tuïr, a la Catalunya del Nord, amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
3: Tuïr acull unes 300 persones de les més de 10.000 evacuades dels 26 pobles que el foc ha posat en perill. A la Maison del Ciutadà, una espècie de centre cívic del poble, han passat la nit 60 veïns com la Sílvia i el Lucas, que ahir van haver de marxar de casa seva quan un avís al mòbil va donar l'ordre d'evacuació.
4: A les 8 ja hacía 35, y como si había nevado y caían, y yo digo, ¿qué es eso? Y entré en casa y nos dijo, vale, hay que partir. Así es que hemos pasado la noche aquí ya y hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
5: Y había molt fum y era molt difícil respirar. No es veia res y era complicat respirar i traslladar la gent gran que estava amb nosaltres.
3: Tots dos són veïns de l'illa Sortet, el riu que el foc ha saltat aquesta nit malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant. Ha passat de la riba dreta a l'esquerra i les flames s'han situat a tocar de la Serra d'Aspres, un punt d'accés complicat pels mitjans terrestres on s'està treballant molt fort perquè el foc no hi entri. Només aquesta nit el foc ha avançat 1.000 hectàrees i ja n'ha cremat unes 4.600. Serà difícil que avui aquesta gent, tots aquests evacuats, puguin tornar a casa seva. Per això l'alcalde de Tuïr els explicava que s'organitzaran per mantenir aquest dispositiu i la resta d'albergs on els han rebut en funcionament.
0: Els bombers esperen poder donar per controlat l'incendi de les Gavarres aquest vespre, malgrat que la calor i la marinada a la tarda fan que mantinguin la prudència i intensifiquin la vigilància per evitar revifades. Mentrestant, les autoritats locals es reuneixen amb els veïns que ho han perdut tot per decidir què han de fer a partir d'ara. La Bisbal d'Empordà, Fèlix Martín.
6: Hola, bon dia. Aquest és matí de molta feina encara, amb els bombers que estan remullant la zona i vigilant que no hi hagi revifades, però també d'avaluar danys. Però encara hi ha propietaris que no poden fer-ho directament perquè no els deixen arribar a casa seva. És el cas de la Nathalie Lienard, de Bèlgica, però amb orígens catalans, a qui se li ha cremat bona part de casa seva, el Mas Alanyà, a Cruïlles. Ens explica que sort que uns amics la van alertar divendres de la proximitat de les flames.
7: Si no había mi amigos que me ha llamado para decir de marcharnos, no lo sabíamos que debemos marchar porque no hemos visto el fuego antes. Después Elia me ha llamado y he cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, el agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
6: I com dèiem, com que el Mas Alanyà està en zona perimetrada, doncs encara aquest matí no els deixen arribar-hi, ni molt menys quedar-s'hi a dormir o mirar com està tot. Ho explica ella mateixa, acompanyada per un amic de Calonge que li fa costat, en Salvador Vilà.
7: No podemos subir porque si el fuego empezó otra vez, si hay un poquito de viento, es solamente una persona que con un moto ha hecho muy rápido para dar la comida a mi animal y se ha marchado muy rápido.
8: És a dir, perquè el foc no està apagat oficialment i ràpidament tornar aquesta tarda nit o demà al dematí, quan se sàpiga si el foc està apagat del tot, després ens concediran aquest permís per començar a gestionar el tema de l'assegurança. El més fotut personalment per ells, i parlant de gent, parlant de persones, ja no parlem d'arbres, ni de cases, ni de res, és que ells viuen allà i resulta que a un quart de deu els de truco jo dient-los que abandonin la casa perquè hi ha un foc a baix a Sant Pol i comença a pujar amb força. Ells no sabien res, no han tingut cap avís, ni de l'Ajuntament de Cruïlles, i absolutament la casa petita cremada, els cotxes que tenien allà, els tractors que tenien allà, tot cremat. No cremat, fos. I, bueno, si haguessin sigut ells allà, no se salven ni a tiros. Bueno, ells intenten ara recomposar tot el tema aquest a partir de l'assegurança, a partir de les ajudes que hi puguin haver. A pesar que ells tenien el bosc com un mirall, el tenien net, no ha servit de res, perquè amb la virulència que pujava, pues, els hi ha passat per sobre igualment. I, bueno, ara estan en xoc, una mica entre cabrejats i sense saber també el que els hi passa. Estan sense llum, sense aigua, per tant no hi poden viure. Els Mossos ens ja parlaven d'un permís per poder residir allà, per poder dormir allà, però de moment no pot ser per el tema de que el foc no està acabat oficialment.
6: La família va comprar l'antiga finca familiar ara fa 4 anys i han invertit tots els estalvis, explica, i no saben què es trobaran. I lamenta les traves burocràtiques i la paperassa que s'ha de fer sovint per engegar qualsevol millora. Reconeix que s'ha estroncat el seu somni.
7: És tot el meu diner d'una vida. Ara jo soy jubilada. Mi sueño es volver en mi origen, porque mi familia viene de este país. Estaba mi sueño, pero yo no entiendo por qué no hay ayuda de protección de esta biodiversidad. Yo no entiendo por qué no hay ayuda, porque no hay. Siempre debe haber hacer papel, autorización, cosas así. Pero cuando nosotros hemos comprado, nosotros es para rehabilitar como estaba antes, pero para hacerlo tenemos problemas para haber autorización, para meter. Por ejemplo, yo quiero comprar burro y cabra para limpiar de una manera natural el campo. Debe haber una autorización, pero es mi terreno, es mi propiedad. Yo no entiendo eso. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Yo espero que todo se va a cambiar, que la mentalidad se va a cambiar un poquito. Yo pienso, porque es una rica por aquí, de este Gavares.
6: La Natalie s'ha allotjat aquests dies en un hotel i ara s'està a casa d'uns amics a Calonge, com ella, diferents veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, amb propietats cremades total o parcialment. Es reuneixen avui amb l'alcalde per avaluar la situació i decidir quines accions poden fer a partir d'ara.
0: I a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, el foc que crema a la Serra d'Espada continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. Ara les condicions meteorològiques empitjoraran i, de moment, els 500 veïns desallotjats no podran tornar a casa. S'investiga encara l'origen del foc. Soneja Alba Barbosa.
9: El foc podria empitjorar pel vent, que s'espera que bufi a partir de les 11 amb ratxes de fins a 40 km per hora i també per les altes temperatures. Cap al migdia es valorarà si els 500 veïns de Suèbar poden tornar a casa. Juan Fran Pérez Llorca, president valencià.
10: De momento no se va a poder volver al municipio. Vamos a ver cómo va la mañana y a mediodía pues se decidirá según está yendo el incendio y según

0: ens estem dando les previsions meteorològiques.
1: Ara treballen uns 300 efectius dels bombers i s'investiguen les causes de l'incendi, que s'ha descartat que siguin naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
2: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat, aleshores podem confirmar que no és una causa natural.
1: Una quarantena de persones han passat la nit al seminari de Sogorb i es manté 150 les hectàrees afectades, la major part dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Joan León és veí i propietari d'alguna finca a la serra.
3: I el bosc està molt, molt, molt, molt fàcil per cremar-se perquè està tot abandonat completament. Ha llovido muchos estos años y es una barbaridad cómo está el bosque.
1: L'incendi afecta sobretot massa forestal i gairebé tot el País Valencià està avui pintat de color vermell pel risc extrem d'incendi.
4: La segona onada de calor de l'estiu tindrà temperatures per sobre dels 40 graus o que fregaran aquesta xifra a Ponent, a l'Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que augmenten avui amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil amplia des d'avui les restriccions contra els incendis. Protecció Civil i els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi i amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, eleven a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, feia crides a la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
5: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i sobretot si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
4: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el cap dels bombers David Borrell advertia dels riscos de les altes temperatures. Posava com a exemple la quantitat d'incendis petits que van coincidir ahir mateix.
6: Sí, vam tenir molta activitat amb altres incendis de tot Catalunya, incendis petits de poques hectàrees, arribaven la majoria a la desena d'hectàrees, però que si arriben a agafar inèrcia, doncs ens haguessin pogut complicar molt les coses.
4: En els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals. I la nova onada de calor que patim aquesta setmana no només afavoreix els incendis forestals, com hem vist, sinó que afecta directament la nostra salut i la nostra capacitat per gestionar les altes temperatures. El director del Servei Copernicus de la UE pel canvi climàtic, Carlo Buontempo, remarca que això encara és més greu per a les poblacions que viuen a prop de la costa.
7: Impacte sobre la onada de calor, perquè tenia aquesta massa d'aigua tan més calenta del normal, especialment a la zona de la costa, vol dir que la temperatura a la nit no afluixa, es manté a temperatura molt, molt alta, que sabem que és un dels factors de risc per l'estrès tèrmic que sofrim nosaltres.
4: I aquest augment de la temperatura de l'aigua del mar també afavoreix fenòmens extrems com grans inundacions perquè hi ha més aigua condensada a l'atmosfera. Obrim l'àrea de servei i comencem explicant-vos que des d'avui fins al 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro, el de l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira l'amiant, tot i que no era accessible. També des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 queda fora de servei. Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5, s'hi posen ascensors i s'eleven les andanes. Ampliem tota aquesta informació i sapiguem també quin és l'estat de les carreteres amb la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora us expliquem que a l'AP7 hi ha retencions a Sant Cugat en sentit sud, precaució per una possible incidència en aquest punt. Es manté també lentitud a la mateixa via entre Vilalba Sasserra i Llinars del Vallès, en aquest cas per unes obres. Aquesta hora que ja hi ha talls en carreteres del Vallès Oriental i Osona pel pas del Tour de França, amb sortida des de Granollers, les vies principals més afectades són o seran durant el dia la C-17, C-59 i Nacional 260, el seu pas pel Vallès Oriental, Osona i la Cerdanya. Hi ha canvis també en línies de bus interurbà. Per tot plegat, es recomana consultar les afectacions abans de sortir si us heu de desplaçar per aquestes comarques. I acabem parlant de Rodalies. Recordem que està sent un nou matí complicat amb incidències a l'R3. La circulació està interrompuda entre

0: entre Ripoll i Puigcerdà perquè un arbre ha caigut sobre la catenària. Hi ha servei alternatiu per carretera.
1: El temps.
2: Una crònica del Jofre Genuer.
3: Pendents del termòmetre, que anirà pujant al llarg de les properes hores i situar-se en valors pròxims als llindars d'onada de calor o fins i tot superant-se aquests llindars en algunes comarques, especialment a l'interior i sobretot al Segrià, Pla d'Urgell i Ribera d'Ebre, que és on avui es pot arribar a superar els 40 graus. De fet, ahir es va arribar a Vinebre els 39,9 i avui doncs es podria arribar a superar aquests 40 i amb una inèrcia al llarg de la setmana que el termòmetre encara s'enfili més amunt. De fet, demà podrien ja tornar els valors de 41 o 42 a les zones més càlides del país. Una nova aglopada d'aire càlid del nord d'Àfrica, la tercera de la temporada i la segona onada de calor, que ens afectarà al llarg de tota la setmana, almenys fins dijous, i que arribarà al seu màxim entre demà i dijous. Especialment, insistim, a l'interior del país, però bé, sovintejaran aquests valors pròxims als 35 o àmpliament per sobre, sobretot, com dèiem, a l'interior. I tot plegat amb cel serè, amb sol, potser sí que alguns núvols de tarda poden sorgir, formar-se per la mateixa calor en punts del Pirineu, més probables demà que no pas avui, però en definitiva bon temps estable amb aquesta onada de calor que anirà acompanyada de vents una mica més de mar cap a terra, de marinades més reforçades, sobretot a partir de migdia, i la tramuntana només potser a les nits se pot bufar una mica per sobre del Cap de Creus, però amb tendència a desaparèixer.
1: Tresca Info.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Tresca Info.
2: La Xina ha fet un nou llançament de prova d'un míssil balístic a l'oceà Pacífic i ha generat preocupació i crítiques del Japó, Austràlia i Nova Zelanda. Pequín ha disparat per primer cop el míssil de llarg abast des d'un dels seus submarins de propulsió nuclear. L'agència oficial xinesa ho ha descrit com un exercici militar rutinari que no anava dirigit contra cap país ni objectiu. Però el ministre d'Afers Estrangers d'Austràlia ho ha qualificat com una acció desestabilitzadora per a la regió i ha denunciat el fet que la Xina estigui reforçant el seu exèrcit de manera ràpida i sense transparència. El Japó ha demanat sense èxit que fes marxa enrere en l'exercici. L'última prova que va fer la Xina de míssils balístics al Pacífic va ser ara fa 2 anys, quan en va disparar un d'intercontinental. Són les 11:20. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha creat una nova unitat militar per a la gestió d'emergències. Mentre el balanç de víctimes del terratrèmol s'eleva a 3.342 morts, 35 víctimes són espanyoles i hi ha gairebé 17.000 ferits. Rodríguez defensa la gestió que ha fet el govern del desastre enmig de les crítiques en augment per part de supervivents i ONGs.
8: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
2: Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat a la 80ena de recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
9: És Alexa, i mentre li pinten la cara i li fan un llaç que li recull els cabells negres, m'intenta explicar quants anys té. Viu des del dia de Sant Joan en una tenda de campanya amb els seus pares al Parc Est, on s'apleguen mig miler de tendes de campanya amb damnificats. Aquest cap de setmana el parc era una festa. Personatges de Disney, tallers de pintura, animadors, jocs, balls i molts ulls tristos i d'incertesa. Segons les últimes xifres oficials, hi ha 850 edificis afectats i 190 van col·lapsar. Un d'aquests és on vivia en Wilmer, pare de dues criatures, ara viu al parc, però vol marxar.
10: Este, aquí he estado más seguro que en el otro parque, pero sin embargo han pasado cosas. Hace días que se robaron una niña, hace días había alguien que no era aquí y estaba solicitado por la... por la policía, pa. No es tan seguro. Eso es algo que, por lo menos a mí personal, me angustia, porque como tenemos al niño, no sabemos qué puede pasar o quién esté al lado de nosotros. Entonces lo ideal es encontrar un alquiler donde nos podemos ir y estar relativamente mejor.
9: Els temors del Wilmer són també els de moltes ONGs que han denunciat desaparicions i tràfic de nens i adolescents. La festa ha servit a aquestes entitats per detectar possibles casos. Clara Vitola és portaveu d'Àngeles Guardianes.
11: Con los niños que hemos interactuado le preguntábamos, ¿él es tu familia? ¿Él es tu tío? ¿Sí? ¿Estás segura? Hacemos esas preguntas porque, bueno, tenemos aquí unos responsables que podemos visualizar si de verdad son su familia o no.
9: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel doble terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent.
2: Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui a Ankara, a Turquia, després dels bombardejos intensos de Rússia de les últimes hores a la regió de Kiev, que han fet almenys 14 morts. El president ucraïnès vol més ajuda de l'Aliança Atlàntica per reforçar la defensa aèria del país, una reclamació a la qual dona suport la presidenta de la Comissió Europea, que també assisteix a la reunió. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital d'Ucraïna, on ha provocat desenes d'explosions i danys en una quinzena d'edificis residencials. Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars. L'ofensiva arriba només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa, amb una trentena de morts. Rússia, per la seva banda, assegura que ha abatut més de mig miler de drons d'Ucraïna aquesta nit, sobretot a la regió de Moscou, amb un mort a la península de Crimea.

0: Ja es pot votar per triar el guanyador del Premi Cerverí 2026. Des d'avui fins al 6 de setembre, els oients de Catalunya Ràdio i Dicat, a través del web, estan convocats a triar una cançó. Les votacions premien la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. Les 10 finalistes són La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi, Festa i Drama, de Maria Jaume, Enganyar-te, de la Ludwig Bang, El Forner de l'Osa, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, Mori el branx, de Fetus, Balcons i cavalls, de Gavina.mp3, i Al·lèrgiques al pol·len, Non, non, non, de Magical Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio i Cat, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
0: Au del Serra, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Les seleccions d'Espanya i Portugal buscaran aquest vespre una plaça pels quarts de final del Mundial. Sentim primer el seleccionador espanyol Luis de la Fuente parlant del partit d'aquest vespre.
3: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
2: Y ahora sentimos al seleccionador portugués, el catalá Robert Martínez.
4: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
2: L'Espanya Portugal es jugarà a les 9 del vespre i més tard a les 2 de la matinada jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de 8 anys de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat al nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 anys de final i que finalment podrà jugar. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions en aquest sentit entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga, per la seva banda, ha expressat el seu mal està en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. Sentim el seleccionador belga, Rudy García.
5: Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
6: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el dia dels innocents.

0: Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
1: Penso que és la primera vegada en la història de la Copa del Món que hi ha aquest tipus de decisió.
2: Per la seva banda, el seleccionador dels Estats Units, Mauricio Pochettino, defensa la decisió presa per la FIFA.
3: És justa la decisió perquè nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quiera llamarle, hay un error y hay una sanción, castigo. Castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria, ¿no? Y me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que es que fue una sanción injusta.
2: Mentrestant, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
4: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo. Y hicimos lo que pudimos, sí.

0: play without pressure because I don't think there's any pressure, you know.
1: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
0: The way we played, the way we kept the ball, the way we controlled the game. Honestly, I'm so proud.
2: Neymar va marcar pel Brasil des del punt de penal. Ja en el temps afegit, el blaugrana Rafinha no va jugar ni un minut.
3: 3CAT Info.
2: Parlem ara del Tour de França.
4: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Avui, tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles, de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya Nord. En les últimes hores, a la classificació general, el danès Vingegaard continua com a líder.

0: Són 2:15. Fins a aquesta hora us hem explicat que es manté descontrolat el foc de la Catalunya del Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi, que va començar ahir, ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per les altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. I pendents de la calor i de la marinada, l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, els bombers podrien donar per controlat el foc aquest vespre. La superfície afectada continua lleugerament per sobre de les 2.000 hectàrees. I la Xina ha llançat un míssil balístic de prova al Pacífic per primer cop des d'un submarí nuclear i genera alarma entre els països de la regió. El Japó, Austràlia i Nova Zelanda han criticat l'acció, que Pequín descriu com un exercici militar rutinari. I a partir d'ara ens centrarem que el govern espanyol fa avui el primer pas amb les comunitats per elaborar els pressupostos de l'Estat. Hisenda es troba amb els consellers autonòmics per traslladar-los als objectius d'estabilitat, acció necessària perquè els comptes segueixin el seu curs. I avui es reprèn el judici contra els exalts càrrecs de Salut acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. I pel que fa als esports, Ou del Serra?
1: A Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Aquest partit començarà a les 9 i més tard de matinada s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica amb una polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun.
0: I pel que fa al temps, les temperatures pujaran un graó més respecte a ahir i podran superar àmpliament els 35 graus a l'interior i els 40 a les zones més càlides de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida. S'inicia la segona onada de calor de la temporada que persistirà almenys fins dijous. Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Les temperatures elevades i el vent continuen alimentant 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya del Nord, un foc fora de control ja ha cremat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El balanç és de 5 ferits lleus, entre els quals hi ha un bomber i 26 municipis evacuats. Des de Tuïr, Montse Poblet, enviada especial amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
2: Tuï acull unes 300 persones de les més de 10.000 evacuades dels 26 pobles que el foc ha posat en perill. A la Maison del Ciutadà, una espècie de centre cívic del poble, han passat la nit 60 veïns com la Sílvia i el Lucas, que ahir van haver de marxar de casa seva quan un avís al mòbil va donar l'ordre d'evacuació.
3: A les 8 ja feia 35. Com si havia nevat i caïen. Jo dic, home, què és això? Y entré en casa y nos dijo, vale, vale, hay que partir. Así es que cogido, hemos pasado la noche aquí ya y hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
4: Y había molt fum y era molt difícil respirar. No es veia res y era complicat respirar i traslladar la gent gran que estava amb nosaltres.
2: Tots dos són veïns de l'illa Sortet, el riu que el foc ha saltat aquesta nit malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant. Ha passat de la riba dreta a l'esquerra i les flames s'han situat a tocar de la Serra d'Aspres, un punt d'accés complicat pels mitjans terrestres on s'està treballant molt fort perquè el foc no hi entri. Només aquesta nit el foc ha avançat 1.000 hectàrees i ja n'ha cremat unes 4.600. Serà difícil que avui aquesta gent, tots aquests evacuats, puguin tornar a casa seva. Per això l'alcalde de Tuí els explicava que s'organitzaran per mantenir aquest dispositiu i la resta d'albergs on els han rebut en funcionament.
0: A l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres, al Baix Empordà, la feina dels bombers es concentra avui a les fondalades i als barrancs de més difícil accés. Es volen assegurar de remullar bé aquests punts per evitar cap revifada, ara que s'entren els pitjors dies de l'onada de calor. El centre de comandament és a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim en Josep Lluís Blázquez i en Fèlix Martín. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, el sotsinspector de la regió de Girona dels Bombers i responsable avui d'aquest operatiu, Ferran García, acaba d'actualitzar l'objectiu i concretar la feina que s'està fent aquest matí. Sobretot, com deies, volen tancar tan aviat com es pugui la possibilitat d'una revifada i més davant l'onada de calor i el risc extrem que hi ha. L'escoltem.
6: a la que tinguem com la constatació de que l'incendi no pot créixer, no pot haver-hi represes que ens portin importació, és quan el posarem com controlat. Des d'un punt de vista bombers ens hem de treure aquest foc de sobre, perquè venen 4 dies de molta temperatura. Tenim molts recursos, molts més dels que serien, perquè necessitem tancar aquest incendi. Per això hem abocat tants recursos i per això avui encara estem així i d'aquesta manera. Ahir es va fer una feina espectacular. Des d'un punt de vista bomberil, quedat estar parats de la bona feina que es va fer ahir. Avui hem de tenir el mateix patró, i si el podem controlar, i aquí es mantindrà durant dies gent, l'extinció no arribarà fins d'aquí a bastants dies, segur que passarem aquesta ona de calor amb controlat i no amb extingit, perquè és un perímetre molt gran.
5: Els esforços se centren aquest matí en el fons de 3 barrancs de difícil accés, ha concretat el mateix Ferran García.
6: Si se'ns escapa, pot tornar a tenir capacitat de creixement cap a zones habitades. El que és el primer terç del flanc esquerre és una fondo a barranc. Tota la part aquesta del flanc dret també és el fondo a barranc que queda des de sota Puig d'Arques, que fa com 2 muntanyetes fins a fondo a barranc allà baix d'Ambrós. I tota aquesta part és la que hem d'anar vigilant molt per poder-lo donar com a controlat.
5: En aquest quart dia de feina aquí a l'Empordà hi estan treballant uns 200 efectius dels bombers en aquest incendi de les Gavarres que, recordem-ho, ha cremat 2.000 hectàrees.
0: Doncs és de la Bisbal d'Empordà, una última hora amb el Fèlix Martín i amb el suport tècnic d'en Josep Lluís Blázquez. Moltes gràcies, bon dia.
5: Bon dia, fins ara.
0: I el foc que crema a la Serra d'Espada, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. Ara les condicions meteorològiques empitjoraran i, de moment, els 500 veïns desallotjats no podran tornar a casa. S'investiga l'origen del foc i des de Soneja ens ho explica l'Alba Barbosa.
7: El foc podria empitjorar pel vent que s'espera que bufi a partir de les 11 amb ratxes de fins a 40 km per hora i també per les altes temperatures. Cap al migdia es valorarà si els 500 veïns de Suèbar poden tornar a casa. Juan Fran Pérez Llorca, president valencià.
8: De momento no se va a poder volver al municipio. Vamos a ver cómo va la mañana y a mediodía pues se decidirá según esté yendo el incendio y según se estén dando las previsiones meteorológicas.
7: Ara treballen uns 300 efectius

0: la major part dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Joan León és veí i propietari d'alguna finca a la serra.
1: I el bosc està molt fàcil per cremar-se perquè està tot abandonat completament. Ha llovido mucho estos años y es una barbaridad cómo está el bosque.
0: L'incendi afecta sobretot massa forestal i gairebé tot el País Valencià està avui pintat de color vermell pel risc extrem d'incendi.
2: Són 12:45. La Xina ha fet un nou llançament de prova d'un míssil balístic a l'Oceà Pacífic i ha generat preocupació i crítiques del Japó, Austràlia i Nova Zelanda. Pequín ha disparat per primer cop el míssil de llarg abast des d'un dels seus submarins de propulsió nuclear. L'agència oficial xinesa ho ha descrit com un exercici militar rutinari que no anava dirigit contra cap país ni objectiu. Però el ministre d'Afers Estrangers d'Austràlia ho ha qualificat com una acció desestabilitzadora per a la regió i ha denunciat el fet que la Xina estigui reforçant el seu exèrcit de manera ràpida i sense transparència. El Japó ha demanat sense èxit que fes marxa enrere en l'exercici. L'última prova que va fer la Xina de míssils balístics al país, al Pacífic, va ser ara fa 2 anys, quan en va disparar un d'intercontinental. I a l'Iran, milions d'iranians participen en el seguici fúnebre del gran ayatolà Ali Khamenei pels carrers de Teheran, assassinat el primer dia de la guerra. Les autoritats han demanat a la gent que es congregui a una plaça molt gran per evitar estampides mortals, com va passar el 1989 amb el funeral de Khamenei, el seu predecessor.

0: La televisió estatal mostra una multitud portant banderes, fotografies i pancartes en un homenatge públic que es pot allargar més de 10 hores. La gent demana venjança i reclama la mort de Donald Trump i Benjamin Netanyahu. El règim vol convertir aquest funeral en una demostració pública d'unitat nacional. Després de la jornada d'avui, els fèretres de Khamenei i la seva família sortiran demà en processió per la ciutat de Qom. Dimecres aniran a l'Iraq i dijous serà enterrat a la ciutat sagrada de Mashhad, al nord del país. I a les Filipines, detingut un senador vinculat al clan Duterte, que pot resultar decisiu per al futur polític de la presidenta Sara Duterte. Es tracta de Rodante Marcoleta, acusat de frau fiscal per uns diners relacionats amb la campanya electoral de l'any passat. L'entrada de Marcoleta al tribunal arriba hores abans que comenci al Senat un judici polític contra la vicepresidenta Duterte, en què una majoria qualificada la pot destituir. Està acusada de malversació i amenaça contra el president i podria ser apartada de la política de forma vitalícia. Fa unes setmanes semblava improbable que pogués prosperar el vot desfavorable, però la fugida d'un senador i la detenció de 2 mesos ho posa en perill. Si finalment s'aprova la destitució, s'acabarà la seva ambició de presentar-se a les presidencials del 2028. Ella és la principal favorita per succeir Ferdinand Marcos Jr., amb qui es va presentar aliada el 2022, però la seva relació s'ha deteriorat i s'han convertit en rivals.
1: 3CAT Info.
0: Hisenda reuneix avui les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Avui tràmit necessari i estrena de la ministra d'Hisenda, Arcadi Espanya, davant d'una majoria de comunitats del PP. Amb tot, el govern espanyol té les cartes a les mans per tirar endavant el topall de despesa dels futurs pressupostos i el repartiment del dèficit que han d'assumir les administracions. Una altra cosa serà al Congrés, on s'haurà de votar la setmana que ve o la següent, tot i que un no dels diputats no farà descarrilar els comptes. Es podran seguir tramitant. El govern espanyol manté la seva intenció d'anar cremant etapes i de presentar els primers pressupostos de la legislatura a la tarda, malgrat que estan abocats al fracàs pel rebuig de Junts i del PNB. La d'avui serà una reunió on no està previst parlar del nou finançament autonòmic, no hi surt a l'ordre del dia. Tot i això, el PP tractarà de mostrar el seu rebuig al model pactat entre el PSOE i Esquerra, que consideren un tracte de favor a Catalunya.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, ha defensat criteris mèdics per voler prioritzar els majors de 60 anys respecte a la vacunació dels serveis essencials. Cabezas, però, no ha volgut valorar uns missatges de WhatsApp on recomanava avançar amb la vacuna de policies nacionals i guàrdies civils. Ha estat el primer testimoni en la tercera sessió d'aquest judici contra la cúpula de salut el 2021, que s'enfronten a penes d'inhabilitació d'entre

0: 12 i 15 anys. Des de l'Audiència de Barcelona ens amplia aquesta informació en Cristian Roldán.
1: Per l'acusació, Carmen Cabezas, que a inicis del 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, era la cap de cartell del dia, degut a una conversa de WhatsApp amb membres del gabinet d'Alba Vergés, on recomanava avançar amb la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Una conversa que Cabezas ha volgut rebaixar, però que ha preferit no comentar.
2: Pero usted no recuerda un WhatsApp que le manda Judith Vinyals que dice la consellera en demanda parar Guardia Civil y Policía Nacional.
3: Yo creo que a veces los WhatsApp están expresados un poco rápidamente, pero sí que hay los WhatsApps que están en la instrucción, están en la instrucción.
1: Tot i això, ha volgut puntualitzar que aquests missatges que va rebre per part de Salut estan relacionats amb una resolució mèdica publicada el 26 de febrer que situava l'edat com el principal factor de risc de mort per Covid-19, sobretot en el cas dels majors de 60 anys, una franja d'edat molt poc present entre els guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya.
3: Los mayores de 60 tienen más riesgo que las personas con enfermedades crónicas, que las personas con cáncer y que las personas con enfermedades inmunológicas severas, creo recordar, y también los datos que he dado de UCI, los datos sobre todo de mortalidad, 96% mayores de 60 años.
1: Carmen Cabezas ha estat la primera a testificar avui en una jornada que es preveu llarga, ja que hi ha citat 7 testimonis, entre ells l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
0: I abans d'arribar al punt de 3:15 del matí, us expliquem que els ajuts a la verema en verd reduiran aquest any la producció de la vinya prop d'un 4%. Els viticultors que s'hi acullen eliminen el raïm abans que maduri per evitar que els preus baixin. A canvi, rebran una ajuda d'uns 1.700 euros per hectàrea, una quantitat de mínims. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
4: Molts pagesos no eren conscients del problema que hi havia. Els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués, si la verema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DEO Cava podran destinar els excedents a la destil·lació de crisi perquè l'alcohol tingui altres usos. Amb tot, Unió de Pagesos reclama més ajudes, com ara incentius per arrencar vinyes per equilibrar l'oferta a la demanda. El sindicat traslladarà aquesta petició al govern el 13 de juliol a la taula del Cava de Vilafranca del Penedès. Obrim àrea de servei i ho fem sempre, com sempre, amb la informació del trànsit amb la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
5: Bon dia. Actualitzem la informació del trànsit. A aquesta hora, un accident talla la Nacional 260 a Llançà en tots dos sentits de la marxa. A l'AP7 es mantenen les retencions en sentit sud a Sant Cugat per un accident que talla un carril i entre Vilalba Sasserra i Llinars del Vallès per obres. En aquesta mateixa via, a l'AP7 també hi ha un carril tallat. Avui que estem pendents del Tour de França, amb sortida des de Granollers, les vies principals més afectades són o seran durant el dia C-17, C-59 i Nacional 260, el seu pas pel Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. De fet, a aquesta hora ja hi ha talls en vies d'aquestes comarques. Hi ha canvis també en línies de bus interurbà i per tot plegat es demana consultar totes aquestes afectacions abans de sortir si us heu de desplaçar per aquestes comarques. A Rodalies, a la línia R3, recordem que hi ha una incidència, la circulació està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà per un arbre que ha caigut sobre la catenària justament avui que s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: El temps. Informació del Jofre Genuer.
6: La temperatura d'aquesta matinada de 28 graus al barri de Raval de Barcelona és la més alta en aquest sector, a la ciutat de Barcelona, en definitiva, del que portem de temporada. I, a més, amb una perspectiva de que la temperatura no baixi gens. Tot el contrari, al llarg de la setmana encara podríem tenir matinades més càlides i acostar-nos a les matinades roents que és quan el termòmetre no baixa dels 30. I és que estem començant una nova onada de calor, que avui ens ha de dur el termòmetre per sobre dels 40, almenys puntualment, a comarques del Pla de Lleida, de les Terres de l'Ebre. De fet, comarques com el Segrià, Pla d'Urgell o Ribera d'Ebre tenen un risc alt de superar aquests llindars d'onada de calor i, per tant, superar fàcilment els 40 graus. Però bé, tindrem moltes temperatures per sobre dels 35

0: fins i tot a la costa acostant-se en aquesta xifra de manera puntual. Una calorada intensa que pot persistir ben bé fins dijous, almenys, i en conjunt fins i tot amb temperatures que poden anar més amunt de cara a demà, demà passat, a les zones més càlides de l'interior, que és on afectaria més directament aquesta onada de calor, poden superar-se àmpliament els 40 graus. Tot plegat amb sol, alguns núvols de tarda en el Pirineu, que es formaran per la mateixa calor, i sense descartar algun ruixat o alguna gotellada a partir de demà, sobretot, però de manera puntual. Desapareix la tramuntana, només vents terrers o lleugera tramuntana per sobre del Cap de Creus a les nits, i en general predomini de les brises, que a les hores centrals del dia s'embufaran de manera moderada a tota la façana litoral i prelitoral.
1: Fresca Info.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Tresca Info. Un país per voltar. El turisme a Trescat Info. Amb Fèlix Martín.
4: Avui viatgem fins a la ciutat de Balaguer per conèixer el seu passat musulmà i visitar les restes que en queden i que són molt visibles. La capital de la Noguera compta amb el jaciment arqueològic d'època andalusina més gran que es conserva a Catalunya. Es tracta del Pla del Matà, que va ser el nucli originari de la ciutat i que va quedar abandonat l'any 1105. La zona, que ocupa 27 hectàrees, rebrà en un termini de 3 anys un impuls per a la seva recuperació i difusió, amb un projecte batejat amb el nom de Renaixement. Hi ha anat el nostre company Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
5: Hola, Fèlix.
4: Ets, podríem dir, a la zona 0, on va néixer Balaguer.
5: Exacte, Fèlix. I m'acompanya la directora del Museu de la Noguera, Carme Alós.
6: Som al Pla del Matà de Balaguer, que és com si diguéssim la zona 0 de la ciutat de Balaguer. Aquí va començar tot, aquí va néixer la ciutat. És el primer barri que neix com a campament militar, segurament a inicis del segle VIII, durant el primer terç, amb l'arribada de les tropes àrabs i berbers que han entrat al 711 per l'estret de Gibraltar.
5: El primer que ens atrau és l'antiga muralla, de la qual es conserven uns 700 metres, amb 27 torres que estan més o menys en bon estat i que, de fet, aquest 2026 s'iniciarà la seva restauració integral. Som a la part alta de la ciutat, en una zona presidida pel Santuari Basílica del Sant Crist, que hem de pensar que, de fet, és on hi havia l'antiga mesquita. Prospeccions arqueològiques i geofísiques ens indiquen que tot el subsol està ocupat.
6: Per tant, tenim un gran barri de la ciutat andalusina amb tot el que això implica, doncs segurament d'altres mesquites, de places, d'altres infraestructures que la ciutat necessités, no? Espais per a socs, mercats, tot això segurament està conservat. Igual que també una gran macbara o cementiri, que ja estem excavant.
4: Precisament hi ha un projecte per recuperar la Balaguer musulmana que porta amagada molts segles.
5: Això és el que pretén el projecte Renaixement del Pla del Matà, precisament fer aflorar l'estructura dels antics carrers. Una iniciativa que també preveu la construcció d'un edifici nou, un centre d'interpretació on els visitants podran passejar de forma immersiva i amb l'ús de les noves tecnologies visuals per una ciutat totalment reconstruïda.
6: Un dels eixos del projecte Renaixement és treure a la llum tota la ciutat, però no pas excavant-la, sinó fent aflorar els antics carrers i els espais públics. És a dir, deixar al descobert aquests carrers per a que el visitant es passegi pels carrers i deixar a la recerca tota la part d'intervenció arqueològica en les cases, en els espais, però d'alguna manera, quan pugis al Pla del Metà, visualitzis aquesta ciutat del segle XI.
5: Trepitgem el jaciment, la part que ja s'ha excavat.
6: Bé, doncs ens trobem ara al Parc Arqueològic, on podem passejar per un d'aquests carrers de l'antiga Medina i veure tres de les cases, no, que tenim excavades, en les que hem intervingut des de l'any 2004 fins ara.
5: Un jaciment que va quedar abandonat l'any 1105 i a sobre del qual mai es va construir.
6: És un jaciment que queda abandonat a l'any 1105 amb la conquesta del comte d'Urgell, Armengol V, i s'abandona, no s'hi torna a viure al damunt, per tant no hi ha una pressió urbanística com és els casos que ha passat, no, a Lleida, Tortosa, on s'ha construït al damunt, aquí no, i per tant tenim la ciutat intacta tal com va quedar l'any 1105.
5: Per acabar, cita obligada a passar també pel Museu de la Noguera, al centre de Balaguer, que rep fins a 15.000 visitants a l'any. La seva directora ens convida a descobrir la Balaguer andalusina.
6: Convidem els oients, no, a venir a Balaguer a descobrir aquest món andalusí, que és un món que a Catalunya ha estat d'alguna manera obviat durant moltíssim temps i que a Balaguer es fa cada vegada més evident, i jo us dic, com a exemple de la història de la meitat sud del país durant 400 anys.
7: El muntatge musical és de Toni Subirats.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. Esports.
8: Fins al punt de les 12 amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
9: Bon dia. Les seleccions d'Espanya i Portugal buscaran aquest vespre una plaça pels quarts de final del Mundial. Sentim primer el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
10: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
9: Y ahora sentimos al seleccionador portugués, al catalán Robert Martínez.
11: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito, y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
9: L'Espanya-Portugal es jugarà a les 9 del vespre i més tard a les 2 de la matinada jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica. Després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 anys de final i que finalment podrà jugar. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga ha expressat el seu malestar afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció a aquest jugador. Sentim el seleccionador belga, Rudi García.
12: Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
13: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el Dia dels Innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
12: Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision, voilà.
9: Per la seva banda, el seleccionador dels Estats Units, Mauricio Pochettino, defensa la decisió presa per la FIFA.
14: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quiera llamarle, pero hay un error y hay una sanción, castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria, ¿no? Y me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% por ciento de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
9: La UEFA, per la seva part, considera que la FIFA amb aquesta decisió ha traspassat una línia vermella.
1: 3CAT Info.
9: Mentrestant, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3, amb dos gols del madridista Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
15: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.

0: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
1: Honestly, I'm so, so proud.
2: Neymar va marcar pel Brasil des del punt de penal. Ja en el temps afegit, el blaugrana Rafinha no va jugar ni un minut. Parlem ara del Tour. Avui, en tercera i última etapa per territori català, entre Granollers i els Angles, de 195 quilòmetres, les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera, per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya Nord en les últimes hores. A la classificació general, el danès Jonas Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel i 16 sobre Del Toro, que va ser el vencedor de l'etapa d'ahir entre Tarragona i Barcelona.
3: 3CAT Info.
2: A motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Anteriorment, Àlex Márquez ha disputat el Mundial de MotoGP primer a Honda i actualment ho fa amb Ducati. I en bàsquet, la sisa joventut fa oficial en uns minuts el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Parlem de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Kitsanàs Manresa. El torneig de tenis de Wimbledon per avui ha previstos els 4 partits que falten dels vuitens de final de la categoria masculina i 4 més de la femenina. A la categoria masculina destaquen els enfrontaments de Minaur Kovoli i Zverev Lehechka. I a la femenina destaquem els partits entre Madison Keys i Noskova i Kruger contra Kostiuk.

0: Restriccions per perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques i espais naturals de casa nostra. El nivell molt alt inclou fins a 385 municipis d'una trentena de comarques més, tot això enmig de l'arribada d'una segona onada de calor que s'allargarà uns dies amb valors al voltant dels 40 graus. I es manté descontrolat el foc de la Catalunya Nord, que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà, que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. L'incendi que va començar ahir ha ferit 5 persones. El foc amenaça de complicar més la feina dels bombers per aquestes altes temperatures, la baixa humitat i el fort vent. Encara més focs, els bombers que treballen en l'incendi de les Gavarres tenen clar que volen tancar el foc com més aviat millor davant l'entrada de l'onada de calor. Apunten que, malgrat que pugui donar per controlat el foc, que ha afectat més de 2.000 hectàrees, l'extinció total encara trigarà dies. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, defensa que es prioritzessin les vacunacions contra la Covid dels més grans de 60 anys davant de serveis essencials com els agents de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil. Cabezas intervé en la nova sessió del judici contra la cúpula del Departament de Salut, que s'enfronta a penes de fins a 12 anys d'inhabilitació. I el govern espanyol fa avui el primer pas amb les comunitats per elaborar els pressupostos de l'Estat. Hisenda es troba amb els consellers autonòmics per traslladar-los als objectius d'estabilitat. És una acció necessària perquè els comptes segueixin el seu curs. Malgrat que no consta a l'ordre del dia, el PP vol abordar-hi el nou sistema de finançament per criticar-lo. El govern de Veneçuela crea una nova unitat militar per a la gestió d'emergències. Enmig de les crítiques de la població, però, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, continua defensant la resposta als terratrèmols. El balanç de víctimes puja a 3.342 morts, dels quals 35 són espanyols, i hi ha gairebé 17.000 ferits. Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui, encara després que una nova onada de bombardejos de Rússia hagi fet almenys 14 morts. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital, Kiev. I en cultura, George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima mostra de Venècia. L'organització premia un artista que consideren complet, carismàtic, apassionat i original. I també reconeixen la seva feina com a director i productor.
1: Esports.
2: Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica, amb polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun. Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. El Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya Nord. I en motor, KTM fa oficial que Àlex Márquez competirà l'any que ve al Mundial de MotoGP amb la marca austríaca.
0: Ens queda el temps. Com us dèiem, les temperatures pujaran un grau més respecte ahir. Podran superar àmpliament els 35 graus a l'interior i els 40 a les zones més càlides de les Terres de l'Ebre i del Pla de Lleida. S'inicia la segona onada de calor de la temporada, que persistirà almenys fins dijous.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Protecció Civil té activades les restriccions per perill extrem d'incendi, és a dir, el nivell 4, a 45 municipis de 9 comarques i espais naturals de casa nostra. També hi ha nivell 3, que vol dir nivell molt alt de risc d'incendi, a 385 municipis d'una trentena de comarques. Està activat el Pla Infocat en fase d'emergència davant aquest escenari. La segona onada de calor de l'estiu tindrà temperatures per sobre dels 40 graus, o que fregaran aquesta xifra a Ponent, també a l'Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre, unes temperatures que comencen s'han augmentat avui amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, feia crides a la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
3: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar, i sobretot, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
0: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el cap de bombers David Borrell advertia dels riscos de les altes temperatures, posava com a exemple la quantitat d'incendis petits que van coincidir ahir mateix.
4: Sí, vam tenir molta activitat amb altres incendis de tot Catalunya, incendis petits, de poques hectàrees, arribaven la majoria a la desena d'hectàrees, però que si arriben a agafar inèrcia, doncs ens haguéssim pogut complicar molt les coses.
0: En els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit, recordem, fer-hi qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals. I ara sí, anem a fer un repàs als incendis que estan actius i que preocupen a aquesta hora. Les altes temperatures i el vent mantenen actius concretament 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya Nord, un foc continua fora de control i ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Les flames han avançat un miler d'hectàrees aquesta nit després de saltar al riu Aglí. El foc també deixa 5 ferits lleus, entre ells un bomber, i ha obligat a evacuar 26 municipis. Tenim enviats especials a Tui, a la Catalunya del Nord. És la Montse Poblet amb el suport tècnic del Pep Casanovas.
5: Aquí a Tui continuen arribant veïns evacuats dels municipis que el foc amenaça. Des de dissabte, més de 10.000 persones han hagut de deixar les seves cases. Hi ha 16 albergs, a més de places, hotels i cases particulars per acollir-los. Aquí, a la Maison del Ciutadà de Tuí, una espècie de centre cívic del poble, han fet una crida perquè els veïns els portin roba i productes de neteja per atendre les necessitats més urgents de la seixantena de persones que s'hi han instal·lat.
6: Prioritzem els que són aquí, els que es quedaran tot el dia i potser també demà. Es podran dutxar, instal·lar-se, canviar de roba. Pensa que molts han sortit sense res. Els hi donem coses per cuidar els nens. N'hi ha que no han agafat ni la llet pels nadons. Van haver de marxar sense endur-se res.
5: A la cuina improvisada que s'ha muntat aquí, els voluntaris com la Michelle estan enllestint el dinar.
7: He vingut a preguntar si necessitaven ajuda i m'han posat a la cuina i ja m'està bé. Preparo el menú amb el que tenim. Crec que hi ha donacions dels pagesos, les botigues. Estem preparant verdures, síndria.
5: I al pis de dalt, dos professionals atenen els que necessiten atenció psicològica. És el mateix que s'estan trobant la resta d'evacuats als 16 albergs que hi ha repartits per la zona de l'incendi. Els demanen paciència, perquè segurament encara trigaran a tornar a casa seva. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els agraïa la comprensió i els alertava del perill de tornar als pobles mentre el foc continuï també.

0: Jo voldria, bien sûr, demanar a l'ensemble des
1: demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles, que avui no intentin tornar-hi.
0: Je leur demande de ne pas
1: que no vagin a casa, perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment no poden tornar-hi.
2: Tot i això, alguns no han seguit aquest consell i han tornat a casa. De les moltes històries que ens expliquen, la d'una dona que va arrossegar fins aquí la propietària de la casa on viu, que s'hi volia quedar, i que a la que es va distreure va perdre de vista. Havia agafat el cotxe i va tornar a casa. No n'ha tornat a saber res.
3: I a l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres, al Baix Empordà, la feina dels bombers es concentra avui a les fondalades i als barrancs de més difícil accés. Volen tancar l'incendi el més aviat possible, en previsió d'aquesta arribada dels pitjors dies de l'onada de calor. El centre de comandament és a la Bisbal d'Empordà i allà hi tenim en Josep Lluís Blázquez i en Fèlix Martín. Fèlix.
4: El sotsinspector de la regió de Girona dels bombers i responsable avui d'aquest operatiu, Ferran García, acaba d'actualitzar l'objectiu i concretar la feina que s'està fent aquest matí. Sobretot, com deies, volen tancar tan aviat com es pugui la possibilitat d'una revifada, i més davant l'onada de calor i el risc extrem que hi ha. L'escoltem.
5: A la que tinguem com la constatació de que l'incendi no pot créixer, no pot haver-hi represes que ens portin importació, és quan el posarem com controlat. Des d'un punt de vista bombers ens hem de treure aquest foc de sobre, perquè venen 4 dies de molta temperatura. Tenim molts recursos, molts més dels que serien, perquè necessitem tancar aquest incendi. Per això hem abocat tants recursos i per això avui encara estem així i d'aquesta manera. Ahir es va fer una feina espectacular. Des d'un punt de vista bomberil, quedat estar parats de la bona feina que es va fer. Avui hem de tenir el mateix patró i amb si el podem controlar, i aquí es mantindrà durant dies gent, l'extinció no arribarà fins d'aquí a bastants dies, segur que passarem aquesta ona de calor amb controlat i no amb extingit, perquè és un perímetre molt gran.
4: Els esforços se centren aquest matí en el fons de 3 barrancs de difícil accés, ha concretat el mateix Ferran García.
5: Si se'ns escapa, pot tornar a tenir capacitat de creixement cap a zones habitades. El que és el primer terç del flanc esquerre és una fondo a barranc. Tota la part aquesta del flanc dret també és el fondo a barranc que queda des de sota Puig d'Arques, que fa com 2 muntanyetes fins a fondo a barranc allà a Baix d'Embrós. I tota aquesta part és la que hem d'anar vigilant molt per poder-lo donar com a controlat.
4: En aquest quart dia de feina aquí a l'Empordà hi estan treballant uns 200 efectius dels bombers en aquest incendi de les Gavarres que, recordem-ho, ha cremat 2.000 hectàrees.
3: Per cert, que la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un home a qui acusen d'haver provocat diversos incendis ahir al municipi Girona. Clara Jordan.
6: La policia el buscava arran de l'avís rebut des d'un establiment comercial i un veí va alertar que l'havien vist caminant pel camí vell que va de Torroella a l'Estartit. Mentre el buscaven, la policia es va trobar 4 focus d'incendi separats per pocs metres que van poder apagar de seguida amb els extintors dels mateixos vehicles policials mentre no arribaven als serveis d'emergències. A l'home de 30 anys l'acusen de delictes de lesions lleus, atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència i per la seva implicació a l'origen dels incendis. Ha de passar les pròximes hores a disposició judicial. Clara Jordan, Catalunya, Ràdio Girona.
3: I ara anem cap al País Valencià, on el foc que crema la Serra d'Espadà, la comarca de l'Alt Palància, continua actiu. Els bombers no el donen encara per perimetrat. Ara les condicions meteorològiques empitjoraran i, de moment, els 500 veïns desallotjats no podran tornar a casa seva. S'investiga en paral·lel l'origen d'aquest foc. Anem cap a Sogorb, allà tenim l'Alba Barbosa.
7: Se'm costaria pensar que els experts arribin sense més.
3: Doncs sembla que no podem recuperar. Mirarem de recuperar aquesta crònica amb la nostra companya Alba Barbosa des del País Valencià.
8: Al seminari de Sogorb han dormit una 40 de persones, veïnes del poble desallotjat de Suèbar. Aquí se'ls ofereix allotjament, també menjar. L'Eva i la Felice són dues de les veïnes afectades que per ara no poden tornar a casa.
9: Vam agafar 4 coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut i vam fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja. Vam estar allà en el polideportiu, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Sogorb.
10: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo. Y enseguida, mire, nos fuimos a Soneja, nos quedamos todo el día allí, y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
8: Per la proximitat del foc es va evacuar preventivament tot el poble. Per ara els bombers continuen treballant per controlar el foc que continua actiu i que ha cremat unes 150 hectàrees també del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ara són hores clau per l'incendi perquè s'espera que el vent pugui bufar amb força. A partir de mig matí els bombers parlen d'evolució favorable però no donen el foc encara per perimetrat. Juan Fran Pérez Llorca és el president de la Generalitat Valenciana.
11: De momento no se va a poder volver al municipio. Vamos a ver cómo va la mañana y a mediodía pues se decidirá según esté yendo el incendio y según se estén dando las previsiones meteorológicas.
8: La Guàrdia Civil investiga què ha provocat el foc, però es descarta que s'hagi originat per causes naturals. L'incendi afecta sobretot massa forestal i Joan León, propietari de terrenys de la Serra d'Espadà, es queixa de l'acumulació de vegetació que fa la zona més combustible.
12: I el bosc està molt, molt, molt, molt fàcil per cremar-se perquè està tot abandonat completament. Ha llovido mucho estos años y es una barbaridad cómo está el bosque.
8: Gairebé tot el País Valencià està avui pintat de color vermell pel risc extrem d'incendi.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Un parell de minuts i arribarem a un quart d'una. Canviem de qüestió, us ho dèiem en titulars. La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, ha defensat criteris mèdics per prioritzar la vacunació dels més grans de 60 anys respecte als serveis essencials i ha evitat valorar un missatge de WhatsApp on recomanava avançar amb la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Ha estat el primer testimoni en la tercera sessió del judici contra la cúpula de salut de l'any 2021, que s'enfronta a penes d'inhabilitació d'entre 12 i 15 anys. Ho està seguint des de l'Audiència de Barcelona a Cristian Roldán.
14: Per l'acusació, Carmen Cabezas, que a inicis del 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, era la cap de cartell del dia, degut a una conversa de WhatsApp amb membres del gabinet d'Alba Vergés, on recomanava avançar amb la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Una conversa que Cabezas ha volgut rebaixar, però que ha preferit no comentar.
15: Pero usted no recuerda un WhatsApp que le manda Judith Vinyals, que dice la consellera em demanda parar Guardia Civil y Policía Nacional.
16: Yo creo que a veces los WhatsApp están expresados un poco rápidamente, pero sí que hay los WhatsApps que están en la instrucción, están en la instrucción.
14: Tot i això, ha volgut puntualitzar que aquests missatges que va rebre per part de Salut estan relacionats amb una resolució mèdica publicada el 26 de febrer que situaven l'edat com el principal factor de risc de mort per Covid-19, sobretot en el cas dels majors de 60 anys, una franja d'edat molt poc present entre els guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya.
16: Los mayores de 60 tienen más riesgo que las personas con enfermedades crónicas, que las personas con cáncer y que las personas con enfermedades inmunológicas severas, creo recordar, y también los datos que he dado de UCI, los datos sobre todo de mortalidad, 96% mayores de 60 años.
14: Carmen Cabezas ha estat la primera a testificar avui en una jornada que es preveu llarga, ja que hi ha citat 7 testimonis, entre ells l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
3: Un quart d'una, és moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Fem un repàs a les incidències tant a la xarxa viària com als transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
17: Molt bon dia. Un accident entre dos cotxes que han xocat frontalment segueix tallant la Nacional 260 entre Llançà i Vilajuïga en tots dos sentits de la marxa. A l'AP7 es mantenen les retencions. En sentit sud a Sant Cugat per un accident que talla un carril i entre Vilalba Sasserra i Llinars del Vallès per obres. Aquí també hi ha un carril tallat en sentit sud. Avui que estem pendents del Tour de França, amb sortida des de Granollers, hi ha talls en diverses vies, destaquen la C-17, C-59 i Nacional 260 al seu pas per les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. També hi ha canvis en línies de bus interurbà. Per tot plegat, es recomana consultar les afectacions abans de sortir de casa. A Rodalies, recordem que la circulació està interrompuda des de primera hora del matí a l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà perquè un arbre ha caigut sobre la catenària justament avui, que s'havia de recuperar la circulació en aquesta línia entre Ribes de Freser i Puigcerdà després d'unes obres. Com a alternativa, hi ha autobusos per carretera.
13: El temps.
3: Néstor Gómez.
18: Comença aquesta nova setmana del mes de juliol i aquesta setmana parlem de calor, de molta calor, d'onada de calor que ens ha d'acompanyar pràcticament la totalitat d'aquesta setmana. Una calor intensa que avui ja, cap als vols del migdia, superaven els 35 graus a punts del prelitoral i a les comarques de l'Empordà i s'esperen màximes de 40 graus cap a Ponent, àrees del Prepirineu, punts de la Catalunya central i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Fins i tot algun termòmetre com Tortosa podria arribar als 41 graus. graus. Tot això amb un ampli domini del sol, potser amb alguna nuvolada que pot créixer aquesta tarda i de manera molt aïllada podria caure alguna feble precipitació preferentment cap a l'alta Ribagorça. Aquesta calor d'avui s'accentuarà encara

0: més demà. El pic de calor, recordem que arribarà entre dimecres i dijous, de tal manera que ens esperen dies tòrrids, tant de dia com també en alguns casos de nit. Demà les màximes 42 graus al Pla de Lleida, àrees del Prepirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre. 38-39 a totes les comarques de l'interior, inclòs el paralitoral, i a les comarques de Girona rondaran entre els 36 a 39 graus. Tot això, de nou, amb aquesta estabilitat molt acusada sobre nostre, que demà sí que tindrem la novetat d'algun creixement de núvols cap al sector del Prepirineu, que podria deixar de manera puntual i aïllada alguna feble precipitació entre la Noguera i el Berguedà. I com dèiem, aquesta situació de calor intensa ens acompanyarà tota la setmana, si bé el pic de calor s'assolirà entre dimecres i dijous.
1: Tresca Info.
2: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Tresca Info.
3: Passant 4 minuts d'un quart d'una, continuem. Hisenda reuneix avui les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat dels pressupostos de cara al 2027, un pas imprescindible per continuar amb la tramitació d'aquests comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista per finals de mes. Anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja.
4: Avui tràmit necessari i estrena de la ministra d'Hisenda, Arcadi Espanya, davant d'una majoria de comunitats del PP. Amb tot, el govern espanyol té les cartes a les mans per tirar endavant el topall de despesa dels futurs pressupostos i el repartiment del dèficit que han d'assumir les administracions. Una altra cosa serà al Congrés, on s'haurà de votar la setmana que ve o la següent, tot i que un no dels diputats no farà descarrilar els comptes. Es podran seguir tramitant. El govern espanyol manté la seva intenció d'anar cremant etapes i de presentar els primers pressupostos de la legislatura a la tardor, malgrat que estan abocats al fracàs pel rebuig de Junts i del PNB. La d'avui serà una reunió on no està previst parlar del nou finançament autonòmic, no hi surt a l'ordre del dia. Tot i això, el PP tractarà de mostrar el seu rebuig al model pactat entre el PSOE i Esquerra, que consideren un tracte de favor a Catalunya.
3: Ara ens situem a Veneçuela. La presidenta interina d'aquest país, Delcy Rodríguez, ha creat una nova unitat militar per a la gestió d'emergències. El balanç de víctimes del terratrèmol s'eleva a 3.342 morts, dels quals 35 són espanyols, i hi ha gairebé 17.000 ferits. Rodríguez defensa la gestió que ha fet el govern del desastre, enmig de les crítiques en augment per part de supervivents i ONGs.
5: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
3: Diverses ONGs han denunciat desaparicions de nens i adolescents enmig d'aquesta tragèdia i la falta de seguretat a la vuitantena de recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
6: És Alexa, i mentre li pinten la cara i li fan un llaç que li recull els cabells negres, m'intenta explicar quants anys té. Viu des del dia de Sant Joan en una tenda de campanya amb els seus pares al Parc Est, on s'apleguen mig miler de tendes de campanya amb damnificats. Aquest cap de setmana el parc era una festa. Personatges de Disney, tallers de pintura, animadors, jocs, balls i molts ulls tristos i d'incertesa. Segons les últimes xifres oficials, hi ha 850 edificis afectats i 190 van col·lapsar. Un d'aquests és on vivia en Wilmer, pare de dues criatures, ara viu al parc, però vol marxar.
7: Este aquí he estado más seguro que en el otro parque, pero sin embargo han pasado cosas. Hace días que se robaron una niña, hace días había alguien que no era aquí y estaba solicitado por la policía, ¿va? No es tan seguro. Eso es algo que, por lo menos a mí en lo personal, me angustia, porque como tenemos al niño, no sabemos qué puede pasar o quién esté al lado de nosotros. Entonces lo ideal es encontrar un alquiler donde nos podemos ir y estar relativamente mejor.
6: Els temors del Wilmer són també els de moltes ONGs que han denunciat desaparicions i tràfic de nens i adolescents. La festa ha servit a aquestes entitats per detectar possibles casos. Clara Vitola és portaveu d'Àngeles Guardianes.
8: Con los niños que hemos interactuado le preguntábamos, él es tu familia, él es tu tío, sí. está segura,

0: Hacemos esas preguntas porque, bueno, tenemos aquí unos responsables que podemos visualizar si de verdad son su familia o no.
1: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel doble terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent.
2: Zelensky demana als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la cimera que comença avui a Ankara, Turquia, després dels bombardejos intensos de Rússia de les últimes hores a la regió de Kiev, que han fet almenys 14 morts. El president ucraïnès vol més ajuda de l'Aliança Atlàntica per reforçar la defensa aèria del país, una reclamació a la qual dona suport la presidenta de la Comissió Europea, que també assisteix en aquesta reunió. Moscou ha llançat durant la nit 68 míssils i 351 drons, sobretot contra la capital d'Ucraïna, on ha provocat desenes d'explosions i danys en una quinzena d'edificis residencials. Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars, una ofensiva que arriba només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa, amb una trentena de morts. Rússia, per la seva banda, assegura que ha batut més de mig miler de drons d'Ucraïna aquesta nit, sobretot a la regió de Moscou, amb un mort a la península de Crimea.
3: 3CAT Info.
2: I abans dels esports, us expliquem del món de la cultura, us ho dèiem en titulars, que George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic a la pròxima mostra de Venècia al setembre. L'organització del festival ha anunciat avui que textualment volien premiar un artista complet i carismàtic, apassionat i original, que des del seu rol com a actor, però també com a director i productor, ha transformat la seva profunda vocació en una de les paràboles més lluminoses del cinema contemporani. Consideren també Clooney com a la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i el gran professionalisme i la sensibilitat d'avui dia. L'actor, de 65 anys, ha assegurat que el de Venècia és el seu certamen favorit i que rebre aquest premi és un honor immens i ha afegit que probablement també vol dir que s'està fent gran, però ha dit no passa res. El primer gran èxit de Clooney va ser la sèrie Urgències, que va ser el seu trampolí al cinema. A partir d'aquí ha estat nominat 8 cops a l'Oscar i n'ha guanyat 2, un d'interpretació per Siriana i un com a productor per Argo. També s'han dut 4 Globus d'Or, un BAFTA, un Emmy i un premi a la trajectòria de l'American Film Institute. Entre les seves pel·lícules més recordades hi ha la saga Ocean's Eleven, també Gravity, Michael Clayton o Bona nit i bona sort.
3: Esports.
2: Eudald Serra, molt bon dia.
4: Bon dia. Comencem parlant del Tour de França.
5: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
4: Perquè és a punt de començar avui la tercera i última etapa per territori català d'aquest tour entre Granollers i els Angles, de 195 quilòmetres de recorregut. Granollers, David Ubach, bon dia, bona hora.
6: Màxima expectació aquí a Granollers per viure en directe la sortida d'aquesta tercera etapa del Tour de França, l'última que arrencarà de territori català. Ho ha fet amb màxima puntualitat fa aproximadament 15 minuts. Els corredors ja transitant els 5 quilòmetres de la sortida neutralitzada per encarar els 196 que els queden per davant. Primer test important per als principals favorits, etapa de muntanya, tot i que encara som només a la tercera etapa, camí de territori francès. 196 quilòmetres per davant, com dèiem, en gairebé 4.000 metres de desnivell. Acumulat 3 colls de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Tosses. Els corredors que entraran a França per la Cerdanya i a partir d'allà es trobaran amb el pas prohibit per a la caravana publicitària i també amb prohibició de l'accés d'espectadors per viure els últims quilòmetres en el final d'etapa a les Angles pels incendis que cremen a la Catalunya Nord. L'etapa ja en dansa, doncs, des d'aquí a Granollers, amb màxima expectació, la calor també molt protagonista. Jonas Vingegaard defensa el Mallorca d'Oc de líder, també protagonisme català, perquè el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar, llueix el mallot de punts vermells de rei de la muntanya assolit ahir a la segona etapa.
4: Gràcies, David. D'altra banda, el ciclista català Abel Balderston fitxarà per l'equip UAE de cara a la temporada que ve. Balderston, que està disputant aquest tour amb l'equip Caja Rural, s'unirà així el 2027 a l'estructura de Tadej Pogačar, en la que també hi són els catalans Marc Soler i Adrià Pericas.
3: 3CAT Info.
4: Les seleccions d'Espanya i Portugal, parlem ara del Mundial de Futbol, buscaran aquest vespre una plaça pels quarts de final. Sentim primer el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
4: I ara sentim el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez.
8: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito, y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
4: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre i més tard a les 2 de la matinada jugaran els Estats Units i Bèlgica, un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat al nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 de final i que finalment podrà jugar aquest partit. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga, mentrestant, ha expressat el seu malestar en un dur comunicat. Sentim el seleccionador belga, Rudi García.
9: Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
10: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el Dia dels Innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
9: Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision, voilà.
4: Per la seva banda, el seleccionador dels Estats Units, Mauricio Pochettino, defensa la decisió presa per la FIFA.
11: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quieras llamarle, hay un error y hay una sanción, castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria, ¿no? Y me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
4: Mentrestant, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial, una altra eliminatòria, han guanyat Mèxic a Anglaterra 2-3, abans de donar la sorpresa a Noruega eliminant Brasil 2-1. I en bàsquet, el Madrid acaba de fer oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a tècnic per les 3 pròximes temporades.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, repàs el més destacat. Activat el pla Infocat en fase d'emergència per l'onada de calor que des d'avui i fins finals de setmana impacta a Catalunya. Activades les restriccions per perill extrem, és a dir, el nivell 4 d'incendi a 45 municipis de 9 comarques i espais naturals. I a nivell molt alt, el 3, hi ha 385 municipis de més d'una trentena de comarques. Unes condicions meteorològiques que no ajuden a l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la Catalunya Nord, que ja ha arrasat 4.500 hectàrees de Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar els habitants de 26 municipis. També els bombers que treballen en l'incendi de les Gavarres tenen clar que volen tancar el foc com més aviat millor davant l'entrada d'aquesta onada de calor. Apunten que, malgrat que puguin donar per controlat el foc, que ha afectat més de 2.000 hectàrees, l'extinció total encara trigarà dies. A partir d'ara també us explicarem que Hamas ha anunciat la dissolució del seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tecnòcrata palestí que administri la franja. La decisió s'emmarca en l'acord d'alto el foc amb Israel i ha de garantir la presència palestina en les institucions de Gaza. També us explicarem que l'Iran seguissi fent una vaga massiu avui pel líder suprem Ali Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra. Milions de persones amb banderes i pancartes s'acomiaden a Teheran de qui va dirigir la república durant 36 anys. Se senten crides a la venjança en una desfilada que es pot allargar més de 10 hores. I en cultura també repassarem les estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, marcades per noves versions de clàssics, com La Casa de la Pradera o l'anime The Ghost in the Shell. I en esports, Saudal Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial.
2: L'Espanya-Portugal començarà a les 9 i més tard, de matinada, s'enfrontaran als Estats Units i Bèlgica, amb polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun.
1: Pel que fa al temps, us ho dèiem tan bon punt arrencàvem aquest sumari, dia de calor molt intensa, màximes arreu del país que arribaran als 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, una calor que serà més intensa de cara als pròxims dies encara. El temps serà assolellat amb alguns núvols sobre el Pirineu. Passant gairebé 3 minuts de dos quarts d'una, Protecció Civil té activades les restriccions per perill extrem d'incendi, al nivell 4, a 45 municipis de 9 comarques i espais naturals. També hi ha nivell 3, que vol dir nivell molt alt de risc d'incendi, a 385 municipis d'una trentena de comarques. Està activat el pla Infocat en fase d'emergència per aquesta segona onada de calor de l'estiu, que tindrà temperatures per sobre dels 40 graus o que farà gran aquesta xifra a Ponent, a l'Empordà i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que augmenten avui amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Ima Soler, feia crides a la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
3: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i, sobretot, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
1: I recordar que en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 d'aquest pla alfa està completament prohibit fer-hi qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals. Doncs parlant d'incendis, ens situem ara a la Catalunya del Nord. Les altes temperatures i el vent mantenen actius concretament 3 incendis als Països Catalans. Comencem parlant per aquest de la Catalunya del Nord. És un foc que continua fora de control, que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà, i les flames han avançat un miler d'hectàrees tan sols aquesta nit després de saltar al riu Aglí. El foc també deixa 5 ferits lleus, un d'ells un bomber, i ha obligat a evacuar 26 municipis. I tenim una enviada especial a Tui, és la Montse Poblet, amb el suport tècnic del Pep Casanovas.
4: Aquí a Tui continuen arribant veïns evacuats dels municipis que el foc amenaça. Des de dissabte, més de 10.000 persones han hagut de deixar les seves cases. Hi ha 16 albergs, a més de places a hotels i cases particulars per acollir-los. Aquí, a la Maison del Ciutadà de Tui, una espècie de centre cívic del poble, han fet una crida perquè els veïns els portin roba i productes de neteja per atendre les necessitats més urgents de la seixantena de persones que s'hi han instal·lat.
5: Prioritzem els que són aquí, els que es quedaran tot el dia i potser també demà. Es podran dutxar, instal·lar-se, canviar de roba. Pensa que molts han sortit sense res. Els hi donem coses per cuidar els nens. N'hi ha que no han agafat ni la llet pels nadons. Van haver de marxar sense endur-se res.
4: A la cuina improvisada que s'ha muntat aquí, els voluntaris com la Michelle estan enllestint el dinar.
6: He vingut a preguntar si necessitaven ajuda i m'han posat a la cuina i ja m'està bé.
5: Preparo el menú amb el que tenim. Crec que hi ha donacions dels pagesos, les botigues. Estem preparant verdures, síndria...
4: I al pis de dalt, dos professionals atenen els que necessiten atenció psicològica. És el mateix que s'estan trobant la resta d'evacuats als 16 albergs que hi ha repartits per la zona de l'incendi. Els demanen paciència, perquè segurament encara trigaran a tornar a casa seva. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els agraïa la comprensió i els alertava del perill de tornar als pobles mentre el foc continuï tan viu.
0: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
6: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles que avui no intentin tornar-hi.
0: Je leur demande de ne pas
6: que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i per tant de moment no poden tornar-hi.
4: Tot i això, alguns no han seguit aquest consell i han tornat a casa. De les moltes històries que ens expliquen, la d'una dona que va arrossegar fins aquí la propietària de la casa on viu, que s'hi volia quedar i que a la que es va distreure va perdre de vista, havia agafat el cotxe i va tornar a casa. No n'ha tornat a saber res.
1: I a l'incendi que crema el Baix Empordà, al massís de les Gavarres, la feina dels bombers ara es concentra a les fondalades i als barrancs de més difícil accés. És un foc que està estabilitzat, que està perimetrat, però els efectius volen tancar aquest incendi el més aviat possible en previsió de l'arribada dels pitjors dies de l'onada de calor. Apunten que, malgrat que puguin donar per controlat el foc en les properes hores, que ha afectat més de 2.000 hectàrees, recordem, l'extinció total encara trigarà dies. Doncs derivades d'aquests incendis, derivades polítiques, els comuns qüestionen que la principal mesura per gestionar els boscos catalans i prevenir els incendis hagi de ser tallar arbres, tal com defensa el govern de Salvador Illa. Sentim el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello.
7: Em costaria pensar que els experts arribin sense més a aquesta conclusió. No veiem que aquí, amb la gestió dels boscos, hagi d'haver-hi grans discrepàncies des del punt de vista polític i, per tant, doncs, el que surti d'aquest consens científic i tècnic jo crec que s'hauria de convertir en un consens de país.
1: Els comuns consideren un sense sentit que el govern continuï defensant l'ampliació de l'aeroport de Barcelona en plena emergència climàtica. I per la seva banda, el Partit Popular ha demanat al govern una planificació més bona dels boscos amb les recomanacions dels experts. Juan Fernández és el secretari general dels Populars a Catalunya.
8: A Catalunya falta planificació. Aquests incendis s'han d'evitar a l'hivern. Per tant, el que hauria de fer el senyor Illa és planificar millor i sobretot escoltar aquells que hi entenen del món rural.

0: personal tècnic i professional perquè no hi hagi un buit a la governança. D'aquesta manera, es posa fi a 20 anys de control absolut de Gaza per part del moviment islamista. Ara bé, això no suposa la fi de Hamas ni el seu desarmament. És un pas polític per permetre una transició en el govern d'aquest enclavament i explorar una possible reconciliació amb la resta de formacions palestines. La situació humanitària a la franja continua sent catastròfica. Mentrestant, la treva continua sent paper mullat per part d'Israel, i és que tres palestins han mort aquesta mateixa matinada per atacs de l'exèrcit israelià, segons fonts mèdiques. En total, 73.000 des de l'inici de la invasió han mort. I milions d'iranians participen en el seguici fúnebre del gran ayatolà Ali Khamenei pels carrers de Teheran, assassinat el primer dia de la guerra. Les autoritats han demanat a la gent que es congregui a una plaça molt gran per mirar d'evitar estampides mortals, tal com va passar l'any 1989 amb el funeral de Khomeini, el seu predecessor. La televisió estatal mostra una multitud portant banderes, fotografies i pancartes en un homenatge públic que es pot allargar més de 10 hores. La gent demana venjança i reclama la mort de Donald Trump, també de Benjamin Netanyahu. El règim vol convertir aquest funeral en una demostració pública d'unitat nacional. Després de la jornada d'avui, els fèretres de Khamenei i de la seva família sortiran demà en processó per la ciutat de Qom. Dimecres aniran fins a l'Iraq i dijous serà enterrat a la ciutat sagrada de Mashhad, al nord-oest del país. Parlem ara de la Xina, també, que ha fet un nou llançament de prova d'un míssil balístic a l'oceà Pacífic i ha generat preocupació i crítiques, tant per part del Japó com per part d'Austràlia i de Nova Zelanda. Pequín ha disparat per primer cop el míssil de llarg abast des d'un dels seus submarins de propulsió nuclear. L'agència oficial xinesa ho ha descrit com un exercici militar rutinari que no anava dirigit contra cap país ni cap objectiu, però el ministre d'Afers Estrangers d'Austràlia ho ha qualificat com una acció desestabilitzadora per a la regió i ha denunciat el fet que la Xina estigui reforçant el seu exèrcit de manera ràpida i sense transparència. El Japó ha demanat, sense èxit, que fes marxa enrere en aquest exercici. Recordem que l'última prova que va fer la Xina de míssils balístics al Pacífic va ser ara fa 2 anys, quan en va disparar un d'intercontinental. Saltem ara al Regne Unit. Canviem de qüestió. La cadena Sky ha comprat la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV per uns 1.800 milions d'euros. Aquest acord, que ara han d'aprovar les autoritats britàniques, pretén crear un competidor de pes a gegants mundials de l'streaming com Netflix, Amazon o Disney. Londres, Quim Olivares.
1: La venda, que s'espera que quedi completada durant la segona meitat de l'any que ve, inclou els canals de televisió en obert de ITV, el seu servei en streaming ITVX, però no la producció d'estudi responsable de programes populars aquí al Regne Unit, com Coronation Street o I Am a Celebrity. La fusió de Sky, fundada el 1989 per Robert Murdoch i actualment propietat de l'operador de cable nord-americà Comcast i dels canals d'entreteniment de la cadena ITV, ocuparan més del 70% del mercat televisiu de publicitat al Regne Unit. La consellera delegada del grup Sky, Dana Strong, ha dit que espera que el govern britànic aprovi l'operació per crear el campió de streaming al Regne Unit, una plataforma que pugui competir amb líders mundials com Netflix i Amazon. Sentim Dana Strong.
2: Aquesta és una oportunitat extraordinària per reunir el que jo diria que són les dues marques més icòniques dels mitjans de comunicació. Tenim 70 anys d'història d'ITV juntament amb Sky, que té un historial de 30 anys d'innovació. I quan ho ajuntem, tenim l'oportunitat de crear un campió nacional de streaming al Regne Unit.
1: La combinació de les dues companyies pot arribar a tenir una audiència potencial de 20 milions de llars al Regne Unit, però en un moment en què la televisió tradicional està perdent audiències davant l'streaming i YouTube, les dues empreses consideren clau unir-se per competir plegades.
0: Doncs parlem de plataformes de streaming, concretament de les estrenes d'aquesta setmana. Els remakes són els protagonistes. Per exemple, torna La Casa de la Pradera o The Ghost in the Shell. Ho repassem amb en Marc Garriga.
3: Tell me, Mr. Ingalls, what brought you to this land? A fresh start from FM.
4: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats dels colons que van aixecar als Estats Units, afegint-hi bones dosis d'escenes d'aventures i de supervivència. S'estrena a Netflix dijous. L'altre remake destacat de la setmana és el de l'anime The Ghost in the Shell.

0: que arriba a Prime Video demà, després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii als anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, i deixant de banda la incursió live-action protagonitzada per Scarlett Johansson, l'important estudi Science Saru torna a adaptar el manga cyberpunk original de Masamune Shirov i aporta la seva mirada dinàmica, divertida i profunda amb una animació 2D tradicional. Tot per una història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim i que encapçala una cyborg carismàtica que lluita contra el hackeig mental i les conspiracions geopolítiques a la xarxa.
1: Je suis né à Pont-à-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse.
2: On ne discute pas les décisions de l'arbitre.
0: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics als infants de la Resistència, a Movistar Plus dimecres, un film francès sobre un grup de nens que combat l'exèrcit nazi, i Mi Robot Favorito, a Filmin divendres, una cinta d'animació sense diàlegs creada pel DJ Kid Koala, que avança gràcies a la música i que és una faula sobre la memòria, el creixement i els vincles que ens acompanyen al llarg de la vida. Yeah.

0: Doncs amb aquestes propostes a les plataformes arribem en punt a 3:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari, fem un repàs a les carreteres, també als transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, un accident entre dos cotxes que han xocat frontalment segueix tallant la Nacional 260 entre Llançà i Vilajuïga en tots dos sentits de la marxa. A l'AP7 es manté la lentitud en sentit sud a Sant Cugat per un accident que talla un carril i també hi ha lentitud entre Vilalba Sasserra i Llinàs a la mateixa AP7, en aquest cas per unes obres hi ha un carril tallat. Avui, que ho estem recordant, estem pendents del pas del Tour de França amb sortida des de Granollers. Hi ha talls en diverses vies, destaquen la C-17, la C-59 o la Nacional 260, el seu pas per les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. També hi ha canvis en línies de bus interurbà. Es recomana, doncs, consultar les afectacions abans de sortir de casa. Afectacions també en el transport públic, a la línia R3 de Rodalies. Des de primera hora del matí, la circulació, recordem, està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà. Un arbre ha caigut sobre la catenària i ha obligat a interrompre aquesta circulació justament avui, que s'havia de recuperar el trànsit de trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: El temps. L'arribada d'aquesta onada de calor ens l'explica el Néstor Gómez d'aquesta hora.
2: Dia de calor intensa, i no només avui, sinó pràcticament la totalitat de la setmana amb aquest ambient tòrrid durant les hores centrals del dia. Avui ja tocarem la xifra dels 40 graus i aquests 40 graus ens anirà visitant durant tota la setmana, pràcticament fins a finals. Avui 40 de temperatura màxima, 40-41 les que s'esperen a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes al voltant dels 37-39 graus a la Catalunya central i a les comarques de Girona entre els 37 i els 38 graus, a la façana costanera entre els 30 i els 34. I ja cap als vols del migdia ja superaven els 35 graus a punts del prelitoral i a l'àrea de l'Empordà. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser aquesta tarda apareix cap al Prepirineu alguns núvols fruit de la mateixa calor i no descartem, tal com va passar ahir, que arribi a caure alguna feble precipitació acompanyada també de tempesta a l'Alta Ribagorça preferentment. Si avui fa calor, demà encara farà més. Aquesta onada de calor farà que el pic màxim de calor s'assoleixi entre dimecres i dijous. Demà s'esperen màximes de 42 graus a punts de la Conca de Tremp, també cap a l'àrea del Pla de Lleida i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, entre els 36 a 39 graus i a la costa, entre els 30 i els 34 graus. També demà, amb un domini total del sol al matí i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podria aparèixer cap a l'àrea del Prepirineu.
3: Fresca Info.
4: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de 3:15, continuem amb més notícies. El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. És una iniciativa que vol reforçar la gestió dels entorns naturals per minimitzar el risc d'incendis i també per generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Tarragona, Manel Sastre.
7: El projecte es desplegarà els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, però també al sud de les comarques de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduint també el risc d'incendis i impulsant una nova bioeconomia vinculada al territori, tal com explica Pere Jurep Jiménez, que és director tècnic de l'associació LAUBA, que lidera la iniciativa.
8: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal és un projecte d'abast global.
7: El projecte combina l'anàlisi i la monitorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i també el suport a la ramaderia extensiva. Preveu crear una oficina tècnica d'assessorament i un centre de formació per promoure una gestió agroforestal més sostenible i generar noves oportunitats d'ocupació al món rural.
0: I els productors de mel reclamen ajudes específiques per fer front a l'encariment dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Han quedat exclosos del decret que va aprovar el govern espanyol la setmana passada i són l'únic sector agrari que no ha rebut cap ajuda per l'augment dels costos de producció. Jordi Barranca.
9: L'esclat de la guerra a l'Iran i l'encariment sobtat dels combustibles els van enxampar amb el començament de la transhumància. Cada cop són més les explotacions professionals que han de transportar les arnes en zones com ara el Pirineu per fer front a les conseqüències de la crisi climàtica, com ara l'arribada de noves plagues que els afecten. Tot plegat els ha fet encarir el combustible més d'un 25%. Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
10: Més o menys el que tenim calculat és que un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li ha encarit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.500 arnes, s'ha encarit uns 10.000 euros per any a tots aquests gastos.
9: De fet, són l'únic sector agrícola que no ha tingut ajudes específiques per fer-hi front. La setmana passada van quedar novament fora del decret d'ajudes econòmiques del govern espanyol. Jordi Brull, responsable del sector apícola de la Federació de Cooperatives Agràries.
11: Nosaltres el que hem fet a través de cooperatives és fer un estudi de l'increment que ens va portar l'encariment dels costos. Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
9: Ara que la Generalitat ja té pressupostos, confien que les coses canviïn.
0: A Lleida cau el percentatge de persones en situació irregular ateses al dispositiu per a treballadors temporers. S'ho constata l'Ajuntament i també l'entitat Fruit amb Justícia Social, coincidint amb el procés de regularització impulsat pel govern espanyol. Estela Bosoms.
12: Segons l'Ajuntament, durant els mesos de maig i juny, l'arribada de persones que busquen feina a la campanya de la fruita a Lleida ha estat menys nombrosa que anys anteriors, tot i que en els darrers dies s'ha anat incrementant. El pavelló habilitat per acollir-los, amb 100 places, hi han dormit entre 85 i 95 persones i l'ocupació ha estat més baixa als pisos i al nou centre construït a l'Horta, on s'allotgen només temporers que ja tenen contracte i paguen 5 euros al dia. S'hi ofereixen unes 130 places i a finals de juny hi havia una vuitantena de persones. Segons el regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, la gran diferència aquesta campanya és que s'han reduït a la meitat les persones sense papers. Representaven el 40% del total i ara no arriben al 20%. Per això, assegura que la prioritat és facilitar que els que poden treballar, que són la majoria, puguin encadenar contractes i tinguin un lloc on dormir.
13: Si alguna empresa necessita un temporer per aquestes dates que falten, jo que sé, de juliol, i el problema és que ja el contractaria, però és que no tinc allotjament. Tranquil, l'allotjament el fiquem nosaltres.
12: Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, però, creuen que aquesta no hauria de ser la funció de la paeria, perquè són els empresaris els que han de garantir allotjament als seus empleats. Llibert Reixagnès, el portaveu.
14: És un bizum a la patronal, és un bizum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
12: L'entitat critica, a més, que el dispositiu es va activar l'1 de juny sense tots els serveis disponibles.
6: Perquè t'importa el què, però també el com.

0: Connecta't a 3Cat Info.
1: Ja es pot votar per triar el guanyador del Premi Cerverí 2026.
2: Com vas camuflar la intenció? Semblava un joc tan encisador.
1: Des d'avui fins al 6 de setembre, els oients de Catalunya Ràdio i Dicat a través del web estan convidats a triar una cançó. Les votacions premien la millor lletra de cançó original en català d'aquest últim any. Les 10 finalistes són La Volta al Món, de Dan Pere Albó i El Comboi, l'esteu escoltant de fons, Festa i Drama, de Maria Jaume, Enganyar-te, de la Ludwig van, El Forner, de l'Osa, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, també Mori el branx, de Fetus, Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgia que és el Polen, i Non, Non, Non, de Magalí Sare, també La Terra de Guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'han fet a un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, Dicat, també de la revista Enderroc i de la Fundació Prudenci Bertrana, i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.

0: Esports. Alda Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Les seleccions d'Espanya i Portugal buscaran aquest vespre una plaça pels quarts de final del Mundial de Futbol. Sentim primer el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
1: I ara sentim el seleccionador portuguès, el tècnic de Balaguer, Robert Martínez.
3: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
1: L'Espanya a Portugal jugarà a les 9 del vespre i més tard a les 2 de la matinada jugaran els Estats Units i Bèlgica, un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 anys de final i que, per tant, podrà jugar avui. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol, mentrestant, ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles. Sentim el seleccionador belga Rudi Garcia.
4: Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
5: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el Dia dels Innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
4: Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision, voilà.
1: Per la seva banda, el seleccionador dels Estats Units, Mauricio Pochettino, defensa la decisió presa per la FIFA.
6: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quiera llamarle, pero hay un error y hay una sanción, castigo. Castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria, ¿no? Y me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
1: La UEFA, per la seva part, considera que la FIFA amb aquesta decisió ha traspassat una línia vermella.
0: 3CAT Info.
1: Mentrestant, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran en una eliminatòria de quarts de final d'aquest Mundial. Tot això després que els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3, amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
7: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos... Son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
1: El blaugrana Anthony Gordon ha estat titular amb Anglaterra. Abans, Noruega va donar una de les grans sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland.
8: I don't think there's any pressure, you know...
9: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només...

0: més podem gaudir, la manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota. Ha estat increïble, sincerament estic molt orgullós.
1: Honestly, I'm so proud.
2: L'únic gol del Brasil el va fer Neymar des del punt de penal ja en el temps afegit. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. I encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Fortuño acabava contracte el 2027 i renova d'aquesta manera per 3 anys més amb el club blanquiblau.
3: Trescat Info.
2: A quarts d'una del migdia ha començat a Granollers la tercera i última etapa per territori català del Tour de França, amb final a Les Angles i de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera, per culpa del greu incendi que es viu a la Catalunya del Nord en les últimes hores. A la classificació general, el danès Jonas Vingegaard manté el lideratge amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Benepul i 16 sobre Del Toro, que va ser el vencedor de l'etapa d'ahir entre Tarragona i Barcelona. En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. I en bàsquet, el Madrid fa oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les 3 pròximes temporades.

0: Restriccions per perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques i espais naturals. El nivell molt alt inclou fins a 385 municipis d'una trentena de comarques. Tot això enmig de l'arribada d'una segona onada de calor que s'allargarà uns dies amb valors al voltant dels 40 graus. L'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones han resultat ferides. Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent compliquen les tasques d'extinció. Els bombers que treballen a l'incendi de les Gavarres tenen clar que volen tancar el foc com més aviat millor davant l'entrada de l'onada de calor. Apunten que, malgrat que puguin donar per controlat el foc, que ha afectat més de 2.000 hectàrees, l'extinció total encara trigarà dies. Tres de cada quatre ciutadans creuen que la justícia no és imparcial quan l'acusat és un polític. Ho revela l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, que coincideix amb una allau de casos que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Hisenda reuneix a aquesta hora amb les comunitats autònomes per traslladar-los que el límit de dèficit que tindran serà novament del 0,1%. És la mateixa xifra que el Congrés ja li va tombar l'any passat. La trobada forma part dels tràmits perquè el govern espanyol presenti nous pressupostos. El govern de Veneçuela crea una nova unitat militar per a la gestió d'emergències. Enmig de les crítiques de la població, però, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, continua defensant la resposta als terratrèmols. El balanç de víctimes puja a 3.342 morts, dels quals 35 espanyols, i hi ha gairebé 17.000 ferits. George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima Mostra de Venècia. L'organització premia un artista que consideren complet, carismàtic, apassionat i original. També reconeixen la seva feina com a director i productor.
1: Esports. Espanya i Portugal s'enfrontaran aquest vespre per una plaça als quarts de final del Mundial. Més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica en polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun. Mentrestant, Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada a Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1. I el Tour de França, avui tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic.

0: per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya del Nord.
1: I pel que fa al temps, dia de calor molt intensa amb màximes arreu del país que arribaran als 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que serà més intensa de cara als pròxims dies. El temps serà solellat amb alguns núvols sobre el Prepirineu.
2: 3CAT Info.
1: Passen pràcticament 4 minuts del punt de la una del migdia. És dilluns 6 de juliol del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A aquesta hora estem pendents que des de Protecció Civil actualitzin els detalls pel que fa a l'arribada de l'onada de calor que s'allargarà uns dies. Mentrestant, però, us expliquem que el govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats per endeutar-se. Hisenda n'està informant a aquesta hora els consellers autonòmics responsables en el que és un pas necessari perquè la Moncloa pugui elaborar els pressupostos del 2027. A aquesta hora anem fins a Madrid, on en Dani Sainz de Aja ens ampliarà aquesta informació. Dani, bon dia.
3: Hola, bon dia. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, afronta la seva primera trobada amb les comunitats amb expectativa de superar un nou tràmit en el camí cap als pressupostos. Presentarà el sostre de despesa dels nous comptes i el repartiment del dèficit entre les administracions. La majoria de comunitats es queixen que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen, més quan ha pujat la recaptació d'impostos, diuen. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana ser a l'alçada i prioritzar els nous pressupostos.
4: Esperem que avui es pugui fer una proposta que es pugui aprovar i comencem aquest camí dels pressupostos generals de l'Estat i també els de la Generalitat, perquè això ens permet ja aprovar també a nosaltres la nostra regla de despesa i, per tant, desenvolupar i dissenyar els nostres pel 27.
3: El problema, diu Romero, és el model de finançament, que és del que reclamen parlar avui les comunitats del PP. Creuen que el debat dels pressupostos, abocats al fracàs per falta de suports parlamentaris, són una cortina de fum, sentim els consellers d'Hisenda de la Comunitat de Madrid i d'Andalusia.
5: La enésima cortina d'una mafia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción.
6: Puro teatro, es un paripé de lo importante, no se va a hablar en el día de hoy.
3: Ho diu en referència al model de finançament acordat entre el PSOE i Esquerra que es debatrà en un nou Consell de Política Fiscal i Financera a finals d'este mes.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
1: Us destaquem també que 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els que tenen més dubtes sobre la imparcialitat de la justícia són els espanyols d'entre 65 i 74 anys. Més del 80% desconfien de la neutralitat dels jutges. I són sobretot els votants de Junts, Esquerra i el BNG els que creuen que en els processos que afecten polítics hi ha menys imparcialitat.
2: 3CAT Info.
1: Continuem pendents d'aquesta compareixença. Mentrestant, recordar-vos que Protecció Civil, ara per ara, té activades les restriccions per perill extrem d'incendi nivell 4 a 45 municipis de 9 comarques i espais naturals. També hi ha nivell 3, que vol dir nivell molt alt de risc d'incendi a 385 municipis d'una trentena de comarques. Està activat el pla Infocat en fase d'emergència. La segona onada de calor de l'estiu tindrà temperatura per sobre dels 40 graus o que fregaran aquesta xifra a Ponent, a l'Empordà i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que augmenten avui amb 18 comarques amb avisos per calor intens. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, feia crides a la responsabilitat des del matí de Catalunya Ràdio.
7: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i sobretot si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
1: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el cap dels bombers David Borrell advertia dels riscos de les altes temperatures. Posava com a exemple la quantitat d'incendis petits que van coincidir ahir mateix.
8: Sí, vam tenir molta activitat amb altres incendis de tot Catalunya, incendis petits de poques hectàrees, arribaven la majoria a la desena d'hectàrees, però que si arriben a agafar inèrcia, doncs ens haguessin pogut complicar molt les coses.
1: En els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer-hi qualsevol activitat que comporti risc d'incendi en terrenys forestals. Precisament les altes temperatures i el vent mantenen actius 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya del Nord, un incendi continua fora de control i ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Les flames han avançat un miler d'hectàrees aquesta nit després de saltar al riu Agli. El foc també deixa 5 ferits lleus, entre ells un bomber, i ha obligat a evacuar 26 municipis. Ens amplien aquesta informació des de Tuïr, la nostra enviada especial a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Pep Casanovas.
9: Aquí a Tuïr continuen arribant veïns evacuats dels municipis que el foc amenaça. Des de dissabte, més de 10.000 persones han hagut de deixar les seves cases. Hi ha 16 albergs, a més de places, hotels i cases particulars per acollir-los. Aquí, a la Maison del Ciutadà de Tuïr, una espècie de centre cívic del poble, han fet una crida perquè els veïns els portin roba i productes de neteja per atendre les necessitats més urgents de la seixantena de persones que s'hi han instal·lat.
10: Prioritzem els que són aquí, els que es quedaran tot el dia i potser també demà. Es podran dutxar, instal·lar-se, canviar de roba. Pensa que molts han sortit sense res. Els hi donem coses per cuidar els nens. N'hi ha que no han agafat ni la llet pels nadons. Van haver de marxar sense endur-se res.
9: A la cuina improvisada que s'ha muntat aquí, els voluntaris com la Michelle estan enllestint el dinar.
10: He vingut a preguntar si necessitaven ajuda i m'han posat a la cuina i ja m'està bé. Preparo el menú amb el que tenim. Crec que hi ha donacions dels pagesos, les botigues. Estem preparant verdures, síndria.
9: I al pis de dalt, dos professionals atenen els que necessiten atenció psicològica. És el mateix que s'estan trobant la resta d'evacuats als 16 albergs que hi ha repartits per la zona de l'incendi. Els demanen paciència, perquè segurament encara trigaran a tornar a casa seva. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els agraïa la comprensió i els alertava del perill de tornar als pobles mentre el foc continuï tan viu.
11: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
12: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles que avui no intentin tornar-hi.
11: Je leur demande de ne pas chercher.
12: Que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i per tant de moment no poden tornar-hi.
11: Son domicili pour le moment.
9: Tot i això, alguns no han seguit aquest consell i han tornat a casa. De les moltes històries que ens expliquen, la d'una dona que va arrossegar fins aquí la propietària de la casa on viu, que s'hi volia quedar i que a la que es va distreure va perdre de vista, havia agafat el cotxe i va tornar a casa. No n'ha tornat a saber res.
1: I al Baix Empordà, l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres, la feina dels bombers es concentra avui a les fondalades i als barrancs de més difícil accés. Volen tancar l'incendi el més aviat possible en previsió de l'arribada dels pitjors dies de l'onada de calor. El centre de comandament és a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim en Josep Lluís Vázquez i en Fèlix Martín.
0: El sotsinspector de la regió de Girona dels bombers i responsable avui d'aquest operatiu, Ferran García, acaba d'actualitzar l'objectiu i concretar la feina que s'està fent aquest matí. Sobretot, com deies, volen tancar tan aviat com es pugui la possibilitat d'una revifada i més davant l'onada de calor i el risc extrem que hi ha. L'escoltem.
13: A la que tinguem com la constatació de que l'incendi no pot créixer, no pot haver-hi represes que ens portin importació, és quan el posarem com controlat. Des d'un punt de vista bombers ens hem de treure aquest foc de sobre, perquè venen 4 dies de molta temperatura. Tenim molts recursos, molts més dels que serien, perquè necessitem tancar aquest incendi. Per això hem abocat tants recursos i per això avui encara estem així i d'aquesta manera. Ahir es va fer una feina espectacular. Des d'un punt de vista bomberil, quedat estar parats de la bona feina que es va fer. Avui hem de tenir el mateix patró i amb si el podem controlar, i aquí es mantindrà durant dies gent, l'extinció no arribarà fins d'aquí a bastants dies, segur que passarem aquesta ona de calor amb controlat i no amb extingit, perquè és un perímetre molt gran.
0: Els esforços se centren aquest matí en el fons de 3 barrancs de difícil accés, ha concretat el mateix Ferran García.
13: Si se'ns escapa, pot tornar a tenir capacitat de creixement cap a zones habitades. El que és el primer terç del flanc esquerre.
1: Ho deixem aquí ara mateix, connectem ara mateix amb el Centre de Protecció Civil, on tenim la Mònica Mas amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Mònica, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs estem aquí al CECAT, a l'espera que comenci aquest contacte informatiu. Ens informarà Santi Segalà, que és cap de predicció del Meteocat, i també després Imma Soler, que és subdirectora de coordinació d'emergències, que ens explicaran ara mateix quina és l'actualització tant del risc d'incendis, els incendis, i també de la previsió per calor. Fins ara, el que teníem és que el pla Alfa nivell 4, perill màxim, està actiu a 45 municipis de 9 comarques. Pel que fa al nivell 3, de risc molt alt d'incendi, està actiu a 385 municipis de 30 comarques. Es prohibeix l'accés al medi natural en aquestes zones i s'hi afegeix la Baronia de Rialb i la Ribera Salada, que se sumen també a tota la zona de les Gavarres, on encara continua actiu aquest incendi. Pel que fa a la calor, estem de ple a aquesta segona gran onada de calor de l'estiu, amb temperatures per sobre dels 40 graus, tant a Ponent com per l'Empordà, també l'interior de les Terres de l'Ebre, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per perill màxim per calor de 6 sobre 6 que es mantindrà vigent fins dijous. Estem, per tant, a l'espera de començar aquesta roda de premsa. Primer, com us dèiem, ens informarà sobre tot el que fa al avís de calor, la previsió d'aquesta onada de calor que previsiblement duraria fins dijous, amb temperatures molt altes a molts punts de Catalunya, amb els riscos que això comporta per la salut de les persones i també per aquest alt risc d'incendis que ja estem patint des de fa dies. Per tant, seran 4 dies de calor molt forta i volem saber exactament si serà així. A punt, doncs, de començar. Ara sí.
15: Doncs, per part del Servei Meteorològic de Catalunya, informar que estem ja immersos en aquesta segona onada de calor d'aquest estiu 2026 i podem anunciar ja, doncs, que serà una onada de calor més llarga i més intensa que la que ja vam patir per Sant Joan. De fet, ens esperen 3 dies, com a mínim, de temperatures molt altes, extremadament altes, de manera extensa a tot Catalunya, i en aquest sentit hem activat avisos de situació meteorològica de perill per calor molt intensa a gairebé tot el país. Els dos dies àlgids seran dimarts i dimecres d'aquesta setmana, amb graus de perills 6 sobre 6, colors vermells en moltes comarques de Catalunya, i també tenint en compte la calor nocturna, que de fet les temperatures mínimes a la nit també quedaran molt altes en alguns sectors, sobretot del litoral i del prelitoral central, i també alguns sectors de l'interior. Pel que fa a màximes, esperem que tant dimarts com dimecres es superin els 40 graus en molts sectors de l'interior, fins i tot en puntes de més de 42 graus, tant a les Terres de Lleida com a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, i també a punts de l'Empordà, a l'Baix Empordà, interior de les comarques de Girona, també patiran temperatures al voltant o per sobre d'aquests 40 graus. Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol. Per altra banda, també anunciar, i relacionat de la manera tangencial amb el risc d'incendis, que els migdies, els centres del dia, just quan es donguin les màximes, les humitats relatives previstes seran molt baixes, especialment a l'interior del país, valors que estaran per sota del 30% a gran part de la Catalunya central, molts sectors de la resta de la depressió central i del prelitoral, fins i tot en llocs locals on aquestes mínimes humitats podran estar per sota tan sols del 10%. El règim de vent serà de marinades al centre del dia i durant les tardes, amb ratxes màximes, com a molt, de 30 o 40 km per hora. Per tant, en resum, atents a aquesta calorada, que és important, és de primera categoria a Catalunya, molt extensa i molt intensa.
14: Doncs aquesta és la previsió que fa. Ara qui parlarà és la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, la senyora Imma Soler.
16: Perfecte, doncs moltes gràcies. Doncs ara hem acabat de fer un comitè tècnic, ja sabeu que nosaltres fem aquest seguiment dintre dels plans que tenim activats, d'aquesta situació que tenim. Ja vam començar el divendres amb el primer comitè que teníem i hem fet aquest comitè on hem tractat tant el tema de la calor com també el tema dels incendis forestals, perquè tenen una derivada conjunta, no? Llavors, pel que fa a la calor, ja ens hem explicat ara el Servei Meteorològic quina és la situació que tenim. Tenim aquest pla amb alerta, l'alerta del Procicat per aquesta calor. Demanem a tothom que tingui aquesta vigilància aquests dies davant d'aquesta situació dura que tindrem de nivells molt elevats de calor, sobretot el dimecres. Per tant, recordem evitar els moments d'insolació més forta, evitar estar sota el sol amb aquestes hores més fortes de calor, hidratar-se bé i també buscar aquests espais més frescos perquè aquests dies pues, el cos ens pugui descansar algunes hores davant de tots aquests dies que ens venen a partir d'ara d'aquesta calorada. Recordem també tenir aquesta vigilància les persones vulnerables, les persones que depenen de nosaltres, vigilar que estiguin hidratades, que estiguin en llocs correctes. Recordem cap persona dintre d'un vehicle tancat, que això és una situació que pot ser dramàtica. També vigilar els nostres mascotes, les nostres animals de companyia, també són davants nostres i, per tant, aquests dies doncs, tenir aquesta vigilància. Les hores més fortes de sol és millor evitar-les amb tot allò que es pugui i, sobretot, també doncs, si s'han de fer activitats fortes o esport, per exemple, doncs, buscar aquells moments més frescos del dia per estar segurs i també veure una mica la nostra capacitat física com està davant d'aquestes situacions. Per la calor, això és el que estem demanant. Recordarem també aquesta obertura dels centres, dels refugis climàtics, que molts municipis, com bé sabeu, tenen oberts alguns espais perquè la gent hi pugui anar, gent que doncs, no tingui, a lo millor, aparells de condicionament a casa seva o que no tinguin un espai que tingui prou aïllament i no estiguin d'una forma correcta, doncs que puguin anar amb aquests espais almenys unes hores al dia, davant de tots aquests dies seguits que vindran, doncs perquè el nostre cos també pugui tenir aquest moment de refresc i aquest moment de més tranquil·litat. Tot això perquè fa la calor. Recordem que la calor també comporta, doncs, d'arribar com pot ser aquest increment de riscos pel que fa als incendis forestals. Pel que fa als incendis forestals, ens mantenim en emergència encara del pla enfocat, ens mantenim en emergència perquè hem tingut aquest incendi que, com ja sabeu, ha afectat a 2.200 hectàrees a la zona de les Gavarres. Estan treballant els bombers, incendi que està estabilitzat però encara no controlat i, per tant, doncs, encara hi continuen treballant i amb certes afectacions. Hem de vigilar encara aquesta situació, hem d'anar-ho seguint i també ahir, com veu veure, van haver-hi molts incendis al llarg del dia que van tenir que acudir doncs, als operatius. Recordo Gisclareny, Barruera, recordo Sant Andreu de la que, per exemple, van haver-n'hi molts. Per tant, tenim aquesta simultaneïtat també d'incendis, que també és un perill i també hem de tenir-ho en compte i hem d'estar amatents, perdoneu, en aquesta circumstància. Per lo que fa aquest risc, ja sabeu que també hem emès una resolució. A més de les mesures habituals que hi ha quan el nivell de risc d'incendis és elevat, com són, per exemple, que no es faci encesa de focs o d'ignicions a zones properes a llocs on hi hagi forest, on hi hagin arbres, on hi hagi forestal, totes aquestes zones properes i les zones on hi hagi forest no es pot encendre foc, però a més també el que es demana doncs, és tot un seguit de mesures i sumades amb aquesta, com poden ser, per exemple, doncs, no accedir a determinats espais naturals. Recordeu que en les comarques que estan en pla alfa nivell 4, són aquestes comarques que comentàveu al principi, 45 municipis de 9 comarques, en aquests no està permès aquest accés al medi natural, per tant, ni a peu ni amb motor no es pot accedir, i llavors hem de tenir aquesta vigilància en aquests espais. També hi ha determinades mesures de cara, per exemple, a les colònies, a les activitats d'acampada, que no estan permeses quan són en ruta en aquestes comarques que estan en nivell alfa 4. També s'han de fer les activitats de colònies i de casals d'estiu, esportius, etc. a les zones properes, a les cases de colònies o amb nuclis habitats, no es pot accedir tampoc al medi natural. Tot això s'ha de tenir en compte. També estan limitades determinades actuacions com, per exemple, la sega de cunetes o, per exemple, també doncs, tot el que és el transport de materials de l'àmbit del bosc. També tot això està reduït en unes hores del dia. També no es poden fer activitats de infraestructures de neteja, per exemple, o de manteniment amb les línies interurbanes. Això també està limitat en aquests moments amb aquestes comarques i totes aquestes mesures són les que tenim que fer i que estan molt amatents amb aquesta emergència que tenim també del pla enfocat. I si em permeteu només recordar també les activitats de bany, davant d'aquesta situació que tenim de tanta calor, tothom anem a la platja, anem a les piscines, molta cura amb aquestes activitats. Recordem, limitem aquestes activitats a la nostra capacitat física, sapiguem molt bé el que podem fer, mirem com ens trobem, si ens trobem malament no entrem a l'aigua, vigilem els nens sempre tenir-los molt a la vora, aquella mesura de que amb nens petits, quan estàs amb ells has d'estar a la vora, que amb el braç puguis arribar-hi per estar segur de la seva seguretat en aquesta activitat de bany, i també sobretot respectar sempre les senyalitzacions, les banderes, els llocs on posi que no et pots banyar, que no et pots llançar l'aigua, per exemple, doncs aquest respecte també en aquests punts perquè aquesta activitat també es pugui fer amb seguretat.
14: Jo li volia preguntar, tenint en compte aquesta previsió meteorològica, aquestes temperatures tan altes, ara mateix, quines zones de Catalunya preocupen més pel que fa a aquest perill tan alt d'incendi? És a dir, ens podria identificar on és més el risc, és més... Us preocupa més, vaja?
16: En aquests moments, aquestes zones que tenim més complicades per aquest àmbit són aquelles que estan determinades pel perill que ens marca agricultura i també agents rurals, com comentàvem, aquests llocs on estan amb Alfa 4, que són aquestes zones de les Gavarres, de la zona de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialp. Perfecte. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè ha estat aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.

0: Per tant, si em permeteu, la recomanació és arreu del territori, allà on hi hagi forest, allà on hi hagi arbres, on hi hagi bosc, molta vigilància, molta cura, amb no generar cap ignició. Jo sempre dic que qualsevol activitat que vegis que la vas a fer i no tens la seguretat de que no generaràs un incendi, no la facis. És millor no fer-ho si tenim dubtes, perquè en aquests moments és un moment molt de risc. I qualsevol qüestió que en aquests moments pugui engegar un incendi, com veieu, pot ser una repercussió molt important, no ja només per nosaltres, que a vegades una persona pot tenir una negligència, pot fer un acte que no sigui correcte, però és que ja no és només que tingui efecte per ells, té efecte per tota la societat. Per tant, siguem molt vigilants. I sobretot, si veiem qualsevol incendi que comença, qualsevol columna de fum, encara que pensem que ja haurà avisat algú altre, no, truquem al 112, avisem, demanem-ho, perquè com més aviat puguin acudir els operatius, evidentment, la resolució de l'incident serà més efectiva.
1: Que una pregunta, llavors, totes aquestes mesures concretes, com la prohibició de cega de vorals, només es poden fer, o sigui, estan prohibides a les zones amb alfa 4. Sí. A la resta es poden fer.
0: Bueno, s'ha de veure com està la situació del municipi també, si hi ha alguna ordenança, si hi ha alguna mesura específica. Aquesta, que és generalitzada, és per aquests llocs on està en nivell alfa 4. El fet d'estar en nivell alfa 4 preveu que a través del pla enfocat es pugui determinar aquesta resolució de mesures que contemplen, per un cantó, el que us comentava del no accedir a l'espai natural a peu ni amb motocicleta ni amb vehicle de motor. També contemplen aquestes limitacions per a les activitats de joventut i també les activitats esportives, i també contemplen, doncs, aquestes mesures davant, doncs, de cunetes, d'activitats, actuacions que s'hagin de fer a les línies interurbanes o actuacions que s'estiguin fent dintre del bosc de transport de material, per exemple, de la gestió dels boscos.
2: Hem estat escoltant ara les declaracions d'Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, i també de Santi Segalà, el cap de Predicció del Meteocat. Queden 4 minuts i mig per arribar al punt de 2:15. Anem a la informació esportiva.
3: Esports.
2: Audal Serra, bon dia.
4: Bon dia. Les seleccions d'Espanya i Portugal buscaran aquest vespre una plaça pels quarts de final del Mundial. Sentim primer el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
4: Y ahora sentimos al seleccionador portugués, al catalán Robert Martínez.
6: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito, y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
4: L'Espanya-Portugal es jugarà a les 9 del vespre, i més tard a les 2 de la matinada jugaran els Estats Units i Bèlgica, un partit de 8ens que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16ens de final i que finalment podrà jugar. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. La Federació de Bèlgica, mentrestant, ha expressat el seu malestar en un comunicat. Sentim el seleccionador belga Rudi Garcia.
7: Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
8: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el Dia dels Innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
7: Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision, voilà.
4: La UEFA, per la seva part, considera que la FIFA amb aquesta decisió ha traspassat una línia vermella.
3: 3CAT Info.
4: Mentrestant, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
9: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
4: El blaugrana Anthony Gordon ha estat titular amb Anglaterra. Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses, eliminant el Brasil per 2-1 amb 2 gols del davanter del City, Erling Haaland.
10: I don't think there's any pressure, you know.
3: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven, i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
10: Honestly, I'm so, so proud.
4: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Fortuño acabava contracte el 2027 i d'aquesta manera renova per 3 anys més. D'altra banda, la davantera Yara Lacosta firma per un any per l'equip femení de l'Espanyol. Arriba procedent de l'Eibar.
11: 3CAT Info.
4: I a quarts d'una del migdia ha començat a Granollers la tercera i última etapa per territori català del Tour de França, amb final als Angles i de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera per culpa del greu incident que es viu a la Catalunya Nord, del greu incendi que es viu a la Catalunya Nord en les últimes hores. I el ciclista català Abel Balderston fitxarà per l'equip UAE de cara a la temporada que ve. Balderston, que està disputant aquest Tour de França amb l'equip Caja Rural, s'unirà així el 2027 a l'estructura de Tadej Pogačar, en la qual també hi són els catalans Marc Soler i Adrià Pericas.

0: Són dos quarts de dues. Fins ara hem estat escoltant les declaracions de Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, i d'Imma Soler, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Es manté fins dijous l'onada de calor, però a partir del cap de setmana les temperatures es mantindran molt altes. És una calorada, han dit, de primera categoria i, per tant, es demana extremar la precaució. Mentrestant, destacar que l'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, els bombers apunten que, tot i que puguin donar per controlat, l'extinció total encara trigarà dies. I el govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats per endeutar-se. Hisenda n'està informant a aquesta hora els consellers autonòmics responsables en el que és un pas decisiu perquè la Moncloa pugui elaborar els pressupostos del 2027. Seguici fúnebre massiu a l'Iran pel líder suprem Ali Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra. Milions de persones amb banderes i pancartes s'acomiaden a Teheran, de qui va dirigir la república durant 36 anys. Sovintegen les crítiques de venjança en una desfilada que es pot allargar més de 10 hores. I també us explicarem ara que l'escriptora valenciana Gemma Pascual publica La vida és allò que passa mentre esperes un maig. L'autora de La puta i la santa fa un canvi total de registre amb el nou treball i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor. I pel que fa als esports, Sau del Serra.
1: Espanya i Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 per una plaça als quarts de final del Mundial. I més tard, de matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica, amb polèmica després que la FIFA li hagi perdonat una targeta vermella al jugador nord-americà Balogun.

I pel que fa al temps, dia de calor molt intensa amb màximes arreu del país que arribaran als 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que serà més intensa de cara als pròxims dies i el temps serà assolellat amb alguns núvols sobre el Prepirineu. I tal com es dèiem ara amb titulars, Protecció Civil ha avisat del gran risc d'incendis dels pròxims dies per una forta i llarga onada de calor. Tant Santi Segalà com el cap de predicció del Meteocat com Imma Soler, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, han demanat que extreméssim les

0: precaucions. Ara anem fins a Bombers, on també s'està ampliant aquesta informació.
1: I s'està fent molt bona feina, el que passa que ara ens ha sortit un foc a Terrades, és important, i estem desviant mitjà el cap de guàrdia d'aquí, de fet ha anat cap allà, i estem desviant mitjans una mica a l'espera de com acabarà aquest incendi, que de moment ja ens ha afectat una granja. Aquí les condicions estan perfectes per fer la feina que fèiem, que és anar rastrejant tot el perímetre, i és el que estem fent, i la idea és que ara és quan hem d'estar més atents, perquè la temperatura és molt alta, i és quan hem d'anar estant molt atents a qualsevol fumarola, a qualsevol cosa que surti, el que us deia al matí, per poder anar resseguint i anar intentant controlar l'incendi i portar-lo en fàcil control.
2: Treballant alguns barrancs, sobretot.
1: El barranc del primer terç del flanc esquerre, que és un barranc al costat de la carretera de la Ganga, que ens queda molt avall, i que va llançar molts focus secundaris que costen de veure, i llavors el flanc dret, que és la prioritat, sempre ha sigut la prioritat de l'incendi, i una part del flanc esquerre al cap, que també es va autoextingir sola, i l'estem repassant, perquè aquesta està especialment bé. Aquesta, de veritat, és que ens esperàvem trobar més brutícia, perquè va ser... Sí que és veritat que quan va entrar la marinada el vent va tirar el foc cap al cremat que ja havia generat la tramuntana, i per tant esperàvem que això estigués, però està més bé del que ens pensàvem aquesta part.
2: Manteniu l'idea de donar-lo per controlat, perdó?
1: Bueno, quan estem, la idea és el abans possible, però mana ell, no nosaltres, en aquest sentit. És un incendi que està afectant camps, és un incendi agrícola que està corrent molt, i hi havia una granja allà que ha quedat afectada, però estem allà, acaba de començar aquest incendi ara mateix. De moment el cap de guàrdia aquí, no et sé dir el número ara perquè s'estan tirant mitjans cap allà, però s'estaven tirant. Ja hi van mitjans aeris, hi han anat 4 aves perquè el foc camp puguem perimetrar-lo també i escanyar-lo de cap, i mitjans terrestres. Tot, qualsevol accent que posem aquí, per sort, tenim tots els parcs de bombers coberts de la regió, per tant, a part del dispositiu aquí que tenim de bombers de tot Catalunya, evidentment, i la nostra regió també inclosa, tots els parcs de la regió estan activats, hi ha parcs de voluntaris oberts, per tant, tenim una resposta molt potent, però bueno, és un incendi nou i l'estem començant a abordar en aquests moments. Aquí no es mou res. De moment, l'únic que ha marxat és el cap de guàrdia i el mitjà aeri, però no l'estaven fent servir el mitjà aeri, l'estaven fent servir per coses molt puntuals, estem treballant des de terra, ¿vale? Per tant, cap de guàrdia ha marxat, aquí la gent va treballant, mantenim els 4 sectors, ara estic portant ja una mica la coordinació dels 4 sectors, i a la que torni el cap de guàrdia, ja amb si allò s'ho ventilen aviat, francament, i puguem tornar a estar tots aquí.
3: Quina previsió hi ha a la tarda? No sé si acompanya, perquè a la tarda sempre s'ha avançat el vent.
1: Entrarà una mica marinada, però no hi ha una previsió de marinada forta, això ja tenim, ja ens ho han dit. El que sí que hi haurà és molta temperatura, que també ens ajuda, ja us he dit al matí una mica, a detectar aquests punts calents, perquè surten més aviat, si fa fredor, doncs li costa molt arrencar l'incendi, però amb aquestes temperatures salvatges ens ha de... Francament, les ignicions hi seran, i les podrem veure.
3: La combinació entre calor i vent?
1: Preferim calor, perquè la calor... En aquesta fase de l'incendi, en una altra no, però en aquesta fase de l'incendi, que estem a les acaballes i estem passant l'incendi fase de control, el que necessitem és detectar punts calents. I els punts calents, la temperatura i una mica de vent ens els ensenya. I per tant... Sí, però, no, però punts, no m'entenguis com a punt, un puntet, sinó que és una franja important. És tota la barrancada que queda per sota l'emplaçament 7, al Coll de la Ganga, que és una barrancada important, i llavors en el cap de l'incendi és... un trossàs, el que ens queda en el flanc dret, que és tota la part de davant de Vallrepòs fins a la carretera de Romanyà, que és un trossàs, però diguem punts perquè són els punts, diguéssim, en genèric, però que és un tros important. De moment està tirant per camps, no? Aquí és que acaba de començar, ara l'estan engegant.
3: Estan segats o no?
1: No t'ho puc dir, no ho sé. Però estava corrent molt, perquè feia calor.
4: Aixecaràs missatge a la zona de les urbanitacions, que aquest matí hem donat que hi havia un punt crític també, que hi anàveu. Quin missatge cap a la gent de les urbanitacions que han passat por aquests últims dies, quin missatge li donaria a aquesta hora?
1: Ara mateix no tenim flama activa per sobre cap urbanització, i això és una supersenyal. Tenim petites reproduccions, especialment per sobre aquelles urbanitzacions que estaven al cap flanc esquerre, allà a Mas Ambrós, ¿vale? Però són punts que ens els fem nostres molt ràpidament, però no hi ha flama activa enlloc. L'únic que hem d'anar és rematant, rematant, rematant.
4: La la gent ha de...

Si veu flamarades, sí, sí. No, la gent ha d'avisar el més aviat. Sí, nosaltres tenim guaites posats en dos punts estratègics i el mitjà aeri que està reforçant certs punts quan se li demana i el cap de guàrdia estan totalment...

0: controlar aquest incendi el més aviat possible perquè...
1: Ja us he dit, no volem un segon. Necessita, per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre, patirem. La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí. Vale?
2: Doncs ja ho hem pogut sentir. Optimisme moderat són les paraules dels responsables del cos de bombers de la Generalitat que acaben de comparèixer al centre de comandament instal·lat a la Bisbal d'Empordà. Actualment estan treballant a Terrades, a l'Alt Empordà, amb un nou focus, i a tots els parcs de la regió activats, també als voluntaris, i com dèiem, les últimes paraules han estat d'optimisme moderat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Recordem-ho, Protecció Civil avisa del gran risc d'incendis dels pròxims dies per una forta i llarga onada de calor que arribaran als 42 graus a zones de l'interior i que tindrà com a dies especialment complicats demà i dimecres. Hi ha 45 municipis de 9 comarques a nivell màxim de risc extrem per foc. Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, alerta que cal evitar totes les activitats a l'aire lliure durant els moments del dia de més altes temperatures. Soler ha descrit els llocs que més amoïnen pel risc d'incendis, però avisa que el mapa de perill es farà gran.
4: Les Gavarres, de la zona de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialp, perfecte. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè ha estat aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
2: Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, també ha avisat que els pròxims dies hi haurà una humitat molt baixa, per sota del 30%, i un vent de marinada com a molt de 40 km per hora. Mentrestant, a la Catalunya Nord, l'incendi continua fora de control i ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc ha deixat 5 ferits lleus, entre ells un bomber, i ha obligat a evacuar 26 municipis. Enviada especial a Tuí, a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
5: Aquí a Tui continuen arribant veïns evacuats dels municipis que el foc amenaça. Des de dissabte, més de 10.000 persones han hagut de deixar les seves cases. Hi ha 16 albergs, a més de places, hotels i cases particulars per acollir-los. Aquí, a la Maison del Ciutadà de Tui, una espècie de centre cívic del poble, han fet una crida perquè els veïns els portin roba i productes de neteja per atendre les necessitats més urgents de la seixantena de persones que s'hi han instal·lat.
6: Prioritzem els que són aquí, els que es quedaran tot el dia i potser també demà. Es podran dutxar, instal·lar-se, canviar de roba. Pensa que molts han sortit sense res. Els hi donem coses per cuidar els nens. N'hi ha que no han agafat ni la llet pels nadons. Van haver de marxar sense endur-se res.
5: A la cuina improvisada que s'ha muntat aquí, els voluntaris com la Michelle estan enllestint el dinar.
7: He vingut a preguntar si necessitaven ajuda i m'han posat a la cuina i ja m'està bé. Preparo el menú amb el que tenim. Crec que hi ha donacions dels pagesos, les botigues. Estem preparant verdures, síndria...
5: I al pis de dalt, dos professionals atenen els que necessiten atenció psicològica. És el mateix que s'estan trobant la resta d'evacuats als 16 albergs que hi ha repartits per la zona de l'incendi. Els demanen paciència, perquè segurament encara trigaran a tornar a casa seva. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els agraïa la comprensió i els alertava del perill de tornar als pobles mentre el foc continuï tan viu.
8: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
9: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles, que avui no intentin tornar-hi, que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment no poden tornar-hi.
5: Tot i això, alguns no han seguit aquest consell i han tornat a casa. De les moltes històries que ens expliquen, la d'una dona que va arrossegar fins aquí la propietària de la casa on viu, que s'hi volia quedar i que a la que es va distreure va perdre de vista. Havia agafat el cotxe i va tornar a casa.

0: no n'ha tornat a saber res.
1: 3Cat Info.
2: El govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats per endeutar-se. Hisenda n'està informant a aquesta hora els consellers autonòmics responsables. Ens amplia aquesta informació en Dani Sainz de Aja des de Madrid.
3: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, afronta la seva primera trobada amb les comunitats amb l'expectativa de superar un nou tràmit en el camí cap als pressupostos. Presentarà el sostre de despesa dels nous comptes i el repartiment del dèficit entre les administracions. La majoria de comunitats es queixen que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen, més quan ha pujat la recaptació d'impostos, diuen. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana ser a l'alçada i prioritzar els nous pressupostos.
4: Esperem que avui es pugui fer una proposta que es pugui aprovar i comencem aquest camí dels pressupostos generals de l'Estat i també els de la Generalitat, perquè això ens permet ja aprovar també a nosaltres la nostra regla de despesa i, per tant, desenvolupar i dissenyar els nostres pel 27.
3: El problema, diu Romero, és el model de finançament, que és del que reclamen parlar avui les comunitats del PP. Creuen que el debat dels pressupostos, abocats al fracàs per falta de suports parlamentaris, són una cortina de fum. Sentim els consellers d'Hisenda de la Comunitat de Madrid i d'Andalusia.
5: La enésima cortina d'una mafia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción.
6: Puro teatro, es un paripé de lo importante, no se va a hablar en el día de hoy.
3: Ho diu en referència al model de finançament acordat entre el PSOE i Esquerra, que es debatrà en un nou Consell de Política Fiscal i Financera a finals d'este mes.
2: Són 3:15, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem, com sempre, amb la informació del trànsit amb la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
7: Comencem parlant de transport públic perquè hi ha una nova incidència a Rodalies que afecta les línies R2 Nord i R11. A l'R2 Nord circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Celoni i Aeroport. Hi ha retards que poden superar els 25 minuts. A l'R11 també demores de 25 minuts de mitjana, tot per una incidència a la infraestructura entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Recordem que a l'R3, des de primera hora del matí, la circulació està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà perquè un arbre ha caigut sobre la catenària justament avui, que s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera. A les carreteres, tallada aquesta hora a la G510 de Llers a Terrades a l'Alt Empordà per un incendi forestal. Bombers ja són a la zona. Oberta ja la circulació a la Nacional 260 entre Llançà i Vilajuïga, que estava tallada per un accident. Es dona encara però pas alternatiu. Recordem que avui pel pas del Tour de França hi ha talls en diverses vies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Es recomana consultar aquestes afectacions abans de sortir si us heu de desplaçar per aquestes comarques.
1: El temps.
2: Amb el Néstor Gómez.
8: Dia de calor intensa, i no només avui, sinó pràcticament la totalitat de la setmana amb aquest ambient tòrrid durant les hores centrals del dia. Avui ja tocarem la xifra dels 40 graus i aquests 40 graus ens anirà visitant durant tota la setmana, pràcticament fins a finals. Avui 40 de temperatura màxima, 40-41 les que s'esperen a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes al voltant dels 37-39 graus a la Catalunya central i a les comarques de Girona entre els 36 i els 30 graus, a la façana costanera entre els 30 i els 34. I ja cap als vols del migdia ja superaven els 35 graus a punts del prelitoral i a l'àrea de l'Empordà. Tot això en un dia que serà assolellat. Potser aquesta tarda apareix cap al Prepirineu alguns núvols fruit de la mateixa calor i no descartem, tal com va passar ahir, que arribi a caure alguna feble precipitació acompanyada també de tempesta a l'Alta Ribagorça preferentment. Si avui fa calor, demà encara farà més. Aquesta onada de calor farà que el pic màxim de calor s'assoleixi entre dimecres i dijous. Demà s'esperen màximes de 42 graus a punts de la Conca de Tremp, també cap a l'àrea del Pla de Lleida i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, entre els 36 a 39 graus i a la costa, entre els 30 i els 34 graus. També demà, amb un domini total del sol al matí i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podria aparèixer cap a l'àrea del Prepirineu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, confirma que va demanar a la CUP

0: Cúpula de Salut avançar amb la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia, independentment de la seva edat. La Conselleria del Bavergés, que s'enfronta a penes d'inhabilitació de 15 anys, hauria prioritzat la vacunació dels més grans de 60 anys per criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
1: L'acusació tenia marcada la sessió d'avui com a vital i no han deixat perdre l'oportunitat. Ja la primera testimoni, Carmen Cabezas, que a inicis del 2021 exercia com a subdirectora general de Promoció de la Salut, ha reconegut haver demanat que s'avancés amb la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil durant la pandèmia.
2: La importància de vacunar a les persones majors de 60 anys la compartíamos todos, però sí que jo recordava que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
1: La portaveu del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, també ha destacat que a ella no se li va comunicar oficialment aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys i que tampoc el compartia.
3: Fue por tramos de edad y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
4: ¿Se le informó usted de la prioridad de vacunar a las personas mayores de 60 años ante esta situación?
3: No.
1: Avui també estan testificant altres membres de Salut i de la delegació del govern que han apuntat al retard de l'enviament dels censos per part dels policies nacionals i guàrdies civils com un dels motius del retard de la vacunació.
0: L'associació de propietaris Som Habitatge carrega contra la proposició de llei sobre la compra especulativa que es comença a debatre demà passat al Parlament. Segons un informe jurídic que han encarregat, la normativa impulsada pels comuns i el PSC té defectes de forma i de fons, a més de problemes d'inconstitucionalitat. Anna Puigdevall és la directora general de Som Habitatge.
5: Va més enllà de lo que permet a l'urbanisme de regular els usos del sòl, aquest és un dels punts de vulneració. També tenim una vulneració important de tot lo que seria el dret de la propietat privada i de com s'utilitza aquesta propietat privada. Tenim faltes de competència del legislador català. També tenim vulneració del dret europeu, de la lliure circulació de capitals.
0: Som Habitatge farà arribar aquest informe als grups polítics confiant que algun mogui fitxa per intentar frenar i fer descarrilar la normativa.
5: El primer pas és que presentin un recurs al Consell de Garanties Estatutàries i, si el presenten aquest recurs, el que estarem fent és que aquesta llei s'aprovaria passat l'estiu, aquest és un punt important, i l'altra cosa és que, en el cas de que finalment s'acabés aprovant aquesta llei, nosaltres el que farem serà parlar amb els partits polítics de manera que això es presenti al Tribunal Constitucional.
0: Puigdevall recorda que els últims anys la justícia ha tombat totalment o parcialment diverses normatives d'habitatge. Assegura que s'estan fent de manera precipitada i que generen una inseguretat jurídica que perjudica el mercat immobiliari. En aquest sentit, afirma que no han resolt la falta d'habitatge, sinó que han provocat que hi hagi menys oferta de lloguer i preus més cars.
6: 3Cat Info.
0: En clau internacional, destacar-vos que Hamas dissol el seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tecnòcrata palestí que administri la zona. La decisió s'emmarca en l'acord d'alto el foc amb Israel i ha de garantir la presència palestina en les institucions de la franja. Només s'hi mantindrà personal tècnic i professional perquè no hi hagi un buit en la governança. D'aquesta manera, es posa fi a 20 anys de control absolut de Gaza per part del moviment islamista. Ara bé, això no suposa la fi de Hamas ni el seu desarmament. És un pas polític per permetre una transició en el govern d'aquest enclavament i explorar una possible reconciliació amb la resta de formacions palestines. Ara bé, Israel no permet l'entrada dels membres d'aquest nou govern. La situació humanitària a la franja continua sent catastròfica. Mentrestant, la treva continua sent paper mullat per part d'Israel. Tres palestins han mort aquesta matinada per atacs de l'exèrcit israelià, segons fonts mèdiques. En total, 73.000 des de l'inici de la invasió. I en clau cultural, després de l'escruixidora novel·la La puta i la santa, una història de violència i desigualtat de gènere, l'escriptora valenciana Gemma Pascual fa un canvi total de registre i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor. Es titula La vida és allò que passa mentre esperes un maig. La història de la Martina, una dona vital i vulnerable que entra en una aplicació de cites per trobar l'amor. Ens ho explica la Montse Camps.
7: És una comèdia que s'emmarca en el subgènere literari chick lit, com explica Pascual a aquesta emissora.
8: Chick lit és Bridget Jones, Sex in Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor, d'amor per ella, però també d'amor romàntic, que clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
7: Una comèdia que també fa crítica social perquè aborda temes com la grassofòbia.
8: És molt dur, sobretot la gent jove quan va comprar-se roba, que una és una XL, l'altra són dos XL, l'altra és... I clar, fan moltes animalades en el menjar i en tot. L'estàndard de dona que veiem en els aparadors és una perxa. I això ho hem d'explicar.

0: perquè la gent s'ha de mirar de matí i s'ha d'estimar ella mateixa.
1: El barri barceloní del Poble Sec és l'escenari de la novel·la, que també denuncia la gentrificació a través de la protagonista, que ha de lluitar per conservar el negoci familiar, una granja on cada dia s'hi troben desenes de persones per fer el vermut i compartir xerrades i vivències.
0: Em vaig enganxar a Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles, el capital, el liberalisme, està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
1: La protagonista està envoltada de clients que s'han convertit en amics que l'ajuden a tirar endavant. Per això, un altre tema del llibre és la necessitat de construir comunitat.
0: Si no fem comunitat, què ens queda? Ens quedem sols, vivim en comunitat. El capitalisme es vol individuals, perquè si som individuals no tenim força. A la granja es troben tot i, clar, no, si ho busquem comunitat i la gent ajuda, la vida és més fàcil de passar.
1: Un llibre ple de gags que provoca més d'una rialla i, si té èxit, ens ha avançat l'autora, hi haurà més novel·les amb la Martina com a protagonista.
2: Esports. Fins al punt de les dues, amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
3: Bon dia. Les seleccions d'Espanya i Portugal buscaran aquest vespre una plaça pels quarts de final del Mundial. Sentim primer el seleccionador espanyol Luis de la Fuente parlant del partit.
4: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
3: I ara sentim el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez.
5: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
3: L'Espanya-Portugal es jugarà a les 9 del vespre. Més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica, un partit de vuitens que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat les últimes hores al jugador nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 anys de final i que, per tant, podrà jugar aquest partit. La Federació Belga de Futbol ja ha expressat el seu malestar en un comunicat molt dur. Sentim el seleccionador belga, Rudi García.
6: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
7: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el Dia dels Innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
6: Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision, voilà.
3: Per la seva banda, el seleccionador dels Estats Units, Mauricio Pochettino, defensa la decisió presa per la FIFA.
8: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quieras llamarle, pero hay un error y hay una sanción, castigo. Castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria, ¿no? Y me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
3: La UEFA, per la seva part, considera que la FIFA amb aquesta decisió ha traspassat una línia vermella.
2: 3CAT Info.
3: Mentrestant, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final d'aquest Mundial, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
9: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo. Y hicimos lo que pudimos, sí.
3: El blaugrana Anthony Gordon ha estat titular amb Anglaterra i ha provocat la jugada del penal del tercer gol. Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat, eliminant el Brasil per 2-1, amb 2 del davanter del Manchester City, Erling Haaland.
10: I don't think there's any pressure, you know...
11: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
3: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut i encara en futbol l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al

0: 2030. Fortuño acabava contracte el 2027 i renova d'aquesta manera per 3 anys més. D'altra banda, la davantera Yara Lacosta firma per un any amb l'equip femení de l'Espanyol, arriba procedent de l'Eibar. I a quarts d'una del migdia ha començat a Granollers la tercera i última etapa per territori català del Tour de França, amb final als Angles, de 195 quilòmetres. Les autoritats franceses i l'organització han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera per culpa del greu incendi que viu la Catalunya Nord en les últimes hores. A la classificació general, Jonas Vingegaard es manté com a líder. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM. Segons ha fet oficial, la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades.
1: ...10.000 evacuats, 5.000 hectàrees afectades, 2.000 bombers mobilitzats en l'incendi de la Catalunya al nord. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El foc que crema entre Prada i Perpinyà, a la Catalunya del Nord, ja ha afectat més de 5.000 hectàrees en un balanç que s'acaba d'actualitzar i que continua descontrolat, Joan Bota.
3: Les altes temperatures i el vent alimenten les flames que han afectat una cinquantena de cases. L'objectiu dels bombers és ara mateix que el foc no salti al massís d'Aspres, on el seu potencial destructiu es multiplicaria.
1: Enviada especial, Montse Poblet.
4: Bon dia. Hi ha més de 10.000 persones evacuades de 26 municipis i res no fa pensar que avui tornin a casa seva, perquè el foc continua avançant. De fet, des de la prefectura de Perpinyà els agraeixen la paciència i els demanen que mentre el foc es mantingui viu es quedin algun dels 16 albergs que s'han habilitat per acollir-los.
5: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
6: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades
5: de
6: que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment no poden tornar-hi.
5: Gagner son domicile pour le moment.
1: Més bones són les notícies que ens arriben des del Baix Empordà, on els bombers podrien donar per controlat l'incendi de les Gavarres aquest mateix vespre.
3: Ara estem pendents d'un nou foc a Terrades, a l'Empordà, mentre al nord del País Valencià l'incendi a l'Alt Palància es manté actiu, però amb una bona evolució.
1: Connectem amb la Bisbal d'Empordà i amb Soneja, Fèlix Martín i Alba Barbosa.
7: A la Bisbal, les 40 dotacions terrestres amb 180 bombers que hi havia aquest matí no es mouen del Baix Empordà per intentar tenir controlat aquest incendi a les Gavarres tan aviat com es pugui. Però aquest segon incendi, que crema des de fa poca estona uns camps de conreu a Terrades a l'Alt Empordà, ja ha cremat del tot una granja. Els mitjans aeris ho estan remullant. Es tracta d'evitar de totes un segon incendi greu a la zona. Complicaria molt la situació. El risc és extrem.
8: I a Castelló els bombers estan preocupats ara pel vent i les altes temperatures per si fan revifar algun punt calent i treballen 300 efectius i per ara els veïns de Suèbar no poden tornar a casa. S'ha habilitat el seminari de Sogorb on han passat la nit una quarantena de persones de les 500 desallotjades. L'incendi afecta 180 hectàrees forestals.
1: Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en aquests tres focs i també en el mapa del risc d'incendis previst per avui que es dispara enmig de l'onada de calor que travessem. Això el dia en què a Madrid el Ministeri d'Hisenda ha mantingut en el 0,1% del PIB el marge per endeutar-se per les comunitats autònomes. Madrid, Dani Saideaja.
9: És una passa més per continuar l'elaboració dels pressupostos que el nou ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya preveu tirar endavant amb el suport de Catalunya abans que es vote al Congrés, on ja va decaure fa un any. La majoria de comunitats consideren que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen, però la consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que el problema és el model de finançament. La nova proposta que rebutgen totes les comunitats menys Catalunya es debatrà abans d'acabar el juliol.
1: I de la crònica internacional, Hamas dissol el seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tècnic palestí que administri el territori. Què implica i, sobretot, què no implica aquest moviment, Jerusalem, Jordi Brascó?
10: És, sobretot, un moviment simbòlic que Hamas ja fa mesos que havia anunciat que duria a terme i que tindrà poca incidència mentre Israel segueixi prohibint l'entrada a Gaza als membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa ha d'administrar la franja. La decisió afecta únicament la branca política de Hamas i no la militar. El desarmament, que és la clau de volta de tot plegat, continua encallat.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Mundial de Futbol avui es juga al Portugal-Espanya, 700 de final. Mentrestant, Noruega, protagonista d'una de les grans sorpreses de la competició.
11: L'equip de Holland elimina el Brasil i ja és als quarts de final de la Copa del Món. També es va classificar Anglaterra. Avui es juguen Portugal-Espanya a les 9 i Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada. Partits de 700 de final. Els Estats Units, que podran disposar de la seva estrella, Balogun, després que la FIFA li hagi tret el partit de sanció. Una decisió que ha provocat una gran polèmica. En parlarem al Catalunya Migdia. El Tour de França s'acomiada de Catalunya amb la tercera etapa que està en marxa, que ha començat a Granollers i acaba als Angles. I Àlex Márquez fitxa per KTM.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Avui pendents pel pas de la tercera etapa del Tour de França. Hi ha talls en vies principals i secundàries del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i les Cerdanyes. Es recomana consultar aquestes afectacions abans de sortir. Més enllà del Tour, a aquesta hora, la G510, que connecta Llers amb Terrades a l'Alt Empordà, ha estat tallada per incendi forestal i a Rodalies, demores de 25 minuts a l'R2 Nord i l'R11, mentre que a l'R3 no hi ha trens entre Ripoll i Ripoll.
1: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, bon dia.
14: Bon dia, Òscar, què tal?
1: Avui, sobretot, les temperatures, no? Estem en plena onada de calor.
14: Temperatures totalment desbocades, fins i tot a hores d'ara, que estan a punt de tocar els 40 graus a Vinebre, en 39,7, Vallirana, 39,2, Torroja del Priorat, 39,2, són ara per ara les més altes i ja diem que pràcticament encara els hi queda recorregut per pujar, especialment a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen valors de 40-41 graus cap a Ponent, a la Conca de Tremp, i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central cap als 39, també cap als 38, cap a l'àrea de les comarques de Girona. Una calor en la qual ahir va iniciar l'onada de calor i s'estendrà gran part d'aquesta setmana com a mínim fins dijous i divendres. De fet, entre dimecres i dijous assolirem el màxim. I si avui en fa calor, demà en farà més. Demà s'esperen valors de 42 o 43 graus a l'oest del país. I pel que fa a l'estat del cel, poca cosa a dir. Sol, algun núvol de tarda i de manera molt puntual alguna petita precipitació al Prepirineu.
1: Molt bé, doncs paciència per anar suportant aquestes temperatures. Gràcies, gràcies, Néstor. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. L'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança en pes per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Enviada especial a Tuïr, a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb Pep Casanovas. Montse, bon dia.
15: Hola, bon dia. Aquí a Tuïr hi ha uns 300 evacuats, gent que entre ahir i dissabte van haver de sortir corrents de casa perquè el foc estava a tocar dels seus pobles i fins i tot alguns els tenien al jardí. A la Maison del Ciutadà, on es concentra el gruix de l'operatiu per atendre'ls, la sala d'actes fa de dormitori i ara de menjador. I és el punt de trobada de veïns i de desconeguts amb els que compartir el que estan vivint aquests dies.
16: A les 8 ja hacía 35. Y como si había nevado y caían. Y yo digo, ¿qué es eso? Y entré en casa y nos dijo, vale, vale, hay que partir. Así es que cogido, hemos pasado la noche aquí ya y hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
15: Durant tot el matí aquí no ha parat de venir gent amb roba, amb productes de neteja, amb menjar, voluntaris que s'ofereixen a preparar els àpats o veïns com la Elsa, que té dues habitacions lliures a casa i les deixa qui les necessiti.
17: Hem portat productes d'higiene i hem ofert les dues habitacions que tenim lliures a casa per si fan falta aquesta nit. Sabem que això ens podria haver passat a nosaltres i que d'aquí un any ens pot tocar. Al final el que prima és la solidaritat.
18: C'est la solidarité qui prime.
15: De fet, segurament l'acabaran trucant. Els bombers encara no han aconseguit controlar el foc. Entre aquesta nit i el matí ha cremat unes 1.400 hectàrees més. Les autoritats insisteixen que és perillós tornar als pobles i tot indica que almenys avui els evacuats tornaran a fer nit als llits de campanya que els hi han muntat els 16 albergs habilitats per acollir-los.
1: Mentrestant, pel que fa a l'incendi al massís de l'Esgarrota, Gavarres, amb 2.200 hectàrees cremades, la feina dels bombers ara se centra, un cop estabilitzat, a blindar el flanc dret per evitar que qualsevol revifada torni a donar via lliure a les flames i poder-lo donar per controlat, esperen aquest vespre. Els veïns, que ho han perdut tot, mentrestant, reben assessorament dels ajuntaments per veure què han de fer a partir d'ara. Anem al centre de control de la Bisbal d'Empordà. Pep Lluís Blázquez i Fèlix Martín, bon dia.
18: Hola, bon dia. A les Gavarres es concentra la feina sobretot en tres barrancs. Un cop remullat tot, hi van els bombers a desbrossar i treure vegetació en el punt de confluència entre la baixada d'una banda de muntanya amb l'altre punt, el de la muntanya, on es torna a filar.

0: Actuacions que estan fent, per exemple, al veïnat de Rabioses, a Cruïlles i Monells. Hem acompanyat aquest migdia un equip dirigit pel sergent Xavi Encinas.
1: Estan refredant amb la línia d'aigua i un cop ha passat la línia d'aigua per acabar de consolidar aquest flanc dret, s'estan utilitzant eines manuals per poder fer una separació física entre el cremat i el no cremat per evitar que qualsevol punt calent tingui continuïtat de massa forestal i pugui trobar un punt d'alineació i a partir d'aquí comenci a créixer un altre cop l'incendi.
0: Els bombers asseguren que el foc, ara estabilitzat, encara no es pot donar per controlat perquè hi ha aquests punts conflictius, però que l'objectiu prioritari continua sent tancar de totes les feines a la banda dreta, que és on hi ha més risc perquè es podria escampar el foc doncs, des del Baix Empordà cap al Gironès. Escoltem Ferran García, el cap de l'operatiu.
2: Ara mateix no tenim flama activa per sobre cap urbanització. Tenim petites reproduccions, especialment per sobre aquelles urbanitzacions que estaven al cap flanc esquerre, allà Mas Ambrós, però són punts que ens els fem nostres molt ràpidament. Però no hi ha flama activa enlloc. L'únic que hem d'anar és rematant.
0: La superfície aquí ja no avança, per això el foc es diu que està estabilitzat, però encara no es dona per controlat, i deixen clar que amb l'onada de calor i el risc extrem falten encara dies perquè es pugui donar per extingit.
3: Però com que la situació és molt perillosa, Fèlix, demostració és que estàvem molt pendents d'un altre incendi que ha començat fa molt poca estona en uns terrenys agrícoles entre Terrades i Llers, això és a l'Alt Empordà. Sabem alguna cosa d'aquest incendi?
0: Sabem que s'ha cremat ja una granja, cap aquí s'hi han desplaçat els mitjans aeris, però en principi cap de les 40 dotacions terrestres amb 186 bombers que estan treballant aquí a les Gavarres. Escoltem el que ens deia el sotsinspector García.
2: És un incendi que està afectant camps, és un incendi agrícola que està corrent molt i ja hi havia una granja allà que ha quedat afectada, però estem allà, acaba de començar aquest incendi ara mateix. Ja hi va mitjans aeris, hi ha 4 aves, perquè el foc camp puguem perimetrar-lo també i escanyar-lo de cap, i mitjans terrestres.
0: Treballs intensos, per tant, a Terrades, en estarem pendents. El foc de les Gavarres ha cremat, recordem-ho, 25 habitatges, dels quals 11 pràcticament del tot. Ha afectat més de 2.000 hectàrees, de les quals 1.500 del municipi de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura, i els altres municipis afectats són la Bisbal d'Empordà, Santa Cristina d'Aro i Calonja.
3: Doncs la Catalunya del Nord, les Gavarres, però encara tenim un tercer incendi als Països Catalans. És el que crema a la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. Ara les condicions meteorològiques empitjoraran i, de moment, els 500 veïns desallotjats no poden tornar a casa seva. S'investiga més l'origen del foc. S'uneja Alba Barbosa.
4: L'incendi continua actiu. Els bombers hi treballen amb 300 dotacions i per ara no està perimetrat ni estabilitzat. Crema matolls i pinar i la preocupació, segons Fernando Pérez, cap forestal dels bombers de Castelló, és que entre el vent i les altes temperatures es puguin encendre punts ja calents.
5: Ahora al mediodía, con el sol calentando las laderas, y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones y con las condiciones que tenemos de humedad y de altas temperaturas y las previsiones de convención, que cualquier reproducción se haga virulenta.
4: Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades d'Assuévar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felisa, que també es van dur ahir el seu gos.
6: Vam agafar quatre coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut i vam fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Sogorb.
7: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo. Nos fuimos a Soneja y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
4: L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
8: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
4: Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 quilòmetres. El risc d'incendi forestal és avui extrem a tot el País Valencià.
3: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest incendi. Ja veieu que el risc d'incendis és extrem, no només aquí, on tenim focs actius, sinó a 45 municipis catalans de 9 comarques diferents. Des del Servei Meteorològic adverteixen que demà i demà passat s'arribarà a 42 graus en alguns punts de l'interior del país. Protecció Civil, per això, alerta que el perill de focs simultanis amoïna per la llargada de la segona onada de calor i les humitats baixes que afectaran molt més territori les pròximes hores. Unitat mòbil al Departament d'Interior, José Antonio Rodríguez y Mónica Más.
9: Bon dia. Aquests municipis, com deies, estan en perill extrem nivell 4, però n'hi ha 385 més de 30 comarques que estan a nivell 3 de risc d'incendi molt alt. Això implica la

0: prohibició de fer activitats amb foc en aquests territoris i en el cas de les zones a nivell 4 vol dir la restricció d'accedir al medi natural. La sotsdirectora de Coordinació d'Emergències, Imma Soler, ha detallat quins punts els preocupen més ara.
1: Que són aquestes zones de les Gavarres, de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialb. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè està aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
0: Tot plegat a causa de l'episodi d'altes temperatures, els episodis que portem aquest estiu i de la segona gran onada de calor que comença ja i que farà pujar els termòmetres més enllà dels 40 graus a l'Empordà, a les Terres de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb el dimecres i dijous com a dies més crítics. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha explicat, però, que la calor no ens deixarà en uns quants dies.
2: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
0: Per això, des de Protecció Civil, avisen i demanen que cal protegir-nos de la calor a les hores centrals del dia i protegir els més vulnerables, com la gent gran i els infants.
3: És un quart de tres de la tarda. Seguim amb més coses a banda dels incendis i la onada de calor, tot i que insisteixo que a la segona hora de Catalunya migdia tornarem a fer-hi referència. Sobre l'actualitat política, el govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats autònomes per endeutar-se i promet que l'any que ve rebran més recursos que mai. El ministre d'Hisenda ha reunit avui les comunitats autònomes per tal de superar el que és un tràmit necessari per elaborar els pressupostos del 2027, malgrat que des del Partit Popular el que reclamen és discutir sobre el nou model de finançament. Madrid, Dani Saiz de Aja.
4: Bon dia. El ministre Arcadi Espanya afronta la seva primera reunió amb les comunitats amb l'expectativa de superar un tràmit més en el camí dels pressupostos. Amb Catalunya té prou suports per tirar endavant la senda d'estabilitat, el que les comunitats poden gastar més del que ingressen, que manté en el 0,1% del PIB. Una xifra que el Congrés ja va rebutjar l'any passat i que les comunitats i el PP veuen insuficient. Això deia la consellera d'Extremadura, Elena Manzano, i la catalana, Alicia Romero, abans de la reunió.
5: ¿Cómo pretende que paguemos la sanidad, la educación y todo el gasto que soportamos? El Estado bate récord de recaudación y pretende someternos a una tasa que es imposible de cumplir.
6: Hi ha comunitats autònomes que compleixen, altres que no, en gran part per la falta de finançament que patim algunes o l'infrafinançament d'algunes comunitats autònomes. Per això demanem un nou model de finançament i volem que s'aprovi.
4: Del nou model de finançament, precisament, que es debatrà en una nova reunió a finals de mes, en volien parlar avui les comunitats del PP perquè veuen una cortina de fum fer-ho d'uns pressupostos abocats al fracàs.
7: La enésima cortina d'una màfia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción.
8: Puro teatro, es un paripé de lo importante. No se va a hablar en el día de hoy.
4: El rebuig de gairebé totes les comunitats al model de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra continua sent frontal. Avui han tornat a insistir que dona privilegis a Catalunya.
3: Doncs precisament sobre el finançament, Esquerra Republicana redobla la pressió a Junts per Catalunya per tal que doni suport al nou model que es voti al Congrés ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden però el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
9: Hola, bon dia. Un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat, Esquerra posa ara el focus en el nou model de finançament autonòmic. El president del partit, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè no hi doni l'esquena i demana als agents econòmics i socials que també hi remin a favor.
10: Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament. Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
9: Junts no s'ha mogut de posició i segueix defensant el concert econòmic. El portaveu del partit, Josep Rius, ha fet aquesta petició a Esquerra i al PSC.
11: Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al model, al concert econòmic. Tenim una oportunitat històrica.
9: Esquerra també ha demanat a Junts que voti a favor de la condonació del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés.
3: I enmig dels processos judicials que afecten l'entorn del PSOE, 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són de

0: de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia a Espanya, Pilar García.
1: Els espanyols entre 65 i 74 anys són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubten de la imparcialitat de la justícia. I és entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG on hi ha més ciutadans que creuen que els jutges no actuen amb objectivitat. Més del 90%. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols creu que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses i mentides.
0: Passant gairebé 20 minuts de les dues, a la informació internacional, gest polític important de Hamas per permetre una transició a Gaza. El moviment islamista ha dissolt el seu govern per donar pas a un comitè tècnic palestí. Aquest pas, inclòs en l'acord del alto el foc amb Israel, no inclou ni la desaparició ni el desarmament de Hamas i podria derivar en una reconciliació política palestina. Ara bé, Israel ho està bloquejant tot. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
2: Bon dia. El gest de Hamas sembla marcar un abans i un després, però és més simbòlic que res més. Ha dimitit la cúpula que governava la franja, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. La intenció de Hamas és la de mostrar compromís amb el canvi de govern i passar la pilota al terrat d'Israel, que a dia d'avui encara prohibeix l'accés a Gaza als membres del comitè tècnic palestí que se suposa que ha de governar la franja. Ismail Altawabta és el director de l'oficina de mitjans de Hamas.
3: Instem les autoritats pertinents a accelerar les mesures immediates perquè el Comitè Nacional assumeixi les seves responsabilitats a Gaza i dugui a terme els seus deures i responsabilitats nacionals i administratives.
2: Aquest gest de Hamas no afecta la branca militar i per això es preveu que no tingui pràcticament incidència. I és que el tema clau en tot aquest procés de transició, que a efectes pràctics està aturat des de fa mesos, és precisament el desarmament de Hamas. Els islamistes volen gestos per part d'Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat diverses vegades que mentre Hamas no es desarmi, la transició a la franja continuarà bloquejada.
0: I mentrestant, hem tingut un nou atac massiu de Rússia contra Ucraïna a la vigília de l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Moscou ha fet a Kiev almenys 14 morts i més d'un centenar de ferits en un bombardeig amb míssils i més de 600 drons, que han causat també destrosses importants a edificis residencials. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la reunió de líders a partir de demà, de la qual s'espera que en surti un nou compromís multimilionari amb Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha colpejat diverses refineries de petroli russes i dos vaixells de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar-lo. Trump ha parlat amb Putin i amb Zelensky abans d'assistir a la cimera de l'OTAN. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. Un dels moments esperats de la cimera serà la reunió que Zelensky mantindrà per separat amb el president nord-americà Donald Trump. Ucraïna busca un suport més previsible de l'OTAN i els aliats esperen sortir de la trobada posant més milions damunt la taula. Això sí, mantenint l'esquema imposat per Trump, que Europa pagui als Estats Units perquè Washington vengui les armes a Ucraïna. En aquesta cimera de Turquia, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que es van negar a ajudar-lo durant la guerra contra l'Iran. Washington no ho oblida i la trobada permetrà comprovar en quin punt estan les relacions transatlàntiques. Més encara, després que els Estats Units hagin anunciat una revisió del seu nombre d'efectius militars a Europa. Els detalls encara estan per concretar, però això obligarà els aliats europeus a ocupar el buit que deixin els nord-americans. Per ara, tots els països europeus han assolit l'objectiu de gastar un 2% del PIB en defensa, però Trump en vol més, que sigui un 5% d'aquí 9 anys. I els nord-americans ja han avisat que arriben a aquesta cimera amb ganes de comprovar si els seus aliats estan complint o no. Gastar el 5% del PIB en defensa és un compromís adquirit per tots els països de l'OTAN, però el govern espanyol se'n va desmarcar i el seu president, Pedro Sánchez, mantindrà aquesta negativa durant la reunió a Turquia.
0: Preocupació i malestar a l'Àsia Central i a Oceania després del test d'un míssil xinès disparat des d'un submarí nuclear a l'oceà Pacífic. El règim xinès en rebaixa la importància i ho descriu com un exercici rutinari, però alguns veïns, com ara Austràlia, el Japó o Nova Zelanda, ho consideren desestabilitzador i confien que no es repeteixi. En tot cas, la prova evidencia el creixent potencial militar xinès amb una despesa a l'alça. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
5: Bon dia. Llançat des d'un submarí adversari de propulsió nuclear, el míssil ha fet impacte en aigües del Pacífic, el punt preestablert per l'exèrcit xinès, potències regionals tradicionalment alimentades.

0: aliades dels Estats Units, com el Japó o Austràlia, han reconegut haver estat avisades prèviament, però han reaccionat igualment qualificant la prova del míssil com un factor desestabilitzador per a la zona. Per a la portaveu xinesa, és part de l'entrenament militar anual.
1: Ha estat una activitat d'entrenament militar rutinària, no dirigida a cap país o objectiu específic. Esperem que els països de la zona no ho exagerin.
0: El Japó ha recordat el constant increment del pressupost de defensa xinès.
2: Per a la seguretat del Japó i de la regió ens preocupa aquest llançament. Mantindrem el màxim nivell de vigilància i seguirem de prop els esdeveniments.
0: El llançament arriba just quan Austràlia acaba de firmar una aliança amb les illes Fiji, un cop a la voluntat d'influència de Pequín al Pacífic, i coincideix amb un altre element de tensió, les maniobres conjuntes de Pequín i Moscou al mar de la Xina Oriental.
3: I encara en la informació internacional, el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. La majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha creat una nova unitat militar per a la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern del desastre enmig de les crítiques en augment per part de supervivents i també de les ONGs. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
4: Bon dia. A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per a les emergències amb tota la grandiloquència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
5: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
4: El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
3: D'aquí a 3 minuts seran 2:15 de la tarda. Ja sabeu, fa mesos que vam informar que la Generalitat havia demanat a l'OCDE un informe sobre la situació de l'educació a Catalunya. Bé, doncs l'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios i recomana aplicar-la només als centres que tenen més complexitat. També reclama donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir-ne l'equitat. Així ho recull el primer informe que ha elaborat, com dèiem, l'OCDE sobre la situació a Catalunya en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per intentar remuntar els resultats educatius. Barcelona, Sara Canyete.
6: L'OCDE diu que una baixada generalitzada de ràtios té un fort impacte econòmic i, en canvi, pot notar-se poc a l'aula i que aquests diners podrien invertir-se, en canvi, en atraure talent entre els professors, de manera que siguin docents millor pagats o també pagar millor els docents més preparats. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha realitzat aquest informe.
7: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en termes d'impacte en la enseñanza, en l'aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, clases con alumnos más desfavorables.
6: L'OCDE també situa entre les prioritats per a Catalunya establir uns criteris clars de com assignar els recursos en funció de la complexitat dels centres i revisar totes les escoles i els instituts del país i integrar millor el sistema d'avaluació en la presa de decisions. Diuen que tenim moltes dades, molts diagnòstics, però que aquests no s'estan utilitzant per impulsar millores educatives.
3: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils i confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos independentment de la seva edat. La conselleria, liderada per Alba Vergés, que s'enfronta a penes d'inhabilitació de 15 anys, hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Entre febrer i març de 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dins dels cossos de seguretat perquè en aquell moment l'edat havia esdevingut el principal factor de risc de mort per Covid-19. Aquest perfil, però, els majors de 60 anys, era gairebé inexistent entre els guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya. Tot i això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat que es vacunessin igualment.
2: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
1: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
3: Fue por tramos de edad y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
1: Altres testimonis vinculats a aquest procés de vacunació també han assenyalat el retard en l'enviament dels censos per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com un dels factors que haurien endarrerit la vacunació d'aquests cossos.
0: Tenim una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una trucada d'un veí ha permès, de manera fortuïta, trobar la droga. Hi ha tres detinguts. Sant Cebrià de Vallalta, Marta Vallès.
4: La presència de patrulles dels Mossos d'Esquadra i d'operatius del Zarro durant tot el diumenge a l'urbanització Castella d'Índies va alertar els veïns. Custodiaven una casa on s'ha trobat un laboratori de cocaïna. És el carrer Maresme el més transitat de l'urbanització que la creua sencera. Ha estat la casualitat que ha permès localitzar l'amagatall. Un veí veu com una persona entra saltant dins un habitatge i avisa el 112. Arriben els Mossos i perceben alguna cosa estranya. Finalment, té lloc el decomís. Ahir diumenge eren visibles des del carrer els sacs d'escombraries plens de material, previsiblement la droga. Quan els Mossos arriben al domicili, a l'interior hi ha tres individus que estan detinguts. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, la casa és de lloguer turístic i els inquilins no havien aixecat sospites. La vigilància policial, amb agents amb metralletes, s'ha mantingut durant tota la nit. Avui l'operació continua oberta i és una investigació que es porta des de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els apicultors reclamen al govern espanyol i també a la Generalitat ajudes específiques per compensar l'encariment dels carburants per la guerra a l'Iran. La crisi climàtica els obliga a fer transhumància i els costos els han augmentat més d'un 25%. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Cada cop són més els apicultors que practiquen la transhumància. Porten les arnes cap a zones com el Pirineu per evitar l'impacte de factors com les espècies invasores. Seria el cas, per exemple, de la vespa velutina. L'esclat de la guerra els va enxampar just a l'inici d'aquesta fase. Els costos els han incrementat, atenció, més d'un 25%. Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
6: Un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li ha encarit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.500 arnes, s'ha encarit uns 10.000 euros.
5: Ara mateix no poden optar cap ajuda. De fet, la setmana passada van quedar fora del decret d'ajudes del govern espanyol. Han fet números del que representaria Jordi Brull de la Federació de Cooperatives Agràries.
7: Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
5: Confien que ara que ja hi ha pressupostos, el Departament d'Agricultura els pugui ajudar.
0: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Només per tu, només per ser de Mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a Mi MediaMarkt. Encara no n'és membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
12: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
11: Per què?
13: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
14: Sort del RAC.
13: RAC, i som per ajudar.
14: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
16: Si Espanya marca el dia 6, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al xec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, atenció, nostàlgics, torna La Casa de la Pradera.
18: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land?
0: I és que Netflix n'ha fet un remake que s'estrena aquest dijous. És una de les novetats més destacades de la setmana pel que fa a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
19: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats d'aquells colons que van aixecar als Estats Units. Aquesta setmana, però, hi ha un altre remake destacat, The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà. Després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii dels anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, ara l'estudi Science Saru torna a adaptar aquest manga cyberpunk original de Masamune Shirob amb una animació 2D tradicional que narra la història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics Els infants de la resistència a Movistar Plus dimecres i Mi robot favorito a Filmin divendres, un film d'animació sense diàlegs creat pel DJ Kid Koala.
0: I ara un altre nom il·lustre. George Clooney, als seus 65 anys, rebrà el Lleó d'Or honorífic en reconeixement a tota la seva carrera a la pròxima Mostra de Venècia, el mes de setembre. En el comunicat del festival s'assegura que volen premiar un artista complet i carismàtic i també apassionat i original, Valerio Vareda.
20: Consideren que George Clooney és la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i la professionalitat i sensibilitat d'avui dia. També valoren la seva feina com a director i productor. L'agraïment de l'actor ha estat a l'altura. Ha dit que Venècia és el seu festival favorit i que rebre el Lleó d'Or és un immens honor. I amb ironia ha reconegut que veu probable també que rebre aquest guardó significa que s'està fent gran. Però no passa res, ha dit. Clooney ha guanyat diversos premis, entre els quals dos Oscars.
0: I ara, un llibre. Ja en ple estiu, l'escriptora valenciana Gemma Pascual publica La vida és allò que passa mentre esperes un maig. Una obra molt fresca, plena d'humor. Una comèdia, però, que també té un rerefons de crítica social, Montse Camps.
21: La protagonista és una dona, la Martina, que vol tornar a trobar l'amor a través d'una aplicació de cites, cosa que provoca situacions hilarants. La novel·la, plena de gags, s'emmarca en el subgènere literari Chiclit, com explica Pasqual a Catalunya Ràdio.
22: Chiclit és Bridget Jones, Sex en Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor, d'amor per ella, però també d'amor romàntic, que clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
21: La protagonista és vulnerable, però troba forces per lluitar contra la gentrificació que amenaça de prendre-li el negoci familiar al barri barceloní del Poble Sec.
22: Em vaig enganxar a Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles, el capital. El liberalisme està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
21: La novel·la també aborda altres temes com la grassofòbia i la necessitat de construir comunitat davant d'individualisme.
0: I ara, un homenatge. Perquè avui arrenca a Barcelona l'any Joan Costa per homenatjar un dels pioners del disseny de marca a casa nostra, creador de la identitat d'empreses com Renfe, Seat, IBM, o Movistar. Coincidint amb el centenari del seu naixement, la iniciativa repassarà la seva trajectòria i debatrà sobre la comunicació visual en l'era de la intel·ligència artificial, Montse Mas.
2: Dissenyador gràfic i teòric de la comunicació visual, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any, Joan Costa.
3: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. La imagen de Gallina Blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñar

0: que des d'avui i fins al 6 de setembre ja es pot votar el Premi Cerverí a la millor lletra en català al web de Catalunya Ràdio i Dicat. Les 10 cançons finalistes són La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi, Festa i Drama, que estem sentint, de Maria Jaume, Enganyar-te, de la Ludwig Band, El Forner, de l'Osa, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, Mori el Branch, del Fetus, Balcons i cavalls, de Gavina MP3 i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magall Sare i Terra de guapes, de Sandra Montfort. El guanyador s'anunciarà el dia 15 de setembre als Premis Literaris de Girona. Per tant, des d'avui i fins al 6 de setembre, la Laia Tudel i qui ens escolti ja pot votar la millor lletra de cançó en català d'aquest any al Premi Cerverí.
1: Tinc claríssim ja. Doncs tinc claríssima la meva votació.
0: Les has sentit totes?
1: Sí.
0: I escoltat?
1: També.
0: Ah,
1: també.
2: Catalunya migdia.
0: Fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb el Tour de França, acomiadant-se de Catalunya, i amb el Portugal-Espanya, que juga al Mundial de Futbol.
1: A partir de les 9 de la nit, Lamine Cristiano Ronaldo, només un podrà jugar als quarts de final del Mundial.

0: a les 9 de la nit a Dallas, Espanya-Portugal, partit de vuitens de final d'aquesta Copa del Món. Una de les que es consideraven a priori favorites a guanyar el títol quedarà fora aquesta nit, Roger Bosà.
1: Sí, és el primer gran rival per a la selecció espanyola en aquest Mundial, la Portugal del català Robert Martínez, també la de Cristiano. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente manté, però, la fe i també la confiança en els jugadors. Això diu que és innegociable, està convençut que serà un partit de detalls entre dues seleccions que s'hi assemblen molt i veu a Lamine Yamal molt motivat. Creu que el partit d'avui és un partit fet per ell i que el jugador del Barça el motiva a agafar aquesta responsabilitat.
2: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Lamine, que té 18 anys, avui contra Cristiano, que en té 41 i que està jugant al seu 6è Mundial. El vam sentir ahir en una roda de premsa força simpàtica. Cristiano Ronaldo diu que no té cap tipus de pressió d'haver-ho de fer-ho bé i de guanyar aquest Mundial, que passi el que passi, ell marxarà feliç i amb la consciència tranquil·la i que no ho està fent tan malament.
3: Creo, a part de algunes opinions diferents de vosotros, que no estoy haciendo tan mal. Ya he hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
1: Cristiano, que en Lamine un jugador amb un gran futur i sobre les crítiques li aconsella que s'acostumi el més ràpid possible i que es mogui per la passió de la gent i també per la passió que sent pel futbol.
0: Doncs aquest partit serà a les 9 de la nit i a les últimes hores el que hem viscut al Mundial ha estat una altra sorpresa. El Brasil plora i Noruega ho celebra. Doncs així va fer repicar el timbal Erling Haaland per celebrar amb l'afició noruega fent la remada vikinga, una de les grans imatges d'aquest Mundial. Noruega va eliminar el Brasil per 2-1 amb una actuació estel·lar arbusada al davanter del Manchester City.
1: Sí, el carrer La Penta Campiona va ser un bon partit que es va decidir amb un doblet de Haaland, el primer de cap, el segon amb un xut sec des de la frontal, un bon gol, i ja l'afegit Neymar va fer el gol del Brasil de penal, però ja era massa. Protagonisme també per Nilan, el porter noruec del Sevilla, que va fer grans aturades, començant per la del penal a Bruno Guimarães, al minut 13. El Brasil, que va anar de menys a més, va tenir ocasions per fer el gol, també Noruega, fins que a la segona part va aparèixer Haaland, gol al 80 i gol al 90 per fer història amb Noruega. Mai abans havia superat els vuitens de final d'un Mundial. Carlo Ancelotti reconeix que és el final d'una era.
4: Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo creo que el equipo hasta ahora fez no un Mundial.

0: Espectacular, ma un buen mundial. Yo creo que también los juegos de hoy se podía merecer ganar el juego. Y cuando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando.
1: I aquest que sentireu és Casemiro, l'exjugador del Real Madrid, trencat, plorant al final del partit durant una entrevista.
2: Es difícil això. Achar palavras. É um sonho, né? Quando você começa a jogar, quando você tem um sonho de...
1: I, com dèiem, el protagonista del partit va ser Erling Haaland, amb aquests dos gols que van tombar el Brasil. Va ser escollit MVP, tot i que, com dèiem, també Nilan, el porter, ho va fer molt bé. I Haaland, que explicava ahir l'orgull que sentia.
3: I don't think there's any pressure, you know...
4: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
3: Honestly, I'm so, so proud.
1: Per cert, un partit en què el Brasil no va jugar cap minut Rafinha, que era a la banqueta. El jugador del Barça ja està de vacances mentre s'acaba de recuperar d'aquesta lesió. I Noruega, que jugarà ara a les quarts de final contra Terra.
5: Doncs Noruega, que s'enfrontarà a Anglaterra després que els anglesos es van classificar també aquesta matinada, després d'eliminar una de les anfitriones, Mèxic, Montserraia.
6: És un triomf de mèrit, 2-3 per a l'equip anglès. Dos gols de Jude Bellingham als minuts 36 i 38 i un de penal de Harry Kane ja als 60. Els anglesos, a més, han jugat amb 10 durant més de 40 minuts a l'estadi Azteca, ple amb 80.000 espectadors. Mèxic ha dominat durant la primera mitja hora i ha anat a remolc al marcador, però ho ha intentat fins al final. S'acaba el somni mundialista de l'equip de Javier Aguirre, que assegura que no pot retreure res als seus jugadors.
7: Dienstad va ser el partido perfecto para ganar a Inglaterra en las circunstancias normales. Esos dos goles nos pesaron mucho y cuando nos repusimos llegamos con mucho ánimo al vestidor, con muchas ganas de revertir el marcador y viene el tercer gol que evitable a todas luces que nos condena, ¿no? Remamos contra la corriente, después contra 10... Intentamos variantes, pero no fue posible.
6: El blaugrana Anthony Gordon ha sortit de titular amb Anglaterra i ha forçat el penal que ha marcat Kane. El seleccionador anglès Thomas Tuchel admetia que havia estat difícil superar Mèxic perquè cada vegada que semblava que avançaven patien un entrebanc. La selecció anglesa jugarà en quarts de final del Mundial contra Noruega l'11 de juliol a Miami.
5: I els anglesos ho han celebrat moltíssim, però no tot han estat bones notícies en aquestes celebracions. Perquè males notícies per a la selecció anglesa, Jordan Henderson s'ha fet una lesió que el pot deixar fora del Mundial, Josep Gaya.
8: En el moment en què els jugadors britànics celebraven la victòria amb la seva afició a l'estadi, Henderson ha saltat la tanca publicitària per entrar dins el terreny de joc amb la mala sort que ha perdut l'equilibri, ha caigut a terra i s'ha fet mal al canell. El jugador ha hagut de ser retirat de l'estadi amb llitera i ha estat traslladat a l'hospital més proper. Segons ha dit el seu entrenador, Thomas Tuchel, la lesió és bastant greu i possiblement es perdrà el que resta de Mundial. Jordan Henderson, que fins ara només ha jugat 51 minuts, ha aconseguit un fet insòlit en aquest Mundial i és que en un mateix partit s'ha lesionat i ha rebut una targeta groga sense jugar ni un minut.
5: I ja m'ha explicat que la jornada d'avui destaca sobretot el partit entre Portugal i la selecció espanyola a les 9 de la nit, però a la matinada juga un altre partit, Estats Units-Bèlgica, i és un partit que s'ha enredit moltíssim perquè l'estrella dels Estats Units, Balogun, podrà jugar, tot i que va ser expulsat a l'anterior partit. És una decisió en què hi hauria intervingut fins i tot Donald Trump, Montse.
6: Balogun va ser expulsat en vermella directa al partit de setzens contra Bòsnia i Hercegovina, sanció que fins i tot es va confirmar al VAR. Tot i que la normativa és molt clara i Balogun no hauria de jugar avui amb l'equip estatunidenc, la FIFA ha suspès la sanció durant un any aplicant la norma 27 del Codi Disciplinari que així ho permet. El president dels Estats Units, Donald Trump, va trucar a Gianni Infantino, el president de la FIFA, perquè fes que Balogun pogués jugar avui contra Bèlgica, segons recull el New York Times. I fins i tot li ha agraït a les xarxes. Mauricio Pochettino, el seleccionador dels Estats Units, creu que l'expulsió era injusta i veu correcte que avui jugui Balogun.
9: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. hay un error, de lo que quieras llamarle, pero hay un error y hay una sanción, castigo, que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria.
6: La UEFA creu que la FIFA ha traspassat una línia vermella amb aquesta decisió que qualifiquen d'inèdita i injustificable. La premsa belga ja parla de Balogun Gate i qualifica de partit estrany l'Estats Units-Bèlgica d'avui. La Federació Belga de Futbol estudia emprendre accions. I el seleccionador belga Rudi Garcia es mostrava molt contrariat per la decisió.
10: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
11: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el dia dels innocents a Europa. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
10: La primera vegada en la història de la Coupe du Monde que hi ha aquest tipus de decisió. Voilà.
6: Doncs no és la primera vegada que passa, però sí a una eliminatòria d'un Mundial. A Cristiano Ronaldo el van expulsar l'any passat contra Irlanda en la fase de classificació i la FIFA li va reduir els 3 partits de sanció a un de sol aplicant l'article 27. I aquest mateix any l'argentí Otamendi i l'equatorià Caicedo els van expulsar a les eliminatòries sud-americanes i van rebre la suspensió de les sancions per poder debutar en la fase de grups d'aquest Mundial.
5: I encara al Mundial, Carlos Queiroz plega com a seleccionador de Ghana. És el desè seleccionador que deixa el càrrec després del Mundial, entre els quals, recordem, destaquen Koeman, Bekachese, Nagelsmann o Marcelo Bielsa. I encara des del Mundial, però relacionat amb el Barça, hi vam sentir el tot gira el jugador blaugrana Gavi, Ramon Salmurri, demanant el fitxatge de Julián Álvarez.
12: Sí, i el que queda clar és que el vestidor del Barça obren els braços de bat a bat per acceptar i abraçar l'arribada de Julián. Tots els missatges que surten van en la mateixa línia i l'últim, aquest que comentes tu, el de Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola al Mundial en declaracions al tot gira.
13: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea.
12: La carpeta del nou, la carpeta de Julián, segurament serà de les últimes en tancar-se. Aquesta setmana sí s'hauria de gestionar i de donar per acabada la sortida de Marc-André Ter Stegen, cedit camí de l'Ajax de Michel i Jordi Cruyff. I amb totes aquestes carpetes obertes, Hansi Flick ha decidit avançar uns dies la seva incorporació. L'equip comença la setmana vinent, però aquesta mateixa setmana ja serà la Ciutat Esportiva treballant. Al seu costat, Benjamin Kugel, nou preparador físic per indicació de Flick, que van treballar junts amb la selecció alemanya. Arriba per suplir les funcions de Julio Tous, que queda emplaçat a coordinador de força de tot el club.
5: I encara un apunt més de primera divisió, l'Espanyol ha anunciat la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Set minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i quan tornem al Tour i bàsquet.
14: Catalunya migdia.
15: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a la Salle Universitat Ramon Llull i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinària. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
21: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
22: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
5: El Tour de França viu avui els darrers quilòmetres en territori català.
22: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Després de viure el Grand Départ a Barcelona i les tres primeres etapes, el Tour de França s'acomiadarà avui de Catalunya, David Ubach.
1: Doncs un Tour de França que ara és en dansa amb aquesta sortida des de Granollers. Molta afició s'ha provat a la capital del Vallès Oriental per viure una etapa que acaba ja en territori francès, l'última del tríptic català d'aquesta gran sortida del Tour. Avui, prova de foc, perquè són 196 quilòmetres i, atenció, prop de 4.000 metres de desnivell positiu acumulat. Per tant, són xifres de gran etapa del Tour quan som només a la tercera etapa. A la sortida de la capital vallesana hem pogut viure com la gent s'ha apropat a veure els corredors fins i tot dues hores abans de l'arrencada per veure la caravana publicitària. Per tant, molt de color a la capital del Vallès Oriental, molta canalla també, i compta amb la calor, apretava fort. Això ho viuran també els ciclistes, ho estan vivint, de fet, al llarg de l'etapa, en la qual doncs han passat per el Vallès Oriental, com dèiem, han seguit per la comarca d'Osona, el Ripollès, on són ara. Ara mateix la situació de cursa és una escapada nombrosa d'unes 18 unitats, amb un minut 57 segons d'avantatge sobre el gran grup, on hi és el líder Jonas Vingegaard. No hi és, però, el líder de la muntanya, Alex Molinar, el ciclista neerlandès amb arrels catalanes, que cedeix gairebé 7 minuts amb el gran grup, i això que a la sortida doncs ens deia que volia mantenir aquest mallot després d'assolir-lo en l'etapa d'ahir, a la segona etapa, en final a Montjuïc, a Barcelona. Els ciclistes, doncs, tot just ara, al cap de cursa, passant per Ribes de Freser, ja al Ripollès, quilòmetres previs a iniciar l'ascensió més destacada del dia, la Collada de Tosses, port de primera categoria, 9,3 quilòmetres a un pendent mitjà del 6,5%. Després del descens s'entrarà a França per Puigcerdà i d'allà, en els últims 40 quilòmetres, ja no hi tindrem públic. Recordem aquest important incendi a la Catalunya Nord que va fer que l'organització del Tour, juntament amb les autoritats franceses, decidissin vetar el pas tant a la caravana publicitària com al públic per minimitzar riscos, i allà veurem uns últims quilòmetres en el final d'etapa, que és als Angles.
0: Doncs així s'està vivint aquesta tercera etapa, l'última per Catalunya. Un apunt més de mercat relacionat amb el Tour, David.
1: Doncs exacte, perquè precisament qui és entre els escapats d'avui, entre aquestes 18 unitats que són al cap de cursa, és Abel Balderston, el ciclista d'Ullestrell, que, atenció, hem sabut que l'any que ve fitxarà per l'Emirates de Tadej Pogacar, actualment a les files del Caja Rural. Doncs Molinar canviarà d'aire, segons ha avançat el diari Marca, i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio també.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Bàsquet, el mercat de fitxatges a la Lliga ACB està més viu que mai. Al Barça se li continuen escapant alguns dels últims jugadors, el Madrid fitxa entrenador i la penya comença a posar fil a l'agulla amb la presentació d'un dels millors jugadors, Ernest Macià, de l'ACB d'enguany.
3: Doncs sí, aquesta tarda ho anunciarà, és Àlex Reyes. L'Àlex Tremeny, tal com us vam avançar ja al maig, signarà per dues temporades, però a més n'hi afegirà una d'opcional. La notícia la sabrem avui mateix, la mateixa setmana que la penya segurament farà públic també el fitxatge d'Isaac Nogués, també de Ricky Rubio. És la setmana de la campanya d'abonament. Sobre el Barça, doncs sí, dos jugadors que estaven encarats s'escapen, l'Ubabu Cabarrot, màxim anotador de la Lliga ACB, marxarà al Madrid, i l'altre, Isaac Bonga, se'n va al Panathinaikos. I et deixaré sentir ara la veu del nou entrenador del Madrid.
4: Es un honor, una entidad, un club mítico. Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del
3: Aquest mundo. És Pedro Martínez, el fins ara entrenador del València, campió de la Lliga. Doncs bé, que ja podem dir que és nou entrenador del Madrid, ja és oficial. I aquesta matinada, dos joves jugadors del Barça, que amb prou feines han debutat amb el primer equip, doncs han jugat la final del Mundial Sub-17. I un, a més, ha sigut el màxim anotador, l'altre no, però és campió, Joaquim Bumge, nord-americà, i Nicola Kosturica, serbi. No han jugat quasi en el Barça, ja se'n van a les lligues universitàries que els paguen, doncs, per exemple, en el cas de Kosturica, 12 milions d'euros en dos anys, que això no ho cobrarà ni el millor jugador de l'Eurolliga.
0: I ràpidament, en tennis, en joc el primer partit d'avui dels vuitens de final del quadre masculí de Wimbledon, entre Àlex de Migno i Flavio Cobolli. Josep.
5: A hores d'ara encara el primer set, 5 jocs per Remignur i 6 per Cobolli. Aquesta tarda tenim més partits, alguns dels duels més

0: destacats són el partit entre el número 7 del món, Taylor Fritz, contra l'11, Alexander Bublik. També jugarà el número 3 del món, Alexander Zverev, contra el 14, Jiří Lehecka. El quadre individual femení dels partits d'aquesta tarda destaquen el duel de Madison Keys i Linda Naskova, que començarà al vols dels 4 de la tarda.
1: Doncs fins aquí el repàs esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 al Club de la Mitjanit i ara al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
2: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que l'incendi a la Catalunya del Nord, entre Plana de Conflent i Perpinyà, ha afectat ja 5.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 10.000 persones. El vent i la calor alimenten les flames. Al Principat, mentrestant, els bombers alerten que aquest mateix còctel dispara ja avui i ho continuarà fent durant els pròxims dies el risc d'incendis. Ens n'ocuparem en aquesta segona hora del Catalunya Migdia. També ens hem fixat en el Consell de Política Fiscal i Financera, on el govern espanyol ha comunicat avui a les comunitats autònomes que l'any que ve els mantindrà el marge per endeutar-se en el 0,1% del PIB. I us hem destacat també que, després de 20 anys, Hamas ha dissolt avui el seu govern a Gaza. És un pas important per donar pas a un comitè tècnic palestí que administri el territori. Tot plegat està contemplat en els acords de pau que hi ha amb Israel. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
0: Doncs en el marc dels incendis que afecten els països catalans, a la primera hora de l'informatiu us hem parlat d'un possible nou incendi. Estàvem pendents d'aquest foc que ha començat fa un parell d'hores a l'Alt Empordà, entre Terrades i Llers, i sembla que podem donar bones notícies. Última hora des de Girona, Clara Jordan.
4: Sí, perquè aquest foc ha començat en un terreny agrícola, els bombers ja el donen per controlat. De tota manera, hi continuen treballant 10 dotacions terrestres per evitar qualsevol ensurt, perquè recordem-ho, esteu dient que la calor és intensa i també bufa vent a la zona. Aquest foc, com dèiem, ja està controlat, però sí que ha cremat una granja, que ha col·lapsat i s'ha cremat la palla que hi havia emmagatzemada a l'interior. Els bombers han hagut de desviar cap a aquest nou foc part dels efectius concentrats perquè es mantingui estabilitzat i, si pot ser, controlat aquest vespre el foc a les Gavarres, que va començar divendres i que ha cremat 2.200 hectàrees al Baix Empordà.
0: Malauradament hem de parlar, però, d'un possible nou incendi. De fet, d'un nou incendi, veurem amb quina afectació final. En aquest cas, a Sentmenat, és un incendi que crema amb intensitat en ascendent, diuen els bombers, al nord del polígon Mas d'Encisa. Els bombers hi treballen amb 15 dotacions terrestres, 3 helicòpters i 2 hidroavions. Per tant, aquest perill molt alt i en molts municipis també extrem d'incendi, doncs, que es va confirmant en diversos focs que van començant. A tot això, Junts per Catalunya demanarà explicacions a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre els treballs de manteniment a la carretera que van originar el foc de les Gavarres. L'operari que feia servir la serra radial treballava per una empresa subcontractada per la Generalitat. Junts vol saber si s'havien donat instruccions oportunes davant l'alt risc d'incendi. Sentiu Josep Rius, que és el seu portaveu.
5: No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
0: I en aquest context, atenció també a aquesta notícia, pla pilot de la inspecció de treball al Baix Segrià amb la utilització de drons en explotacions fruiteres per prevenir els efectes de les onades de calor. Els drons permeten veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures i seran una eina més de prevenció de riscos laborals. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Hola, bona tarda. La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs, coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
7: El que ha de veure és, doncs, en quines hores concretes s'està, doncs, passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
6: Si la prova pilot dona resultats satisfactoris, aplicarà altres territoris del país i també altres sectors com la construcció. Recordem que a l'estiu de l'any passat un temporer que collia fruit en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
0: Estem molt pendents de la calor i dels incendis. Si no, potser la tertúlia avui haguéssiu parlat d'això. Un jutge substitut decidirà probablement avui mateix si torna el passaport a Begoña Gómez perquè pugui acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia i a la graduació de la seva filla a Londres. Això perquè el jutge titular, Juan Carlos Peinado, ha marxat de vacances i ha deixat aquest recurs per resoldre. Madrid, Tania Tapia.
8: Bona tarda. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat avui de vacances i ha deixat sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fa una setmana, el seu advocat va demanar permís al jutge perquè pogués viatjar juntament amb el president a la cimera de l'OTAN encara i tornar via Londres per poder anar a la graduació de la seva filla. Un permís entre el 7 i el 10 de juliol i on l'advocat recordava que estaria localitzable en tot moment perquè viatja amb l'equip de seguretat del president espanyol. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid afirmen que la decisió la prendrà durant el dia d'avui el jutge que de manera natural substitueix Peinado quan està de vacances. Unes vacances argumenten que va demanar fa temps. Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular.
0: Pendents d'aquesta decisió, també us expliquem que si el PP governa la pròxima legislatura farà una llei perquè les famílies que estan esperant un fill es beneficin d'ajudes com si ja hagués nascut. És el que s'ha aprovat a la Comunitat de Madrid, que atorga al fill concebut no nascut, és la fórmula que fan servir, la condició de membre de la unitat familiar. Caldrà acreditar l'embaràs amb documentació mèdica. El líder del PP ho ha explicat a Antena 3.
9: Quan una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: En plana cultural, l'escriptor Jordi Coca ha guanyat el 6è Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic amb l'obra L'Enigma Marlowe. L'assaig fa una reconstrucció històrica de la figura del dramaturg anglès Christopher Marlowe, nascut el 1564, amb una obra que va quedar eclipsada rere l'ombra del seu coetani William Shakespeare. I atenció a això, un porc senglar ha entrat aquest matí en una residència de Balaguer i ha ferit una treballadora. Els bombers han confinat l'animal que finalment ha estat sedat pels agents rurals. Ho ampliem des de Lleida, Júlia Albacar.
10: Sí, els fets han passat a 7:45 del matí quan un porc senglar ha entrat per la zona del gimnàs a la residència geriàtrica Sant Domènec de Balaguer i ha copejat una treballadora a la cama provocant-li ferides. La treballadora ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques i després al Centre d'Atenció Primària de Balaguer. L'animal, per altra banda, l'han pogut confinar els bombers a la planta Menjú i posteriorment els agents rurals l'han pogut sedar abans de retirar-lo de la residència.
2: Passant 7 minuts de les 3.
11: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda.
2: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
13: Molt bona tarda.
2: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Tot bé?
13: Sí, i tant.
2: Bé. Jordi, avui ha arribat el primer.
12: No pot ser, és que
2: i s'ha posat a la porta, pràcticament, controlant l'hora d'arribada dels altres, eh?
12: Sí, sí. Arribat i m'ha mirat malament, és que no pot ser.
2: Sí, sí. De l'Alba no ha dit res. L'Alba ha entrat, ja durant els titulars, eh? Vull dir, ja arribava justa, eh? Però no, no, el Jordi ha arribat el primer i, escolta, amb un paper i boli, com apuntant les hores d'arribada dels altres.
13: Sí, sí.
2: Home, ho has fet o no?
13: I tant, i tant.
2: Ja parlarem després. Sense amagar-te.
13: De què em mereixo.
2: Carai, escolta'm. No, no obris aquest meló, perquè parlo de memòria, però no diria que hagis estat el primer d'arribar durant la temporada.
13: Tens molt mala memòria. Deu ser
2: això.
13: Si parles de memòria.
2: Deu ser això.
14: Jo crec que no, perquè ens trobem a baix tu i jo corrents una mica. Però no, tu tens una actitud més pausada. Jo crec que sí. Nosaltres arribem allà...
2: Se'l demana que arribem cap al final, eh? Us queden 2 dies més abans d'aquest, doncs ja comenceu a flexibilitzar una mica, eh? A veure, també és puntual qui ens ofereix el primer tema del dia, cada dilluns. Ja sabeu que és l'escriptora Empar Moliner. Empar, bona tarda.
15: Bona tarda.
2: Com estàs?
15: La mar de bé. Estava sentint aquesta notícia que heu donat ara del porc senglar.
2: No hi ha cap dubte que et cridaria l'atenció el porc senglar que ha entrat en una residència.
15: Perquè estan humanitzats. Els porcs senglars no tenen por de res, maten els gossos, i no m'estranya gens que hagi entrat a una residència d'ancians. I un porc senglar petit en una residència d'ancians pot causar la mort, eh? És a dir, són feres. És molt fort, molt fort. Estem envoltats.
2: Sí, sí, d'aquí que l'hagin sedat els agents rurals per tal de poder controlar-lo. Si no, és pràcticament impossible. Bé, doncs, a banda del porc senglar, que ha entrat en una residència, segur que no era aquest el tema que volies tractar, tu, la Dèria, no?
15: Donald Trump. Sí. Donald Trump ha trucat, però ell mateix, eh? No com tu, que quan has de trucar, per exemple, em truques a mi, ho fa el teu secretari, aquest noi que tens. Donald Trump ha trucat ell mateix al president de la FIFA, que es diu Gianni Infantino, per dir-li o suggerir-li o exigir-li que deixin jugar Folarin Balogun

0: Té nom de protagonista de conte. T'imagines les aventures extraordinàries de Folarin Balogun al Pol Nord. És un nom boníssim per una sèrie d'aventures per nens. Doncs en Folarin, que és el màxim golejador dels Estats Units, va ser expulsat amb targeta vermella en el partit de setzens de final, això ja ho sabeu tots vosaltres, contra Bòsnia, després de trepitjar, de forma pur fortuïta, s'ha de dir, un rival. Avui, la FIFA ha anunciat que en Folarin Balogun podrà jugar als vuitens de final contra Bèlgica. No sé per què esteu tan escandalitzats tots. Que si en Trump ha trucat, que si ja està bé... O si no, no llegiu els clàssics. A la Neida, la mare del protagonista, Eneas, que és la deessa Venus, que això està bé, tu tens una mare deessa i no li pots començar a dir que té pallaringues als braços, perquè és una deessa. Doncs bé, la mare d'Eneas intercedeix tota l'estona davant dels déus en favor del seu nen, que ha errat. El llibre 1, després d'una tormenta, que li ha enviat Juno, la mare puja a l'Olimp personalment i li demana, suplica, proposa, exigeix a Júpiter que acabi amb el patiment dels troians. I Júpiter li diu que ok. I a més li fa saber que el seu nen, en això de la Fundació de Roma, tindrà més pes que el Congrés d'Arquitectura de Barcelona. Al llibre 10, Venus torna a veure Júpiter i li diu que la deessa Juno li fa bullying al seu nen. No només és que Venus parli amb la FIFA, és que té la premsa comprada. Hi ha un moment en què el protegeix amb una boira màgica, perquè no el vegin, i convenç el seu marit, que és Vulcà, que era ferrer, que li faci al nen una armadura divina. Si anem a la Ilíada, la mare d'Aquiles, Tetis, li suplica a Zeus que doni avantatge als troians i que honori el seu fill Aquiles, perquè Agamèmnon és el capitós del bàndol dels aqueus, que és el d'Aquiles, i ha pres Briseida com a botí de guerra. I Aquiles està cabrejat perquè volia Briseida com a botí de guerra a ell, s'enfada amb Agamèmnon i fa vaga de guerra, una mica com els narcos i les nòvies. Donald Trump i els clàssics tenen molt a veure. Us queixeu de vici. Un president americà és el pare de la pàtria i un pare ho faria tot pels seus fills. Acabo amb les bambolines. Li he enviat un missatge a la meva admirada Roser Omar, doctora en filologia clàssica de la Universitat de Barcelona, traductora. A l'última obra us n'he parlat, l'Evangeli de Mateu, i li dic: Roser, quin era el passatge de l'Ilíada on la mare intercedeix pel nen davant dels déus? I a l'instant em contesta amb un WhatsApp: és el Can 1 versus 493-530, en la traducció de Desiar són les pàgines de la 102 a la 105. Hi ha qui té intel·ligència artificial i jo tinc amics amb intel·ligència natural.
1: Doncs agraïm als amics de l'Empar que l'ajudin a fer les dèries, i als nostres tertulians els hi demanem per aquesta notícia, que és veritat que ha aparegut a tot arreu, amb Donald Trump intercedint en favor d'un jugador davant de Gian Infantino, president de la FIFA, sense amagar la bona relació que tenen tots dos. De fet, Gian Infantino ha tingut molt a veure que aquest Mundial s'estigui jugant als Estats Units, però vaja, i això ha provocat el malestar de Bèlgica, que és l'equip que juga contra els Estats Units i que dona un dia aquest perdó, que treu cap aquest perdó.
2: A veure, primer...
3: Tot molt florentí, no?
2: Tot molt florentí. Bueno, primer ja, comparar Trump amb Venus ja és... ja és dur, això.
1: Això t'ha trencat els esquemes, ja, eh?
2: Ja és durillo. Però, no, però... Clar, és que jo, sincerament, ara estava pensant, no?, com al final Trump s'erigeix com aquell exemple, no?, amb aquesta falta d'ètica, però d'allò que és probable de fer i allò que és possible i que fins i tot està acceptat. Llavors, a mi em fa molta por aquest tipus de personatges, perquè aquestes intercedir utilitzant aquest tràfic, no?, com d'influència, com si diguéssim, no?, aquesta posició de poder, al final està dient, escolta, allò que deien aquells, el que pueda que haga, no?, una cosa d'aquestes, en el sentit de dir, si tu tens la possibilitat de, escolta, saltar-te, no?, les normes, d'intentar a través d'aquestes relacions fosques aconseguir el teu objectiu, fes-ho. I jo tinc la sensació que ens està portant fins i tot a nivell ètic en uns llocs que són molt perillosos, perquè al final aquests líders són referents. I a mi, sincerament, el Mundial sincerament em preocupa ben poc, però sí que em preocupa aquest tipus d'accions, perquè al final molta gent està veient el Mundial i al final dius, bueno, escolta, però si això és pantomima, tot al final també en el meu dia a dia, jo també aprofitaré per saltar-me les normes per aconseguir els meus objectius, no?
3: No, però això és legítim. És a dir, que la mare, no?, vagi a buscar Zeus i digui al meu fill, ah, sí, sisplau, és totalment legítim. El problema és que Zeus li digui que sí. I que la FIFA li digui que sí. Això és el que em sorprèn. També. És a dir, el Donald Trump és un tio que acaba de dir que vol la seva cara al Mont Rushmore. Mm. i que

0: Si fos per ell, ja estaria fet. I la FIFA li ha dit que si això, falta que ara la gent americana li digui sí, tindrem la teva cara al Mont Rushmore, i la següent serà, no, jo no tinc per què sotmetre'm a la limitació de mandats. I vés a saber, si la gent li va dient que sí, començo a pensar que el problema ja no és ell, sinó que és que realment és una persona capaç de moure cel i terra, però moure'ls de veritat i fer-ho venir cap al seu terreny tota l'estona.
1: Jo crec que el Mundial no és un exemple de res. De fet, aquest tipus de mercadeig crec que es fa amb absolutament tots els equips. El que passa és que aquí hi ha una persona, com deia ara el Jordi, que és Donald Trump, que creu que pot fer el que vulgui perquè altres li permeten que faci el que vulgui. En aquest cas ho han aconseguit. Llavors és allò que parlem sempre, no? El corrupte o el corruptor. En aquest cas vindrien a ser les dues coses, no? També és cert que a mi el futbol no m'agrada i crec que el Mundial no és una altra cosa que una plataforma de patrocinis i d'interessos que van molt més enllà de la pilota i, per tant, bé, no, he de dir que no em sorprèn.
2: A mi el que em sorprèn de Donald Trump és que em faci ostentació. És a dir, això sí. Segur que ha passat tota la vida.
1: Sí,
2: i a les nostres vides privades, qui té un telèfon el mou. Sí. I si t'interessa alguna cosa
0: fill,
2: i tens... per això tu ho intentes.
1: No.
2: Ara, segurament no fas ostentació. És a dir, si algú ha pressionat perquè se li perdoni una expulsió, en aquest cas a un jugador, o ha mogut fils perquè li donin un contracte, no sigui, ho intenta amagar. En canvi, Donald Trump no és ell qui fa una piulada, un truth social, en què diu, no, gràcies a mi la FIFA ha solucionat una injustícia. I, clar, un altre s'amagaria. Ell, en canvi, en fa ostentació, perquè deu considerar que això li dona punts. Però...
0: El que desconec és la injustícia. Jo no ho he mirat. No sé si trepitja involuntàriament,
2: però
0: o si
2: igual,
0: es pot reconsiderar, si estem davant del Tribunal Europeu de Justícia.
2: Que és Gianni Infantino, ara. Gianni Infantino, president de la FIFA, ara s'erigeix al Tribunal.
0: Exacte.
2: Bé, doncs... És la notícia que efectivament ha marcat el partit que juguen els Estats Units contra Bèlgica demà, i és aquesta petició directa de Donald Trump perquè es perdoni una expulsió a un jugador dels Estats Units, i la resposta favorable de la FIFA, que l'ha perdonat. Veurem si hi ha canvi o no, que és el que demana Bèlgica abans del partit. Empar, gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Passen 2 minuts d'1/4. Fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida anem a la Catalunya del Nord, on tenim un incendi desbocat que ja ha afectat 5.000 hectàrees.
4: Catalunya migdia.
5: Qui diu que a l'estiu no passa res?
6: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
5: El mercat del Barça de Flick.
6: La sortida del Tour des de Barcelona.
5: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
6: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
5: La recomposició del Girona segona.
6: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
5: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
6: El sol o a l'ombra.
5: Escolta el Tot Costa.
7: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
8: Com vas camuflar la intenció?
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Ja fa setmanes que els responsables ens avisen que aquest estiu seria especialment perillós perquè el té a veure amb els incendis forestals. I la veritat és que ha començat ben mogut. Hem tingut el gran incendi de les Gavarres, que afortunadament els bombers confien que aquest vespre el puguin donar per controlat. De moment, però, el tenen estabilitzat. I també un al nord del País Valencià, a Castelló, que diríem que tampoc no creix com creixia ahir. Però el que especialment amoïna ara és el que hi ha a la Catalunya del Nord, en què hi ha pràcticament 5.000 hectàrees afectades. Allà i tenim a Tuí, al Rosselló, la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Quina és l'última hora sobre aquest foc, que ara mateix no està ni controlant, ni estabilitzant, ni cap d'aquestes paraules que utilitzen els bombers?
3: Exacte. Continua sense control, continua desbocat. De fet, aquesta nit ha avançat 1.000 hectàrees i pel matí n'ha sumat 400 més, de manera que ens hem situat ràpidament a les 5.000 que tu comentaves. Els bombers no han aconseguit evitar que les flames saltessin al riu Tet i ara estan lluitant per frenar la seva entrada al massís dels Agres perquè diuen que és una zona de molt difícil accés on els hi costaria moltíssim treballar amb els mitjans terrestres. És un incendi que ha provocat ferides

0: lleus a 5 persones i que ha cremat totalment o parcialment una cinquantena de cases, i falta veure què és el que s'acabaran trobant en aquests 26 municipis, 26 comunes que han hagut de desallotjar. Han desallotjat unes 10.000 persones, 10.000 evacuats repartits en hotels, en cases particulars i sobretot en poliesportius, en centres cívics i altres equipaments municipals. La veritat és que nosaltres, al llarg d'aquest matí, el que hem vist ha estat una gran mobilització ciutadana per ajudar-los. A la més on del ciutadà de Tuí, que és on estem, per exemple, no ha parat d'arribar menjar, de roba, productes de neteja, veïns que s'ofereixen voluntaris per fer-los companyia, per preparar-los els àpats, per fer qualsevol tasca que necessitin. I mentrestant, doncs això, els bombers continuen treballant sobre el terreny, mirant de frenar aquest incendi que continua desbocat.
1: S'atreveixen a fer pronòstic als bombers perquè el desplegament, perquè els pel que ens arriba, és força important, no?, de les forces de l'estat francès?
0: Sí, l'única compareixença dels bombers ha estat a 6:45 del matí. Després, ells no han tornat a compareixer. El que ens explicaven és que patien molt per les altes temperatures que hi havia anunciades pel dia d'avui. Ara mateix els termòmetres aquí a Tuí marquen 37 graus i també per una vegetació abundant i molt seca. A la seva compareixença a la prefectura de Perpinyà, el cap dels bombers deixava entreveure que com a mínim tenen feina per avui i per demà per assolir aquests dos objectius prioritaris.
2: El primer és
3: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
0: Tenim temperatures altíssimes, moltíssima vegetació, un ambient absolutament sec i el foc corre moltíssim. Un dels problemes, a més, és la simultaneïtat d'incendis de boscos i de vegetació al sud de França, i que a més ja fa setmanes que se'n succeeixen d'altres a l'oest i al centre del país. Per tant, no es poden concentrar en mitjans i hi ha un desgast i un cansament dels efectius. De fet, aquesta tarda el ministre de l'Interior francès visita la zona, entre d'altres coses, per agrair als bombers tot l'esforç que estan fent.
1: Doncs aquesta és la situació a la Catalunya del Nord, on l'any passat ja hi va haver un gran incendi.
0: I tant.
1: Vull dir que és una zona que està especialment castigada per aquests focs, per aquests incendis, i que, per tant, esperem que els bombers aconsegueixin controlar-lo el més aviat possible, però ara mateix continua desbocat, continua cremant, continua ben viu, i amb aquestes 5.000 hectàrees afectades, no vol dir que totes estiguin cremades, però en tot cas sí que estan afectades. Amb la Montse Bolet i el Pep Casanovas, tots dos a Tuí. Montse, gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Que la situació és molt delicada ho demostra que tot just estem sortint de l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat, insistim, està estabilitzat, però els bombers encara no el donen per controlat, però aquest matí hem tingut un ensurt a Terrades, també en aquest cas a l'Alt Empordà, però ara mateix també hi ha un altre incendi que està a Sentmenat, a la zona del polígon Mas d'en Cisa. Aquí hi treballen 27 dotacions dels bombers, 7 de les quals són mitjans aeris, està cremant amb intensitat i agafa el vessant d'un turó. Per tant, també els bombers en l'escenari que més els amoïna, que és la simultaneïtat de focs. Això, juntament amb aquest foc que dèiem de la Catalunya del Nord, o també el que crema a Soneja, al País Valencià. Aquest evoluciona favorablement, però manté 500 persones desallotjades. Es va originar diumenge al migdia, ha cremat unes 150 hectàrees, ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància. Vull dir que la situació és d'allò més perillosa. Precisament sobre això, des de divendres, que crema una part important del massís de les Gavarres, aquesta gran àrea de bosc que va des de Girona fins pràcticament al mar, no sé com ho veieu, però la sensació és que tindrem un estiu... És veritat que estem avisats, però això no treu que anem d'ensurt en ensurt.
4: Totalment. De fet, el problema, crec, és el que deies ara, la simultaneïtat d'incendis. Se'n preveuen molts i el pitjor és que cada vegada són de major magnitud. Jo crec que en aquest cas és on els bombers pateixen molt pel tema dels recursos. És a dir, al final, un incendi que crema amb moltíssima rapidesa, evidentment és molt més difícil d'aturar-lo, i si n'hi ha més d'una a l'hora, és evident que els recursos també són limitats i en aquest cas s'han de prioritzar certes zones. Aquí és on entra sobretot amb el debat polític, no? de com prevenir-los i en aquest cas quina gestió forestal s'ha de fer i quina potser no.
1: Doncs són preguntes que molts ens estem fent ara aquests dies, de fet ja fa mesos, però és veritat que ara, i a més quan hi ha els incendis sempre hi ha moltes opinions i a vegades no totes elles fonamentades. Per això saludem en Joan Pino, que és director del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions

0: forestals i catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joan, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Entrant per l'incendi de les Gavarres, tot el massís, són prop de 30.000 hectàrees verdes, pràcticament bosc continu, des de l'Empordà fins a pràcticament la ciutat de Girona. Se n'ha cremat una mica més de 2.000 hectàrees. És una desgràcia evident, però podríem dir que encara hem estat de sort que s'hagin quedat en aquestes 2.000, que podia haver estat encara molt més gros?
1: Bé, jo penso que més que estar de sort, que potser també... Això es deu a la professionalitat i a l'eficiència dels nostres equips d'extinció, també. Perquè crec que cal recalcar, i potser no s'ha recalcat prou, que haver aconseguit encerclar i gairebé controlar un incendi en plena episodi de tramuntana, un incendi afectat doncs, unes 2.000 hectàrees només, amb un potencial que, com dèieu, podia arribar a les 30.000 hectàrees, ha estat tot un èxit, per tant... Hem tingut sort, però també és fruit d'una feina que portem molts anys fent bé i que cal recalcar aquí la professionalitat també dels nostres bombers. Mm.
0: Estem fent bé la feina a l'hora de lluitar contra les flames? Estem fent bé també la feina d'evitar les flames o aquí tenim més deures pendents?
1: Tenim més deures pendents, però també tenim una... La tasca també és més ingent. Hem de pensar que... un 40% del nostre territori està cobert de bosc, que un 60% del territori és terreny forestal, és a dir, incloent matollars, pastures, etc., i que tot això, gestionar-ho, doncs, comporta un esforç tècnic en recursos humans i en recursos econòmics molt important, també. Però ens hi hem de posar, és l'assignatura pendent, cal treballar en aquest sentit.
0: Hi ha massa bosc a Catalunya? El president de la Generalitat ja ho ha dit algunes vegades i anuncia un plans per tal de reduir la massa forestal, però això no sé com es fa.
1: A veure, massa bosc. Catalunya potencialment podria estar coberta de bosc gairebé en la seva totalitat, perquè els diversos tipus de bosc són la vegetació potencial de gairebé tot el territori, excepte les zones més interiors, més properes a la Vall de l'Ebre. Per tant, és un depèn les respostes. I, tenim molt de bosc i és un repte perquè tenim 8 milions de persones i creixent, convivint amb aquest bosc. I, per tant, tenim un bosc en recuperació després d'èpoques en les que el bosc havia estat la base del nostre proveïment de material i d'energia i aquest bosc s'ha anat recuperant. Cada cop tenim més bosc. També tenim cada cop més persones al territori i més persones a prop del bosc i, a més, cada cop tenim més risc d'incendi a causa del canvi climàtic, amb la qual cosa això és una tempesta perfecta, no?
0: Mm. Hem sentit molts alcaldes parlant de les Gavarres i utilitzen la paraula polvorí. Deien, les Gavarres és un polvorí. Per què hi ha aquesta sensació que les Gavarres especialment és un polvorí?
1: Bé, les Gavarres és un massís dominat pels boscos mediterranis, són boscos que tenen tendència a cremar, però també són boscos que es recuperen, per parlar. Però en qualsevol cas, és un continu forestal, perquè molts d'aquests massissos, doncs el nostre model econòmic es va portar a mitjans del segle passat, doncs que molts d'aquests massissos s'abandonessin i acabessin sent dominats pel bosc. És a dir, que el que tenim és una mica el fruit d'un model econòmic concret i el que tenim a les Gavarres és el que també tenim en altres llocs com el Montnegre, com les muntanyes de Prades, com molts altres punts del territori, Sant Llorenç, en què tenim un massís relativament poc accessible i dominat per una coberta forestal gairebé contínua.
0: En el cas de les Gavarres, a més, bona part de la titularitat dels boscos és privada. La majoria del terreny és de propietat privada. Com es gestiona això? Perquè per molts propietaris no els és rendible explotar el bosc perquè no en treuen un rendiment econòmic i, per tant, poden deixar de gestionar-lo i, per tant, no fer les tasques necessàries. Aquí necessiten ajudes? Se'ls ha de prendre el bosc, entre cometes? Com ho fem, això?
1: Crec que el que cal és una combinació d'esforç públic i esforç privat. És a dir... És veritat que falten ajudes i que cal potenciar doncs, la gestió privada del bosc, però alhora també doncs, cal endreçar una estratègia pública, que és el que ha de dur a terme el futur Pla General de Política Forestal. És a dir, cal planificar

0: de l'àmbit públic què volem fer amb el bosc, i cal recolzar els propietaris que en molts casos doncs, fan una feina ingent amb pocs recursos.
1: Ara aquests dies sentíem, per exemple, l'alcalde de Cruïlles que deia no hem fet els deures i, per exemple, es queixava de la paperassa a l'hora de demanar ajudes. Deia, et demanen fins i tot fotografies de com era el terreny abans i després. Jo, d'abans, de segons quina part del meu terme municipal, no tinc fotografies com per poder documentar abans de poder de demanar les ajudes. És massa difícil pels ajuntaments accedir a aquestes ajudes?
0: Bé, això no sóc jo qui ho ha de dir, no ho conec prou bé, però en qualsevol cas, tots els que rebem recursos públics sabem de les dificultats que això comporta en termes burocràtics. Segurament que es pot fer més, però també és part inherent a la recepció de fons públics.
1: Hem passat d'uns anys de sequera terrible, podríem dir que des del 2021 fins al 2024, això ha estat molt dolent pels boscos, que han quedat amb centenars d'arbres morts, també hi ha hagut nevades que també han deixat molta fusta seca, podríem dir, i arbres morts en alguns boscs. L'any passat va ploure, aquest 2026 també, el foc de les Gavarres ha estat virulent igualment, on al final no sap què és pitjor, si el fet que hi hagi sequera, que òbviament ho deixa tot molt sec, o que hi hagi unes pluges molt fortes que fan créixer segons quina vegetació, que després amb l'escalfor de l'estiu també queda seca.
0: Bé, que hagi plogut en els nostres boscos crec que és una molt bona notícia. I els boscos s'han pogut refer, perquè imaginem com estaríem si haguéssim d'encarar una campanya com aquesta amb condicions molt favorables als incendis, amb tot l'estat de depauperació que portàvem arrossegant en aquests anys de sequera. Per tant, crec, personalment penso que les pluges dels darrers dos anys han ajudat a refer-se els boscos i encara millor aquest nou episodi de sequera. En el fons, el món dels boscos mediterranis és això, és aprofitar les èpoques d'abundància per refer-se i per resistir el següent embat de la següent sequera que vindrà, no? Mm. Per tant, penso que els boscos han arribat en aquest nou període de calors extremes i amb aquestes que propicien els incendis en unes condicions relativament bones, i per tant doncs és tot això que tenim guanyat.
1: Abans dèiem la necessitat que hi hagi ajudes públiques pels propietaris de boscos per tal de poder-los gestionar, també els ajuntaments per tal que els puguin gestionar. També caldrien més ajudes als pagesos, per exemple, perquè sempre també parlem d'aquell paisatge de mosaic, no? Si hi ha terra conreada, això també ajuda a l'hora de controlar els incendis.
0: A veure, els plans de prevenció d'incendis fonamentalment estan incorporant dos elements. Un és el de la protecció de les àrees habitades, totes aquestes franges de protecció que es fan al voltant de les zones habitades, i per una altra la creació d'espais en mosaic, especialment allà on es pot ser més efectiu a l'hora de trencar la continuïtat dels grans incendis. És evident que no podem ara convertir aquest 40% del territori forestal en un mosaic, això és impossible. Llavors, tot allò que es pugui fer per recuperar feixes de conreu en aquests mosaics, i per tant, que doncs, ajudar a que s'incorporin a les àrees agrícoles productives, doncs benvingut serà, igual que també tots aquests ajuts que s'estan promovent perquè les urbanitzacions, les zones urbanitzades, doncs tinguin aquestes franges de protecció perquè el foc no hi arribi tan fàcilment. També hem de dir que, com s'ha vist amb aquest incendi, en una situació de tramuntana, moltes d'aquestes franges i molts d'aquests mosaics esdevenen poc efectius.
1: I també hi ha hagut aquest canvi, no?, fins i tot d'espècies, no? Que, per exemple, aquí a les Gavarres hi havia hagut molta alzina surera i, en canvi, ara hi ha molt pi en lloc d'alzina.
0: Bé, les nostres informacions és que un 60% de les Gavarres estan ocupades per sureres i que el pi doncs, ocupa determinades zones. Normalment, en zones que havien estat antigues feixes. Mm. A mi no em consta aquest canvi de proporció entre les espècies. Jo crec que i el fet que hi hagi aquest predomini de les sureres a les Gavarres també és una... És un bon senyal per la recuperació d'aquest espai, perquè la surera és especialment efectiva a l'hora de recuperar-se després del foc.
1: Estem parlant amb el Joan Pinos, director de CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, catedràtic d'Ecologia a la Universitat Autònoma. La Júlia Reguem demana de poder-li fer una pregunta. Júlia.
2: Què tal? Bona tarda. Amb tot aquest debat dels incendis sempre apareix una mesura, que és la crema controlada. Jo voldria saber quina és la seva posició sobre això.
0: La crema controlada és una... és un dels mètodes de gestió que podem aplicar. Jo crec que hem de tenir present que quan parlem de gestió estem parlant de coses molt diferents. Estem parlant d'accions molt intensives, fins i tot de retirar el bosc del costat de les zones habitades i substituir-lo per conreus. Estem parlant d'un aprofitament intensiu dels boscos més accessibles. I després estem parlant també doncs, que en zones menys accessibles doncs, es puguin fer cremes del sotabosc controlades per tal de reduir la càrrega de combustible. Això entra dintre de les eines que podem fer servir. Com també en algunes de les zones menys accessibles al nostre territori doncs, caldrà assumir que la gestió s'haurà de confiar a processos naturals, a incendis naturals, a herbivoria, a processos, a esdeveniments de sequera.
1: Per tant, assumir que el foc és un element natural als nostres boscos.
0: I que podem fer-lo servir de manera activa, amb cremes controlades, evidentment justificant on es fa, i també que en algunes zones doncs, ens haurem de recuperar règims d'incendis més naturals.
1: Mm-hmm. Alba Alfagema, vols una pregunta?
3: Hola, bona tarda. També el president, i crec que també des de, no, de tot l'equip de bombers i conjuntament amb agricultura, crec que estàvem plantejant també una estratègia que tenia a veure amb uns eixos que partien com el territori i que intentaven fer com aquestes franges, no, que bastant àmplies, que intentaven d'alguna forma distribuir el nostre terreny, el nostre país, amb uns, com no sé si eren eixos de confinament, no sé si eren 12 o 14, vaig escoltar, i crec que era com una iniciativa bastant pionera i que hi havia com molta confiança. Sé que no és una mesura d'impacte immediat, sinó que és un treball més a llarg plaç, però podria ser una bona estratègia aquesta per intentar d'alguna forma frenar els incendis, no?, en aquests eixos, per tenir temps d'extingir-los?
0: Més que per frenar els incendis en aquests eixos, el que ens han de servir aquests eixos és per trencar aquestes grans continuïtats, per evitar incendis de grans dimensions. Sempre haurem de conviure amb els incendis de mida petita o de mida mitjana. Hem d'intentar, però, que aquests incendis es converteixin en incendis de grans proporcions. I, important, la situació actual dels boscos, en què tenim grans continus forestals. De manera que això que anomeneu eixos, el que pretenen és precisament crear aquests mosaics per reduir la continuïtat del bosc en determinades zones, que ens permeti doncs, dividir el territori per tal de que hi hagi menys possibilitats de que un foc doncs, passi a ser un foc de moltes desenes de milers d'hectàrees.
1: Ara mateix tenim l'incendi a la Catalunya del Nord, un altre al nord del País Valencià, tenim aquest incendi de les Gavarres que encara no està controlat aquest matí, hem tingut un ensurt a Terrades, que també hi ha hagut un incendi, ara en tenim un altre Sentmenat. Ens mentalitzem per un estiu especialment complicat o serà un estiu com ho són tots igual de complicats?
0: A veure, si us fixeu, fa cosa de 3 mesos parlàvem de que els boscos estaven en un bon estat hídric. Han arribat determinades situacions meteorològiques de molta calor, de vents, de baixa humitat relativa. Estem parlant d'aquella regla del 30-30-30, no? I això ens ha posat en un altre escenari. I això són situacions que cada cop seran més freqüents els estius i que, per tant, doncs, és probable que no sigui l'última vegada aquest estiu que tinguem una situació com aquesta, no? Jo crec que el més important és que ja n'hem après molt. Jo crec que en sabem molt de gestionar incendis i actuar en conseqüència, i per tant, doncs, cal ser optimistes i sobretot cal tenir prudència, no? També cal fer una crida, l'enèsima crida a la prudència per part de la població.
1: Doncs és Joan Pino, és director del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma. Joan, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: A vosaltres.
1: Tenim última hora dels bombers sobre aquest incendi de Sentmenat. Ha arribat a carenar el turó per la zona del cap i del flanc dret, diuen. I diu que centren els seus esforços per...

per intentar evitar que el flanc motor, que seria l'esquerra, vagi més enllà. Hi ha llançat focs secundaris i treballen un centenar d'efectius, 27 terrestres més 7 aeris. Per tant, aquesta

0: l'estiu.
1: En primer lloc, en termes de prevenció, sembla que mai n'hi ha prou. És a dir, per molt que facis tallafocs i mosaics, que suposo que s'ha estat fent, vull pensar que s'ha estat fent durant els últims anys, doncs se suposa que, pel que es veu, no n'hi ha prou, o no es fa prou bé, o no es fa amb prou intensitat, no ho sé. Però després ve el vessant més de reparació, no? D'extinció, en el qual sí que ara mateix que estic amb tants fronts oberts i que n'hi hagi tants alhora, fa que ni tan sols la col·laboració amb el terreny de la Catalunya Nord no es pugui ser massa possible. És a dir, una cosa que podia ser perfectament compartida, no?, en termes de col·laboració interfronterera, doncs aquí a la mateixa falda del Canigó, que és una cosa que a mi personalment m'alarma, doncs m'agradaria pensar que es pot intentar compartir una mica d'efectius. Però mentre la prioritat sigui la quantitat de focs que hi ha al Principat, doncs segurament això no serà tan possible.
2: Mm-hmm. Jo crec que el Joan Pino apuntava, no?, aquesta idea, si estem davant aquesta crisi climàtica que està implicant la probabilitat d'aquests incendis de sisena generació que no coneixíem i que de fet ens estan posant en un altre escenari, però també crec que ell al principi ho posava sobre la taula, no?, la vàlua dels serveis d'emergència, d'extinció, que jo crec que no podem oblidar que al final, no?, quan ho expliquen, és la idea no és tant extingir un foc de sisena generació, que això és, a vegades, no?, diuen, està fora de la nostra capacitat d'extinció,
3: impossible.
2: Sinó tot el que estan fent al darrere, que és generar aquesta intel·ligència sobre el propi foc, no?, com fan, tenen la capacitat aquesta en ocasions d'entendre, de xifrar el foc, no?, cap on anirà, decidir quin flanc deixen que cremi i quin no, amb la dificultat que té de decidir això i parlar-ho amb els alcaldes de cada localitat. Entendre la població també, al final, de dir, escolteu, això ja no va d'aquells incendis, sinó que estem davant d'un altre paradigma, i a part també que tenen aquest altre sistema de comandament, que també són referències a nivell internacional perquè fa la intel·ligència en l'extinció, però també en com gestionar, que és aquesta capacitat d'entendre tot el que està, com treballen des d'un sistema per evitar aquesta simultaneïtat. Nosaltres, per exemple, jo que soc de Banyoles, que teníem no, en aquesta ocasió l'incendi a Vilademuls, teníem l'incendi a l'Empordà, i deien sobretot que no ens creixi, no?, la capacitat de dir, escolta, aboquem molts esforços aquí perquè estem sistematitzant, no?, d'alguna manera, aquest incendi que és més petit, teòricament, que no ens creixi, no? Llavors, jo crec que ell apuntava, no és casualitat, sinó és que jo crec que estan construint una intel·ligència en la comprensió del foc, que són referents, i que és molt, i que és potentíssima, no? I en aquest sentit, jo crec que també, com a ciutadania, hem de tenir aquesta capacitat psicològica d'ubicar-nos en un altre paradigma, i això no és senzill, en un altre paradigma en el que hem d'aprendre un altre cop, tot i que les nostres arrels mediterrànies ja ho porten, a conviure amb els incendis, i amb el que passa amb la nostra corresponsabilitat, què passa també amb com tot el tema de les grans emergències passen per sobretot aquesta pedagogia de què fer la ciutadania davant d'aquestes situacions. I jo crec que aquests dies hi ha hagut molt també el tema dels confinaments, no confinaments, si la gent sortia, si no sortia, no? I crec que amb això haurem de seguir els mitjans fent pedagogia i explicant, no?, quan és segur o no, què hem de fer i què no hem de fer. Perquè jo crec que, dissortadament, aquest ara serà segurament un hàbitat natural, per desgràcia, del nostre país, els incendis. I què fem? Com gestionem el nostre dia a dia? Com si ens diuen, escolta, el confinament, tot i que sigui contraintuitiu, escolta, estem més segurs perquè les cases nostres són diferents de les que, per exemple, cremen a Califòrnia. Tot això és un altre paradigma i jo crec que hem de fer un aprenentatge.
3: I que costa, perquè avui, aquest cap de setmana, encara sentíem alguns veïns que deien, no, a mi m'havien dit que em quedés a casa, però he preferit marxar perquè les flames les tenia molt a tocar. I els bombers diuen, no, és que ens és molt més difícil protegir algú que està en moviment
2: pel
3: bosc que no a casa, que el tenim local. O aquest matí que sentíem al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Calonge que deia no, la gent d'aquí de l'Empordà sí que ha fet cas i s'ha quedat a casa. En canvi, hem vist gent que ha vingut de Barcelona.
2: Totalment.
3: Que no han volgut renunciar al cap de setmana a la seva segona residència, tot i els avisos que des de divendres, i a més ens va agafar en directe al Catalunya Migdia, que no paraven d'insistir, no pugeu, eviteu-vos aquest cap de setmana pujar perquè dificultareu molt les feines d'extinció.
4: Jo crec que precisament aquesta és la gran contradicció, és a dir, jo sóc de les que pensa que vivim molt millor que fa molts anys enrere, tenim una sèrie, no tothom, però és cert que més capes de la societat tenen un privilegi, que és, per exemple, tenir aquestes segones residències, però alhora estem maltractant el planeta, estem vivint el canvi climàtic que nosaltres mateixos hem provocat, però no volem deixar de marxar de cap de setmana. A mi tot això, sincerament, em preocupa molt, perquè és que és una contradicció flagrant.
1: Suma-hi la imprudència de fer servir una serra.
3: Una radial.
4: Una radial. Però en aquest cas s'ha de veure exactament si és una imprudència seva, si és

0: de la sub, si l'empresa subcontractada per la Generalitat, si és de la Generalitat, igualment. És a dir...
1: I amb la teva línia, el Mediterrani és casa nostra i per tant és especialment sensible en termes de vegetació i tal com està configurat, però l'any passat era Galícia. I va ser espectacular, també. Vull dir que tens raó, que és un tema molt...
0: Sí, sí,
1: que
0: en aquest cas ho faig extensible a tothom.
1: Claríssim.
0: No, només, no només als catalans. Per això crec que és important una mica també el que explicava l'expert, no? De dir, d'acord, hem de conviure amb els incendis, n'hi ha alguns que són naturals, però n'hi ha d'altres que també els estem o provocant directament
2: part, eh?
0: O fent-los més grans nosaltres amb la nostra acció.
2: Humà.
0: Per tant, em sembla d'una responsabilitat absoluta. I de l'altra, crec que també s'ha de posar sobre la taula quin model de construcció s'ha fet també en aquest país. És a dir, hi ha urbanitzacions que estan en llocs on no haurien d'estar, hi ha cases que s'han permès o són il·legals directament al mig del bosc, sense estar ben perimetrades també per evitar que cremin. És a dir, hem de, en certa manera entenc que és molt difícil perdre privilegis, però igual que es va obrir el meló dels càmpings, ho recordeu amb les inundacions, crec que en aquest cas el govern també...
3: El Canà s'han expropiat algunes cases i s'enderrocaran algunes cases perquè estan sobre la llera d'un barranc.
0: Sí, sí.
3: I el dia que hi ha una llevantada...
0: Hi ha un pàrquing en un lloc inundable. És a dir, hem de repensar tot el que ha passat també en aquest país a nivell de construcció, com s'han fet les coses, com moltes vegades s'ha saltat la llei i com ara cal recular, perquè és que si no estem en perill nosaltres mateixos.
3: Doncs tenim ara mateix aquest foc a la Catalunya del Nord i aquest altre de Sentmenat. És més petit, però els bombers estan treballant-hi perquè no volen que se'ls desmadri i que marxi molt més enllà en aquesta serra. Estarem pendents de tot plegat. Ara, però, passen 3:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
4: Catalunya migdia. Transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
6: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
3: Onze minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. La Júlia Reguer està a la tardúlia, però amb un ull posat al Tour de França.
2: Com t'agrada, Júlia.
0: Tinc dubtes del Tour, però últimament...
3: Fins i tot de reglament, eh? T'has escandalitzat, eh? Perquè un s'ha agafat el cotxe.
0: Clar, i de cop ho veia que anava enganxat al cotxe i anava tirant i dic, però aquest no l'hauríem de especificar.
3: Es pot fer un trajecte, no molt més, i sempre que t'estiguis, doncs, rebent atenció mèdica o alguna atenció mecànica, a vegades els hi arregla en algun fre o alguna roda que no va bé, però no poden estar molts quilòmetres enganxats al cotxe.
2: Molt bé, molt bé. Aclarit. Que estava empenyent.
0: Sí, el que ha canviat, però aquest ha canviat de bici.
3: Perquè quan han de canviar la bicicleta, per ajudar-los a tornar a arrencar.
2: Això també és per tot.
3: Això us ho he d'explicar tot. Bé, doncs el Tour de França que va camí dels Angles i per tant ja avui sortirà del territori català. De moment encara els tenim, però demà ja...
1: Bueno, sortirà de l'estat espanyol.
3: d'estat, sí, si no ha sortit ja estan a punt de sortir, però després acabaran als Angles, encara territori català, demà ja sí que surten de Carcassonne i aquí ja sí que fora de Catalunya. Bé, 10 minuts per arribar a les 4, no ens estalviem l'embolic judicial, i aquest és d'aquells que, com a mínim, fa un somriure. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat de vacances i ho ha fet sense haver decidit si autoritza o no Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez.

0: Sánchez a viatjar demà a la cimera de l'OTAN, que és el que li va sol·licitar la setmana passada. Ara serà un altre jutge, el que cobreix les vacances de Peinado, qui haurà de resoldre la qüestió. I ho haurà de fer havent llegit la interlocutòria de Peinado on afirmava que li retirava el passaport a Begoña Gómez pel risc de fuga que el jutge veia incrementat perquè els seus escortes la podien ajudar a fugir. Això, recordem-ho, va generar fortes crítiques del jutge que, d'aquesta manera, posava en qüestió la professionalitat de la policia espanyola, que és qui fa les tasques de seguretat i d'escorta del president del govern espanyol i la seva família. Ara el jutge està estudiant la causa, té marge de tot el dia d'avui per decidir què fa, perquè la cimera de l'OTAN comença demà i, per tant, Begoña Gómez hauria de saber si pot acompanyar el seu marit o no avui mateix per fer la maleta o no fer-la. Però té un punt de surrealista que algú que sap que ha de prendre aquesta decisió. És veritat que fonts jurídiques ens diuen que això el Jordi potser ens ajuda més. El que havia de fer el jutge era comunicar la petició de Begoña Gómez a totes les parts, que va haver una part que fins divendres no va respondre i que, per tant, el jutge no podia prendre la decisió mentre totes les parts no haguessin respost. I una no va respondre fins divendres i, com que tenia les vacances ja pactades, doncs, escolta'm, jo me'n vaig i ja, qui vingui al darrere ja ho arreglarà.
1: És bastant possible que... És a dir, sempre hi ha una raó del jutge per no fer-ho o per fer-ho, i també hi ha una raó per ser més diligent i per intentar estar una mica més a la guait, no? És a dir, en efecte, acollint-se a la llei, és bastant possible que fes la feina que li correspongués i prou. En un cas tan sensible com aquest, vull pensar que un jutge pot anar una mica més enllà de les seves competències, de les estrictes en termes laborals, a intentar estar una mica més a la guait d'un tema tan sensible mediàticament i a nivell polític. És a dir, no li hauria costat res ser ell mateix que estigués una mica vigilant d'aquest tema, atès a les conseqüències de tot plegat. El que ja desconec és la demanda mateixa de Begoña Gómez de fins a quin punt tenen sentit o no tenen sentit, de fins a quin punt s'ha de respondre sí obligatòriament a aquesta assistència a aquests fòrums i si el tema de la filla, no tinc la informació com per saber fins a quin punt està obligat el jutge a concedir-ho, però sí tinc la sensació que a nivell de procedir judicial hauria estat perfectament fàcil per ell estar una mica més present i portar una mica la responsabilitat del tema i no delegar-ho a un jutge substitut.
2: A mi no m'agradaria ser el substitut, la veritat.
0: Perquè... Arribes i el primer que tens és la patata calenta.
2: I a més molt complexa tenint en compte l'escrit que el propi Peinado va fer per justificar, ara ho repassava l'Òscar, no? Per justificar aquesta retirada del passaport. Per tant, ara, si ell decideix mantenir-ho, crec que també serà qüestionat, però és que si decideix dir no, en aquest cas sí que pot viatjar, també estarà contradient de forma molt directa entre moltes cometes, doctrina que ha anat marcant en aquest cas Peinado.
0: Per de tant... fet, els advocats de Begoña Gómez van tirar d'ironia i quan vam demanar que els hi tornés el passaport per fer aquest viatge posava, li costarà molt fugir perquè va acompanyada de l'escorta del president. És com volem dir, allò que tu deies que era un perill, en realitat és una assegurança.
2: Garantia,
0: vull dir que hi ha una lluita aquí entre el jutge i els...
2: Sí, que sembla que se'n foten ja entre ells. Sí. No sé què decidirà, però és cert, potser és veritat, això que dius, no és obligatori, evidentment no és obligatori que la dona del president viatgi a l'OTAN. Crec que em sembla més delicat entrar en qüestions personals com la graduació de la seva filla, i també em sembla més delicat opinar tenint en compte com tots sabem que s'ha construït aquest cas judicial. Per tant, crec que és controvertit, abans deies, no? Sembla, fem una rialla perquè, i de fet el CIS ho diu avui, no? L'enquesta que ha sortit,
0: aquí, sí.
2: Tota aquesta desconfiança que hi ha amb la justícia i amb com la justícia, depèn de quin color polític actua, també actua d'una altra manera determinada, i crec que tot això té afectacions en la nostra democràcia.
3: Sí, bueno, és la definició, allò que diuen, passem al marrón, no? Que dius, val, a veure, el problema és, o sigui, això al final és com una anècdota d'una situació que és com absolutament surrealista i al final també, bueno, també està bé que passi a unes altres mans pel que dius, per veure realment, no? Avui parlava això al CIS, de quin tipus de jutge, si es confia en la justícia o no, de si realment està molt polititzada. Bueno, veurem al final també quina capacitat té el jutge o la jutgessa que li toqui, que no sé si ha estat ja anunciat o no, qui haurà de prendre aquesta decisió. Però també si hi ha prous elements al final per sostenir una decisió com aquesta, com molt surrealista, o realment toquem de peus a terra i amb els elements objectius que hi ha sobre la taula, independentment que això suposi d'alguna forma desacreditar el jutge Peinado, s'ajusta més a llei.
0: Un altre ciclista li està agafat el concert, li estan donant bidons. Això que deia tant la Júlia com l'Alba. Tres de cada quatre ciutadans creuen que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades del Centre d'Investigacions Sociològiques fetes públiques avui sobre la qualitat de la democràcia espanyola.

0: Els espanyols que tenen entre 65 i 74 anys, per tant els més grans, són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubta en aquestes edats de la imparcialitat de la justícia. Entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG és on hi ha més ciutadans que consideren que els jutges no actuen amb objectivitat. Més del 90% dels votants d'aquestes forces creuen que aquí no n'hi ha d'imparcialitat. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols, és a dir, la immensa majoria, creuen que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses i de mentides. Dic, aquí també ens toca el rebre, els mitjans. Anem amb això de posar en dubte la qualitat de la justícia, perquè clar, és realment perillós per un sistema, no?
1: L'advocat s'hauria de defensar.
2: Estem mirant això.
3: No, és que
0: lletrat defensis.
3: No, jo no defensi la justícia espanyola. En aquest... No, perquè a més jo penso que fins i tot l'enquesta que sortia això, no, establint que només un 40% de la població creu que la justícia sigui imparcial, em sembla que és perfectament justa. Sembla que és perfectament justa, perfectament raonable, i no només en termes de funcionament tècnic, sinó sobretot en termes de funcionament judicial. És a dir, la desconfiança és extrema, és un sistema que no va, és un sistema que no va tant en termes de diligència com en termes de justícia, i ho trobo normalíssim que estigui tan desprestigiat. Em sembla que estem bastant desemparats en aquest sentit.
2: Clar, és just, o sigui, jo puc entendre que hi hagi aquests resultats, però és absolutament preocupant, no? Perquè al final un sistema democràtic, si tenim la sensació que està tan absolutament contaminat, per tant...
3: Evidentment per... es pot generalitzar, bla,
2: no,
3: bla, bla, bla,
2: evidentment, ja,
3: però la sensació és la que és.
2: Sí, però per tant, és molt preocupant que hi hagi aquesta sensació, i que aquesta sensació segurament es focalitza i es concreta en determinats casos, però a més també és molt preocupant aquest sentiment que els mitjans, perquè no sé si pregunta per mitjans tradicionals, per la xarxa, no ho sé, però desinformació i desconfiança és com el còctel perfecte perquè entrin, però vamos, per la porta gran i amb l'alfombra vermella, tots aquests partits d'extrema dreta amb la sensació de el sistema no funciona i tot això és una pantomima, no? Llavors, és molt preocupant que el core de la pròpia democràcia, que té a veure amb el sistema judicial, però també amb els mitjans de comunicació tradicionals, que aquí em sobta, perquè realment estem veient que els mitjans de comunicació tradicionals són els que generen una percepció de, parlant de temes de seguretat, per exemple, de més seguretat que no la gent que s'informa a través de les xarxes socials. Llavors, ja no sé si parla mitjans, no, això que dèiem, tradicionals, tal, o realment, en general, la gent té la sensació que la desinformació, les fake news, estan d'alguna forma tan exteses que no tenim ni la capacitat, que això ho deia Hannah Arendt, que hem perdut com la capacitat de poder discernir què és veritat del que no, no? I això jo trobo que és molt preocupant, perquè tens la sensació que tens pocs llocs on agafar-te, no? Mm-hmm. Poder confiar.
1: Crec que aquesta batalla, lamentablement, i em sap molt de greu perquè soc periodista i per tant crec que la visc pràcticament cada dia, i és que l'extrema dreta ha guanyat completament el relat. I és cert que jo no faré aquest discurs gremial dels periodistes, de que tots ho fem molt bé, de que nosaltres no ens equivoquem, no és cert. És a dir, hi ha hagut errors en tots els mitjans de comunicació. Ara bé, d'aquí a aquest nivell de desconfiança, aquest nivell d'acusacions de l'extrema dreta, a l'auge també, mentre els diaris, sobretot, estàvem en crisi, les xarxes socials creixien cada vegada més, això és cert que ha fet un mal a la democràcia molt alt. I crec que ens trobem en aquest moment i que l'extrema dreta ara viu d'això. M'agradarà veure què fan quan governin. Mm-hmm. També ho dic.
3: No,
1: perquè
3: no
1: després...
3: No
1: m'agradarà, però entén-me. Era una forma de dir-ho, Era una forma de dir, després quina relació voldran tenir amb els mitjans.
3: Clar.
1: Ho dic perquè aquí veurem coses que potser ara mateix tampoc ens imaginem. Però a mi també de tot el que em preocupa del CIS hi ha una altra dada, que és l'única institució que té credibilitat i que pels espanyols supera l'aprovat és l'exèrcit, les forces armades.
2: Ostres.
1: Crec que això també és una dada rellevant en el món en el que ens trobem.
0: Per cert, no hi ha distinció en la pregunta. És mitjans de comunicació, no parla ni de clàssics ni de cap altre. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alpagema, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Gràcies.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Arriba de seguida les notícies de les 4 i després primer programa de la tarda de l'estiu amb el Roger Canandell i la Marta del Cor. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. L'incendi de la Catalunya Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones han resultat ferides. Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent compliquen les tasques d'extinció. L'incendi de les Gavarres ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats, que ho han perdut tot, reben l'assessorament dels ajuntaments. Protecció Civil fitxa 45 municipis de 9 comarques amb risc extrem d'incendis. Ho fixa així. Alerten d'una llarga onada de calor que arribarà fins dijous. Demà i dimecres acumulen els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus a zones de l'interior del país i humitats molt baixes. Hisenda torna a oferir a les comunitats un límit de dèficit del 0,1% del PIB, però ara sobre flexibilitzar-lo per cada autonomia. Una proposta que té el suport de la Generalitat i l'oposició frontal de les autonomies del PP. Junts també adverteix que hi votaran contra. Els objectius d'estabilitat són un tràmit imprescindible per poder presentar els pressupostos de l'Estat. Zelensky reclama decisions fermes a l'OTAN de suport a Ucraïna. Els líders aliats es reuneixen a partir de demà a Turquia, l'endemà d'un nou atac de Rússia contra Kiev, en què s'ha disparat 600 drons i han mort una vintena de persones. Trump s'ha de veure amb Zelensky a la reunió. Recel i malestar d'alguns països veïns de la Xina pel test d'un míssil llançat des d'un submarí nuclear a l'oceà Pacífic. El règim de Pequín ho redueix a un exercici rutinari, però països com el Japó o Austràlia creuen que aquesta exhibició de poder militar desestabilitza la regió. George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima mostra de Venècia. L'organització premia un artista que consideren complet, carismàtic, apassionat i original. També reconeixen la seva feina com a director i productor.
0: Esports.
2: Tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català. A hores d'ara, ara mateix a 45 quilòmetres per arribar a la línia de meta situada a Les Angles. Ara mateix tenim un grup d'escapats, 6 escapats amb 1 minut 35 segons sobre el gran grup on hi figura el líder de la General, Jonas Vingegaard. Ara mateix el ciclista no perdria el liderat de la cursa. En futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 als vuitens de final del Mundial. A les 2 de la matinada, Estats Units, Bèlgica, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final després d'eliminar a les últimes hores Mèxic i el Brasil, respectivament. I el Joventut de Badalona ha anunciat el fitxatge de l'aler Àlex Reyes per dues temporades. Prové del Manresa.
1: I pel que fa al temps, com us dèiem, la calor ja supera els 40 graus a la Ribera d'Ebre i la calor és molt intensa, de fet, arreu del país. Una onada de calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. El cel continuarà assolellat amb alguns núvols de tarda al Prepirineu.
0: 3Cat Info.
1: Ara són les 4 de la tarda i 4 minuts. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins a les 5 de la tarda. L'incendi de la Catalunya Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança amb pes per les altes temperatures i la baixa humitat. Enviada especial a Tuira, la Catalunya Nord, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
3: Els responsables de l'operatiu d'acollida dels evacuats per l'incendi l'incendi del Rosselló, ja els han confirmat que avui no podran tornar a casa seva. El foc continua viu i és perillós anar-hi, però més si algú ho intenta, es trobarà amb els accessos tallats. Alice Bourat és la primera tinent d'alcaldia de Tuí, on dormen 300 dels 10.000 evacuats per l'incendi.
4: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran

0: un an à la Yurkaza. Il y a le préfet a demandé que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
1: Durant tot el matí, els albergs d'acollida on hi ha els evacuats no han parat d'arribar donacions de roba, productes de neteja i de menjar. Voluntaris que s'oferien a preparar els àpats o veïns com la Elsa, que té dues habitacions lliures a casa i les deixa qui les necessiti.
2: Hem portat productes d'higiene i hem ofert les dues habitacions que tenim lliures a casa per si fan falta aquesta nit. Sabem que això ens podria haver passat a nosaltres i que d'aquí un any ens pot tocar. Al final el que prima és la solidaritat.
3: C'est la solidarité qui prime.
1: En l'única compareixença pública que ha fet avui el cap dels bombers, admetia que el control d'aquest foc no és fàcil i assenyalava com a objectius prioritaris per avui aquests dos.
4: Le premier, c'est de
5: sécuriser... Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc.
4: Et dès aujourd'hui...
5: En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
1: No tenim informació sobre si ho estan aconseguint o no, però aquest matí el foc ha continuat avançant i ha cremat 400 hectàrees més.
6: Gràcies, Montse. La possible simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers que treballen en el de la Bisbal de l'Empordà. Es manté estabilitzat, però encara s'hi detecten fumarades que dificulten donar-lo per controlat. Fins ara al centre de comandament de la Bisbal de l'Empordà ens desplacem. Allà tenim la Núria Paraire. Bona tarda, Núria.
7: Hola, bona tarda. Doncs mira, aquí les tasques continuen en detectar els punts calents per actuar-hi. És la feina en la que se centren els bombers aquí al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, des d'ahir tampoc, però es continua prioritzant el flanc dret perquè hi ha una gran illa verda que no ha cremat i si es produís alguna flamarada, doncs podria suposar un perill. L'evolució, però, és favorable perquè s'han produït altres incendis en altres punts durant la tarda i aquests altres incendis preocupen perquè si van a més i es fan importants, potser es podrien haver de desviar alguns efectius que hi ha aquí. Ho ha explicat el cap de l'operatiu a Girona, Ferran García.
8: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre, patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
7: Per exemple, a Viladamuls, aquí a relativament a prop, al Pla de l'Estany, crema des de 2:45 de la tarda un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2 i s'hi treballa amb 10 dotacions, però de moment ens diuen que no s'hi han hagut de desviar dotacions d'aquí de les Gavarres. Aquí, en concret, estan treballant 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua i tot amb 184 bombers. I algunes dades de balanç que ja no es mouen gaire. S'han revisat unes 80 edificacions, 25 estan afectades, 11 de les quals greus, amb afectacions greus, i en total les hectàrees cremades també es mantenen, 2.200, la gran majoria de terreny forestal. Ara es tracta de passar aquestes hores en què encara fa molta calor, que tot i que és difícil i és perillós, també és veritat que la calor ajuda a detectar els punts calents i, per tant, com més es detectin i més es puguin apagar, doncs més avançada estarà aquest incendi per intentar anar cap a la fase de control.
6: Doncs nosaltres estarem ben pendents aquí al 3CAT Info de com evoluciona aquest incendi. Gràcies, Núria, sobre el terreny. Bona feina. Fins ara.
7: Vinga, fins després. Adéu.
6: I dir-vos també que Junts per Catalunya demanarà explicacions a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre els treballs de manteniment a la carretera que van originar justament aquest foc de les Gavarres que ara us explicàvem. L'operari que feia servir la serra radial estava treballant per una empresa subcontractada per la Generalitat. Junts vol saber si s'havien donat les instruccions oportunes davant el risc d'incendi. Sentim Josep Rius, portaveu de Junts.
9: No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
6: I mentrestant els bombers treballen per apagar un incendi forestal a Sant Manat, això és el Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ha arribat ja dalt d'un turó. Les flames avancen ara ja per la carena i han cremat unes 10 hectàrees. Sobre el terreny hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries i els bombers estan prioritzant el franc esquerre de l'incendi amb descàrregues des de l'aire. El foc

0: també ha provocat focus secundaris. I encara molt pendents també d'aquest foc del País Valencià que crema la Serra d'Espadà, la comarca de l'Alt Palència. Els bombers continuen actiu aquest incendi, els bombers no el donen per perimetrat. Ara les condicions meteorològiques empitjoraran i de moment els 500 veïns desallotjats no podran tornar a casa. S'investiga l'origen d'aquest foc. Sonegea Alba Perbosa.
1: L'incendi continua actiu, els bombers hi treballen amb 300 dotacions i per ara no està perimetrat ni estabilitzat. Creme matolls i pinar. I la preocupació, segons Fernando Pérez, cap forestal dels bombers de Castelló, és que entre el vent i les altes temperatures es puguin encendre punts ja calents.
2: Ahora al mediodía, con el sol calentando las laderas, y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones y con las condiciones que tenemos de humedad y de altas temperaturas y las previsiones de convección, que cualquier reproducción se haga virulenta.
1: Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades d'Assuévar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felisa, que també es van dur el seu gos.
3: Vam agafar quatre coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut, i van fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Segor.
4: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo, lo fuimos a Soneja, y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
1: L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
5: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat, aleshores podem confirmar que no és una causa natural.
1: Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 quilòmetres. El risc d'incendi forestal és avui extrem a tot el País Valencià.
0: I a Catalunya el risc d'incendis també és extrem en 45 municipis catalans de 9 comarques. Des del Servei Meteorològic adverteixen que demà i demà passat s'arribarà a 42 graus en alguns punts de l'interior del país. Protecció Civil alerta que el perill de focs simultanis amoïna per la llargada de la segona onada de calor i també les humitats baixes que afecten molt més territori les pròximes hores. Ens en parla des del Departament d'Interior la Mònica Mas.
6: Aquests municipis, com deies, estan en perill extrem nivell 4, però n'hi ha 385 més de 30 comarques que estan a nivell 3 de risc d'incendi molt alt. Això implica la prohibició de fer activitats amb foc en aquests territoris i en el cas de les zones a nivell 4 vol dir la restricció d'accedir al medi natural. La sotsdirectora de Coordinació d'Emergències, Imma Soler, ha detallat quins punts els preocupen més ara.
7: Que són aquestes zones de les Gavarres, de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialb. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè ha estat aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
6: Tot plegat a causa de l'episodi d'altes temperatures, els episodis que portem aquest estiu i de la segona gran onada de calor que comença ja i que farà pujar els termòmetres més enllà dels 40 graus a l'Empordà, a les Terres de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb el dimecres i dijous com a dies més crítics. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha explicat, però, que la calor no ens deixarà en uns quants dies.
8: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
6: Per això, des de Protecció Civil, avisen i demanen que cal protegir-nos de la calor a les hores centrals del dia i protegir els més vulnerables, com la gent gran i els infants.
9: 3CAT Info.
0: Continuem. El govern espanyol manté el límit de dèficit per les autonomies en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en futur per a cada territori. És el que ha dit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, a la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport de la Generalitat i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Hisenda ofereix a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% del PIB que els governs del PP rebutgen de ple i per primer cop està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats en lloc d'un objectiu únic per a totes igual com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada regió. Catalunya hi està d'acord, la resta de comunitats del PP en contra. Sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
11: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètric.

0: asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
1: Déficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
2: L'aprovació de l'objectiu de dèficit és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos, uns comptes públics que estan abocats al fracàs, i és que el Congrés Junts hi votarà en contra, igual que ho faran el PP i Vox. Les comunitats autònomes del PP reclamen discutir el nou model de finançament, consideren que l'actual està fet a mida per a Catalunya.
3: I Esquerra Republicana, que redobla la pressió a Junts per Catalunya perquè doni suport a aquest nou model de finançament autonòmic quan es voti al Congrés, ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Barcelona, Marta Corbalan.
4: Un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat, Esquerra posa ara el focus en el nou model de finançament autonòmic. El president del partit, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè no hi doni l'esquena i demana als agents econòmics i socials que també hi remin a favor.
5: Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament. Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
4: Junts no s'ha mogut de posició i segueix defensant el concert econòmic. El portaveu del partit, Josep Rius, ha fet aquesta petició a Esquerra i al PSC.
6: Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al model, al concert econòmic. Tenim una oportunitat històrica.
4: Esquerra també ha demanat a Junts que voti a favor de la condonació del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés.
7: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
8: Tarda de moltíssima calor arreu del país. Les temperatures ja han tocat i superat la xifra dels 40 graus a les Terres de l'Ebre i encara els hi queda recorregut per pujar, perquè en el cas de Ponent, fins a les 5, les 6 de la tarda no s'assoliran les temperatures més altes del dia. Unes màximes desbocades en aquesta segona onada de calor, en aquest segon dia de la segona onada de calor, i que tindrà continuïtat gran part d'aquesta setmana. I no només això, sinó que fins i tot demà tendirà intensificar-se amb màximes de 42 o 43 graus. S'espera el pic de calor entre dimecres i dijous i fins aleshores cada dia anirem tocant aquest valor. Tot això amb una tarda que avui serà assolellada i potser de cara a mitja tarda pot aparèixer o fins i tot al vespre algun núvol cap al Pirineu més occidental, al sector del Prepirineu, i no descartarien que de manera puntual i aïllada deixés caure alguna feble precipitació a l'Alta Ribagorça. Una situació que tornaríem a repetir de cara a demà, si bé demà a la tarda sí que s'espera que creixin amb una mica més d'energia els núvols al Prepirineu i deixin algun ruixat, tot fruit d'aquesta calor que fa que creixin les nuvolades.
3: Per cert, el govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió dels entorns naturals, minimitzar justament el risc d'incendis i generar noves oportunitats econòmiques al territori afectat per la transició nuclear. Tarragona, Manel Sastre.
9: El projecte es desplegarà els pròxims anys a les Terres de l'Ebre, al sud de les comarques de Lleida, el Priorat i també al Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendis i, sobretot, impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori, segons explica Pere Josep Jiménez, director tècnic de l'associació Lauba, que lidera la iniciativa.
10: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
9: El projecte combina l'anàlisi i la monitorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i el suport a la ramaderia extensiva. També preveu crear una oficina tècnica d'assessorament i un centre de formació per promoure una gestió agroforestal més sostenible, generant noves oportunitats d'ocupació al món rural.
3: A Balaguer, un porc senglar ha entrat aquest matí en una residència de gent gran i ha ferit una treballadora a la cama. Els bombers han pogut confinar l'animal, que finalment ha estat sedat i retirat pels agents rurals. Anem a Lleida, Júlia Albacar.
11: Els fets han passat a 8:15 del matí, quan als baixos de les instal·lacions només hi havia una treballadora que estava netejant la zona. L'animal ha impactat primer contra una porta de vidre que s'ha trencat i després ha embestit la dona, que ha quedat ferida lleu, segons han explicat des de la direcció del centre geriàtric. Els bombers han pogut confinar al cap de poc l'animal.

0: a la planta Menjú i els agents rurals l'han sedat abans de retirar-lo. La zona s'ha hagut de desinfectar posteriorment perquè havien quedat restes de sang del porc senglar ferit quan ha trencat la porta de vidre i al migdia la situació ja estava totalment normalitzada. És el primer cop que hi ha un incident així en esta residència que es troba al centre de la capital de la Noguera.
1: Víctor Fernández, alias
2: El Pajarito.
3: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
4: És una superació estar aquí.
3: Ni per diners.
5: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
3: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
6: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
7: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
8: Jo estic molt content amb mi mateix.
3: Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Continuem. Gest polític important de Hamas per permetre una transició cap a Gaza. El moviment islamista ha dissolt el seu govern per donar pas a un comitè tècnic palestí. Aquest pas, inclòs en l'acord d'alto el foc amb Israel, no inclou ni la desaparició ni el desarmament de Hamas i podria derivar en una reconciliació política palestina. Ara bé, Israel ho està bloquejant tot a Jerusalem. Jordi Brescó.
10: El gest de Hamas sembla marcar un abans i un després, però és més simbòlic que res més. Ha dimitit la cúpula que governava a la franja, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. La intenció de Hamas és la de mostrar compromís amb el canvi de govern i passar la pilota al terrat d'Israel, que a dia d'avui encara prohibeix l'accés a Gaza als membres del Comitè Tècnic Palestí, que se suposa que ha de governar la franja. Ismail Al-Tawabta és el director de l'oficina de mitjans de Hamas.
11: Instem les autoritats pertinents a accelerar les mesures immediates perquè el Comitè Nacional assumeixi les seves responsabilitats a Gaza i dugui a terme els seus deures i responsabilitats nacionals i administratives.
10: Aquest gest de Hamas no afecta la branca militar i per això es preveu que no tingui pràcticament incidència. I és que el tema clau en tot aquest procés de transició, que a efectes pràctics està aturat des de fa mesos, és precisament el desarmament de Hamas. Els islamistes volen gestos per part d'Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat diverses vegades que mentre Hamas no es desarmi, la transició a la franja continuarà bloquejada.
9: I ara a la pàgina internacional, nou atac massiu de Rússia contra Ucraïna la vigília de l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Moscou ha fet a Kiev una vintena de morts i més d'un centenar de ferits amb un bombardeig amb míssils i més de 600 drons, que han causat també destrosses importants a edificis residencials. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la reunió de líders a partir de demà, de la qual s'espera que en surti un nou compromís multimilionari amb Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha colpejat diverses refineries de petroli russes i dos vaixells de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar-lo. Preocupació i malestar a l'Àsia Oriental i a Oceania després del test d'un míssil xinès disparat des d'un submarí nuclear a l'oceà Pacífic. El règim xinès en rebaixa la importància i ho descriu com a exercici rutinari, però alguns veïns, com Austràlia, el Japó i Nova Zelanda, ho consideren desestabilitzador i confien que no es repeteixi. En tot cas, la prova evidencia el creixent potencial militar xinès amb una despesa a l'alça.
12: It's never been done before. What's the target? When was the last time you were in Vegas? You want to knock over a casino. Three casinos?
9: George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic a la pròxima mostra de Venècia. Al setembre, l'organització del festival ha anunciat que avui, que actualment volien premiar un artista complet i carismàtic, apassionat i original, que des del seu rol com a actor, però també com a director i productor, han transformat la seva profunda vocació en una de les paràboles més lluminoses del cinema contemporani. Consideren també que Clooney és la combinació perfecta de glamour de les estrelles d'abans i el gran professionalisme i la sensibilitat d'avui en dia.
13: El seguiment del Tour a 3CAT Info, amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
9: Esports. Au, Ricard i Jus, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. Tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França, l'última que passa per territori català. Ha començat a Granollers i acabarà a l'estació d'esquí dels Angles, al Capcir. Ara mateix l'estat de la cursa indica dos ciclistes marxen escapats a 32 km per arribar a la línia de meta.

0: 32 km i mig. Són Boden i Prudhomme, que tenen 20 segons respecte a un grup nombrós de perseguidors, però sobretot té el gran grup a 1 minut 21 segons, on hi figura Jonas Vingegaard, el líder de la General. Amb aquestes diferències, el danès perdria el liderat en favor de Boden, que és a 1 minut 7 segons a la General, del fins avui líder de la General. Però tot i això, encara falten aquests 32 quilòmetres per arribar als Angles. Abans han de passar pel Cull de Calvaire, a un port de tercera categoria, i podrien haver canvis en aquests últims 32 quilòmetres i mig per finalitzar la tercera etapa. Les autoritats franceses, per cert, i l'organització també, han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera per culpa del greu incendi que s'està vivint a Catalunya del Nord en les últimes hores.
1: 3CAT Info.
0: Per cert, també en ciclisme, el català Abel Balderston, que està participant en aquest Tour de França, fitxarà la temporada vinent per l'equip UAE, que està encapçalat per la Tadej Pogacar. Ara mateix Balderston està disputant la ronda francesa amb l'equip Caja Rural i s'uniria d'aquesta manera a dos catalans més que figuren a l'UAE. Són Marc Soler i Adrià Pericas.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen dos partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre juguen Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
2: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
0: El seleccionador portuguès, el balacarí Robert Martínez, de la seva banda, creu que serà un partit igualat.
3: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
0: Per tant, a partir de les 9 del vespre, Portugal a Espanya. Mentre que a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions d'aquest Mundial que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica, enmig de la polèmica per l'aixecament de la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 16ens de final. Rudi Garcia, el seleccionador belga, mostra el seu rebuig a aquest perdó.
4: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
5: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el Dia dels Innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
4: Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision, voilà.
0: La Federació Belga de Futbol estudia fins i tot totes les opcions possibles després de la suspensió d'aquesta sanció al jugador dels Estats Units. D'altra banda, el seleccionador estatunidenc Mauricio Pochettino es mostra molt satisfet amb els seus jugadors.
6: Sí, es un equipo que a nosotros nos da mucha satisfacción porque es muchas de las cosas que a nosotros nos gusta, ¿no? Es cómo sentimos el fútbol, ¿no? Y el equipo muestra esas cosas que cómo realmente las sentimos. No te podría decir qué porcentaje o qué... Pero sí que estoy muy orgulloso y me identifico, nos identificamos mucho los jugadores en cómo ellos sienten el fútbol y cómo nosotros sentimos. Creo que encontramos un punto de equilibrio bueno.
0: Els vencedors d'aquestes eliminatòries, Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica, s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, ja queda concretat el segon partit de quarts, és l'Anglaterra-Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matinada passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. Ahir ja va quedar definida la primera eliminatòria entre França i el Marroc. També en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030, mentre que l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta, firma per un any per l'Espanyol, arriba procedent de l'Eibar. I en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a tècnic de l'equip blanc per les tres pròximes temporades.

0: Són 4:45 de la tarda. El que us estem explicant a aquesta hora és l'evolució dels diferents incendis que tenim encara en marxa actius. L'incendi, per exemple, de la Catalunya Nord, que continua fora de control. Un foc que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones ferides. Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent estan complicant ara mateix les tasques d'extinció. També estem molt pendents d'aquest incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren ara mateix els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Anirem fins al lloc de l'incendi per saber com evoluciona. I el foc que crema la serra d'Espadà a l'Alt Palància, al País Valencià, que continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrar. També hi estarem pendents. A partir d'ara i fins a les 5, a banda d'aquestes qüestions, també us parlarem del doble terratrèmol de Veneçuela, que ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. La majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. I també us parlarem d'una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, una trucada d'un veí ha permès de manera fortuïta trobar la droga. Hi ha 3 detinguts. I el més destacat de la pàgina esportiva passa pel Tour, suposo.
1: Efectivament, tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França. Falten 29 quilòmetres per arribar als Angles, a final d'etapa. Un ciclista marxa escapat amb 1 minut 10 segons respecte al gran grup, on figura el danès Jonas Vingegaard, el líder de la General, amb aquesta diferència. Baudin, que és el ciclista escapat, seria el nou mallot groc de líder. D'altra banda, en futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre, a les 9 del vespre, als vuitens de final del Mundial.
0: I el temps, que estem també molt pendents avui, la calor que supera ja els 40 graus a la Ribera d'Ebre, tot i que és intensa arreu del país. Una calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. El cel continuarà assolellat amb alguns núvols de tarda al Prepirineu. Dos quarts i 3 minuts de 5 de la tarda, l'incendi de la Catalunya Nord continua fora de control. El foc ha cremat ja 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una 50ena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant sobre el terreny per intentar estabilitzar un incendi que avança empès per les altes temperatures i la baixa humitat que hi ha ara mateix. Enviada especial a Twitter, a la Catalunya Nord, seguint-ho, hi ha la Montse Poblet amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
2: Els responsables de l'operatiu d'acollida als evacuats per l'incendi del Rosselló ja els han confirmat que avui no podran tornar a casa seva. El foc continua viu i és perillós anar-hi, però a més, si algú ho intenta, es trobarà amb els accessos tallats. Alice Bourat és la primera tinent d'alcaldia de Tuí, on dormen 300 dels 10.000 evacuats per l'incendi.
3: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la llur casa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
2: Durant tot el matí, els albergs d'acollida on hi ha els evacuats no han parat d'arribar donacions de roba, productes de neteja i de menjar. Voluntaris que s'oferien a preparar els àpats, o veïns com la Elsa, que té 2 habitacions lliures a casa i les deixa qui les necessiti.
4: Hem portat productes d'higiene i hem ofert les 2 habitacions que tenim lliures a casa per si fan falta aquesta nit. Sabem que això ens podria haver passat a nosaltres i que d'aquí un any ens pot tocar. Al final el que prima és la solidaritat.
2: En l'única compareixença pública que ha fet avui el cap dels bombers, admetia que el control d'aquest foc no és fàcil i assenyalava com a objectius prioritaris per avui aquests 2.
5: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua, que està pujant pel massís d'Aspres, es converteixi en un corredor de foc de dimensió.

0: formacions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
1: No tenim informació sobre si ho estan aconseguint o no, però aquest matí el foc ha continuat avançant i ha cremat 400 hectàrees més.
2: Gràcies, Montse. I la possible simultaneïtat d'incendis continua preocupant i molt els bombers que treballen a la Bisbal d'Empordà. Es manté estabilitzat, però encara s'hi detecten fumarades que dificulten donar-lo per controlat. Centre de comandament de la Bisbal, Núria Paraire.
3: Les tasques continuen en detectar els punts calents per actuar i és la feina en la que se centren els bombers aquí al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, des d'ahir tampoc, però es continua prioritzant el flanc dret perquè hi ha una gran illa verda que no ha cremat i si es produís alguna flamarada doncs podria suposar un perill. L'evolució però és favorable perquè s'han produït altres incendis en altres punts durant la tarda i aquests altres incendis preocupen perquè si van a més i es fan importants potser es podrien haver de desviar alguns efectius que hi ha aquí. Ho ha explicat el cap de l'operatiu a Girona, Ferran García.
4: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre, patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
3: Per exemple, a Viladamuls, aquí a relativament a prop, al Pla de l'Estany, crema des de 2:45 de la tarda un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2 i s'hi treballa amb 10 dotacions, però de moment ens diuen que no s'hi han hagut de desviar dotacions d'aquí de les Gavarres. Aquí, en concret, estan treballant 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua i tot amb 184 bombers. I algunes dades de balanç que ja no es mouen gaire. S'han revisat unes 80 edificacions, 25 estan afectades, 11 de les quals greus, amb afectacions greus, i en total les hectàrees cremades també es mantenen, 2.200, la gran majoria de terreny forestal. Ara es tracta de passar aquestes hores en què encara fa molta calor, que tot i que és difícil i és perillós, també és veritat que la calor ajuda a detectar els punts calents i, per tant, com més es detectin i més es puguin apagar, doncs més avançada estarà aquest incendi per intentar anar cap a la fase de control.
2: I els bombers que treballen per apagar també un incendi forestal a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ha enviat un missatge, és alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, nord de Castellà del Vallès i Can Vinyals. Les flames avancen ara ja per la carena i sobre el terreny i treballen 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre de l'incendi amb descàrregues des de l'aire. El foc també ha provocat focus secundaris. I el foc que crema a la Serra d'Espadà, a la comarca d'Alt Palància, al País Valencià, també continua actiu. Els bombers no el donen encara per perimetrar, també hi estem molt pendents. Ara les condicions meteorològiques no són favorables. De fet, empitjoraran i, de moment, aquests 500 veïns que s'han hagut de desallotjar no podran tornar a casa, mentre s'investiga l'origen d'aquest incendi. Anem a Soneja, Alba Barbosa.
5: L'incendi continua actiu, els bombers hi treballen amb 300 dotacions i per ara no està perimetrat ni estabilitzat. Crema matolls i pinar i la preocupació, segons Fernando Pérez, cap forestal dels bombers de Castelló, és que entre el vent i les altes temperatures es puguin encendre punts ja calents.
6: Ahora al mediodía con el sol calentando las laderas y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones y con las condiciones que tenemos de humedad y de altas temperaturas y las previsiones de convención que cualquier reproducció se haga virulenta.
5: Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades de Suèbar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felissa, que també es van endur el seu gos.
7: Vam agafar quatre coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut i vam fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Segor.
8: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo. Lo fuimos a Soneja y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
5: L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
9: El que sí que podem dir és que el focus...

0: i que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
1: Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 km.

0: García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc, perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
1: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar al termini màxim de 7 dies naturals.
1: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: Parlant de catàstrofes, marxem a Veneçuela perquè el doble terratrèmol ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. La majoria d'equips internacionals s'han anat retirant. La presidenta ha creat una nova unitat militar per la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern d'aquest desastre enmig de les crítiques en augment per part de supervivents i ONGs. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
2: A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per les emergències, amb tota la grandiloquència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
3: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
2: El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
0: Tornem a Catalunya, una informació que us avançàvem, operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, una trucada d'un veí ha permès de manera fortuïta trobar la droga. Hi ha 3 detinguts. Anem fins a Sant Cebrià de Vallalta. Marta Vallès.
4: La presència de patrulles dels Mossos d'Esquadra i d'operatius del Zarro durant tot el diumenge a l'urbanització Castella d'Índies va alertar els veïns. Custodiaven una casa on s'ha trobat un laboratori de cocaïna. És el carrer Maresme el més transitat de l'urbanització que la creua sencera. Ha estat la casualitat que ha permès localitzar l'amagatall. Un veí veu com una persona entra saltant dins un habitatge i avisa el 112. Arriben els Mossos i perceben alguna cosa estranya. Finalment, té lloc el decomís. Ahir diumenge eren visibles des del carrer els sacs d'escombraries plens de material, previsiblement la droga. Quan els Mossos arriben al domicili, a l'interior hi ha 3 individus que estan detinguts. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, la casa és de lloguer turístic i els inquilins no havien aixecat sospites. La vigilància policial, amb agents amb metralletes, s'ha mantingut durant tota la nit. Avui l'operació continua oberta i és una investigació que es porta des de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. És habitual que es desmantellin amagatalls de droga en urbanitzacions tan grans on l'activitat passa desapercebuda. El 2024, Sant Cebrià de Vallalta es va escorcollar una casa relacionada amb el càrtel mexicà de la droga Sinaloa i el 2020 es va desmantellar una organització internacional de tràfic de marihuana.
5: El temps.
0: Dins l'àrea de servei, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
6: calor, calor intensa la que tenim i la que tindrem. Ja les temperatures a hores d'ara superen els 40 graus a les Terres de l'Ebre, han fregat la xifra dels 39 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i les màximes encara estan per

0: assolir, perquè fins que no passin les 6 de la tarda no es donaran pràcticament per tancada les temperatures màximes. L'últim indret o els darrers indrets a assolir aquestes temperatures seran la zona de la terra ferma. Tot això en un dia assolellat de cap a cap, potser aquesta tarda amb algun núvol cap al sector del Pirineu, que podria deixar alguna gotellada puntual i aïllada al sector de l'Alta Ribagorça. Aquesta onada de calor que va posar el punt d'inici ahir tindrà continuïtat tota la setmana, assolint el seu màxim entre dimecres i dijous, però tot i així, demà serà una miqueta més intensa que la d'avui. De fet, demà s'esperen valors de 42 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant dels 40, 39, 38, 40 cap a la Catalunya central i cap a les comarques de Girona entre els 36 i els 38 graus. De tal manera que aquesta calor, com dèiem, tindrà encara més recorregut per anar pujant de cara a dimecres i dijous, però la calor continuarà intensa tota la setmana.
1: Moltes gràcies. Els apicultors reclamen al govern espanyol i a la Generalitat ajudes específiques per compensar l'encariment dels carburants per la guerra a l'Iran. La crisi climàtica els obliga a fer transhumància i els costos els han augmentat, diuen, més d'un 25%. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Cada cop són més els apicultors que practiquen la transhumància. Porten les arnes cap a zones com el Pirineu per evitar l'impacte de factors com les espècies invasores. Seria el cas, per exemple, de la vespa velutina. L'esclat de la guerra els va enxampar just a l'inici d'aquesta fase. Els costos els han incrementat, atenció, més d'un 25%. Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
3: Un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li ha encarit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.000, 1.500 arnes, s'ha encarit uns 10.000 euros.
2: Ara mateix no poden optar cap ajuda. De fet, la setmana passada van quedar fora del decret d'ajudes del govern espanyol. Han fet números del que representaria Jordi Brull de la Federació de Cooperatives Agràries.
4: Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
2: Confien que ara que ja hi ha pressupostos, el Departament d'Agricultura els pugui ajudar.
1: A Lleida s'ha reduït a la meitat respecte a altres anys el nombre de persones en situació irregular ateses al pavelló per a temporers sense feina. Ho confirmen tant l'Ajuntament com l'entitat Fruita amb Justícia Social i ho atribueixen en bona part al procés de regularització que ha impulsat el govern espanyol. Lleida, Noelia Caselles.
5: Altres anys, al pavelló de la Fira on s'atén els temporers que no tenen feina ni sostre, gairebé la meitat no tenien els papers en regla. Aquest estiu, però, són un 20% com a molt. De fet, en general, aquest any està arribant menys gent que busca feina i això permet que la paeria pugui ser més flexible. Carlos Enjuanes és el regidor d'Acció Social.
6: Que molta gent que ve amb aquesta situació, que té documentació per treballar, però evidentment no està treballant els 3 mesos i la cobertura de l'allotjament que puguin fer els empresaris no és de 3 mesos, és puntual. Llavors estem utilitzant les eines que tenim, els pisos i el CAP per cobrir això.
5: Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, però, recorden que és l'empresari qui té l'obligació d'oferir allotjament quan contracta algú que viu lluny. Llibert Reixac n'és el portaveu.
7: És un bízum a la patronal, és un bízum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
5: La previsió és que l'arribada de temporers augmenti en les pròximes setmanes.
1: L'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios i recomana aplicar-la només als centres de més complexitat. També reclama donar més poder a les direccions dels centres educatius, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir-ne l'equitat. Així ho recull el primer informe que ha elaborat sobre la situació a Catalunya en el marc de l'acord signat amb la Generalitat que busca remuntar els resultats educatius. Barcelona, Sara Canyete.
8: L'OCDE diu que una baixada generalitzada de ràtios té un fort impacte econòmic i, en canvi, pot notar-se poc a l'aula i que aquests diners podrien invertir-se, en canvi, en atraure talent entre els professors, de manera que siguin docents millor pagats o també pagar millor els docents més preparats. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha realitzat aquest informe.
9: Pasar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, en l'aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, clases con alumnos más desfavorables.
8: L'OCDE també situa entre les prioritats per a Catalunya establir uns criteris clars de com assignar els recursos en funció de la complexitat dels centres i revisar totes les escoles

0: i els instituts del país i integrar millor el sistema d'avaluació en la presa de decisions. Diuen que tenim moltes dades, molts diagnòstics, però que aquests no s'estan utilitzant per impulsar millores educatives.
1: La cadena Sky ha comprat la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV per uns 1.800 milions d'euros. L'acord, que ara han d'aprovar les autoritats britàniques, pretén crear un competidor de pes a gegants mundials de l'streaming com Netflix, Amazon o Disney. Londres, Quim Olivares.
2: La venda, que s'espera que quedi completada durant la segona meitat de l'any que ve, inclou els canals de televisió en obert de ITV, el seu servei en streaming ITVX, però no la producció d'estudi responsable de programes populars aquí al Regne Unit com Coronation Street o I Am a Celebrity. La fusió de Sky, fundada el 1989 per Robert Murdoch i actualment propietat de l'operador de cable nord-americà Comcast i dels canals d'entreteniment de la cadena ITV, ocuparan més del 70% del mercat televisiu de publicitat al Regne Unit. La consellera delegada del grup Sky, Dana Strong, ha dit que espera que el govern britànic aprovi l'operació per crear el campió de streaming al Regne Unit, una plataforma que pugui competir amb líders mundials com Netflix i Amazon. Sentim Dana Strong.
3: Aquesta és una oportunitat extraordinària per reunir el que jo diria que són les dues marques més icòniques dels mitjans de comunicació. Tenim 70 anys d'història d'ITV juntament amb Sky, que té un historial de 30 anys d'innovació. I quan ho ajuntem, tenim l'oportunitat de crear un campió nacional de streaming al Regne Unit.
2: La combinació de les dues companyies pot arribar a tenir una audiència potencial de 20 milions de llars al Regne Unit, però en un moment en què la televisió tradicional està perdent audiències davant l'streaming i YouTube, les dues empreses consideren clau unir-se per competir plegades.
1: I parlem ara del sector editorial. Després de l'escorixidora novel·la La puta i la santa, una història de violència i desigualtat de gènere, l'escriptora valenciana Gemma Pascual fa un canvi total de registre i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor. Es titula La vida és allò que passa mentre esperes un maig. La història de la Martina, una dona vital, vulnerable, que entra en una aplicació de cites per trobar l'amor. Montse Camps.
4: És una comèdia que s'emmarca en el subgènere literari chick lit, com explica Pasqual a aquesta emissora.
5: Chick lit és Bridget Jones, Sex en Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor. D'amor per ella, però també d'amor romàntic. Que, clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
4: Una comèdia que també fa crítica social perquè aborda temes com la grassofòbia.
5: És molt dur, sobretot la gent jove quan va comprar-se roba, que una és una XL, l'altra són 2XL, l'altra és... I clar, fan moltes animalades en el menjar i en tot. L'estàndard de dona que veiem en els aparadors és una perxa. I això ho hem d'explicar, perquè la gent s'ha de mirar de matí i s'ha d'estimar ella mateixa.
4: El barri barceloní del Poble Sec és l'escenari de la novel·la, que també denuncia la gentrificació a través de la protagonista, que ha de lluitar per conservar el negoci familiar, una granja on cada dia s'hi troben desenes de persones per fer el vermut i compartir xerrades i vivències.
5: Em vaig enganxar a Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles. El capital, el liberalisme, està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
4: La protagonista està envoltada de clients que s'han convertit en amics que l'ajuden a tirar endavant. Per això, un altre tema del llibre és la necessitat de construir comunitat.
5: Si no fem comunitat, què ens queda? Ens quedem sols, vivim en comunitat. El capitalisme es vol individuals, perquè si som individuals no tenim força. A la granja es troben tot i, clar, si ho busquem comunitat i la gent ajuda, la vida és més fàcil de passar.
4: Un llibre ple de gags que provoca més d'una rialla i, si té èxit, ens ha avançat l'autora, hi haurà més novel·les amb la Martina com a protagonista.
1: Esports. A punt amb el Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Nati. Comencem parlant de ciclisme, comencem parlant del Tour de França. En marxa els últims quilòmetres d'aquesta tercera etapa de la ronda francesa, l'última que ha passat per territori català.
7: El seguiment del Tour a 3Cat Info, amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: Una etapa que ha començat a Granollers i que acabarà a l'estació d'esquí dels Angles, al capcir de David Ubat. Bona tarda.
8: Bona tarda. 15 quilòmetres, 14 i mig, de fet, per aquesta arribada als Angles. Per tant, 180 quilòmetres ja a les cames dels ciclistes, principalment d'Àlex Baudin, que ara mateix és en solitari cap de cursa. El corredor francès de l'equip Education First, aquests 14 quilòmetres i mig pel final

0: els angles, però ben aviat serà engolit pel grup principal de favorits, a qui té només 10 segons per darrere. Boden és l'últim supervivent d'una nombrosa escapada del dia, que ha arribat a tenir fins a 19 integrants, un dels quals Abel Balderston, un dels dos catalans participants en aquest tour, juntament amb Joel Nicolau, tots dos del Caja Rural. Balderston, però, despenjat ja fa força estona després de l'ascensió a la collada de Toses, al port de més entitat del dia. Avui vivim una etapa de muntanya del Tour de França amb gairebé 4.000 metres de desnivell positiu acumulat, 196 en total d'etapa des que els corredors, poc després de les 12 del migdia, han sortit de Granollers en el que ha estat l'inici del final del pas d'aquest Tour de França per territori català, amb aquesta gran sortida que inclou les tres primeres etapes. Ciclista ja des de fa alguns quilòmetres en territori francès, sense gairebé públic als vorals per aquesta prohibició de l'assistència de públic arran de l'incendi a la Catalunya Nord. Ara mateix, doncs, tram decisiu d'aquesta etapa, a l'espera de si hi ha o no moviments entre els favorits en aquests una mica menys de 14 quilòmetres perquè queden que s'acabi l'etapa.
1: Moltes gràcies, David.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen dos partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre juguen Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
3: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
1: El seleccionador portugués, el balaguerí Rubén Martínez, de la seva banda, creu que serà un partit igualat.
4: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
1: A partir de les 9 del vespre, partit de vuitens de final entre Portugal i Espanya. Mentre que a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica enmig de la polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als setzens de final. Així ho explicava Donald Trump, el president dels Estats Units.
5: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible.
1: La Federació Belga de Futbol estudia igualment totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. Els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, ja queda concretat el segon partit de quarts, és l'Anglaterra-Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matinada passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. Ahir ja va quedar definida la primera eliminatòria de quarts, serà el França-Marroc.
2: 3Cat Info.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Fortuño acaba de contractar la temporada vinent. A l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta firma per un any per l'equip femení, arriba procedent de l'Eibar. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les tres pròximes temporades, mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Quitzenàs Manresa.
2: Trescat Info.
6: Són les 5. Un incendi a Sant Manat al Vallès Occidental obliga a confinar 7 urbanitzacions i nuclis disseminats, 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries dels bombers treballen per apagar el foc que ha començat a un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat unes 30 hectàrees. L'incendi de les Gavarres ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats que ho han perdut tot reben l'assessorament dels ajuntaments. L'incendi a la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis.

0: municipis des que va començar ahir, 5 persones han resultat ferides. Les altes temperatures i la baixa humitat compliquen les tasques d'extinció. Protecció Civil fixa 45 municipis de 9 comarques amb risc extrem d'incendis, alerten d'una llarga onada de calor que arribarà fins dijous. Demà i dimecres acumulen els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus a zones de l'interior del país i humitats molt baixes. El govern espanyol convoca totes les comunitats el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic. El ministre d'Hisenda ha anunciat que manté el límit de dèficit per a les autonomies, però sobre adaptar-lo en un futur per a cada territori. Donald Trump anuncia que tractarà amb Vladimir Zelensky les passes a seguir per posar punt final a la guerra ucraïna a la cimera de l'OTAN, que comença demà encara. Trump hauria mantingut converses també amb Putin per posar fi al conflicte. En les últimes hores, Rússia ha llançat un nou atac massiu que ha fet una vintena de morts i més d'un centenar de ferits a Kiev, la capital ucraïnesa. Cau el percentatge de persones en situació irregular ateses al dispositiu per a treballadors a temporers a Lleida. Ho constaten l'Ajuntament i l'entitat Fruit amb Justícia Social, coincidint amb el procés de regularització impulsat pel govern espanyol. I la cadena Sky compra per uns 1.800 milions d'euros la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV amb l'objectiu de crear un competidor de pes a gegants de streaming com Netflix, Amazon o Disney. L'acord ara ha de rebre el vistiplau de les autoritats britàniques.
1: Esports.
2: Tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França, l'última que ha passat per territori català. De fet, queden 8 quilòmetres per arribar a la línia de meta, situada als Angles, al Capcir. Ara mateix l'escapada queda neutralitzada, per tant, el pilot està tot unit amb Jonas Vingegaard al capdavant d'aquest gran grup. D'altra banda, en futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 del vespre, als vuitens de final del Mundial de Futbol. A les 2 de la matinada jugarà l'Estats Units-Bèlgica. I el Joventut de Badalona ha anunciat el fitxatge de l'aler Àlex Reyes per 2 temporades. Prové del Manresa.
0: La calor ja supera els 40 graus a la Ribera d'Ebre i la calor és molt intensa arreu del país. Una onada que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. El cel continuarà assolellat amb alguns núvols de tarda al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els bombers treballen a aquesta hora per apagar un incendi forestal a Sant Manat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, nord de Castellà del Vallès i Can Vinyals. Les flames avancen ara ja per la carena cap a la urbanització El Farell i sobre el terreny hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries perquè no hi acabi arribant. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre de l'incendi amb descàrregues des de l'aire. El foc també ha provocat focus secundaris. Tan bon punt en tinguem més informació, evidentment, aquí a 3CAT Info us l'oferirem en directe. També pendents dels bombers que treballen ara en l'incendi Artesa de Segre, a la Noguera, que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona propera a la carretera C1412B. Es tractaria d'un incendi forestal i de moment hi estan treballant 23 dotacions terrestres i també 4 d'aèries. Un altre dels incendis que ha preocupat les últimes hores ha estat el del massís de les Gavarres, perquè la possible simultaneïtat d'incendis, com ja està passant, continua preocupant els bombers que treballen en aquest foc de la Bisbal d'Empordà. El foc es manté estabilitzat, però encara s'hi detecten fumarades, cosa que dificulta el fet de donar-lo per controlat. El centre de comandament de la Bisbal d'Empordà i a la Núria Peraire.
3: Detectar els punts calents per actuar-hi és la feina en la que se centren els bombers al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, però es continua prioritzant el flanc dret, on hi ha una gran illa verda que no ha cremat. L'evolució és favorable, però s'han produït altres incendis. A Vilademuls, al Pla de l'Estany, ja està estabilitzat un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2. No ha calgut enviar-hi efectius d'aquí, però la simultaneïtat preocupa, ho explica el cap de l'operatiu a Girona, Ferran Garcia.
4: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
3: A la Bisbal treballen 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua, amb 184 bombers.

0: Bombers. S'han revisat una 80ena d'edificacions i 25 estan afectades, 11 de les quals amb afectacions molt importants.
1: I a la Catalunya del Nord, l'incendi continua fora de control. Ha cremat ja 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una 50ena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que abans s'ha empès per les altes temperatures i la baixa humitat. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
2: Som al centre de comandament dels bombers a El Sortet, un poble que han evacuat, i per arribar fins aquí hem vist que no hi havia ningú pel carrer. Les persones es desplacen cap a Tuer. Aquí, aquesta tarda, on som ara, hi ha de venir el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu que s'està portant a terme detallava que ara mateix tenen dos objectius.
3: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
2: A la Casa del Ciutadà, a Tuer, hi hem passat aquesta tarda. És un centre cívic i hi havia unes 300 persones de les 10.000 evacuades. Hi hem vist taules, menjar, munts de roba, molts voluntaris portant elements de primera necessitat. Allà, a Lisborà, la primera tinent d'alcaldia ens ha dit que la previsió era preparar-se per aquesta nit.
4: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la Yurkasa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
2: Aquí realment hi fa molta calor, estem a uns 39 graus de temperatura i el que preocupa és això, aquesta onada de calor i la simultaneïtat d'incendis, perquè també n'hi ha a l'oest i al centre del país.
1: I un altre foc, encara que també crema, és a la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, que continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. Les condicions meteorològiques empitjoraran i, de moment, els 500 veïns desallotjats no podran tornar a casa i s'investiga l'origen d'aquest incendi. S'uneix Alba Barbosa.
5: L'incendi continua actiu, els bombers hi treballen amb 300 dotacions i per ara no està perimetrat ni estabilitzat. Crema matolls i pinar i la preocupació, segons Fernando Pérez, cap forestal dels bombers de Castelló, és que entre el vent i les altes temperatures es puguin encendre punts ja calents.
6: Ahora al mediodía, con el sol calentando las laderas, y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones, y con las condiciones que tenemos de humedad y de altas temperaturas y las previsiones de convección, que cualquier reproducción se haga virulenta.
5: Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades d'Assuévar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felisa, que també es van dur el seu gos.
7: Vam agafar quatre coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut, i van fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Sogorb.
8: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo, lo fuimos a Soneja, y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
5: L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
9: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
5: Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 quilòmetres. El risc d'incendi forestal és avui extrem a tot el País Valencià.
1: Tot plegat, enmig d'una onada de calor, aquest risc d'incendis és extrem en 45 municipis catalans de 9 comarques. Des del Servei Meteorològic adverteixen que per demà i demà passat s'arribarà als 42 graus en alguns punts de l'interior del país. Protecció Civil alerta que el perill de foc simultani s'amoïna per la llargada de la segona onada de la calor i les humitats baixes, que afectaran molt més territori les pròximes hores. Ens ho explica la Mònica Mas amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
10: Aquests municipis, com deies, estan en perill extrem nivell 4, però n'hi ha 385 més de 30 comarques que estan a nivell 3 de risc d'incendi molt alt. Això implica la prohibició de fer activitats amb foc en aquests territoris i, en el cas de les zones a nivell 4, vol dir la restricció d'accedir al medi natural. La sotsdirectora de Coordinació d'Emergències, Imma Soler, ha detallat quins punts els preocupen més ara.
11: Que són aquestes zones de les Gavarres, de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialb. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè ha estat aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori. territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors.

0: Jo és que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
1: Tot plegat a causa de l'episodi d'altes temperatures, els episodis que portem aquest estiu i de la segona gran onada de calor que comença ja i que farà pujar els termòmetres més enllà dels 40 graus a l'Empordà, a les Terres de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb el dimecres i dijous com a dies més crítics. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha explicat, però, que la calor no ens deixarà en uns quants dies.
2: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
1: Per això, des de Protecció Civil, avisen i demanen que cal protegir-nos de la calor a les hores centrals del dia i protegir els més vulnerables, com la gent gran i els infants.
3: 3CAT Info.
4: Ara passen 12 minuts de les 5 de la tarda, el govern espanyol convoca tots els governs autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ho acaba d'anunciar davant dels consellers d'Economia, el Consell de Política Fiscal i Financera, on ha anunciat, per cert, que manté el límit de dèficit per a les autonomies en el 0,1% del producte interior brut, però sobre adaptar-lo en el futur per a cada territori. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Per primer cop, Hisenda està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats autònomes en lloc d'un objectiu únic per a totes igual, com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat i que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
6: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
5: Des de Catalunya hi estan d'acord, les del PP rebutgen la proposta d'establir dèficits asimètrics. Sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
7: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
8: Dèficits asimètrics, major desigualtat. Desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
5: Un no d'entrada dels populars que el ministre ha qüestionat. Diu que no entén la negativa dels governs del PP a seure's a negociar i més tenint en compte que comunitats del PP com el País Valencià i Múrcia són les més endeutades. En tot cas, Hisenda manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per a totes les comunitats, un objectiu que el Congrés haurà de votar i que rebutjarà. Junts tornarà a votar-hi en contra, com també ho faran el PP i Vox. Els pressupostos estan abocats al fracàs. I després de la reunió d'avui, el ministre ha anunciat que es tornarà a reunir amb els consellers autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic.
4: Esquerra Republicana redobla la pressió a Junts perquè doni suport al nou model de finançament autonòmic quan es voti al Congrés ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Marta Corbalán.
9: Un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat, Esquerra posa ara el focus en el nou model de finançament autonòmic. El president del partit, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè no hi doni l'esquena i demana als agents econòmics i socials que també hi remin a favor.
10: Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament. Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
9: Junts no s'ha mogut de posició i segueix defensant el concert econòmic. El portaveu del partit, Josep Rius, ha fet aquesta petició a Esquerra i al PSC.
11: Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al concert econòmic. Tenim una oportunitat històrica.
9: Esquerra també ha demanat a Junts que voti a favor de la condonació del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés.
4: És un quart de sis de la tarda.
3: El temps.
4: Néstor Gómez.
12: Tarda de moltíssima calor arreu del país. Les temperatures ja han tocat i superat la xifra dels 40 graus a les Terres de l'Ebre i encara els hi queda recorregut per pujar, perquè en el cas de Ponent, fins a les 5, les 6 de la tarda no s'assoliran les temperatures més altes del dia. Unes màximes desbocades en aquesta segona onada de calor, en aquest segon dia de la segona onada de calor, i que tindrà continuïtat gran part d'aquesta setmana. I no només això, sinó que fins i tot demà tendirà intensitat intensificar-se amb màximes de 42 o 43 graus. S'espera el pic de calor entre dimecres i dijous i fins aleshores cada dia anirem tocant aquest valor. Tot això amb una tarda que avui serà assolellada i potser de cara a mitja tarda pot aparèixer o fins i tot al vespre algun núvol cap al Pirineu més occidental, al sector del Prepirineu, i no descartarien que de manera puntual i aïllada deixés caure alguna feble precipitació a l'Alta Ribagorça. Una situació que tornaríem a repetir de cara a demà, si bé demà a la tarda sí que s'espera que creixin amb una mica més d'energia els núvols al Prepirineu i deixin algun ruixat, tot fruit d'aquesta calor que fa que creixin les nuvolades.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: 5 i 16 minuts. Donald Trump anuncia que tractarà amb Volodymyr Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra a Ucraïna durant la cimera de l'OTAN, després d'haver mantingut dues converses amb ell i amb Vladimir Putin per telèfon. Insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
13: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa, i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem, i crec que aconseguirem posar-hi fi.
4: Just abans de la cimera de l'OTAN, que comença demà encara, a Turquia, Rússia ha llançat un nou atac massiu que ha fet una vintena de morts i més d'un centenar de ferits a Kiev, la capital. El bombardeig amb míssils i més de 600 drons ha causat també destrosses importants a edificis residencials. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la reunió de líders a partir de demà, de la qual s'espera que en surti un nou compromís multimilionari amb Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha atacat diverses refineries de petroli russes i dos vaixells de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar-lo. I preocupació i malestar a l'Àsia Oriental i a Oceania després d'un test d'un míssil xinès disparat des d'un submarí nuclear a l'oceà Pacífic. El règim xinès en rebaixa la importància i ho descriu com un exercici rutinari, però alguns veïns, com Austràlia, el Japó i Nova Zelanda, ho consideren desestabilitzador i confien que no es repeteixi. En tot cas, la prova evidencia el creixent potencial militar xinès amb una despesa a l'alça. Pequín, Francesc Canals.
14: Llançat des d'un submarí de propulsió nuclear, el míssil ha fet impacte en aigües del Pacífic, al punt preestablert per l'exèrcit xinès. Potències regionals tradicionalment aliades dels Estats Units, com el Japó o Austràlia, han reconegut haver estat avisades prèviament, però han reaccionat igualment qualificant la prova del míssil com un factor desestabilitzador per a la zona. Per a la portaveu xinesa, és part de l'entrenament militar anual.
15: Ha estat una activitat d'entrenament militar rutinària, no dirigida a cap país o objectiu específic. Esperem que els països de la zona no ho exagerin.
14: El Japó ha recordat el constant increment del pressupost de defensa xinès.
16: Per a la seguretat del Japó i de la regió ens preocupa aquest llançament. Mantindrem el màxim nivell de vigilància i seguirem de prop els esdeveniments.
14: El llançament arriba just quan Austràlia acaba de firmar una aliança amb les illes Fiji, un cop a la voluntat d'influència de Pequín al Pacífic, i coincideix amb un altre element de tensió, les maniobres conjuntes de Pequín i Moscou al mar de la Xina Oriental.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: A Lleida s'ha reduït a la meitat respecte a altres anys el nombre de persones en situació irregular ateses al pavelló per a temporers sense feina. Ho confirmen tant l'Ajuntament com l'entitat Fruit amb Justícia Social i ho atribueixen, en bona part, al procés de regularització que ha impulsat el govern espanyol. Lleida, Noelia Caselles.
17: Altres anys, al pavelló de la Fira, on s'atén els temporers que no tenen feina ni sostre, gairebé la meitat no tenien els papers en regla. Aquest estiu, però, són un 20% com a molt. De fet, en general, aquest any està arribant menys gent que busca feina i això permet que la paeria pugui ser més flexible. Carlos Anjuanes és el regidor d'Acció Social.
18: Que molta gent que ve amb aquesta situació, que té documentació per treballar, però evidentment no està treballant els 3 mesos i la cobertura de l'allotjament que puguin fer els empresaris no és de 3 mesos, és puntual. Llavors estem utilitzant les eines que tenim, els pisos i el CAP per cobrir això.
17: Des de l'entitat Fruit amb Justícia Social, però, recorden que és l'empresari qui té l'obligació d'oferir allotjament quan contracta algú que viu lluny. Llibert Reixac n'és el portaveu.
19: És un bizum a la patronal, és un bizum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
17: La previsió és que l'arribada de temporers augmenti en les pròximes setmanes.
4: El govern espanyol prepara un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de l'agricultura i dependre menys de les importacions d'adobs. El programa arriba després que el conflicte a l'Orient Mitjà hagi provocat l'augment del preu dels fertilitzants en un 30%. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenir autonomia agrícola serà positiu per a l'economia dels pagesos i impedirà que els preus del menjar es disparin.
20: És un plan de soberania alimentària. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación. Y sobre todo tiene que ser un plan

0: para que tengamos unos precios justos y, por supuesto, también un pueblo o pueblos más vivos.
1: L'anunci del pla, que ha d'estar llest abans del març de l'any vigent vinent, coincideix amb la publicació del gairebé mig milió d'agricultors que es beneficiaran de les ajudes per la compra de fertilitzants de més de 600 milions d'euros.
2: 3CAT Info.
1: La cadena Sky ha comprat la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV per uns 1.800 milions d'euros. L'acord, que ara han d'aprovar les autoritats britàniques, pretén crear un competidor de pes a gegants mundials de streaming com Netflix, Amazon o Disney. Londres, Quim Olivares.
3: La venda, que s'espera que quedi completada durant la segona meitat de l'any que ve, inclou els canals de televisió en obert de ITV, el seu servei en streaming ITVX, però no la producció d'estudi responsable de programes populars aquí al Regne Unit, com Coronation Street o I Am a Celebrity. La fusió de Sky, fundada el 1989 per Robert Murdoch i actualment propietat de l'operador de cable nord-americà Comcast i dels canals d'entreteniment de la cadena ITV, ocuparan més del 70% del mercat televisiu de publicitat al Regne Unit. La consellera delegada del grup Sky, Dana Strong, ha dit que espera que el govern britànic aprovi l'operació per crear el campió de streaming al Regne Unit, una plataforma que pugui competir amb líders mundials com Netflix i Amazon. Sentim Dana Strong.
4: Aquesta és una oportunitat extraordinària per reunir el que jo diria que són les dues marques més icòniques dels mitjans de comunicació. Tenim 70 anys d'història d'ITV juntament amb Sky, que té un historial de 30 anys d'innovació. I quan ho ajuntem, tenim l'oportunitat de crear un campió nacional de streaming al Regne Unit.
3: La combinació de les dues companyies pot arribar a tenir una audiència potencial de 20 milions de llars al Regne Unit, però en un moment en què la televisió tradicional està perdent audiències davant l'estreaming i YouTube, les dues empreses consideren clau unir-se per competir plegades.
1: I el músic i productor Manu Guix és l'autor de la versió castellana de la cançó de la pel·lícula Baiana de Disney que s'estrena als cinemes dimecres.
5: He buscado siempre aquí una respuesta esperando en la orilla y no sé muy bien por qué.
1: El vídeo musical i la cançó Què hi més allà s'ha gravat a Barcelona amb el piano de Manu Guix i les veus de Maria Parrado, Núria Casas i Cristina Lora. Manu Guix diu que ha estat un plaer i un repte adaptar el tema musical de Baiana.
6: Per tant, per mi és un material que em conec molt bé i que, a més, m'encanta. I aleshores, doncs, el repte ha estat, clar, una cançó que és solista, adaptar-la per tres cantants, que són tres bèsties, que ho fan superbé, la Cristina, la Maria i la Núria. I ja està, però ja et dic, com a productor, quan parteixes de la base que tens un material tan bo, la veritat és que això et facilita una mica la feina.
1: Baiana és la nova pel·lícula d'acció real de Disney i la seva estrena coincideix amb el desè aniversari del film, un projecte que des del principi s'ha convertit en un dels fenòmens culturals més destacats de Disney. I l'escriptor Jordi Coca ha guanyat el 6è Premi Bones Lletres d'assaig humanístic amb l'obra L'enigma Marlowe. L'assaig fa una reconstrucció històrica de la figura del dramaturg anglès Christopher Marlowe, nascut el 1564, amb una obra que va quedar eclipsada rere l'ombra del seu coetani William Shakespeare. Segons el jurat, és un assaig cultural de primer ordre que permet conèixer les llums i les ombres de l'autor, que va morir assassinat als 29 anys i el seu encaix a la societat de l'època, l'Anglaterra dels Tudor. Les seves obres agosarades van obtenir molt èxit al mateix temps que va tenir una vida tumultuosa, al marge de les lleis fins al punt de ser acusat d'ateïsme i blasfèmia. A partir del misteri que envolta la mort de l'autor, també es va estendre la teoria que Marlowe va simular la seva mort i després va continuar escrivint sota el nom fals de William Shakespeare. L'assaig també convida a reflexionar sobre el paper del teatre com a instrument polític. Jordi Coca, que també és dramaturg i director d'escena, és autor d'una vintena de novel·les i ha tingut nombrosos premis, com el Premi Josep Pla 1992 per la japonesa o el Sant Jordi per Sota la polsa. El premi està dotat amb 6.000 euros i el convoca a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres i Edicions 62. L'obra es publicarà el mes d'octubre.
2: Esports.
1: Fins a 6:15, Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. El Tour de França ja ha sortit de Catalunya. De fet, acaba de finalitzar la tercera etapa. Ha començat avui a Granollers i ha finalitzat a l'estació d'esquí dels Angles, al Capcir. David Ubach, bona tarda.
8: Un final que ha deparat la victòria una més de Tadej Pogačar, l'eslovè de l'equip Emirates, en aquesta tercera etapa del Tour de França, que partia des de Granollers i ha acabat als Angles després de 196 quilòmetres de muntanya, amb un desnivell acumulat molt proper als 4.000 metres, amb victòria de l'eslovè, 22a victòria d'etapa del Tour per a Pogačar, que a més li ha tret 2 segons a Vingegaard en temps de l'arribada. Han esprintat tots dos per la victòria d'etapa. Amb el mateix Pogacar han entrat en solitari i a 2 segons han entrat Vingegaard, també Paul Sexage i Richard Carapaz, a 4 segons, un altre grup de favorits.

0: entre els quals doncs Remco Evenepoel, per exemple, entre d'altres. I ara queda a veure, a falta de confirmació oficial, qui és el líder. Si bé manté el mallot groc Jonas Vingegaard o bé serà per Tadej Pogacar, perquè a priori ara mateix tots dos estarien empatats a temps. Pogacar avui li ha tret 2 segons d'avantatge a Vingegaard, més els 4 de bonificació, 10 de bonificació per a Pogacar, 6 per a Vingegaard, en tant que segon de l'etapa estarien empatats a temps i en teoria les posicions en les etapes decidirien el lideratge en aquest Tour de França, a l'espera, això sí, de confirmació oficial, però el que és cert és que en la primera etapa ja que ha trepitjat territori francès i ha deixat Catalunya després d'aquesta gran sortida del Tour de França, la tercera ha acabat amb victòria del vencedor de les dues últimes edicions del Tour, Tadej Pogacar, als Angles.
1: Moltes gràcies, David.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 2 partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre juguen Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
3: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
1: El seleccionador portugués, el balaguerí Robert Martínez, per la seva banda, creu que serà un partit igualat.
4: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos 2 equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
1: Per tant, a partir de les 9 del vespre, Portugal a Espanya, partit de vuitens de final. Mentre que a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units rep Bèlgica enmig de la polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 16ens de final. La Federació Belga de Futbol estudia totes les opcions possibles després de la suspensió d'aquesta sanció al jugador dels Estats Units. Els vencedors de les eliminatòries entre Portugal i Espanya d'una banda i entre els Estats Units i Bèlgica de l'altra s'enfrontaran als quarts de final. Ja queda concretat el segon partit de quarts. És l'Anglaterra-Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matinada passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. Ahir ja va quedar definida la primera eliminatòria de quarts. Serà França-Marroc.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
5: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió. Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
1: Fortuño acabava contracte la temporada vinent. A l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta firma per 1 any. Arriba procedent de l'Eibar. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les 3 pròximes temporades.
6: És un honor. Una entitat, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
1: Mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada, es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Quitzenàs Manresa.

Són 6:15 de la tarda, sou a 3CatInfo, és dilluns i aquesta tarda estem pendents de diversos incendis que cremen a aquesta hora arreu del país i dels països catalans. A aquesta hora estem pendents de l'incendi a Sant Manat al Vallès Occidental, que obliga a confinar 7 urbanitzacions i nuclis disseminats, 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries dels bombers treballen per apagar el foc que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat unes 30 hectàrees. De seguida en parlarem amb l'alcalde accidental de Sant Manat, en Jordi Gilgado, a 3CatInfo. També pendent de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats, que ho han perdut tot, remen l'assessorament de l'Ajuntament. També anirem

0: Anirem fins a Artesa de Segre, on a aquesta hora també hi crema un altre incendi, en aquest cas a la Noguera, que hauria començat el vol de les 4 de la tarda. La Júlia el va car en tindre a l'última hora. I hem sabut fa poca estona que també hi ha un altre incendi a l'Anoia, a Carme, entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera B-2131. De seguida en donarem tots els detalls aquí a 3Cat Info. I l'OCDE desaconsella, d'altra banda, i si l'actualitat ho permet, parlarem d'altres qüestions, aquesta en concret. L'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios a Catalunya i recomana aplicar-la només als centres de més complexitat. Aquest organisme internacional planteja dotar les direccions escolars de més poder i incentivar la formació de professors. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat de vacances i un jutge substitut haurà de decidir si torna el passaport a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, perquè pugui viatjar demà a la cimera de l'OTAN a Turquia. I George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima mostra de Venècia. Tot això, si l'actualitat, com dèiem, ens ho permet, ho farem la propera mitja hora.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes?
2: Per començar, ciclisme, la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, triomf per Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general, però amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. I en futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9, als vuitens de final del Mundial, a les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica.
0: La calor ja supera els 40 graus a la Ribera d'Ebre, una calor intensa arreu del país, una onada de calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. El cel continuarà assolellat amb alguns núvols a la tarda al Prepirineu. Passen pràcticament 3 minuts de 5:45 de la tarda. Ho dèiem ara fa un moment, tarda amb diferents incendis simultanis a diferents punts de Catalunya i dels països catalans. A 3Cat Info fem ara tot seguit un repàs de quina és la situació. Comencem per aquest del Vallès Occidental, on els bombers hi treballen per apagar un incendi forestal a Sant Manat, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 30 hectàrees. Protecció Civil ha enviat un missatge a S-Alert als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, nord del Castellà del Vallès i Can Vinyals. Les flames avancen ara ja per la carena cap a la urbanització del Farell i sobre el terreny hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries perquè no hi acabi arribant. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre de l'incendi amb descàrregues des de l'aire i el foc també ha provocat un focus secundaris. Els bombers, d'altra banda, també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas a Artesa de Segre, a la Noguera, que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona propera a la carretera C-14-12B. La Júlia Albacar, des de Lleida, ens en dona els detalls.
3: Els treballs es concentren al flanc dret del foc per evitar que es pugui obrir, mentre que el cap també avança amb algun focus secundari. El foc ha començat uns minuts després d'un 4:45 de la tarda en una zona forestal propera a la carretera C-14-12B. Ara mateix hi ha treballant 20 dotacions terrestres i 4 aèries i preocupa que es puguin complicar les feines d'extinció pels diferents focs actius que hi ha ara a Catalunya.
0: I els bombers també treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia entre Carme i la Pobla de Claramunt al costat de la carretera BB-2131. L'avís s'ha emès a 4:45 de la tarda. Sobre el terreny hi treballen 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. L'altre foc que ha cremat aquest cap de setmana és el de les Gavarres i precisament una de les preocupacions dels bombers era la possible simultaneïtat d'incendis que continua preocupant els bombers que treballen en el de la Bisbal d'Empordà. El foc es manté estabilitzat però encara s'hi detecten fumarades i això dificulta el fet de donar-lo per controlat. Ens ho explica des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà la Núria Peraire.
4: Detectar els punts calents per actuar-hi és la feina en la que se centren els bombers al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, però es continua prioritzant el flanc dret, on hi ha una gran illa verda que no ha cremat. L'evolució és favorable, però s'han produït altres incendis. A Vilademuls, al Pla de l'Estany, ja està estabilitzat un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2. No ha calgut enviar-hi efectius d'aquí, però la simultaneïtat preocupa, ho explica el cap de l'operatiu a Girona, Ferran García.
5: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre, patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
4: A la Bisbal treballen 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua, amb 184 bombers. S'han revisat una vuitantena d'edificacions i 25 estan afectades, 11 de les quals amb afectacions molt importants.
0: A la Catalunya del Nord, l'incendi continua fora de control. Ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que abans s'ha empès per les altes temperatures i la baixa humitat. Ens ho explica l'enviada especial a Illa, a Rosselló, la Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santisó.
1: Som al centre de comandament dels bombers a El Sortet, un poble que han evacuat, i per arribar fins aquí hem vist que no hi havia ningú pel carrer. Les persones es desplacen cap a Tuer. Aquí, aquesta tarda, on som ara, hi ha de venir el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu que s'està portant a terme detallava que ara mateix tenen dos objectius.
6: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
1: A la Casa del Ciutadà, a Tuer, hi hem passat aquesta tarda. És un centre cívic i hi havia unes 300 persones de les 10.000 evacuades. Hi hem vist taules, menjar, munts de roba, molts voluntaris portant elements de primera necessitat. Allà, a Lisborà, la primera tinent d'alcaldia ens ha dit que la previsió era preparar-se per aquesta nit.
7: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la Yurkasa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
1: Aquí realment hi fa molta calor, estem a uns 39 graus de temperatura i el que preocupa és això, aquesta onada de calor i la simultaneïtat d'incendis, perquè també n'hi ha a l'oest i al centre del país.
0: Un pla pilot de la Inspecció de Treball al Baix Segrià amb la utilització de drons en explotacions fruiteres per prevenir els efectes de les onades de calor. Els drons permeten veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures i seran, doncs, una eina més de prevenció de riscos laborals. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs, coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
9: El que ha de veure és, doncs, en quines hores concretes s'està, doncs, passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
8: Si la prova pilot dona resultats satisfactoris, s'aplicarà a altres territoris del país i també a altres sectors com la construcció. D'altra banda, a finals de juny es van enviar prop de 12.000 comunicacions a empreses del sector agrari i de la construcció per informar-les de la necessitat de salvaguardar la seva plantilla davant els possibles riscos derivats de les altes temperatures. Recordem que l'estiu de l'any passat un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o castigar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la seva despesa militar. És una opció que el govern nord-americà diu que contempla. Rutte ho ha avalat abans que demà comenci a Turquia la cimera de líders de l'OTAN. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amiras.
11: A petició dels Estats Units, els aliats europeus de l'OTAN s'han compromès a gastar el 5% del PIB en despesa militar d'aquí a 9 anys. El govern espanyol, de moment, s'hi nega. Quan li han preguntat a Rutte si li semblaria bé que Washington pugui castigar els països incomplidors venent-los, per exemple, menys armament nord-americà, el líder de l'Aliança Atlàntica s'hi ha posat de perfil.
12: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
11: Rutte ha recordat que, de moment, tots els aliats europeus, inclòs Espanya, han assolit el primer objectiu, que era gastar no pas el 5, sinó el 2% del PIB en defensa. Assegura que Trump hi ha ajudat.
12: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
13: and I commend him for it.
11: I diu que els aliats europeus van pel bon camí per assumir en el seu conjunt una càrrega més equitativa de la despesa militar dins de l'OTAN, que sigui equiparable a la que ja tenen els Estats Units en solitari.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

I a aquesta hora, quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 de la tarda, us explicàvem en començar aquest bloc informatiu. Els bombers treballen per apagar un incendi forestal a Sant Benet, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del poli.

0: parell que li diem, cap a la part de darrere de la muntanya, o sigui que s'està descontrolant una miqueta.
1: Entenc que això els preocupa, tenint en compte que ja hi ha hagut un missatge des d'alerta als mòbils per demanar el confinament de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats.
0: Exacte, sí, de Sentmenat només n'hi ha una, Caminals, de moment, però tenim una altra disseminat, una altra urbanització que es diu Guanta a la pròpia muntanya, que s'ha anat avisant que la gent millor que marxés de casa, i prepararem un allotjament alternatiu aquí al municipi per la gent que el pugui necessitar. I de moment és això. Ara estic aquí al comandament general dels bombers, que són els que manen amb tot això, perquè m'informin una mica de l'última hora que hi ha de tota l'evolució del foc, de com va tot. I acabo d'arribar ara fa 5 minuts i encara no he pogut parlar amb el comandament. La vostra companya, sí. No. Sí, entràvem més tard per tenir més informació, però el directe té això, suposo.
1: No, i en qualsevol cas és important enviar aquest missatge de tranquil·litat. Entenc que als veïns, tenint en compte que vostès ja estan preparant aquest dispositiu de seguretat i d'allotjament per qui ho faci falta. No sé si ens pot apuntar quina és l'urbanització que afecta concretament aquí al seu poble a Sentmenat.
0: De confinament és una urbanització que se'n diu Can Vinyals.
1: Can Vinyals, eh? Les altres són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord del Castellà del Vallès i, com deia vostè, Can Vinyals, eh?
0: Exacte, sí, sí.
1: Què se'n sap?
0: Hem estat també en contacte amb l'alcalde de Caldes, Isidre Paineda, i tal, i també ha vingut el cap de policia de Castellà, hem estat junts aquest matí, bueno, al migdia, i, bueno, ens anem coordinant tots alhora, però sota sempre la direcció de bombers, que són els que hi entenen i són els que saben la feina que s'ha de fer cada moment.
1: No sé si ens ho pot apuntar, quanta gent és la que està afectada per aquest confinament?
0: Doncs no tinc ara dades de Can Vinyals, però podríem estar parlant d'entre 500, 800 habitants, l'organització.
1: Senyor Gilgado, què en sabem de l'origen del foc que crema ja fa unes hores?
0: Sabem que s'ha incendiat una màquina, una retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com encara, el motiu per què s'ha cremat. I llavors no hem estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació. I la vegetació, i llavors doncs ja ha sigut el punt clau aquest que no s'hagi pogut aturar de bon inici, perquè quan ens han avisat que hi havia el foc, mentre hem arribat nosaltres i amb extintors i tal, i a més no s'ha pogut apagar la màquina, i després de seguida s'ha avisat, al paral·lel s'ha avisat a bombers, i de seguida han vingut els efectius, però veient que eren pocs, vull dir, em sembla que hem arribat a tenir, o tenim ara actualment, unes 36 dotacions de bombers aquí en el lloc, i ja et dic, estan fent una feina immensa, però el foc està bastant actiu encara de moment.
1: No sé si podem parlar de que, per tant, ha estat una negligència tenint en compte l'onada de calor, o aquesta màquina estava permesa que treballés a les hores que ho feia.
0: Bueno, és que no tinc clar si a mi m'han dit que la màquina s'havia incendiat, però no necessàriament que estava treballant, sinó que com si estigués parada i hagués tingut algun tipus de curtocircuit o alguna història que s'hagués incendiat per algun motiu, que no sabem encara el què. I ara ens preocupa més, evidentment, el foc, aturar-lo i tal, i després aprofundirem amb les causes i amb l'origen del per què ha passat i com ha passat.
1: No sé si vostè apuntava ara 30 dotacions dels bombers que treballen en aquest incendi.
0: Sí, 36 m'han dit l'última dada que m'han passat aquest migdia, la primera hora de la tarda, sí.
1: És Jordi Gilgado, alcalde accidental de Sentmenat, on des d'aquest migdia hi crema un incendi forestal que ja hauria cremat almenys unes 30 hectàrees, que ha obligat a desallotjar 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Concretament, la de Can Vinyals afecta aquest municipi, Sentmenat, i que ara mateix hi treballen 36 dotacions, segons ens apuntava. Senyor Gilgado, gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Bona tarda.
0: De res. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Sort, bona tarda. Ara passa un minut i mig de 6:15 de la tarda. El temps.

0: Néstor Gómez.
1: Calor, calor intensa, la que tenim i la que tindrem. Ja les temperatures a hores d'ara superen els 40 graus a les Terres de l'Ebre. Han fregat la xifra dels 39 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i les màximes encara estan per assolir, perquè fins que no passin les 6 de la tarda no es donaran pràcticament per tancada les temperatures màximes. A l'últim indret o els darrers indrets a assolir aquestes temperatures seran la zona de la terra ferma. Tot això en un dia assolellat de cap a cap. Potser aquesta esta tarda amb algun núvol cap al sector del Pirineu que podria deixar alguna gotellada puntual i aïllada al sector de l'Alta Ribagorça. Aquesta onada de calor que va posar el punt d'inici ahir tindrà continuïtat tota la setmana, assolint el seu màxim entre dimecres i dijous. Però tot i així, demà serà una miqueta més intensa que la d'avui. De fet, demà s'esperen valors de 42 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant dels 40, 39, 38, 40, cap a la Catalunya Central i cap a les comarques de Girona entre els 36 i els 38 graus. De tal manera que aquesta calor, com dèiem, tindrà encara més recorregut per anar pujant de cara dimecres i dijous, però la calor continuarà intensa tota la setmana.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 13 minuts i seran les 6 de la tarda. L'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios i recomana aplicar-la només als centres de més complexitat. També reclama donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professionals i professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per garantir l'equitat. Així ho recullen el primer informe que ha elaborat sobre la situació a Catalunya en el marc de l'acord signat amb la Generalitat, que busca remunerar els resultats educatius. Barcelona, Sara Canyeter. I think we're getting...
3: L'OCDE diu que una baixada generalitzada de ràtios té un fort impacte econòmic i, en canvi, pot notar-se poc a l'aula i que aquests diners podrien invertir-se, en canvi, en atraure talent entre els professors de manera que siguin docents millor pagats o també pagar millor els docents més preparats. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha realitzat aquest informe.
4: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en termes d'impacte en la ensenyança en el aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, clases con alumnos más desfavorables.
3: L'OCDE també situa entre les prioritats per a Catalunya establir uns criteris clars de com assignar els recursos en funció de la complexitat dels centres i revisar totes les escoles i els instituts del país i integrar millor el sistema d'avaluació en la presa de decisions. Diuen que tenim moltes dades, molts diagnòstics, però que aquests no s'estan utilitzant per impulsar millores educatives.
0: Si el Partit Popular governa, la pròxima legislatura faran una llei perquè les famílies que estan esperant un fill es beneficin d'ajuda com si ja hagués nascut. És el que s'ha aprovat a la Comunitat de Madrid, que atorga al fill concebut no nascut la condició de membre d'una unitat familiar. Caldrà acreditar l'embaràs amb documentació mèdica. Això sí, el líder del PP ho ha explicat a Antena 3.
5: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: A Veneçuela, el doble terratrèmol de pràcticament dues setmanes ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. Segons l'últim balanç, la majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha creat una nova unitat militar per a la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern del desastre enmig de les crítiques en augment per part dels supervivents i ONGs. Joan Biosch, enviat especial.
6: A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per a les emergències amb tota la grandiloqüència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
7: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
6: El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals.

0: per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els Mossos han detingut un home de 50 anys acusat de provocar un incendi forestal a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, ara fa pràcticament un mes, el 7 de juny. Les imatges de les càmeres de videovigilància van situar el detingut a prop de la zona on va començar el foc i els investigadors dels agents rurals van constatar que havien fet servir material pirotècnic. La investigació continua oberta per determinar si l'home també hauria provocat altres incendis forestals similars l'any passat a la mateixa zona. La policia el va detenir dijous passat.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: It's never been done before. What's the target? When was the last time you were in Vegas?
4: You want to knock over a casino.
3: Three casinos? Vegas, huh?
4: Vegas.
5: Fantastic.
6: The Heist.
2: George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic a la pròxima mostra de Venècia, al setembre. L'organització del festival ha anunciat avui que textualment volien premiar un artista complet i carismàtic, apassionat i original, que des del seu rol com a actor, però també com a director i productor, ha transformat la seva profunda vocació en una de les paràboles més lluminoses del cinema contemporani. Consideren també que Clooney és la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i el gran professionalisme i la sensibilitat d'avui dia. L'actor de 65 anys ha assegurat que el de Venècia és el seu certamen favorit i que rebre aquest premi és un honor immens. I ha afegit que probablement també vol dir que m'estic fent gran, però no passa res, ha dit. El primer gran èxit de Clooney va ser la sèrie Urgències, que va ser el seu trampolí al cinema. A partir d'aquí ha estat nominat a 8 cops a l'Oscar i n'ha guanyat 2, un d'interpretació per Siriana i un com a productor per Argo. També s'ha endut 4 globus d'or, un BAFTA, un Emmy i un premi a la trajectòria de l'American Film Institute. Entre les seves pel·lícules més recordades hi ha la saga Ocean's Eleven, Gravity, Michael Clayton o Bona nit i bona sort. I la tardor del 2027, el Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA, acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella que posarà punt final al programa internacional que ha dut a terme el govern català sobre el cineasta i activista polític. Serà la segona retrospectiva que li fa al prestigiós museu en 20 anys. A banda de la retrospectiva a Nova York, aquest mes de juliol, el MACBA i el Grec Festival coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció i empresonament de Portabella i el músic Carles Santos el 1973. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia preparen també diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta. Totes aquestes accions formen part de les activitats que la Generalitat i el Ministeri de Cultura, a través de la Filmoteca de Catalunya, impulsen per celebrar els 100 anys de Pere Portabella. El programa internacional Acció Portabella es va presentar el mes de gener passat i ara es reforça amb altres activitats que es duran a terme aquest 2026 i el 2027. 5 minuts i seran les 6.
1: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. Triomf de Tadej Pogacar a la tercera etapa del Tour de França, que ja ha sortit de Catalunya. David Ubach, bona tarda.
8: Bona tarda. La tercera etapa del Tour de França, l'última en territori català després de la gran sortida de la ronda francesa, ha deparat un canvi de líder després de la victòria de Tadej Pogacar arran dels 196 quilòmetres amb sortida a Granollers i arribada als Angles. Un Pogacar que s'ha imposat en l'arribada en el grup reduït de favorits a Jonas Vingegaard. Li ha tret 2 segons i ara al capdamunt de la general tots dos estan empatats a temps, però Pogacar és el nou líder per posicions. Amb els 5 primers de la general, Pogacar, Vingegaard, també Evenepoel, Seixas i Ayuso, separats per menys de mig minut.
7: Moltes gràcies, David. Per cert, demà es disputarà la quarta etapa del Tour de França. Seran 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 2 partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre s'enfronten Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
9: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
7: I el seleccionador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, de la seva banda...

0: Creo que será un partido igualado.
1: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
0: Per tant, a partir de les 9 del vespre, enfrontament entre Portugal i Espanya, i a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica, enmig de la polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16 de final. Així ho explicava Donald Trump, el president dels Estats Units.
2: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible.
0: La Federació Belga de Futbol estudia totes les opcions possibles després d'aquesta suspensió. Els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, a les últimes hores ja ha quedat concretat el segon partit de quarts, és l'Anglaterra-Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matinada passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. També va quedar concretada ahir a l'eliminatòria entre França i Marroc.
3: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030, un Fortuño que acaba de contractar la temporada vinent, mentre que l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta, firma per un any per l'equip femení de l'Espanyol.
4: Yo creo que con el paso tan grande que está dando el club, va a ser un año muy bonito y muy ilusionante. Bueno, yo creo que al final el poder sumar al equipo día tras día, el poder ayudar con goles, asistencias, pues bueno, lo que te digo, también disfrutar, poder llevar al Espanyol a lo más alto, que es lo que se merece.
0: La Costa arriba procedent de l'Eibar. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per a les tres pròximes temporades.
5: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
3: 3CAT Info.
0: Mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada, es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Pel que fa al tenis, al torneig de Wimbledon, per avui hi ha previstos partits de vuitens de final, tant en la categoria masculina com en la femenina. El quadre masculí destaca la classificació de Flavio Cobolli, que ha eliminat Àlex de Minyaur. Avui també hi ha partits per Grigor Dimitrov, per Taylor Fritz i per Alexander Zverev. Al quadre femení tenim les classificacions de Marta Kostiuk i d'Elise Mertens i també de Jasmine Paolini. En uns instants ha de començar el partit entre Madison Keys i Linda Noskova.
3: 3CAT Info. En punt, les 6 de la tarda. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Els bombers també treballen ara en un incendi forestal a l'Artesa de Segre, a la Noguera, que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda a prop d'una granja. A les feines d'extinció també s'han afegit ara pagesos i agrupacions de defensa forestal. Mentre ara els bombers treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera BD-2131. Per aquest incendi també s'ha demanat atenció al confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, Les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren els esforços a

0: tindrà el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats que ho han perdut tot reben l'assessorament dels ajuntaments. I el foc de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones ferides. Les altes temperatures i la baixa humitat compliquen les tasques d'extinció. 45 municipis de 9 comarques estan ara mateix amb risc extrem d'incendis. Des de Protecció Civil alerten d'una llarga onada de calor que arribarà fins dijous. Demà i dimecres s'acumulen els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus a zones de l'interior del país i humitats baixes. I el govern espanyol que ha convocat totes les comunitats el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic. El ministre d'Hisenda ha anunciat que manté el límit de dèficit per a les autonomies, però s'obre a adaptar-lo en futur per a cada territori. El secretari general de l'OTAN avala que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar països membres de l'aliança en funció de si augmenten o no la despesa militar. La cimera de Turquia comença demà amb tensions entre socis i contactes sobre Ucraïna. Dir-vos també que Barcelona dona el tret de sortida a l'any Joan Costa per recordar el centenari de l'influent dissenyador badaloní, pare de la imatge de marques com Seat, Telefònica i La Caixa. La celebració ha de culminar l'estiu que ve amb una gran exposició al Palau Robert.
1: Esports. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, triomf per Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general, però amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 als vuitens de final del Mundial de Futbol. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. I el Joventut de Badalona ha anunciat el fitxatge de l'alè Àlex Reyes per dues temporades, prové del Manresa.
0: Tarda assolellada amb alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, calor intensa a tot arreu, els valors més alts han superat els 40 graus a l'interior de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. Una onada de calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana.
2: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passen 4 minuts de les 6. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins a les 7 de la tarda. Un plaer.
2: 3CAT Info.
0: Continua cremant i sense control un incendi a Sant Manat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal. Al foc hi treballen 54 dotacions terrestres dels bombers i 12 d'aèries, a més d'efectius de les ADFs de la zona. Protecció Civil ha enviat un missatge, és alert als mòbils, per demanar el confinament de la població, en concret de 7 urbanitzacions i també nuclis disseminats. Tenim una unitat mòbil a Sant mateix, amb la Maria Costa i el Xavier Cussó. Bona tarda.
3: Bona tarda. L'incendi ha començat aquest camp a prop del polígon i ha avançat ràpidament muntanya amunt, la que es coneix com la del Farell i on hi ha el Pic del Vent. Les flames han arribat fins a la carena, que continua cremant amb intensitat i ja baixa per l'altra banda cap al nord, en direcció Gallifa. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, Caldes de Montbui, Can Gurri, Can Vinyals, Sant Manat, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, Castellà del Vallès, així també com la zona del nord de Castellà del Vallès. Ho ha explicat fa uns minuts a 3CAT Info l'alcalde occidental de Sant Manat, Jordi Gilgado.
4: Sembla ser que s'està desplaçant l'incendi de la muntanya del Farell, que li diem, cap a la part de darrere de la muntanya, o sigui que s'està descontrolant una miqueta. Podríem estar parlant d'entre 500-800 habitants.
3: Els primers indicis apunten que l'origen del foc és una excavadora d'un particular i es desconeix encara si aquest estava treballant.
4: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com, encara, el motiu per què s'ha cremat i llavors no ha estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
3: Segons l'últim balanç dels agents rurals, ara per ara hi ha 30 hectàrees cremades de terreny majoritàriament forestal.
0: Gràcies, Maria. Línies obertes per qualsevol novetat. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I anem ara a Artesa de Segre perquè els bombers continuen

0: Continuen treballant en un foc forestal que ha començat al voltant de les 4 de la tarda prop d'una granja. Les feines d'extinció també s'hi han afegit ara pagesos i les agrupacions de defensa forestal. Anem a Lleida. Júlia Blacar, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, l'avís s'ha rebut uns minuts després d'un quart de 5. El foc hauria començat en una zona propera a una granja, a prop de la carretera C14-12B. Les descàrregues ara es concentren al flanc dret, considerat motor de l'incendi, i el que més preocupa és que es pugui obrir en direcció a l'eix de Comiols. També al cap de l'incendi avança amb algun focus secundari. Hi treballen ara 25 dotacions terrestres dels bombers i 4 mitjans aeris, i també s'ha fet, com deies, Nati, una crida als pagesos i a les agrupacions de defensa forestal, a les ADF, perquè puguin ajudar a perimetrar el foc amb maquinària agrícola.
0: Perfecte, doncs gràcies per la informació. Estem en contacte. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I els bombers que també treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, com dèiem, al costat de la carretera BB-2131. Per aquest incendi també s'ha demanat per missatge S-Alert el confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt i Capellades. L'ordre afecta uns 4.300 veïns. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions terrestres i 3 d'aèries. L'avís s'ha emès a 4:45 de la tarda i ara els esforços se centren en el flanc esquerre. El telèfon d'emergències ha rebut fins ara més de 400 trucades i es demana als veïns que tanquin les portes si es veuen afectats pel fum. Anem ara cap a l'Empordà perquè la possible simultaneïtat d'incendis continua i preocupant molt els bombers que treballen en el de la Bisbal de l'Empordà. També el foc es manté estabilitzat, però encara s'hi detecten fumarades, cosa que dificulta el fet de donar-lo per controlat. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Paraire.
2: Detectar els punts calents per actuar-hi és la feina en la que se centren els bombers al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, però es continua prioritzant el flanc dret, on hi ha una gran illa verda que no ha cremat. L'evolució és favorable, però s'han produït altres incendis. A Vilademuls, al Pla de l'Estany, ja està estabilitzat un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2. No ha calgut enviar-hi efectius d'aquí, però la simultaneïtat preocupa, ho explica el cap de l'operatiu a Girona, Ferran García.
3: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi, perquè si en tenim un altre, patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
2: A la Bisbal treballen 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua, amb 184 bombers. S'han revisat una vuitantena d'edificacions i 25 estan afectades.
0: Hem de deixar aquí aquesta informació perquè tenim novetats ara mateix. Mai de la compareixença dels agents rurals.
4: I serà un episodi acumulatiu. O sigui, la vegetació cada dia estarà en pitjors condicions i, per tant, fins que no finalitzi, hem de preveure que puguem tenir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament virulent com avui està passant. Per tant, hem de fer una crida als ciutadans d'extremar les precaucions, disminuir totes les activitats que es puguin fer als boscos i al voltant dels boscos, sobretot a les zones de màxima insolació, també l'ús de maquinària de qualsevol tipus, també tot el que no sigui imprescindible és millor no fer-ho a aquestes hores de màxima insolació, perquè a més durant la nit tampoc tindrem una recuperació de la humitat i és possible que tinguem incendis que també durant la nit tinguin una activitat alta i que dificultin l'extinció. Per tant, aquesta és la situació. Ara mateix tenim 103 municipis de 17 comarques en pla alfa nivell 4. Tenim 5 massissos forestals tancats, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, tenim a la Baronia de Rialb i Gavarres, en aquests moments, i també a la Ribera Salada, al Solsonès. Per tant, són aquests municipis, aquests espais naturals, en principi està prohibit l'accés de persones que no tinguin una relació de veïnatge amb la zona, és a dir, que qualsevol activitat que no sigui per part dels veïns de la zona o alguna activitat professional que s'hagi de fer sí o sí a la zona, en principi no està permesa. Aquestes són les mesures que es fan sobretot pensant en la seguretat de les persones. Qualsevol grup de persones que pugui estar fent una activitat de lleure dins d'aquests espais, dins d'aquests 100 municipis, pues està en situació vulnerable.

0: imparable davant de qualsevol incendi que es pugui produir. Per tant, també són mesures encaminades a evitar tenir persones en situació de vulnerabilitat i que puguin tenir desgràcies personals.
1: Com estan els incendis que actualment...
2: Estem escoltant en directe la compareixença del responsable dels agents rurals sobre la situació ara mateix dels incendis a Catalunya.
1: Aquesta onada de calor extrema que arribarà sobre la partida de dimarts.
0: Bueno, ara mateix tenim aquests tres incendis actius. El de Sentmenat deu portar unes 40 hectàrees aproximadament i continua actiu. El de Carme deu portar al voltant d'unes 60 hectàrees. I el del Port de Comillols, el d'Artesa de Segre, estem treballant encara per fer una primera valoració de superfície. El problema afegit a aquestes condicions meteorològiques extremes és la simultaneïtat dels incendis. Ara mateix tenim tres incendis actius que requereixen una redistribució d'efectius per atendre aquestes tres incidències i, per tant, això és una dificultat afegida a la que ja comporten aquestes condicions tan dures.
1: Quins criteris s'utilitzen per tancar els espais naturals, perquè, per exemple, el Parc Natural de Montserrat entenc que no està tancat de moment, el massís?
0: De moment no. No descartem que no s'acabi tancant, perquè això nosaltres fem un seguiment a través també dels tècnics del Departament d'Agricultura, de quines són les condicions que preveiem pel dia següent. A partir d'aquí es fa una valoració del risc d'incendis, que sobretot va en funció de les condicions meteorològiques, de la humitat relativa i de la temperatura que puguem tenir previstes per les hores de màxima insolació, i es decideix quines són les mesures a prendre. Ja sigui per l'activació del nivell 4, que són aquestes mesures generals per tota la població dins d'aquests municipis que activem al nivell 4 del Pla Alfa, i en el cas de massissos forestals, en què hi ha la possibilitat que es produeixin grans incendis forestals, i com és el cas de Montserrat, que a més és una zona amb molts visitants i que comporten les dificultats d'evacuació de la gent importants, és una cosa molt a tenir en compte que s'haurà de valorar durant els propers dies.
3: Quants municipis estan al nivell 4?
0: Ara mateix tenim 107 municipis en nivell 4.
3: Perdona,
0: això
3: és la previsió de demà?
0: Sí, de demà, sí, sí, sí.
3: Ara us miro la previsió.
0: Sí, sí.
4: Bueno, si no, de cara a demà.
0: De cara a demà són 107 municipis els que estaran a nivell 4, de 17 comarques, i en nivell 3 la previsió és que tinguem 381 municipis de 34 comarques.
4: Fem un recordatori de què es pot fer i què no es pot fer quan hi ha pla activat a nivell 4 i nivell 3.
0: Amb els municipis que estan en nivell 3 estan suspeses totes aquelles activitats que estan subjectes a una autorització administrativa, que són activitats que s'entén que generen risc de per se i que ja estan subjectes a una autorització. Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar, tornar als seus domicilis o buscar entorns segurs dins dels nuclis urbans on puguin estar en situació segura. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai, perquè resideix a dins o perquè té una propietat a dins o perquè hi ha una tasca que no pot aplaçar i que s'ha de fer en aquell moment.
2: En directe estem escoltant el cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, atenent les preguntes dels periodistes des de Santa Perpètua de Mogoda.
0: Dos, que són el Montsec d'Ares i el Montsec de Rubies.
4: Vale. Per tant, d'avui a demà hi ha un salt molt gran, no?, de municipis al nivell 4.
0: Sí, perquè les condicions s'empitjoren perquè entra aquesta situació de temperatures altes i d'humitats relatives molt baixes que afectaran sobretot a les comarques de l'interior, i això el que ha motivat és aquest salt en quant al nombre de municipis que estaran en nivell 4 i també el tancament de dos massissos forestals, com són el massís del Montsec d'Ares i del Montsec de Rubies, perquè seran els més exposats dins d'aquesta situació. A banda de que també esperem, per la tarda de demà i de dimecres, possibles tempestes seques a la zona de Prepirineu, i aquesta és també un

0: un problema afegit a aquesta situació de temperatures extremes.
1: Sé que és d'hora, però no sé si saben causes de l'incendi de Sentmenat i els tres que tenim ara mateix.
0: L'incendi de Sentmenat està en investigació. El de Carme també hem començat fa poc a fer la inspecció de l'àrea d'inici. I el d'Artesa de Segre podem confirmar que ha sigut una màquina recol·lectora.
2: Podries fer una comparativa entre la situació que tenim avui, la situació que tenim avui, no d'incendi, sinó pel que fa a l'alerta de l'Alfa, i la situació que tindrem demà, ho dic per tenir-ho junt, la comparativa del salt que fem?
0: Bueno, el salt que fem és bàsicament perquè hi ha un increment progressiu de les condicions, en quant a temperatures. Es preveu que hi hagi un increment progressiu tant demà com dimecres, de temperatures cada vegada superiors. Es preveu que a la zona de Ponent es pugui superar els 42 graus, i humitats relatives també a l'interior, que poden estar inclús per sota del 10%. Això són condicions molt extremes, que tenint en compte que estem també en una situació que ja hem passat d'una primera onada de calor, pues fa que els boscos estiguin en una situació bastant vulnerable, amb la vegetació molt disponible. Per tant, estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent. Aquestes zones de l'interior on es produiran aquestes condicions tan extremes.
1: Castellano, muy breve.
3: Bueno. Avís, doncs, d'alarma, d'extremar les precaucions per part dels agents rurals, que ens explicava el seu portaveu, Josep Antoni Mur. Ara mateix repassava la situació, hi ha 103 municipis del Pla Alfa al nivell 4, i demà seran més 107, hi ha 5 massissos naturals també tancats, i alertava sobre aquests 3 incendis actius i simultanis que tenim ara mateix i que us anem explicant aquí a 3CAT Info. Compte, perquè demà la situació, diuen, serà pitjor. Per tant, diguem-ne, cal evitar qualsevol activitat de risc. Aquesta és l'alerta, el missatge d'extremar les precaucions per part dels rurals.

0: El temps.
1: Molt important i molt atents, doncs, a aquesta previsió meteorològica amb Néstor Gómez ara mateix.
2: Tarda de moltíssima calor arreu del país. Les temperatures ja han tocat i superat la xifra dels 40 graus a les Terres de l'Ebre i encara els hi queda recorregut per pujar, perquè en el cas de Ponent, fins a les 5, les 6 de la tarda no s'assoliran les temperatures més altes del dia. Unes màximes desbocades en aquesta segona onada de calor, en aquest segon dia de la segona onada de calor, i que tindrà continuïtat gran part d'aquesta setmana. I no només això, sinó que fins i tot demà tendirà a intensificar-se amb màximes de 42 o 43 graus. S'espera el pic de calor entre dimecres i dijous i fins aleshores cada dia anirem tocant aquest valor. Tot això amb una tarda que avui serà assolellada i potser de cara a mitja tarda pot aparèixer o fins i tot al vespre algun núvol cap al Pirineu més occidental, al sector del Prepirineu, i no descartarien que de manera puntual i aïllada deixés caure alguna feble precipitació a l'Alta Ribagorça. Una situació que tornaríem a repetir de cara a demà, si bé demà a la tarda sí que s'espera que creixin amb una mica més d'energia els núvols al Prepirineu i deixin algun ruixat, tot fruit d'aquesta calor que fa que creixin les nuvolades.
1: Doncs anem a d'altres informacions. A aquesta hora hem de parlar-vos, per exemple, del cas del magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado, ara de vacances, que ha de decidir avui si torna el passaport a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, que ho havia demanat fa una setmana per poder viatjar demà amb el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia i posteriorment a la graduació de la seva filla a Londres. Peinado ha començat vacances sense resoldre aquesta petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid afirmen que són unes vacances que va demanar fa temps i que la decisió la prendrà el jutge que de manera natural substitueix Peinado.

0: Les mateixes fonts també indiquen que el magistrat no ha pogut resoldre abans l'assumpte perquè el darrer escrit de les parts implicades dient-hi la seva sobre la petició va entrar divendres. Peinado va retirar el passaport de Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular. Si se li atorga el permís, seria vigent entre el 7 i el 10 de juliol, uns dies durant els quals la defensa de Gómez argumenta que estarà en tot moment acompanyada per la seguretat del president i que té garantida la seva localització. El govern espanyol ha convocat tots els governs autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ho acaba d'anunciar davant dels consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera, on ha anunciat que manté el límit de dèficit per a autonomies en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en el futur per a cada territori. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Per primer cop, Hisenda està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats autònomes en lloc d'un objectiu únic per a totes igual, com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat i que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
2: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
1: Des de Catalunya hi estan d'acord, les del PP rebutgen la proposta d'establir dèficits asimètrics. Sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
3: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
4: Dèficits asimètrics, major desigualtat. Desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
1: Un no d'entrada dels populars que el ministre ha qüestionat. Diu que no entén la negativa dels governs del PP a seure's a negociar i més tenint en compte que comunitats del PP com el País Valencià i Múrcia són les més endeutades. En tot cas, Hisenda manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per a totes les comunitats, un objectiu que el Congrés haurà de votar i que rebutjarà. Junts tornarà a votar-hi en contra, com també ho faran el PP i Vox. Els pressupostos estan abocats al fracàs. I després de la reunió d'avui, el ministre ha anunciat que es tornarà a reunir amb els consellers autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic.
0: I Esquerra Republicana, que ha redoblat la pressió a Junts per Catalunya perquè doni suport al nou model de finançament quan es voti al Congrés ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Encara una informació destacada abans dels esports. Microsoft acomiadarà 4.800 treballadors, una mica més del 2% de la seva plantilla. Les inversions que estan fent les grans tecnològiques en intel·ligència artificial i també la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci estan disparant els acomiadaments en el sector. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. Dels acomiadaments, 1.600 corresponen a la filial de videojocs. I dir-vos també que avui arrenca a Barcelona l'any Joan Costa per homenatjar un dels pioners del disseny de marca a casa nostra, creador de la identitat d'empreses com Renfe, Seat, IBM o Movistar. Coincidint amb el seu centenari del seu naixement, la iniciativa repassarà la seva trajectòria i debatrà sobre la comunicació visual a l'era de la intel·ligència artificial.
5: Esports.
0: Fins a 6:45 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda. Triomf de Tadej Pogacar a la tercera etapa del Tour de França, que ja ha sortit de Catalunya després dels 196 quilòmetres entre Granollers i l'estació d'esquí dels Angles, al Capcir. Amb un atac a 100 metres de la línia de meta, l'eslové ha tret 2 segons a Jonas Vingegaard, més els 4 de la bonificació fan que Pogacar lideri la general amb el mateix temps que el danès. Demà, quarta etapa, seran 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 2 partits més de 8ens de final del Mundial. A les 9 del vespre juguen Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
7: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero...

0: immediata. Creo que en ese camino estamos.
1: El seleccionador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, de la seva banda, creu que serà un partit igualat.
2: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
1: Aquesta eliminatòria entre Portugal i Espanya jugarà a les 9 del vespre, mentre que a les 2 de la matinada l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica, enmig de la polèmica per l'aixecament de la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 16ens de final. A la Federació Belga de Futbol estudia totes les opcions possibles després de la suspensió d'aquesta sanció. Els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, ja queda concretada la segona eliminatòria de quarts. S'enfrontaran les seleccions d'Anglaterra i Noruega. Els anglesos han superat Mèxic que aquesta matinada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. Ahir també va quedar definida la primera eliminatòria, serà França-Marroc.
3: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
4: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió, que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
1: Fortuño acabava contractar la temporada vinent. A l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta firma per un any, arriba procedent de l'Eibar. Pel que fa al bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les 3 pròximes temporades.
5: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
1: Mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada, es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, avui hi ha previstos partits de 8ens de final, tant en la categoria masculina com en la femenina. Del quadre masculí destaca les classificacions a Flavio Cobolli, que ha eliminat Alex de Minyaur, i avui també hi ha partits de Grigor Dimitrov, de Taylor Fritz i d'Alexander Zverev. Al quadre femení tenim les classificacions de Marta Kostiuk i Elis Mertens, més la de Jasmine Paolini en joc. El Madison Keys Linda Noskova guanya la txeca per un 7-0, 6-4, amb un 5-5 al segon set. També afegir que el Terrassa femení de waterpolo ha comunicat el fitxatge de la jugadora australiana Alice Williams, procedent del Sant Andreu. Williams va ser medalla de plata i màxima golejadora als Jocs Olímpics de París.

Pendents a aquesta hora de 3 incendis nous aquesta tarda. Sentmenat, al Vallès Occidental, continua cremant sense control un incendi que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'en Cisa. Han cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal i Protecció Civil ha enviat missatges als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. També pendents d'Artesa de Segre, la Noguera, els bombers treballen en un foc forestal que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda a prop d'una granja. A les feines d'extinció també s'han afegit ara pagesos i agrupacions de defensa forestal. L'altre focus el tenim posat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. Els bombers també treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola al costat de la carretera BB-2131. Un incendi que també s'ha demanat el confinament de diferents municipis. La Pobla de Claramunt, Garrigues, Torre de Claramunt i també Capellades. Estarem molt al cas de com evolucionen aquests incendis i també de la compareixença que ha de fer la consellera d'Interior amb el responsable dels bombers des de Vallaterra per saber exactament com estan aquests incendis simultanis que tenim ara mateix a Catalunya.

0: Dir-vos també que els municipis amb risc extrem d'incendis es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions a 17 comarques. Des de Protecció Civil alerten d'una llarga onada de calor que arribarà fins dijous. Demà i dimecres s'acumularan els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus a zones de l'interior del país i humitats molt baixes. També dir-vos que el magistrat que substitueix per vacances el jutge Juan Carlos Peinado ha permès a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, viatjar a la graduació de la seva filla a Londres, però li denega el permís per acompanyar demà el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Amb aquesta decisió que acabem de saber, accepta parcialment la petició de Gómez, que havia demanat poder assistir als dos esdeveniments. També us explicarem que l'associació de propietaris Som Habitatge ha carregat contra la proposició de llei sobre la compra especulativa que es començarà a debatre demà passat al Parlament. Segons un informe jurídic, la normativa impulsada per Comuns i PSC té defectes de forma i de fons. A més, diuen de problemes d'inconstitucionalitat. I el més destacat de la pàgina esportiva.
1: Doncs que a la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, triomf per Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general, però amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. I que en futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9, als vuitens de final del Mundial a les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica.
0: I com es dèiem, pel que fa al temps, tarda assolellada amb alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, calor intensa arreu, els valors més alts han superat els 40 graus a l'interior de l'Ebre, Ponent i Catalunya Central. Una onada de calor que s'ha d'intensificar més demà i que persistirà fins a finals de setmana. Repassem, doncs, quina és la situació d'aquests tres incendis que tenim actius a Catalunya. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny en gran part forestal. Al foc hi treballen 54 dotacions terrestres dels bombers i 12 d'aèries, a més d'efectius de les ADFs a la zona. Protecció Civil ha enviat un missatge des d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions, com dèiem, i també nuclis disseminats. Ho està seguint des de la unitat mòbil de Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
2: L'incendi ha començat aquest camp a prop del polígon i ha avançat ràpidament muntanya amunt, la que es coneix com la del Farell i on hi ha el Pic del Vent. Les flames han arribat fins a la carena, que continua cremant amb intensitat i ja baixa per l'altra banda cap al nord, en direcció Gallifa. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, Caldes de Montbui, Can Gurri, Can Vinyals, de Sentmenat, el Balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, Castellà del Vallès, així també com la zona del nord de Castellà del Vallès. Ho ha explicat fa uns minuts a 3...
0: Deixem aquí aquesta informació. Gràcies, Maria, perquè hem d'escoltar l'última hora de l'incendi de les Gavarres amb Ferran García, sotsinspector dels Bombers de la Generalitat.
3: Rescant. I aquesta tarda hem tingut moltes represes en l'incendi.
4: Com es preveuen les pròximes hores? Perquè fa vent, calor...
3: Aquí, el mateix pronòstic. ¿Vale? Aquí no tindrem una situació de vent. La marinada ha sigut no massa important. Hi ha hagut vent, però no perquè patíssim molt. Aquí, ¿vale? I en els altres incendis he estat aquí centrat. No en tinc ni idea. Però veient el perímetre d'un d'ells, allà fa vent segur. O sigui, aquell perímetre tan allargassat no el tens si no fa vent.
4: Les temperatures baixaran una mica, no?
3: Baixaran una miqueta, però amb la idea de pujar fins dijous moltíssim. O sigui, per tant, és allò una mica d'aigua per tenir molta set demà. Saps què vull dir? Que no... Les temperatures van a l'alça fins dijous. Tenim una onada de calor, que l'única cosa bona que té a casa nostra ara, que a casa nostra vull dir en aquesta regió, és que sembla que no hi haurà tant de vent com sí que està venti a les altres regions, també s'ha de dir. ¿Vale? Llavors hem de mirar, això, la meteo és molt capritxosa, aquesta escalfor tan bèstia també provoca moviments d'aire entre zones, i aquests moviments d'aire són els que, si tenim la mala sort, ja és una ignició, ens poden fer créixer un incendi. Val? Super.
0: Estem escoltant la intervenció que just s'ha acabat ara de Ferran García, sotsinspector dels Bombers de la Generalitat, sobre aquest incendi de les Gavarres, on alertava que les temperatures els pròxims dies aniran a l'alça, però en aquesta zona farà menys vent i esperen que això jugui a favor pel que fa a aquest incendi. Però en tenim d'altres d'actius ara mateix. Hem de passar per Artesa de Segre, hem de parlar d'aquest incendi que està seguint la nostra companya, la Júlia Bacar. Els bombers continuen treballant aquest foc forestal que ha començat al voltant de les 4 de la tarda a prop d'una granja. La causa, segons els agents rurals, seria un accident amb una màquina recol·lectora, i tot plegat ens en parla des de Lleida mateix la Júlia Bacar. Bona tarda, Júlia.
5: Bona tarda. Doncs sí, aquí els bombers estan prioritzant ara el flanc dret, que es considera el motor de l'incendi, i preocupa sobretot que es pugui obrir en direcció a l'eix de Comiols. El cap, per altra banda, avança amb menys força, però genera algun focus secundari. Les flames haurien començat, segons han confirmat els agents rurals, en un camp per una màquina recol·lectora, tot i que després han avançat cap a una zona forestal. Hi treballen ara 25 dotacions terrestres dels bombers i 4 mitjans aeris, i també s'ha fet una crida als pagesos de la zona i agrupacions de defensa forestal perquè puguin ajudar a perímetres de foc amb maquinària agrícola.
0: Doncs moltes gràcies, estarem pendents de com evoluciona. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Gràcies. I més focus, més informacions d'incendis ara mateix actius. Hem d'anar a l'Anoia perquè els bombers també treballen, com us estem explicant, per apagar un incendi de vegetació agrícola, en aquest cas entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera BB-2131. Per aquest incendi també s'ha demanat per missatge és alert el confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades. L'ordre afecta uns 4.300 veïns. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions terrestres i 3 d'aèries. L'avís s'ha emès a 4:45 de la tarda i ara els esforços estan centrant en el flanc esquerre. El telèfon d'emergències ha rebut fins ara més de 400 trucades i es demana als veïns que tanquin les portes i les finestres si es veuen afectats pel fum. I a la Catalunya Nord, l'incendi que continua fora de control, el foc que ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança amb pes, com explicàvem, per les altes temperatures i també per la baixa humitat que hi ha ara mateix. Enviat especial a Illa Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
6: Som al centre de comandament dels bombers a El Sortet, un poble que han evacuat, i per arribar fins aquí hem vist que no hi havia ningú pel carrer. Les persones es desplacen cap a Tuïr. Aquí, aquesta tarda, on som ara, hi ha de venir el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu que s'està portant a terme detallava que ara mateix tenen dos objectius.
7: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
6: A la Casa del Ciutadà, a Tuïr, hi hem passat aquesta tarda. És un centre cívic i hi havia unes 300 persones de les 10.000 evacuades. Hi hem vist taules, menjar, munts de roba, molts voluntaris portant elements de primera necessitat. Allà, Alice Borà, la primera tinent d'alcaldia, ens ha dit que la previsió era preparar-se per aquesta nit.
8: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la llur casa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
6: Aquí realment hi fa molta calor, estem a uns 39 graus de temperatura i el que preocupa és això, aquesta onada de calor i la simultaneïtat d'incendis, perquè també n'hi ha a l'oest i al centre del país.
0: Doncs bé, ho anirem seguint. Mentrestant, sapigueu que els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries com ara la Dan, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i els peritatges, l'assegurança calcularà la compensació.
9: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com ara les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment

0: Temes que també us avançava, en falten 3 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, parlem de Begoña Gómez, el magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances, ha permès a la dona de Pedro Sánchez viatjar a la graduació de la seva filla a Londres entre el 8 i el 10 de juliol, però per contra, li denega el permís per acompanyar demà el president espanyol a la cimera de l'OTAN, encara a Turquia. El jutge al·lega que Espanya no té cooperació policial i judicial amb aquest país, que sí que té amb els països de la Unió Europea i que, en canvi, sí que hi ha una bona relació de cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, tot i el Brexit. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el passaport per poder assistir als dos esdeveniments. Peinado ha començat vacances sense resoldre aquesta petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid afirmen que és una aturada que va demanar fa temps. Les mateixes fonts també indiquen que el magistrat no ha pogut resoldre abans l'assumpte, perquè l'últim escrit de les parts implicades dient-hi la seva sobre la petició va entrar divendres. Peinado va retirar el passaport de Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular. Ara volem passar per l'Audiència de Barcelona, perquè la mà dreta de Josep Maria Argimon, durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils i confirma haver demanat la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos, independentment de la seva edat. La conselleria liderada per Alba Vergés, que s'enfronta, recordem, a penes d'inhabilitació de 15 anys, hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència, Cristian Roldán.
1: Bon dia. Entre febrer i març de 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dins dels cossos de seguretat perquè en aquell moment l'edat havia esdevingut el principal factor de risc de mort per Covid-19. Aquest perfil, però, els majors de 60 anys, era gairebé inexistent entre els guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya. Tot i això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat que es vacunessin igualment.
2: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
1: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que, en qualsevol cas, tampoc el compartia.
3: Fue por tramos de edad y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
1: Tot i això, la tècnica de salut, Raquel Vinyals, ha aclarit que en aquell moment es va parar la vacunació de tots els essencials menors de 60, no només dels cossos estatals.
4: Cuando usted remite este primer mensaje a la señora Cabezas, traslada una decisión de no vacunar a todos los esenciales.
5: A todos los esenciales jóvenes.
4: Hasta 60, de acuerdo.
1: Altres testimonis vinculats a aquest procés de vacunació també han assenyalat el retard en l'enviament dels censos per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com un dels factors que haurien endarrerit la vacunació d'aquests cossos.
6: El temps.
0: Crònica de Néstor Gómez.
7: Calor, calor intensa, la que tenim i la que tindrem. Ja les temperatures a hores d'ara superen els 40 graus a les Terres de l'Ebre, han fregat la xifra dels 39 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i les màximes encara estan per assolir, perquè fins que no passin les 6 de la tarda no es donaran pràcticament per tancada les temperatures màximes. L'últim indret o els darrers indrets a assolir aquestes temperatures seran la zona de la terra ferma. Tot això en un dia assolellat de cap a cap, potser aquesta tarda amb algun núvol cap al sector del Pirineu, que podria deixar alguna gotellada puntual i aïllada al sector de l'Alta Ribagorça. Aquesta onada de calor que va posar el punt d'inici ahir tindrà continuïtat tota la setmana, assolint el seu màxim entre dimecres i dijous. Però tot i així, demà serà una miqueta més intensa que la d'avui. De fet, demà s'esperen valors de 42 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant dels 40, 39, 38, 40 cap a la Catalunya central i cap a les comarques de Girona entre els 36 i els 38 graus. De tal manera que aquesta calor, com dèiem, tindrà encara més recorregut per anar pujant de cara a dimecres i dijous, però la calor continuarà intensa tota la setmana.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
6: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: Continuem, són 3:15 de 7 del vespre. L'Associació de Propietaris Som Habitatge ha carregat contra la proposició de llei sobre la compra especulativa que es començarà a debatre demà passat al Parlament. Segons un informe jurídic encarregat a la normativa impulsada pels Comuns i el PSC, té defectes, diuen, de forma i de fons, a més de problemes d'inconstitucionalitat. Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge.
1: Va més enllà de lo que permet a l'urbanisme de regular els usos del sòl, aquest és un dels punts de vulneració. També tenim una vulneració important de tot el que seria el dret de la propietat privada i de com s'utilitza aquesta propietat privada. Tenim faltes de competència del legislador català. També tenim vulneració del dret europeu de la lliure circulació de capital.
0: Som Habitatge farà arribar aquest informe als grups polítics confiant que algun mogui fitxa per intentar frenar i fer descarrilar la normativa.
1: El primer pas és que presenti un recurs al Consell de Garanties Estatutàries i si el presenten aquest recurs el que estarem fent és que aquesta llei s'aprovaria passar l'estiu, aquest és un punt important, i l'altre cosa és que en el cas de que finalment s'acabés aprovant aquesta llei, nosaltres el que farem serà parlar amb els partits polítics de manera que això es presenti al Tribunal Constitucional.
0: Puigdevall recorda que els últims anys la justícia ha tombat totalment o parcialment diverses normatives d'habitatge. Assegura que s'estan fent de manera precipitada i que generen una inseguretat jurídica que perjudica el mercat immobiliari. En aquest sentit, afirma que no han resolt la falta d'habitatge, sinó que han provocat que hi hagi menys oferta de lloguer i preus més cars. El govern espanyol ha preparat un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de l'agricultura i dependre menys de les importacions d'adobs. El programa arriba després que el conflicte a l'Orient Mitjà hagi provocat l'augment del preu dels fertilitzants en un 30%. Pel president del govern, Pedro Sánchez, tenir autonomia agrícola serà positiu per a l'economia dels pagesos i impedirà que els preus del menjar es disparin.
2: És un plan de soberania alimentària. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación y sobre todo tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y por supuesto también un pueblo o pueblos más vivos.
0: L'anunci del pla, que ha d'estar llest abans del març de l'any vinent, coincideix amb la publicació de gairebé 500.000 d'agricultors que es beneficiaran de les ajudes per la compra de fertilitzant de més de 600 milions d'euros. Escolti'm ara el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que veu probable que Espanya pugui superar la xifra de 100 milions de turistes estrangers aquest any. Gairebé la meitat visitaran l'estat entre el juny i el setembre. Per Hereu, el creixement és controlat i aporta molt valor afegit a l'economia espanyola.
3: El valor añadido es el que permite redistribuir mejor los beneficios, generar mejores salarios, mejorar la equidad y, por tanto, en este sentido, para nosotros el número de turistas es la consecuencia de la política que estamos desarrollando.
0: Segons els càlculs del govern espanyol, els turistes internacionals gastaran aquest estiu un 10% més que l'any anterior i deixaran 64.000 milions d'euros a Espanya.
4: 3CAT Info.
0: I enmig dels processos judicials que afecten l'entorn del PSOE, 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la qualitat de la democràcia. Els espanyols, entre 65 i 74 anys, són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubten de la imparcialitat de la justícia i és entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG, on hi ha més ciutadans que creuen que els jutges no actuen amb objectivitat, més del 90%. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols creu que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses o de mentides. Continuem repassant temes d'actualitat, gairebé són 3:15 de 7 del vespre. Us volem parlar de cultura, perquè la tardor del 2027 el Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA, acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella que posarà punt i final al programa internacional que ha dut a terme el govern català sobre el cineasta i activista polític. Serà la segona retrospectiva que li fa el prestigiós museu en 20 anys. A banda, aquest mes de juliol, el MACBA i el Grec Festival coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció i empresonament de Portabella i el músic Carles Santos, a l'any 73. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia preparen també diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta. Totes aquestes accions formen part de les activitats que la Generalitat i el Ministeri de Cultura, a través de la Filmoteca de Catalunya,

0: Catalunya impulsen per celebrar els 100 anys de Pere Portabella. El programa internacional, que es diu Acció Portabella, es va presentar el mes de gener passat i ara es reforça amb altres activitats que es duran a terme al llarg d'aquest any i també del 2027. Anem de seguida cap a Cerdanyola, on compareix la consellera d'Interior, ara mateix, Núria Parlon, per explicar exactament en què estaven els incendis ara mateix que tenim actius a Catalunya.
1: Doncs quan digueu, comencem.
0: La consellera acompanyada del cap dels bombers, David Borrell, per informar d'aquest episodi de simultaneïtat, com us explicàvem, d'incendis que afecten el país i per saber exactament com estan evolucionant aquests focs, que estem seguint també al 3CAT Info. Una atenció als mitjans, està preparant ja la consellera Parlon per donar les explicacions pertinents davant dels mitjans de comunicació al costat de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
1: Us actualitzem informació des del centre de comandament avançat del centre del complex de bombers aquí a Bellaterra. Estic acompanyada de la directora de la Direcció de Protecció Civil, Extinció d'Incendis i Salvament, i del cap de bombers. Venim d'un incendi molt complicat durant tot el cap de setmana que es va produir a la Bisbal d'Empordà, on encara hi estem treballant amb un 6,3, però encara tenim feina i no està encara controlat. I durant tot el dia d'avui, durant la greu onada de calor extrema i risc d'incendi també extrem, estem treballant en 3 incendis que estan actius, que ens preocupen. Especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellà del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sentmenat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers, aproximadament, i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. El següent incendi que també ens preocupa és l'incendi que s'ha donat al municipi de Carme, a l'Anoia, on també estem treballant aproximadament amb un equip de 100 bombers. També s'han fet diferents ordres de confinament que afecten a diferents municipis, si volen els hi dic, per no deixar-me cap: la Pobla de Claramunt, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Capellades Oest, Claramunt, al final part del municipi, Sotés d'Igualada, Sotés de Santa Margarida de Montbui, Castellolí i Vilanova del Camí. Tots aquests municipis han rebut la pertinent SALER per demanar el confinament de la població i permetre, doncs, també treballar amb més seguretat el conjunt dels dispositius. Aquí el que més preocupa és que faci salt de bruc i, per tant, que ens pugui saltar la C15. I després estem treballant amb un altre incendi a l'Artesa de Segre, al Coll de Comiols, que també pot tenir un potencial de 500 hectàrees. La sort és que ha començat a la part alta del Coll de Comiols i això ens permet, doncs, treballar amb menys preocupació en relació als altres dos incendis. Ja no vol dir que no estigui actiu no ens preocupi. Tenim també allà, doncs, desplegats aproximadament 100 bombers i diferents mitjans aeris, però estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot, doncs, l'activitat i la simultaneïtat de 3 incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent, doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'Interior, i sobretot, doncs, tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda. Li passo la paraula al cap de bombers per si considereu que hi ha alguna qüestió que ell pugui aclarir més tècnica, i després, doncs, atenem les vostres preguntes.
0: Ara escoltarem David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
2: Sí?

0: Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Després, en segon lloc, ens preocupa també l'incendi de l'Anoia, sobretot per la seva capacitat de generar piroconvecció. Estem a les últimes hores del dia, però encara té capacitat de generar piroconvecció. Té un potencial, com us comentava la consellera, una mica més gran en quant a hectàrees. És veritat que a les zones que impacta són zones molt més compactades, però també diguéssim que tenim urbanitzacions, per això s'han fet també dues ordres de confinament per protegir la població en direcció nord, que és cap a on avança l'incendi. També en aquest cas prioritzem el flanc dret, que és el que ens evita l'entrada al Bruc, és a dir, es tracta de que no ens entri cap al Bruc. I, per últim, el que tindríem a Comiols és un incendi que, dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees, i diguéssim, dintre d'aquest ordre, seria el que ens preocupa en tercer lloc. Penseu que encara ens queda actiu l'incendi de les Gavarres, encara tenim més de 100 bombers que estan treballant allà, per tant, tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada. Per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers, i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: Quan has dit piroconvecció, què vol dir?
0: La possibilitat de que generi un pirocúmul com el que hem vist, el que vam veure a les Gavarres el divendres passat.
1: Tenim alguna sospita de què pot haver passat? Si hi ha hagut simultaneïtat, però també de que s'hagi encès algun foc des de diferents llocs a la vegada?
2: Són les 7 de la tarda, seguim la roda de premsa de David Borrell, cap dels bombers.
0: És una cosa que, sobretot, són agents rurals qui està darrere, i encara no hem pogut, diguéssim, arribar a aquest nivell, diguéssim, de detall. Suposo que ells ja han començat a treballar, però ara, sobretot, el que estem és en protegir la població i després, doncs, en poder fer front a aquests incendis, que, com us deia, els tres prioritzem el flanc dret i tenim clar, diguéssim, quina és l'estratègia de contenció, i amb això estem.
3: I en el cas del de Sentmenat, ja ha arribat aquesta urbanització que comentaves, o és el que
0: No ha arribat, però és un incendi que el que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur, i els protegirem. Però el que són, diguéssim, les cases, si impacta amb severitat, doncs haurem de una vegada hagi impactat l'incendi, doncs haurem d'anar a fer extinció de les cases.
3: Vale, i no us plantegeu desallotjar, o sigui, ara mateix?
0: No, i a més a més, és una possibilitat que quan ha succeït l'incendi hem posat a sobre la taula. Sempre hem dit que quan es fa l'evacuació d'una urbanització ha de ser sobretot amb temps i forma segurs. Justament la carretera, l'única carretera, diguéssim, que dona la urbanització, anava amb la mateixa direcció amb què venia l'incendi. Al principi semblava que podia, tal com avançava, doncs, les primeres isòcrones de propagació de l'incendi, semblava doncs, que podríem tenir temps, que estàvem parlant d'unes 4 hores. En el moment que s'ha accelerat, de seguida hem vist que podríem estar parlant de molt menys temps, d'un temps aproximadament de 90 minuts, insuficient clarament per diguéssim, exposar a la població amb aquesta vulnerabilitat que significaria doncs atrevar-se a l'incendi. Això ja ho hem explicat aquests dies, de que en cap cas s'ha de fer sempre amb temps, i que l'única opció que teníem en aquest cas era aquesta, que és el que hem fet, sobretot a garantir doncs que els protegim amb unitats de bombers.
3: Gràcies. Podem fer un tall.
2: Són les explicacions de David Borrell, cap dels bombers, explicant aquests tres focs simultanis que cremen a Catalunya a aquesta hora. Recordem-ho, el de Sentmenat al Vallès Occidental, el de l'Anoia a Carme i la Pobla, i el d'Artesa de Segre a la Noguera. En qualsevol cas, en aquests moments comencen les explicacions que ja han fet Núria Parlon, consellera d'Interior en castellà, i també David Borrell. Com dèiem, en aquests moments el que estem pendents són d'aquests tres focs que segueixen cremant durant una onada de calor que, evidentment, fa més complicades les tasques d'extinció. Comencem per aquest incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon de Mas d'en Cisà. El foc ha cremat almenys 35 hectàrees, majoritàriament forestals, i treballen 56 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris dels bombers amb el suport de les ADFs. Protecció Civil ha enviat una alerta és alert per demanar el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'un particular, i aquest, segons explicaven ara en roda de premsa, com dèiem, David Borrell, cap dels bombers, i Núria Parlon, consellera d'Interior, és el que més preocupa a hores d'ara els cossos de seguretat. Anem en directe a Sentmenat amb la unitat mòbil, on hi ha en Xavi Cussó i la Maria Costa.
4: L'incendi ha començat aquest camp a prop del polígon i ha avançat ràpidament muntanya amunt, la que es coneix com la del Farell, i on hi ha el Pic del Vent. Les flames han arribat fins a la carena, que continua cremant amb intensitat, i ja baixa per l'altra banda cap al nord, en direcció Gallifa. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, Caldes de Montbui, Can Gurri, Can Vinyals, de Sentmenat, el Balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, Castellà del Vallès, així també com la zona del nord de Castellà del Vallès. Ho ha explicat fa uns minuts a 3CatInfo l'alcalde accidental de Sentmenat, Jordi Gilgado.
5: Sembla ser que s'està desplaçant l'incendi de la muntanya del Farell, que li diem, cap a la part de darrere de la muntanya, o sigui que s'està descontrolant una miqueta. M'està parlant d'entre 500-800 habitants.
4: Els primers indicis apunten que l'origen del foc és una excavadora d'un particular, i es desconeix encara si aquest estava treballant.
5: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com, encara, el motiu per què s'ha cremat, i llavors no ha estat a temps de sufocar el foc de la màquina, i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
4: Segons l'últim balanç dels agents rurals, ara per ara hi ha 30 hectàrees cremades de terreny majoritàriament forestal.
2: Són les 7:05, moment d'anar fins a Lleida, perquè Artesa de Segre a la Noguera es continua treballant per controlar l'incendi que crema en una zona forestal. La causa hauria estat una màquina recol·lectora, i preocupa encara el flanc dret. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs sí, este flanc dret és el que té més possibilitats per obrir-se cap al Coll de Comiols, i per això les descàrregues es concentren en esta zona. El CAP també ha generat algun foc secundari, però no preocupa ara mateix tant. De moment, el foc d'Artesa és el que millor evoluciona, perquè tal com ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, el foc ha començat a la part alta del Coll de Comiols, i això ha reduït el potencial d'hectàrees.
0: Que dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona d'en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del Coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
6: Ara mateix hi estan desplegades un centenar d'unitats dels bombers i diversos mitjans aeris. La causa d'aquest incendi seria un accident durant la sega d'un camp amb una màquina recol·lectora, i les flames després han avançat cap a esta zona forestal. Com a conseqüència del foc ha quedat tallada la carretera C14-12B.
2: Des de Lleida, són els últims detalls que ens arriben de l'incendi d'Artesa de Segre, a la Noguera. Júlia Albacar, gràcies, bona tarda.
6: Fins ara.
2: L'altre foc important que aquesta tarda ha començat i que preocupa també els bombers és a l'Anoia. També hi ha un incendi descontrolat que crema des del municipi de Carme i que s'ha ordenat el confinament de diversos municipis i urbanitzacions a través de missatges És Alert. Són els municipis

0: municipis afectats del sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí, a banda de les urbanitzacions de les Garrigues i Capellades. El confinament per l'incendi de la Noia afecta unes 33.000 persones i, per tant, en aquesta hora hi treballen 23 dotacions terrestres dels bombers i 3 d'aèries. Per aquest incendi, en aquests moments, podem saludar Salvador Vives, alcalde de Capellades. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: En primer lloc, gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. En primer lloc, quina és la situació a aquesta hora, que en sap de l'incendi?
1: A veure, en principi l'incendi ha començat a Carme i a Vilanova del Camí, i en aquests moments també està la Pobla de Claramunt. A la zona aquí on tenim la sala central del CECAT, que és a la Torre de Claramunt, en principi no hi ha incendi i bueno, la qüestió es veu molt complicat i el temps no ens ajuda, la marinada no ens ajuda.
0: Unes altes temperatures, un vent que cada vegada bufa més fort, aquesta marinada, com vostè apunta, diversos municipis, com dèiem, confinats, entre ells una part del seu. No sé si en el cas de Capellades és completament tota la població o només una part, però en qualsevol cas 33.000 persones del sud de l'Anoia confinades per aquest foc.
1: En el cas de Capellades hi ha el confinament de la part oest de la vila i, en principi, bueno, la situació és... Hem fet missatges, hem comunicat a la població per diferents maneres. També les persones han rebut l'alerta als seus mòbils i estem en espera de que, en principi, doncs, no baixi el fum i que no passi cap qüestió greu.
0: Alcalde, no sé si ha tingut oportunitat de parlar amb els bombers o amb algú del departament...
1: Ara estem pendents de la informació puntual, no tenim informació directa d'ells, per tant, hem d'esperar que ens donguin un missatge que puguem compartir amb vosaltres.
0: No sé si des del seu municipi, que és elevat, diguem-ne, perquè fa la resta de municipis que apuntàvem, no? Des de la Pobla, Clarma, Vilanova, Santa Margarida del Montbui, Castellolí, que queden més avall, no sé si el fum a vostès els arriba aquí al municipi, o la cendra, fins i tot, que en alguns municipis ens constava que ja començava a caure.
1: En principi, a Capellades això no ens està passant. Es veu el fum, esperem que se l'emporti la marinada, però ja et dic, en principi la gent està informada que s'ha de confinar a casa i en espera de noves notícies per poder passar a la població.
0: Són les paraules de l'alcalde de Capellades, Salvador Vives, que ens informa de quina és la situació en el seu municipi i els de l'entorn per aquest foc que crema a Carme des de primera hora de la tarda i que, com dèiem, ha obligat a confinar diferents municipis del sud de l'Anoia, que són el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí i també l'urbanització de les Garrigues i Capellades. Salvador Vives, gràcies per atendre 3CAT Info. Gràcies i sort.
1: Gràcies a vosaltres. Esperem tenir sort d'aquí
0: a les properes hores.
1: Adéu.
0: Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Més qüestions relacionades amb els incendis que cremen diferents punts del país. En aquest cas ens referim ara al de la Bisbal d'Empordà, que va començar divendres. No se saben quan podran donar-lo per controlat, però es manté estabilitzat. En les últimes hores hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Pendents de poder connectar amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, amb la Núria Pérez Aire. Donarem més detalls pel que fa a aquest incendi, que, com us dèiem, va començar divendres i que, en aquest cas, doncs, es va donar per estabilitzat dissabte al vespre i que els bombers intentaran donar per controlat en les properes hores, malgrat que, com dèiem i sentíem en d'altres punts, el vent que bufa aquesta tarda i les altes temperatures extremes en aquesta segona onada de calor de l'estiu no ajuden a les tasques dels bombers. I, de fet, així ho apuntaven també des d'aquesta compareixença que han fet conjunta Núria Parlon, consellera d'Interior, i també el cap dels bombers, David Borrell. Això pel que fa a l'incendi, com dèiem, de la Bisbal d'Empordà. De totes maneres, no és l'únic incendi al qual hi estem posant atenció aquesta tarda. També estem pendents del que passa a la Catalunya del Nord. Continua fora de control un foc que va iniciar-se ahir i que ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar 10.000 persones. Ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases i més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que van s'empès per les altes temperatures i la baixa humitat. Enviada especial a Illa, al Rosselló, la Ia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santisó.
2: Tenia moltes ganes de... Som al centre de comandament dels bombers a El Sortet, un poble que han evacuat i per arribar fins aquí hem vist que no hi havia ningú pel carrer. Les persones es desplacen cap a Tuïr. Aquí, aquesta tarda, on som ara, hi ha de venir el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu que s'està portant a terme detallava que ara mateix tenen dos objectius.
3: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
2: A la Casa del Ciutadà, a Tuïr, hi hem passat aquesta tarda. És un centre cívic i hi havia unes 300 persones de les 10.000 evacuades. Hi hem vist taules, menjar, munts de roba, molts voluntaris portant elements de primera necessitat. Allà, a Lisborà, la primera tinent d'alcaldia ens ha dit que la previsió era preparar-se per aquesta nit.
4: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la Yurkasa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
2: Aquí realment hi fa molta calor, estem a uns 39 graus de temperatura i el que preocupa és això, aquesta onada de calor i la simultaneïtat d'incendis, perquè també n'hi ha a l'oest i al centre del país.
0: Com dèiem, tot plegat passa en un moment amb risc extrem en molts municipis d'incendi, que es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Demà i dimecres aquests llocs acumularan els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus en zones de l'interior del país i amb humitats molt baixes. Antoni Mur és cap del cos d'agents rurals.
5: Creu que hi hagi un increment progressiu tant demà com dimecres de temperatures cada vegada superiors i humitats relatives també a l'interior, que poden estar inclús per sota del 10%. Això són condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
0: També els preocupa la simultaneïtat de focs, com està passant en aquests moments a Catalunya en diferents punts.
5: Nosaltres tenim tres incendis actius que requereixen pues, una redistribució d'efectius per atendre aquestes tres incidències i, per tant, això és una dificultat afegida a la que ja comporten aquestes condicions tan dures.
0: El nivell 4 del PAFRA restringeix les activitats d'oci al medi natural i als treballs forestals i prohibeix l'accés als espais naturals protegits. És, per tant, important conèixer quina és la previsió. Ara ho dèiem, demà es manté aquesta onada de calor amb altes temperatures i, per tant, puja el risc extrem d'incendis a diferents punts del país, un centenar, segons els agents rurals, estaran en alerta en el màxim nivell. Coneguem, doncs, la previsió meteorològica.
6: El temps.
0: És un quart de vuit del vespre. Gemma Puig.
7: Aquesta setmana la comencem parlant de la calor, de les temperatures que es van enfilant. Avui ja hem arribat als 40 graus i no només hi hem arribat, sinó que els hem superat. 42 graus a Vinebre, 41 a Tortosa, Torroja de Priorat, Llimiana, 40 a Artesa de Segre, Artés, el Poal, a Lleida, a 39 a Vallirana, a 38 a Girona. Temperatures elevades, cel clar, només amb alguna nuvolada que ha anat creixent cap a punts del Prepirineu i alguna gota que es deixa escapar de forma molt, molt puntual. Segona onada de calor, que continuarem amb valors molt elevats. Demà encara pujarà més la temperatura en un matí de sol. A la tarda creixeran algunes nuvolades que poden deixar escapar algun ruixat més, però sobretot parlarem de les temperatures. Demà amb aquest avís de calor del nivell màxim cap a tot aquest sector de Ponent o interior de les Terres de l'Ebre, temperatures de 42 o 43 graus i temperatures molt elevades a la majoria de comarques. Fins i tot dimecres encara voldrà pujar una mica més. Per tant, molta precaució amb aquest perill d'incendis que també s'incrementarà de cara als propers dies degut a aquest augment de la temperatura.
0: I pel que fa a l'àrea de serveis, també us hem d'explicar que el servei de trens de la línia R6-R60 del Llobregat-Anoia, de Ferrocarrils de la Generalitat, funciona entre les estacions de Plaça Espanya i la Pobla de Claramunt. El servei s'ha interromput, doncs, com dèiem, entre la Pobla i Igualada a causa de l'incendi que crema a la zona. És per indicació dels bombers que s'ha interromput aquesta línia i avui ja s'ha recuperat la connexió d'altra banda amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè DIF feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha patit retards aquesta tarda

0: ha d'estar la R1 de Mataró a Barcelona. De mitjana, els trens estan actuant retard amb retards de mitja hora per un atropellament.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 7 i 17 minuts, el magistrat Antonio Viejos, que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado durant el seu període de vacances, permet a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, viatjar a la graduació de la seva filla a Londres entre el 8 i el 10 de juliol, però li denega el permís per acompanyar demà el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Ankara. El jutge alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el passaport per poder assistir a tots dos esdeveniments. Peinado li havia retirat el juny passat com a mesura cautelar abans que jutgi un jurat popular per un presumpte delicte de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. Peinado ha començat vacances sense resoldre la petició de defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han afirmat que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va resoldre abans sobre la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre la petició va entrar divendres passat. I en clau encara política, en aquest cas us expliquem que el govern espanyol convoca tots els governs autonòmics el 29 de juliol per debatre un nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ho acaba d'anunciar davant els consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera, on ha anunciat que manté el límit de dèficit per a les autonomies en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en el futur per a cada territori. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Per primer cop, Hisenda està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats autònomes en lloc d'un objectiu únic per a totes igual, com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat i que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
3: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
2: Des de Catalunya hi estan d'acord, les del PP rebutgen la proposta d'establir dèficits asimètrics. Sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
4: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
5: Dèficits asimètrics, major desigualtat. Desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
2: Un no d'entrada dels populars que el ministre ha qüestionat. Diu que no entén la negativa dels governs del PP a seure's a negociar i més tenint en compte que comunitats del PP com el País Valencià i Múrcia són les més endeutades. En tot cas, Hisenda manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per a totes les comunitats, un objectiu que el Congrés haurà de votar i que rebutjarà. Junts tornarà a votar-hi en contra, com també ho faran el PP i Vox. Els pressupostos estan abocats al fracàs. I després de la reunió d'avui, el ministre ha anunciat que es tornarà a reunir amb els consellers autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic.
1: 3Cat Info.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o castigar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la seva despesa militar. És una opció que el govern nord-americà diu que contempla. Rutte ho ha avalat abans que demà comenci a Turquia la cimera de líders de l'OTAN. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea.
6: A petició dels Estats Units, els aliats europeus de l'OTAN s'han compromès a gastar el 5% del PIB en despesa militar d'aquí a 9 anys. El govern espanyol, de moment, s'hi nega. Quan li han preguntat a Rutte si li semblaria bé que Washington pugui castigar els països incomplidors, venent-los, per exemple, menys armament nord-americà, el líder de l'Aliança Atlàntica s'hi ha posat de perfil.
7: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
6: Rutte ha recordat que, de moment, tots els aliats europeus, inclòs Espanya, han assolit el primer objectiu, que era gastar no pas el 5, sinó el 2% del PIB en defensa. Assegura que Trump hi ha ajudat.
7: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
6: I diu que els aliats europeus van pel bon camí per assumir en el seu conjunt una càrrega més equitativa de la despesa militar dins de l'OTAN, que sigui equiparable a la que ja tenen els Estats Units en solitari.
0: D'altra banda, la Junta Directiva de Foment del Treball dona suport per unanimitat a la candidatura d'Antonio Garamendi per seguir al capdavant de la COE. La patronal catalana valora molt positivament la feina feta per Garamendi i el seu equip directiu, en què hi ha diversos representants de Foment. En cas que sigui reelegit, l'empresari Bas sumarà 12 anys com a president de la patronal.

0: En l'espanyola, les eleccions a la COE se celebraran l'1 d'octubre vinent. Més qüestions, en aquest cas parlem ara de cultura.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La tardor del 2027 al Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella que posarà punt final al programa internacional que ha dut a terme el govern català sobre el cineasta i activista polític. Serà la segona retrospectiva que li farà el prestigiós museu en 20 anys. A banda de la retrospectiva a Nova York, aquest mes de juliol el MACBA i el Grec Festival coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció i empresonament de Portabella i el músic Carles Santos el 1973. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia preparen també diverses exposicions i un seguit de projeccions d'abats relacionats amb el cineasta. I ara ens centrem en el cinema, bueno, en aquest cas, en aquest cas ens centrem en les plataformes, perquè torna La casa de la pradera. Netflix n'ha fet un remake que s'estrena dijous, és una de les novetats més destacades d'aquesta setmana pel que fa a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
2: It's not the free Baptist Lane at all. I can't have strangers walking into my house uninvited. I think they'd say the same thing.
3: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats d'aquells colons que van aixecar als Estats Units. Aquesta setmana, però, hi ha un altre remake destacat, The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà. Després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii dels anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, ara l'estudi Science Saru torna a adaptar aquest manga cyberpunk original de Masamune Shirob amb una animació 2D tradicional que narra la història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics Els infants de la resistència a Movistar Plus dimecres i Mi robot favorito a Filmin divendres, un film d'animació sense diàlegs creat pel DJ Kid Koala.
1: Trescat Info.
0: 5 minuts i seran 7:45 del vespre.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. Triomf de Tadej Pogacar a la tercera etapa del Tour de França després dels 196 quilòmetres entre Granollers i l'estació d'esquí dels Angles, al Capcir. Amb un atac a 100 metres de la línia de meta, l'eslové ha tret 2 segons a Jonas Vingegaard, més els 4 segons de la bonificació fan que Pogacar lideri ara la general, però amb el mateix temps que el danès. Demà es disputarà la quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. La d'avui, per cert, està la tercera i última etapa per Catalunya, fet que valora un dels dos ciclistes catalans a la ronda francesa, Abel Balderston, del Caja Rural.
5: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada ja... Ja bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Per cert, avui s'ha sabut que Balderston fitxarà per l'equip UAE, l'Emirates, la temporada vinent. S'unirà, per tant, a l'estructura encapçalada per Tadej Pogacar, en què també hi són els catalans Marc Soler i Adrià Periques, tot i que aquests últims no participen guany al Tour de França.
1: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
4: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen dos partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre s'enfronten Portugal i Espanya. I ja tenim l'11 titular espanyol amb la presència de 4 jugadors catalans més un altre del Barça. Són Pau Cubarsí i Marco Corella en defensa i Dani Olmo al mig del camp amb Lamine Yamal a la davantera. També Pedri el Blaugrana els acompanyarà al mig del camp. L'11 titular espanyol estarà format per Unai Simón a la porteria amb Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, Rodri, Pedri i Dani Olmo al mig del camp i amb Lamine Yamal, Oyarzábal i Baena a la davantera. El seleccionador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, creu que serà un partit igualat.
6: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
4: A partir de les 9 del vespre, com diem, es jugarà aquest Portugal-Espanya. I a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica enmig de la polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 700 de final que li ha estat retirada. Per aquest motiu, la Federació Belga està estudiant totes les opcions possibles. Per cert, els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, aquesta matina passada ja ha quedat concretat el segon partit de quarts. S'enfrontaran Anglaterra i Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matina passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil.
1: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
7: Sí, és un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador. I bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim i bueno, també la família que està al darrere i t'ajuda i tots els amics, i això és el més important, que t'ajudin en tot el possible i a treballar cada dia.
4: Fortuño acabava contractar la temporada vinent. Mentrestant, a l'Espanyol femení, la davantera Lara Lacosta firma per un any provinent de l'Eibar. Pel que fa al bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les tres pròximes temporades.
8: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: Mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada, es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. En tenis, el torneig de Wimbledon, en joc partits dels vuitens de final, el quadre masculí empata un set entre Dimitrov i Ferri, i també en joc el Taylor Fritz Alexander Bublik amb un empat a tres jocs al primer set. Abans s'ha jugat el Demiñá Orcovoli amb victòria del tenista italià per 3-7-0 i més tard es jugarà el Jiří Lejeka Alexander Zverev. Al quadre femení ha quedat fora Madison Keys per Linda Noskova, passant a quarts Marta Kostiuk, Elise Mertens i Jasmine Paolini.

0: Són 7:45, sintonitzeu 3CAT Info. Aquesta tarda, molt pendents dels incendis simultanis que cremen en diferents punts del país. Un d'ells, a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua cremant sense control. Ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal. Protecció Civil ha enviat un missatge des d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. També els bombers treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera B2131. Per aquest incendi també s'ha demanat diversos confinaments a la Pobla de Claramunt, a l'urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Capellades, Castellolí i l'est d'Igualada. També a Artesa de Segre, a la Noguera, els bombers continuen treballant en un foc forestal que ha començat al voltant de les 4 de la tarda a prop d'una granja. La causa, segons els agents rurals, seria un accident amb una màquina recol·lectora. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que aquest cap de setmana es va donar per estabilitzat, ha cremat 2.200 hectàrees, els bombers centren els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats, que ho han perdut tot, reben assessorament dels ajuntaments. La propera mitja hora, evidentment, ens centrarem especialment en aquests incendis i mirarem d'actualitzar-ne la situació. Parlarem d'altres qüestions. En clau política, els populars diuen que si governen la propera legislatura faran una llei perquè les famílies que estan esperant un fill es beneficiïn d'ajudes com si hagués nascut, similar al que ha aprovat la Comunitat de Madrid. Els apicultors reclamen al govern espanyol i a la Generalitat ajudes específiques per començar l'encariment dels carbonats per la guerra de l'Iran. I, si també, evidentment, l'actualitat ho permet, arribaran els esports quan faltin 5 minuts per les 8.
1: Esports.
0: Ricard, de què parlarem?
2: D'una banda, del partit de futbol, el Mundial entre les seleccions d'Espanya i de Portugal, que s'enfronten a partir de les 9 del vespre a la ronda dels vuitens de final, amb 4 jugadors catalans, l'11 titular de Luis de la Fuente, són Pau Cubarsí, Marco Corella, Dani Olmo i Lamine Yamal, acompanyats del també blaugrana Pedri. D'altra banda, la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, triomf per Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general, però amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, tarda assolellada amb alguna nuvolada ni ofensiva al Pirineu, calor intensa arreu, els valors més alts han superat els 40 graus a l'interior de l'Ebre, Ponent i Catalunya Central, una onada de calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. L'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisar. El foc ja ha cremat almenys 60 hectàrees, majoritàriament forestals, i treballen 56 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris dels bombers amb el suport de les ADF. Protecció Civil ha enviat un missatge a S-Alert per demanar el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'un particular. Comencem aquesta ronda de connexions a Sentmenat amb la unitat mòbil, amb en Xavi Cussó i la Maria Costa. Bona tarda, Maria.
3: Bona tarda. La 60ena de dotacions continuen treballant per extingir l'incendi, un foc que ha començat a Sentmenat, a un camp de conreu als peus del turó del Farell, i ha enfilat muntanya amunt. Les flames estan carenant els turons i s'estan dirigint cap a l'est, direcció la zona de Caldes de Montbui. Per això s'han confinat 7 urbanitzacions i nuclis disseminats, són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes, on hi viuen unes 300 persones, Can Gurri i Can Vinyals, a Sentmenat, al balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, a Castellà del Vallès, així com la zona del nord de Castellà. Per tot plegat, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, demanava als veïns que segueixin les indicacions i es confini, ho ha dit a 3CAT Info.
4: El missatge que hem de donar és que els veïns i veïnes doncs, segueixin les instruccions de bombers, segueixin la informació oficial, que segueixin confinats en el seu domicili, tancant portes, baixant persianes i seguint les indicacions oficials.
3: Precisament el mateix alcalde explicava que el càmping que hi ha a tocar de la muntanya, el càmping del Pasqualet, s'ha optat en aquest cas per desallotjar-lo. Hi havien prop de 300 persones. El foc ha començat a un camp després que s'encengués una màquina excavadora.
5: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com encara el motiu per què s'ha cremat i llavors no hem estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
3: Són declaracions de Jordi Gilgado, que és l'alcalde accidental de Sentmenat, aquí en declaracions també a 3Cat Info. Sentmenat i Caldes, de moment, ja han muntat els seus dispositius particulars per atendre possibles veïns que aquesta nit hagin de dormir fora de casa. En el cas de Sentmenat, ja ha muntat un dispositiu a l'Espai Jove i a Caldes de Montbui, al poliesportiu.
0: Maria Costa, amb el suport de Xavier Cusó, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: La consellera d'Interior, Núria Parrón, s'ha mostrat especialment amoïnada per l'evolució d'aquest incendi de Sentmenat, però explica que la situació aquesta tarda s'ha complicat per la simultaneïtat dels tres focs, aquest del Vallès Occidental, el de l'Anoia i el de la Noguera, el d'Artesa de Segre.
1: Tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència.
0: El cap de bombers, David Borrell, ha explicat fa uns minuts que l'incendi de Sentmenat posa en risc habitatges d'una urbanització. La prioritat dels bombers s'ha centrat a protegir els veïns.
6: És un incendi que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. Sentmenat n'era un i n'hem parlat ara amb la unitat mòbil. A l'Anoia n'hi ha un altre que també està descontrolat. Crema des d'aquesta tarda a primera hora. El foc s'ha declarat al municipi de Carme i s'ha ordenat el confinament de diversos municipis i urbanitzacions a través de missatges és alert. Els municipis afectats són el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí, a banda de les urbanitzacions properes. El confinament per l'incendi de l'Anoia afecta unes 33.000 persones. Els bombers hi treballen amb un centenar d'efectius, amb 23 dotacions terrestres i 3 d'aèries. L'alcalde de Capellada, Salvador Vives, explicava a 3Cat Info que la situació és preocupant.
7: Es veu molt complicat, eh? I el temps

0: ens ajuda, la marinada no ens ajuda. I en principi, bueno, la situació és la... Hem fet missatges, hem comunicat a la població per diferents maneres. També les persones des de... han rebut l'alerta als seus mòbils i estem en espera de que en principi doncs, no baixi el fum i que no passi cap qüestió greu.
1: L'avís s'ha emès a 4:45 de la tarda i ara els esforços se centren en el flanc esquerre. El telèfon d'emergències ha rebut fins ara més de 400 trucades i es demana als veïns que tanquin portes i finestres si veuen afectats pel fum. I el tercer punt de contacte és Artesa de Segre, la Noguera, on es continua treballant per controlar l'incendi que crema en una zona forestal, tot i que l'evolució aquí és favorable. La causa hauria estat una màquina recol·lectora i preocupa encara el flanc dret. En busquem l'última hora amb Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, de moment ja s'ha pogut estabilitzar el flanc esquerre i ara es continua treballant a la cua del flanc dret on el foc està pujant per la carena, tot i que les previsions a hores d'ara, com dèieu, són bones. La clau ha estat on ha començat l'incendi, com ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
3: Que dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona d'en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que si hagués estat a la part baixa hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
2: Ara mateix ja estan desplegades a la zona un centenar d'unitats dels bombers i mitjans aeris i el foc hauria afectat ja unes 25 hectàrees. La causa hauria estat aquest accident durant la sega d'un camp amb una màquina recol·lectora i les flames després han avançat cap a una zona forestal. Com a conseqüència del foc continua encara tallada la carretera C14-12B.
1: Gràcies, Júlia, des de Lleida. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I l'incendi de la Catalunya Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que abans s'ha empès per les altes temperatures i la baixa humitat. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santió.
3: Que dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona d'en quant a risc teníem avui a Catalunya.
4: El foc continua cremant, continua avançant i l'objectiu és que no arribi el massís dels Aspres. 5.000 hectàrees afectades i té de perímetre aproximadament 30 quilòmetres. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha comparegut cap a 6:45 de la tarda i especifica els dos punts clau on estan treballant.
5: No està fixat, no està estabilitzat, continua progressant. Sobretot per dos flancs principals, dret o esquerra. El dret és el més preocupant perquè hi ha pobles com Ile-sur-Tet.
4: Hi ha confinades més de 10.000 persones de 26 municipis. D'aquestes, unes 300 són a un lloc d'acollida al públic com un centre cívic a Tuer. Alice Borat és la primera tinent d'alcaldia i especifica que estan a punt per passar-hi la nit.
6: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podrem anar a la llur casa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
4: Aquí el problema, a més de l'onada de calor que s'està vivint, és la simultaneïtat d'incendis perquè al país n'hi ha aproximadament una trentena.
1: Això pel que fa als incendis que continuen sense control en diferents punts de Catalunya i també dels Països Catalans, en aquest cas a la Catalunya Nord. Pel que fa a l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que encara hi treballen els bombers, sabem que està estabilitzat des de dissabte al vespre, però els bombers hi treballen perquè en les últimes hores hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis, que ara sentíem, s'han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà hi ha la Núria Peraire.
7: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, uns 20 menys que durant el matí. Això alentirà les tasques, tot i que continuaran treballant tota la nit. Durant la tarda han tingut moltes revifades al flanc que més els preocupa el dret, ho explica el cap de l'operatiu, Ferran García.
8: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
7: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins del perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè no es preveu que faci vent.
1: Els municipis amb risc extrem d'incendis es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. La zona de Ponent i el Baix Empordà és on hi ha més perill. Seu del cos dels agents rurals de Santa Perpètua de Mogoda, Marta.

0: Pau Vallès.
1: Demà la situació serà pitjor que avui i el dia més extrem serà dimecres. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, ens confirma que d'avui a demà es dobla el nombre de municipis que entren en situació de nivell 4

0: durant tota la setmana. A més, també incrementa el perill la previsió de tempestes seques a la zona del Pirineu. Des del cos d'agents rurals recorden que els nivells 3 i 4 del Pla Alfa es restringeixen molt les activitats als boscos i al seu voltant i l'ús de maquinària de qualsevol tipus. Al nivell 4 queden suspeses totes les activitats de lleure al medi natural. El tancament de massissos suposa tancar l'accés a tothom.
1: I els Mossos han detingut un home de 50 anys acusat de provocar un incendi forestal a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, ara fa pràcticament un mes, el 7 de juny. Les imatges de les càmeres de videovigilància van situar el detingut a prop de la zona on va començar el foc i els investigadors dels agents rurals van constatar que havien fet servir material pirotècnic. La investigació continua oberta per determinar si l'home també hauria provocat altres incendis forestals similars l'any passat a la mateixa zona. La policia el va detenir dijous passat.

0: 3CAT Info.
1: Víctor Fernández, alias
2: El Pajarito.
3: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
4: És una superació, està aquí.
5: ¡Sí, Brian!
3: Ni per diners.
6: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
3: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
7: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
8: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
9: I estic molt content amb mi mateix.
3: Nits sense ficció, genuïns. Això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
10: 7:45.
0: El temps.
10: Gemma Puig.
11: Continuarem amb aquesta tarda càlida, amb aquesta calor intensa a tot arreu, amb aquests valors que han arribat a superar en alguns casos fins i tot els 40 graus, 42 a Vinebre, 41 a Torroja de Priorat, a Tortosa, a Llimiana, però també 40 graus a Artesa de Segre, a Lleida, Artés, per tant tot aquest sector de l'interior de les Terres de l'Ebre, de Ponent, o també de la Catalunya Central. Temperatures altes, 38 també, per exemple, a Girona, o 37 a la Bisbal d'Empordà. En una tarda força estable, només alguna nuvolada que va creixent cap a sectors del Prepirineu i alguna gota que es pot deixar escapar de forma molt, molt puntual. Però estem immersos en aquesta segona onada de calor que ens tornarà a portar, doncs, altre cop temperatures més altes. Aniran pujant encara més a partir de demà, dimecres i fins dijous. Per tant, aquestes temperatures que encara seran més elevades. Nit tòrrida a la costa, aquesta propera nit cap a la costa central, però també nit tropical en molts trams de la costa o al prelitoral, cap a Ponent també, cada cop costa una miqueta més de dormir. En un matí de dimarts, de sol, sense canvis, amb un pèl de tramuntana cap a l'Empordà, i després, a la tarda, aquestes temperatures que s'enfilaran i força. Demà puja més la temperatura. Avisos de calor de nivell màxim en aquest sector de Ponent, i dimecres encara ho farà més. Dimecres tindrem més valors, arribant als 40 o per sobre, i no només cap a aquestes comarques de Ponent, Ebre o també Catalunya Central, sinó que també de cara a dimecres la temperatura s'enfilarà molt cap a les comarques gironines.
0: 3CAT Info.
10: Ara passen 2 minuts, pràcticament, de 7:45 del vespre. Hem de tornar a Lleida perquè hi ha una última hora pel que fa a l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera. Júlia Albacar, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs sí, és que ja s'ha pogut donar per estabilitzat el foc i ja s'han retirat tots els mitjans aeris que es desplacen a reforçar els incendis de Sentmenat i la Noia. Recordem que és un foc que ha afectat unes 25 hectàrees i ara es continuarà treballant, remullant tota la zona. La causa d'este foc hauria estat un accident durant la sega d'un camp amb una màquina recolectora.
10: Ens quedem, doncs, amb aquesta bona notícia, si és que es pot dir així. L'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera estaria estabilitzat i ha permès que alguns dels efectius que hi treballaven, com ens explicava ara la Júlia, hagin pogut desplaçar els altres dos focs que continuen actius i descontrolats, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, i l'altre a l'Anoia, a la província de Barcelona. Júlia Albacar, des de Lleida, gràcies per aquesta última hora. Bona tarda.
12: Bona tarda.
10: Com dèiem, pendents, doncs, d'aquests altres dos incendis, el de Sentmenat al Vallès Occidental continua sense control, ha començat a un camp de conreu al nord del polígon Mas d'en Cisà i ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames hauria estat una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat, també recordem-ho, el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. I pel que fa a l'incendi de l'Anoia, els bombers hi treballen també. És un foc que s'ha iniciat entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera B21-31, i que

0: obligat a demanar el confinament de municipis, de la Pobla, evidentment, de la urbanització de les Garrigues de Carme, de la Torre de Claramunt, de Santa Margarida de Montbui, de Capellades, de Vilanova del Camí, de Castellolí i també de l'est d'Igualada. És aquesta l'última hora que tenim dels diferents incendis que cremen a Catalunya. D'aquí a 12 minuts començarà el Catalunya Vespre, que evidentment recollirà tota la informació i les darreres informacions que ens arribin d'aquests incendis. Un Catalunya Nit amb en Manel Elias i l'Agnès Marquès, que, com dèiem, connectarà amb tots aquests punts.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Avancem amb més qüestions d'aquest dilluns. Els populars, si governen la propera legislatura, faran una llei perquè les famílies que estan esperant un fill es beneficin d'ajudes com si ja hagués nascut. És el que s'ha aprovat a la Comunitat de Madrid, que atorga al fill no concebut, no nascut, volíem dir, la condició de membre de la unitat familiar. Caldrà acreditar l'embaràs amb documentació mèdica. Ho ha explicat Antena 3 el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Més qüestions. El doble terratrèmol de Veneçuela ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. La majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha creat una nova unitat militar perquè la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern del desastre enmig de les crítiques en augment per part dels supervivents i les ONGs. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
3: A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per a les emergències amb tota la grandiloquència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
4: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
3: El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
0: La cadena Sky ha comprat la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV per uns 1.800 milions d'euros. L'acord que ara ha d'aprovar les autoritats britàniques pretén crear un competidor de pes a gegants mundials de streaming com a Netflix, Amazon o Disney. Londres, Quim Olivares.
5: La venda, que s'espera que quedi completada durant la segona meitat de l'any que ve, inclou els canals de televisió en obert d'ITV, el seu servei en streaming ITVX, però no la producció d'estudi responsable de programes populars aquí al Regne Unit com Coronation Street o I Am a Celebrity. La fusió de Sky, fundada el 1989 per Robert Murdoch i actualment propietat de l'operador de cable nord-americà Comcast i dels canals d'entreteniment de la cadena ITV, ocuparan més del 70% del mercat televisiu de publicitat al Regne Unit. La consellera delegada del grup Sky, Dana Strong, ha dit que espera que el govern britànic aprovi l'operació per crear el campió de streaming al Regne Unit, una plataforma que pugui competir i amb líders mundials com Netflix i Amazon. Sentim Dana Strong.
6: Aquesta és una oportunitat extraordinària per reunir el que jo diria que són les dues marques més icòniques dels mitjans de comunicació. Tenim 70 anys d'història d'ITV juntament amb Sky, que té un historial de 30 anys d'innovació. I quan ho ajuntem, tenim l'oportunitat de crear un campió nacional de streaming al Regne Unit.
5: La combinació de les dues companyies pot arribar a tenir una audiència potencial de 20 milions de llars al Regne Unit, però en un moment en què la televisió tradicional està perdent audiències davant l'estreaming i YouTube, les dues empreses consideren clau unir-se per competir plegades.
1: 3Cat Info.
0: D'aquí a 7 minuts arribarem a les 8 del vespre. Recordem-ho, Catalunya Vespre, d'aquí a 7 minuts per recopilar tota la informació relacionada amb els incendis que cremen simultàniament a diferents punts del país. Serà, com dèiem, amb en Manel Elias i l'Agnès Marquès. Mentrestant, abans us expliquem que Lleida s'ha reduït a la

0: Respecte a altres anys, el nombre de persones en situació irregular ateses al pavelló per a temporers sense feina ho confirmen tant l'Ajuntament com l'entitat Fruita amb Justícia Social i ho atribueixen en bona part al procés de regularització que ha impulsat el govern espanyol. Lleida, Noelia Caselles.
1: Altres anys, al pavelló de la Fira on s'atén els temporers que no tenen feina ni sostre, gairebé la meitat no tenien els papers en regla. Aquest estiu, però, són un 20% com a molt. De fet, en general, aquest any està arribant menys gent que busca feina i això permet que la paeria pugui ser més flexible. Carlos Enjuanes és el regidor d'Acció Social.
2: Que molta gent que ve amb aquesta situació, que té documentació per treballar, però evidentment no està treballant els 3 mesos i la cobertura de l'allotjament que puguin fer els empresaris no és de 3 mesos, és puntual. Llavors estem utilitzant les eines que tenim, els pisos i el CAP per cobrir això.
1: Des de l'entitat Fruit amb Justícia Social, però, recorden que és l'empresari qui té l'obligació d'oferir allotjament quan contracta algú que viu lluny. Llibert Reixac n'és el portaveu.
3: És un bízum a la patronal, és un bízum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
1: La previsió és que l'arribada de temporers augmenti en les pròximes setmanes.
0: El govern espanyol prepara un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de l'agricultura i dependre menys de les importacions d'adobs. El programa arriba després que el conflicte a l'Orient Mitjà hagi provocat l'augment del preu dels fertilitzants en un 30%. Pel president del govern, Pedro Sánchez, tenir autonomia agrícola serà positiu per a l'economia dels pagesos i impedirà que els preus del menjar es disparin.
4: És un plan de soberania alimentària. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación. Y sobre todo tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y por supuesto también un pueblo o pueblos más vivos.
0: L'anunci del pla, que ha d'estar llest abans del març de l'any vinent, coincideix amb la publicació de gairebé 500.000 d'agricultors que es beneficiaran de les ajudes per la compra de fertilitzants de més de 600 milions d'euros. 5 minuts seran les 8, hora que recordem començarà el Catalunya Vespre i on es repassarà tota l'actualitat relacionada amb els incendis que cremen a Catalunya.
5: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. Triomf de Tadej Pogacar a la tercera etapa del Tour de França, després dels 196 quilòmetres entre Granollers i l'estació d'esquí dels Angles, al Capcir, amb un atac a 100 metres de la línia de meta. L'eslové ha tret 2 segons a Jonas Vingegaard, més els 4 de la bonificació. Fan que Pogacar lideri la general amb el mateix temps que el danès. Un dels 2 ciclistes catalans de la ronda francesa, Abel Balderston, del Caja Rural, valorava així l'etapa.
7: Sí, la veritat que s'anava molt ràpid, això, no sé, 80 quilòmetres, que no s'ha fet la fuga i, bueno, he pogut estar davant amb ells, però bueno, se m'ha fet llarg igualment. S'ha fet, al final he pogut estar a la fuga bona, però al final a Toses ja anava bastant just i res, després a dalt m'han agafat ja i amb el peloton fins que he pogut.
6: Per cert, avui s'ha sabut que Balderston fitxarà per l'equip UAE la temporada que ve. S'unirà a l'estructura encapçalada per Tadej Pogacar, en què també hi són els catalans Marc Soler i Adrià Pericas, tot i que aquests últims no participen enguany al Tour. Demà es disputarà la quarta etapa. Seran 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 2 partits més de 8ens de final del Mundial. A les 9 del vespre, d'aquí a 1 hora i 3 minuts, juguen Portugal i Espanya. Amb aquest 11 titular pel combinat espanyol, amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Pau Covarsia, Meric Laporte i Marc Cucurella en defensa, Rodri, Pedri i Dani Olmo al mig del camp, i amb la mitja mal Oyarzabal i Baena a la davantera. Per tant, 4 jugadors catalans a l'11 titular d'Espanya, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Dani Olmo, la mitja mal, més el també jugador del Barça, Pedri. El seleccionador portuguès, el balagarí Robert Martínez, creu que serà un partit igualat.
8: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos 2 equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
6: Aquest Portugal-Espanya començarà a les 9 del vespre i a les 2 de la matinada als Estats Units-Bèlgica, un enfrontament que està enmig d'una polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella al partit de 16ens de final. La Federació Belga està estudiant totes les opcions possibles després de la suspensió d'aquesta sanció. Per cert, els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final.
5: 3CAT Info.
6: Encara en futbol, l'Espanyol l'ha fet oficial.

0: social la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
1: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
0: Fortuño acaba de contractar la temporada vinent. A l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta firma per un any procedent de l'Eibar.
2: 3CAT Info.
0: Parlem de bàsquet i del Madrid, que ha fet oficial el fitxatge del tècnic català Pedro Martínez com a entrenador de l'equip blanc per les tres pròximes temporades.
3: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: El Joventut, per la seva banda, ha confirmat el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa.
2: 3CAT Info.
0: Pel que fa al tenis i al torneig de Wimbledon, avui juguen partits de vuitens de final, de fet els últims partits de vuitens de final, al quadre femení. Ja tenim quatre jugadores que han passat a quarts: Marta Kostiuk, Elise Mertens, Jasmine Paolini i Linda Noskova, volíem dir. Al quadre masculí, Flavio Cobolli ha derrotat Alexei Minyaur i es classifica pels quarts de final. En joc el Dimitrov Ferri, domina el búlgar per 2-16-1 i el Fritz Bublik amb l'estadounidenc guanyant per 1-7-0 el tenista Alexander Bublik. Més tard es jugarà el Giri Lejeka Alexander Zverev. El Terrassa femení de waterpolo ha comunicat el fitxatge de la jugadora australiana Alice Williams, procedent del Sant Andreu, i Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM.
4: Tres nous incendis aquesta tarda afegeixen pressió al cos de bombers que encara treballen per controlar el foc del Baix Empordà.
2: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Els incendis són a Sentmenat, que és el que preocupa més ara mateix. A Artesa de Segre, que ens diuen que acaba de ser estabilitzat, i un tercer a Carme, a l'Anoia, que de moment ha obligat a confinar 33.000 persones. Aquesta simultaneïtat fa que els bombers hagin de repartir efectius entre els diferents fronts. Nosaltres som en directe a tots ells. L'informarem de seguida. També de l'incendi descontrolat de la Catalunya Nord i del de Soneja, al País Valencià, que aquesta tarda s'ha donat per estabilitzat. I això en plena onada de calor. Gemma Puig. Gemma Puig, endavant.
5: Doncs continuem amb aquestes temperatures altes, aniran baixant i molt pendents de tots aquests incendis que hi ha en actiu, perquè la onada de calor, aquesta onada de calor, s'allargarà ben bé fins dijous, i de cara a demà la temperatura encara voldrà pujar més. Avui ja hem arribat a aquests 42 graus, per exemple, a Vinebre, i molts valors de 40 graus cap a Ponent o també cap a la Catalunya central.
4: Per tot plegat, comencem ara mateix, quan són les 8 i 1 minuts, una edició especial d'aquest Catalunya Vespre, en el qual entrevistarem David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
6: Evidentment, els incendis centraran bona part d'aquest espai, però també tindrem temps per altres titulars, com que Hisenda s'obre per primera vegada a adaptar el límit de dèficit a la realitat financera de cada autonomia, en lloc d'imposar la mateixa regla a totes, com ha fet encara avui, que ha anunciat que manté el dèficit en el 0,1% del PIB. El govern espanyol reunirà les comunitats el 29 de juliol per discutir el nou model de finançament.
4: Hamas ha fet un gest simbòlic important. Ha dissolt el seu govern per donar pas a un comitè tècnic palestí i pressionar d'aquesta manera a Israel a permetre avançar en la reconstrucció de Gaza. Ens ho explicarà el corresponsal al Pròxim Orient, Jordi Brascó.
6: Mentrestant, també explicarem que Donald Trump de sobte es mostra interessat en el futbol.
7: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
6: Ell, que en sap, diu de futbol, creu que la targeta vermella que va veure l'estrella de la selecció nord-americana, Balagum, no ho era, i per això va demanar a la FIFA que li retiressin. Un escàndol inaudit. Washington, Oriol Serra.
8: Sí, cal fregar-se els ulls per creure el que Donald Trump ha escenificat avui, reconeixent que ha parlat amb el president

0: Catalunya Vespre.
1: 8 i 3 minuts és l'escenari que ningú volia, temperatures extremes i simultaneïtat d'incendis. En concret, 3 de nous cremen a Catalunya, una setmanat al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades, una altra a Carme, a l'Anoia, on s'han confinat 33.000 veïns, i l'última a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està estabilitzat. Aquesta és la bona notícia a hores d'ara. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que divendres es va declarar a les Gavarres i que encara també requereix atenció. Txell Garriga.
2: Sí, el que més preocupa en aquests moments és la simultaneïtat de tots aquests focs que concentren tots els esforços dels bombers. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'han posat en alerta totes les unitats.
3: Tenim activada la ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultaneïtat de 3 incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència.
2: I el foc que més preocupa en aquests moments és el de Sentmenat. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que posa en risc els habitatges d'una urbanització. La prioritat dels bombers, però, és protegir els veïns.
4: És un incendi que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur.
2: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis.
5: Gràcies, Txell. Aquest incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua, per tant, fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa. El foc ja ha cremat almenys 60 hectàrees, sobretot hectàrees forestals. I treballen una 60 de dotacions terrestres i 12 mitjans aeris dels bombers, amb el suport també de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns, ara ho dèiem, de 7 urbanitzacions i nuclis també disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'un particular. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa. Bona tarda.
6: Bona tarda. El foc continua avançant cap al turó del Farell. El pic del vent encara no ha arribat a dalt de tot. Es tracta d'una zona on hi ha diverses urbanitzacions i també cases disseminades. El foc avança amunt en direcció a l'est, cap a la banda de Caldes de Montbui. Per això s'han confinat 7 urbanitzacions i nuclis. Són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes, on hi viuen unes 300 persones, Can Gurri i Can Vinyals, urbanitzacions de Sentmenat, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, de Castellà del Vallès, així com també la zona nord de Castellà. Per tot plegat, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, demanava als veïns que segueixin les indicacions de Protecció Civil i es confinin. Ho deia Catalunya Ràdio.
7: El missatge que hem de donar és que els veïns i veïnes doncs segueixin les instruccions de bombers, segueixin la informació oficial, que segueixin confinats en el seu domicili, tancant portes, baixant persianes i seguint les indicacions oficials.
6: La majoria d'urbanitzacions s'han confinat. Sí que hi ha hagut casos concrets en què s'han hagut de desallotjar persones. És el cas de Caldes de Montbui, on hi ha un càmping, el càmping Pasqualet, que s'ha optat per desallotjar les 300 persones que hi havia en un càmping, però encara lluny d'aquest incendi. També s'han desallotjat preventivament desenes de persones de cases de la zona de la Guanta, que pertany a Sentmenat. El foc, com dèiem, ha començat a un camp després que s'encengués una màquina excavadora. Ho deia l'alcalde accidental de Sentmenat en declaracions a 3Cat Info, Jordi Gilgado.
8: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com, encara, el motiu per què s'ha cremat, i llavors no ha estat a temps de sufocar el foc de la màquina, i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
6: Tant Sentmenat com Caldes ja han muntat els seus dispositius particulars per atendre possibles veïns que aquesta nit doncs l'hagin de passar.

0: passar fora de casa. En el cas de Sant Manat s'ha habilitat l'espai jove, tot i que de moment no hi ha cap veí que hagi sol·licitat estar-s'hi.
1: Gràcies, Maria Costa. L'altre incendi que preocupa els bombers s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Carme, a l'Anoia, i de fet és el que representa hores d'ara pitjors xifres. De moment ja ha calcinat 150 hectàrees i ha obligat a confinar més de 33.000 veïns de diverses poblacions a la comarca, entre els quals el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt o Capellades. Hi ha més d'una cinquantena d'efectius terrestres treballant a la zona i una desena de mitjans aeris. L'objectiu de les tasques és evitar que les flames saltin la carretera fins a la C-15. Aquesta via, de moment, està tallada al trànsit. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Jané.
2: No, ara hi anirem d'aquí uns moments perquè ens informen que encara no la tenim en disposició, però podem explicar, mentrestant, que l'altre incendi que preocupa els bombers s'ha declarat, dèiem, a aquest de Carme, l'Anoia, i un altre, Artesa de Segre, que fa tan sols uns minuts s'ha donat per estabilitzat. Ha cremat unes 25 hectàrees. Ara hi continuaran treballant efectius terrestres perquè els aeris s'han desplaçat per reforçar les tasques dels bombers en la resta de focs. Lleida, Júlia Albacar.
3: Doncs sí, aquí situació molt diferent, molt més favorable. S'ha pogut donar per estabilitzat després d'haver treballat especialment esta tarda al flanc dret. El foc ha començat uns 20 minuts després de les 4 de la tarda per una màquina recol·lectora i ràpidament ha afectat terreny forestal al coll de Comiols. La clau ha estat que el foc ha començat a la part alta del coll, cosa que ha reduït el potencial d'hectàrees, com explica l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que reconeix que un altre escenari hagués sigut horrible.
4: Que dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona d'en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
3: Ara aquí, com dèieu, s'han quedat només els mitjans terrestres perquè els aeris s'han retirat a donar suport a la resta d'incendis. El foc ha afectat unes 25 hectàrees i de moment continua tallada la carretera C14-12B.
1: Doncs ara sí que podem connectar amb la Pobla de Claramunt, on estem seguint l'última hora d'aquest incendi també al Carme, a l'Anoia. Montse Jané, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Mira, aquí veiem el foc, el fum, molt a prop, a 200 metres, pràcticament dins del poble, de la Pobla de Claramunt, en una zona no d'urbanització compacta, sinó de cases aïllades enmig de zones d'arbres i d'horts. El foc afecta el que és el Simon i el castell de la Pobla, que durant una estona ha desaparegut de la nostra visió i no sabem si les flames hi han arribat a cremar alguna part o no, però les tenia a tocar. El que veiem des d'aquí, el poliesportiu, on hi ha veïns i algunes cases, són flames que ara han baixat d'intensitat perquè els helicòpters han estat atacant molt durament les flames que dèiem de diversos metres d'alçada. Ara el que veiem aquí és fum, i el que veiem és una columna de fum negre molt intensa que s'eleva a tota la zona de la Pobla i que va en direcció cap a Castellolí. Veiem passar camions de bombers contínuament, de protecció civil. Hem parlat amb diversos veïns que estan aquí amoïnats, patint per les cases. Un d'ells és el Joan, que està mirant si es crema la seva casa aquí mateix, a la falda d'aquesta muntanya. He parlat amb ell, que amb la seva dona tenen el cor en un puny.
6: No ha arribat el foc, però si arriba sí que se'ns cremarà tot.
7: Quina és la vostra?
6: Aquesta d'aquí.
7: El foc està molt a prop.
6: Sí, sí.
7: Us han dit que marxéssiu de casa?
6: No ens ho han dit, però com que hem vist les flames que ja arribaven, hem marxat. Ens han dit que ens quedéssim a casa tancats, però...
7: Però no, veieu les flames molt a prop, on les veieu?
6: Bueno, ja a tocar.
5: Un altre veí, el Miquel, ens explica com ha començat aquest foc.
8: Això ha començat aquí també a la carretera de Carme, a darrere d'una finca de pagès, i llavors ha anat baixant cap aquí, cap a la Pobla, han dit, i fa estona que està cremant tot el castell de Claramunt, d'aquí darrere, que fins ara es veia, i hi havia unes flames aquí terribles, i diu que ara amb el vent va baixar en direcció cap a Castellolí.
5: pel que es diu per aquí, no hem pogut contrastar-ho perquè aquí no hi ha cap autoritat. Els desallotjats se'ls porta cap a Vilanova del Camí i també s'està muntant un alberg a la Torre de Claramunt. La C15 fa poca estona encara estava oberta, ara no ho podem confirmar. Nosaltres hem rebut un alert ampliant el confinament al sud d'Igualada, a la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Veiem que hi ha aquesta columna de fum molt negre i

0: I que es veia ja des de Vilafranca, venint des del Penedès, a Vilafranca ja es veia aquesta columna de fum que ens indicava clarament on estava aquest incendi.
1: Gràcies, Montse Jané. Aquesta és l'última hora d'aquest incendi que crema també, en aquest cas, a Carme, a la noia. Bé, al llarg dels pròxims minuts, ben bé fins que siguin les 10 de la nit, aquí a Catalunya Ràdio, us anirem informant sobre l'evolució d'aquests tres incendis, oferint doncs, tota la informació que anem recollint. Perquè hem d'entendre que, a més, això passa, aquests tres incendis oberts aquesta tarda, mentre el gruix del cos de bombers, dels efectius dels bombers, encara estaven treballant en l'incendi de les Gavarres, en l'incendi del Baix Empordà, que va començar diumenge. És un incendi que es manté estabilitzat, però que els bombers encara no han pogut donar per controlat. És a dir, dins el que és el perímetre de l'incendi, doncs encara hi ha algunes revifades. En les últimes hores, efectivament, n'hi ha hagut d'importants revifades. A més, com que hi ha aquests altres incendis a Catalunya, doncs han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran ara també més lentes. Des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Paraire, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquí el mitjà aeri amb el que comptaven els bombers ha marxat cap a mitja tarda, cap a aquests altres incendis. A més, han passat de 25 vehicles d'aigua a 20 i en total hi treballen ara uns 150 efectius bombers, una vintena menys que durant el matí. Això diuen alentirar les tasques, tot i que continuaran treballant tota la nit. Durant la tarda, com deies, han tingut moltes revifades, a més en el flanc que més els preocupa el dret. Ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
3: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
2: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins del perímetre a les Gavarres, segueix estabilitzat amb 2.200 hectàrees cremades i amb bones perspectives meteorològiques aquí perquè no es preveu que bufi el vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta. Tal com ens deia el cap de l'operatiu, hem de tenir en compte que els incendis tenen vida pròpia.
4: Doncs aquesta és l'última hora. Hem fet una passejada, hem fet una vista aèria per tots aquests incendis que tenim actius hores d'ara a Catalunya. És un quart de nou de la nit, però és una informació que va canviant i que canvia de manera molt ràpida. Per això li agraïm molt que puguem saludar ara en directe a David Borrell, que és el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
4: D'entrada, quina és l'última hora? Què és el que els preocupa més ara mateix?
5: Bueno, estem treballant amb dos incendis, bàsicament, que són els que més ens preocupen ara mateix, que és el que tenim a Carme, a la comarca de l'Anoia, i el que tenim a Sentmenat, al Vallès Oriental.
4: Respecte a les hectàrees afectades, què ens pot dir de l'un i de l'altre, d'aquests dos que preocupen més?
5: Bé, més que la superfície, no és que estiguem parlant de molta superfície, el de Sentmenat estem parlant de 50 hectàrees, el de Carme estem parlant aproximadament d'unes 200 hectàrees, però el que sobretot ens tant en un com l'altre, el problema està sent doncs, l'impacte, no? A la població i el possible potencial. Un incendi té un potencial en el cas de la Sentmenat de 2.000, en el cas de Carme té un potencial de 4.000 hectàrees i, com us deia, ens preocupa i molt doncs, també l'impacte sobre edificacions i sobre la població. En el cas de Sentmenat, doncs, l'impacte sobre la urbanització del Farell és una de les coses que ens preocupa, és una urbanització molt poc compacta, és una urbanització que està a dalt de, diguéssim, de la muntanya, amb, diguéssim, que la possibilitat de fer carrera, no? muntanya amunt, i que ens pugui impactar doncs, en plena alineació. Això ha fet que, sobretot, prioritzem la protecció de les persones. Tenim l'ordre donada de que s'agrupin tots sota un comandament i uns vehicles que tenim de bombers a espai segur, tota la població d'aquesta urbanització, i acceptem, diguéssim, que pugui impactar a les cases i pugui tenir afectació a les cases, perquè no són

0: no és una urbanització defensable des d'un punt de vista de bombers. No té franja perimetral, està literalment, diguéssim, construïda dins el bosc, disseminada, i això des d'un punt de vista, diguéssim, de protecció no és viable, i en canvi el que sí que hem de garantir en tot moment és la protecció i la seguretat de les persones, per tant, posar-les en un lloc segur, protegides per bombers, a dins de la mateixa urbanització. Hem descartat la possibilitat d'evacuar-les perquè no hi havia finestra per fer-ho, però sí d'un confinament segur a dins de l'urbanització, i una vegada passi l'incendi, si ha afectat doncs, a edificacions, cases i de més, doncs, ja enviaríem, diguéssim, bombers. Però ara mateix és inviable, diguéssim, plantejar-se una defensa d'una urbanització que, perquè s'entengui, hi ha a dins del bosc com a mínim 8 edificacions, 8 cases de fusta. I aquesta és una de les situacions a l'incendi del Vallès. Digui.
1: No, segueixi.
0: Molt bé, l'altre incendi, el de Carme, és un incendi que sobretot ens preocupa, és aquest que parlàvem de la comarca de l'Anoia. És un incendi que té un potencial de 4.000 hectàrees. En aquest cas, sobretot, el que volem evitar és que és un incendi que ha començat al sud i s'ha propagat en direcció nord, amb el risc de que ens entri, que ens faci el salt, diguéssim, cap a la zona del Bruc. L'hem de confinar a el que seria Igualada, a la pobla de Claramunt, perquè ens entenguem, i amb això estem, sobretot evitant doncs, que el flanc dret cap, no? La part aquesta que dona el Bruc, la part nord-est de l'incendi, doncs ens pugui fer aquest salt. Sembla que ho estem aguantant, estem patint molt a hores d'ara, encara, vull dir, estava seguint ara mateix doncs, com avançaven les operacions, i ara per entendre-us, ho he deixat de fer, però la situació, diguéssim, és que és una situació, diguéssim, de minut a minut, per veure si realment aconseguirem aquest objectiu o no, que encara a hores d'ara no ho tenim clar. I en aquest incendi el que sí que podem dir és que ens ha impactat doncs un polígon de que hi ha al nord de la pobla de Claramunt, i en el poble Claramunt i de la pobla de Claramunt, i en aquí sí que hem de lamentar doncs que com a mínim tenim 3 indústries afectades, que estaven, diguéssim, que feien límit amb la massa forestal, i que de moment no estan cremant aquestes 3 indústries a banda de l'incendi forestal, i també una deixalleria que estava més propera al poble.
1: D'aquests dos incendis que els preocupen més ara mateix, de vegades sentim aquella expressió de superar la capacitat d'extinció. Estem parlant de dos incendis d'aquest estil ara mateix?
0: A veure, sobretot el que ens està superant és la simultaneïtat. No són incendis que el comportament sigui especialment agressiu, no estem en aquesta situació. De totes maneres, l'incendi, sobretot el de la zona d'Igualada, no? El de l'Anoia, doncs sí que ha tingut moments, diguéssim, de moments de propagació, diguéssim, molt ràpids i de més, però no és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, allà molt a prop del port de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos que tenim, doncs, que ens obliguen a tenir, doncs, ara ho comentava la vostra companya, no? 150 bombers a les Gavarres, però tenim 200 bombers a Sentmenat, 100 bombers en aquest incendi de Carme, i 100 bombers més que estaven treballant fins ara a l'incendi d'Artesa, que ara un cop estabilitzat podem començar a desescalar. Òbviament, diguéssim que els recursos operatius que tenim s'estressen, doncs, els recursos de mitjans aeris també són limitats, la nostra capacitat, diguéssim, d'anàlisi presa de decisions i de més, doncs ens obliga a fer aquest salt d'escala. Per això el que hem fet és establir un, que en diem nosaltres, un 6,5, que vol dir que el cap del cos assumeixo, no? En aquest cas jo com a cap del cos, el comandament de la simultaneïtat d'aquests incendis per poder assignar recursos a diferents incendis amb una visió, diguéssim, estratègica general de tot el Principat.
1: Atenent aquesta necessitat d'efectius que ara vostè explicava tan clarament, segueixen comptant amb efectius de l'UME o requeriran la seva assistència?
0: Els que teníem a les Gavarres ja havien tornat aquest dematí perquè les condicions de l'incendi havien millorat, el teníem estabilitzat, i llavors aquest dematí ja han recollit, però ara els hem tornat a activar fa una estona, hem tornat a sol·licitar doncs, aquesta tarda degut a la situació que tenim. Lògicament, no són recursos de primera resposta, és un ajut que triga hores a desplegar-se i per tant, doncs, fins a aquesta nit doncs, no estarem treballant aquí amb nosaltres.
1: Estem en directe al Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio, avui en programació especial també pendents de l'evolució dels incendis que hi ha ara mateix i que cremen simultàniament a Catalunya. Són les 8:23 i estem parlant amb David Borrell, que és cap de Bombers de la Generalitat. Avui recordo que la temporada passada la vam acabar, o començar, millor dit, l'estiu, d'una manera similar. Vam tenir dos grans incendis a finals de juny, principis de juliol, el de Torrefeta i Florejacs i el de Paüls. No sé si es pot repetir el patró o si aquest estiu, tal com l'hem començat, es preveu pitjor que el que va passar la temporada passada.
0: La veritat és que no en tenim ni idea. Això cada any... el que sí que sabem és que habitualment és habitual, que el moment més dur que tenim d'incendis generalment coincideix doncs, amb aquesta segona quinzena de juny i durant el mes de juliol. Generalment és el moment més dur, que vas encara queda molt juliol i ens queda l'agost que també, sort la primera quinzena, també podem tenir doncs, força activitat. Per tant, bueno, estem relativament allò preocupats, però assumint doncs, el que ens vingui i donant resposta i sobretot buscant això, no? Aquesta anticipació, mirar de que no ens sobrepassi, anticipar-nos, prendre doncs, decisions estratègiques i donar resposta a la ciutadania del país.
2: David Borrell, bona tarda. Soc Agnès Marquès. Li volia demanar, també per com es plantegen les pròximes hores. Justament aquesta tarda els agents rurals han actualitzat la situació prevista de risc extrem d'incendis i ens apuntava, ara ens ho explicarà la nostra companya Marta Vallès, que la previsió és que es dupliquin de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Marta Vallès.
3: Demà la situació serà pitjor que avui i el dia més extrem serà dimecres. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, confirma que d'avui a demà es dobla el nombre de municipis que entren en situació de nivell 4 del Pla Alfa de risc d'incendi forestal.
4: Passem de 45 municipis que tenim activats a nivell 4 avui a 107 municipis que estaran activats demà. De tenir 3 tancaments de massissos que tenim avui a 5 tancaments que tindrem demà, a l'afegir el Montsec d'Ares i el Montsec de Rubies.
3: La situació de perill extrem es mantindrà durant tota la setmana per aquests motius.
4: En quant a temperatures, espereu que hi hagi un increment progressiu tant demà com dimecres i humitats relatives també a l'interior que poden estar inclús per sota del 10%. Això són condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
3: També incrementa el perill la previsió que hi haurà tempestes seques a la zona del Pirineu. Des del els agents rurals recorden que els nivells 3 i 4 del Pla Alfa restringeixen molt les activitats als boscos i al seu voltant i també l'ús de maquinària de qualsevol tipus.
2: Gràcies, Marta. David Rossell, cap dels bombers, aquesta és una informació sensible tenint en compte ja no, el desgast i la feina que estan fent el cos de bombers ja en els últims dies i aquesta previsió doncs, no és la millor, diríem, de cara als pròxims dies. Caldrà saber molt bé perquè com s'han originat tots aquests focs, no? Però creu que potser passat aquest episodi s'ha de revisar fins i tot en quins casos en què ara està permès l'ús de maquinària s'ha de revisar?
0: No ho sé, tampoc no em corresponen a mi, eh? Sobretot, a nosaltres, la part que ens toca més, que és la part de resposta, aquí sí que, sobretot el que hi hem fet avui, és posar, diguéssim, a nivell de mobilització, no és la més alta que tenim, però sí la més alta que mai hem fet, que és la mobilització extraordinària per, nosaltres en diem M2, que és doblar els torns que tenim avui de guàrdia, no? A partir d'aquesta situació d'aquesta tarda, no? I això és el que probablement doncs, ens obligui doncs, a les pròximes hores a estar aquí amb màxima alerta. No sé per quina raó s'han produït els incendis. No, justament l'Antoni Mur, el cap dels agents rurals, està aquí amb nosaltres, aquí al centre de comandament. No hem pogut encara doncs, parlar de l'origen. Estem en fases diferents, és a dir, l'anàlisi de l'origen i de la part preventiva, si cal o no cal doncs, prendre determinades decisions. Jo crec que amb calent és difícil i ara sobretot el que ens hem de centrar és en aquesta fase de resposta per poder resoldre la situació d'emergència que tenim.
2: Hem vist algunes imatges de bombers descansant després d'una feinada d'hores, no? amb l'incendi de les Gavarres. Estan tots bé? Mm-hmm. Hi ha algun bomber que hagi resultat ferit en aquests últims dies?
0: No, la veritat és que hem tingut situacions, anem tenint situacions sobretot doncs d'impacte per les altes temperatures, d'esgotament, però res, diguéssim, cap situació greu. Eh? Totes les situacions que, de fet, tothom ha pogut seguir treballant in situ després de descansar davant d'aquestes situacions que hem tingut, doncs, sobretot això, no? De sobreescalfades que hem tingut, si em permeteu una mica la broma, de treballar en aquestes condicions duríssimes que estem tenint aquests dies, però que tots s'han pogut reincorporar a la feina i no hem de lamentar danys majors i que així sigui, perquè això sí que a nosaltres internament és una cosa que ens afecta moltíssim.
2: Doncs efectivament que sigui així. Queden hores de molta feina pel cos de bombers. Agraïm moltíssim que el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ens hagi atès en directe aquí al Catalunya Vespre. Que vagi molt bé i seguirem segur en contacte. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Són els senyals horaris de 8:45 de la nit. Afegir aquest apunt que aportaven els agents rurals aquest mateix vespre, i és que els municipis amb risc extrem d'incendis es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa. Aquest és el nivell més alt previst. Ponent i el Baix Empordà seran les zones on hi haurà el perill més alt. S'esperen humitats relatives per sota del 10% en alguns punts i temperatures que poden superar els 40 graus. Després també la Gemma Puig ens farà un apunt del pronòstic del temps per les pròximes hores, però no, aquest és un missatge també a traslladar i que tothom ho tingui clar. Empitjoren les circumstàncies i que poden afavorir encara més incendis.
1: Exacte, prudència màxima, i evidentment aquesta no és una situació que afecta exclusivament a Catalunya, perquè també continua fora de control l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança en pes per les altes temperatures i la baixa humitat. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó. Bona tarda, Laia.
5: Hola, bona tarda. Doncs sí, el foc que va començar a Trevillac continua cremant, descontrolat. Ha afectat gairebé 5.000 hectàrees, com deies, i avança per dos flancs. Preocupa sobretot el dret, perquè hi ha habitatges, ho especificava Laurent Muñoz fa uns minuts, el ministre de l'Interior.
6: No està fixat, no està estabilitzat, continua progressant. Sobretot per dos flancs principals, dret o esquerra. El dret és el més preocupant, perquè hi ha pobles com Ille-sur-Tet.
5: L'incendi ha obligat a evacuar unes 10.000 persones de més de 25 comunes. A Tuir, on som ara, un poble uns 15 minuts d'aquí d'Ille-sur-Tet, hi ha fins a 300 desallotjats. La majoria són a la Casa de la Ciutadania, al centre. Aquí hi han portat voluntaris mantes, menjars, llits. Estan a punt per passar-hi la segona nit. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde i una de les persones que està organitzant aquesta acollida.
7: ara estem fent el sopar, donc, i molta gent ens van portar coses per preparar enciam, bé, amanides i tot això, donc tot bé amb moltes persones que ens ajuden.
5: Quanta gent es quedarà més o menys a passar aquesta nit?
7: 180.
5: Aquí, en aquest incendi, hi ha una quinzena de ferits lleus, sobretot ens han dit els bombers per inhalació de fum, però aquí el que preocupa és la onada de calor i també amb temperatures molt altes, 40 graus i simultaneïtat de focs. De fet, aquí n'hi ha a l'oest i al centre de l'estat francès, també.
2: Gràcies a

0: Laia Claret, doncs bé, aquest és a punt d'última hora des de la Catalunya del Nord. També teníem els ulls molt, molt posats cap al sud, cap al País Valencià, perquè allà també hi havia un incendi que ens cridava l'atenció i que preocupava molt. Estem parlant de l'incendi de Soneja a l'Alt Palància, com dèiem, al País Valencià. I a les 5 de la tarda s'ha donat per estabilitzat, en aquest cas. I ha cremat unes 200 hectàrees, tot i que encara hi treballen una desena de mitjans aeris i 300 efectius dels bombers. Des de Sogorb, Pepa Ferrer, bona tarda.
1: Hola, bona vesprada. Doncs sí, aquest incendi preocupava i molt perquè es troba dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà, un indret molt estimat, un pulmó verd d'alt valor, on es continua actuant perquè l'objectiu ara és contenir-lo. De fet, també les investigacions continuen en marxa per saber quines són les causes. No se saben, sí que se sap el punt concret on es va originar i el que es descarta és que siguin causes naturals. Tot i que aquesta nit l'evolució i les condicions seran positives, les vora 500 veïns que van ser evacuats no podran tornar a casa seva, ho faran demà. I ho faran per seguretat. Una quarantena d'ells passarà la nit on som nosaltres ara mateix, al seminari de Sogorb. Així hi ha famílies, però sobretot hi ha gent gran i moltíssima solidaritat. Fins així han portat menjar, han portat jocs de taula per passar les hores. Hem vist fins i tot un senyor arribar amb un carret ple de menjar també per als animals i per a les mascotes. Ara som nosaltres, ara mateix som al pati. Així, per exemple, hi ha una pista de futbol i el que s'estan plantejant els veïns evacuats en aquest seminari és traure les taules a aquesta pista de futbol perquè així s'ha instal·lat una pantalla, perquè sí, estan evacuats, però no es volen perdre el Mundial. Marcos té 20 anys i és veí d'Assuévar.
2: Sí, bueno, ya que está pensado volver mañana por la mañana a casa, tocará ver el fútbol, por lo menos. No, nos están cuidando muy bien. Ahora acaban de traer más comida, nos sobra. Estamos como en nuestra casa. Muchas ganas de volver y que esté todo bien, eso sobre todo.
1: Ara, el que tenen una mica de por és de tornar i trobar-se amb la seva estimada muntanya de color negre. Un incendi, recordem, que s'ha donat en plena onada de calor. Demà hi ha risc extrem així al País Valencià. El govern valencià ja ha publicat una sèrie de prohibicions. Per exemple, no es pot circular per pistes i camins forestals ni en vehicle ni a peu. Es suspenen les obres i treballs en zones forestals. No es pot fer foc, tampoc es poden disparar focs d'artifici i es demana màxima precaució a la ciutadania perquè al País Valencià hi ha risc extrem per temperatures altes que podrien arribar a 44 graus.
3: Gràcies, Pepa. Bona nit.
1: Bona vesprada.
3: Per tant, situació molt complicada també al País Valencià. Ara la Pepa parlava d'un pulmó verd de gran valor. És evident que fa mal veure com es perden boscos. El millor sempre en aquests casos que podem explicar és que no hi hagi ferits. De moment no estem en aquesta situació, però sí que ja sentíem el cap dels bombers, com deia, que malauradament avui hauran de deixar que algunes cases acabin cremant. Doncs bé, els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això, els propietaris que hagin perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'Organització de Consumidors de l'OCU. El portaveu d'aquesta Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
4: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: Doncs bé, donades les condicions meteorològiques d'extrema calor als camps de Lleida, el que preocupa moltíssim és la calor que pateixen els temporers de la campanya de la fruita. Per això la Inspecció de Treball ha començat un pla pilot amb drons per prevenir accidents laborals relacionats amb les altes temperatures. Des de Lleida, per a Joan Álvarez.
5: La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs, coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
6: El que ha de veure és a quines hores concretes s'està passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara.
5: D'altra banda, a finals de juny es van enviar prop de 12.000 comunicacions a empreses del sector agrari i de la construcció per informar-les de la necessitat de salvaguardar la seva plantilla davant els possibles riscos derivats de les altes temperatures.

0: verdures. Recordem que l'estiu de l'any passat, un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
1: Gràcies. Això és Catalunya Ràdio, una edició especial Catalunya Vespre per donar cobertura als tres nous incendis que aquesta tarda estan afegint pressió i molta feina al cos de bombers. N'hem fet un bon repàs en el llarg dels últims 38 minuts. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada el que farem és repassar les restes d'informacions que ens deixa el dia d'avui i també tornarem a recopilar tota la informació d'aquests incendis.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Casas.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!

0: Falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9, edició especial del Catalunya Vespre amb tota l'actualitat que hem repassat fins ara dels incendis, i tornarem d'aquí uns minuts, però abans volem repassar també altres notícies de la jornada, com que el govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per a cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del Partit Popular. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: En concret, Àngels, què ofereix el ministre d'Hisenda a les comunitats?
1: Doncs, per primer cop, obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat. I davant el no dels populars, el ministre Arcadi Espanya apel·la a una qüestió de solidaritat entre territoris.
2: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
1: Catalunya ja està d'acord i les governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
3: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
4: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualtat també com la del sistema de financiació autònoma.

0: de dèficit, pas previ per elaborar els pressupostos. Junts ja ha avançat que hi votaran contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, demà el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit que se situarà en el 1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
1: Catalunya Vespre.
2: Un minut i arribarem a 9:15. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten la despesa militar o no. És una opció que estudia el govern nord-americà i que continua generant tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya. Per debatre-ho, els aliats es reuniran en una cimera que començarà demà a Turquia. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, bon vespre. Marc Rutte espera que en aquesta cimera tots els aliats de l'OTAN presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com volia Donald Trump de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units amenaça amb represàlies que Rutte no veu amb els ulls.
4: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
3: Obre la porta, doncs, que els Estats Units puguin construir les relacions tal com vulguin amb la resta d'aliats. Això podria incloure, doncs, la possibilitat de castigar els que no vulguin augmentar més la defensa militar. Defensa, això sí, que si Europa ara mateix ja està apujant la seva despesa en defensa, és en part gràcies a la pressió de Trump.
4: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
3: Fons del govern espanyol ratifiquen, però, la seva negativa a gastar el 5% del PIB en defensa i diuen que l'OTAN no els pot obligar a complir amb aquest objectiu. Aquesta cimera arriba amb un ambient enterbolit després de les crítiques de Trump contra els líders europeus per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. L'última a rebre ha estat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fins fa poc gran aliada del president nord-americà. Avui, però, Trump ha penjat un missatge a les xarxes burlant-se d'ella, dient que li demanarà un ordre d'allunyament a Meloni durant la reunió.
2: Bé, Bruno, en aquesta cimera també estarà present el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que demana als aliats més defenses antiaèries per protegir el seu país. Avui Rússia ha tornat a matar una vintena de persones a Kiev, que és la capital del país, amb un atac amb drons i míssils. Què en pot sortir d'aquesta trobada en aquest sentit, Bruno?
3: Doncs el que en pot sortir són més diners per Ucraïna, entre 30.000 o 40.000 milions més d'euros dels que ja hi ha compromesos per a Kiev. És el que tenen damunt la taula els líders aliats i que acabaran de perfilar durant aquests dies de la cimera. Avui Rutte ha garantit, ha dit que continuaran ajudant Zelensky, donaran suport a Ucraïna, respectant, això sí, l'esquema que vol Trump, que Europa pagui els Estats Units perquè Washington vengui les armes a Ucraïna.
2: Gràcies, Bruno.
5: I Hamas ha anunciat avui que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al comitè de tecnòcrates palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel ha dit que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brascó.
6: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va, sense aconseguir res.
6: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.

0: A Veneçuela, una setmana i mitja després dels devastadors terratrèmols del dia de Sant Joan, la xifra de morts supera les 3.300 persones. L'Organització Mundial de la Salut alerta ara del risc que es produeixin brots de malalties com ara el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol. Però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i també d'infants. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Agnès.
0: El doble terratrèmol de Fara ja fa 12 dies ha creat, dèiem, aquesta alerta per part de l'Organització Mundial de la Salut.
1: Sí, i avui mateix, mira, m'ho explicava el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari molt informal a Playa Verde, el que podríem anomenar la zona zero, on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
2: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
0: Dèiem que aquest gran problema de salut mental a la població és el que adverteix l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a l'atenció als infants, què s'estan trobant els pediatres?
1: Hem parlat amb el doctor Abel Martínez, director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas, en un dels parcs que fan de centre de damnificats, de refugiats. Ell és pediatre.
3: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental també.
1: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap, per exemple, fora de la tenda de campanya. La part positiva que ens expliquen els psicòlegs i els psiquiatres és que el seu cervell jove s'adaptarà i superarà millor l'impacte que els adults.
0: En directe des de La Guaira, a Veneçuela, un dia més. Gràcies, Miquel Jarque.
1: Bona nit.
4: Catalunya Vespre.
5: Que hi ha un nom, Romeu.

0: Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rosich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost i ho acaba de fer ja la Marta Vives.
1: Els llibres no són morals ni immorals, simplement estan ben escrits o mal escrits, deia Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray va aixecar moltes ampolles a la societat victoriana de finals del segle XIX, que el va considerar immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa en una interpretació on fa tots els papers de l'auca. Per l'actriu és un repte majúscul. Mira, hi ha moltes maneres d'arribar a gran fent teatre, no? Hi ha qui li agrada quedar-se en un gènere, fer tal... A mi m'agrada arriscar. Això em provoca moments de crisi, d'angoixa, clar que sí, però si surt bé, la satisfacció... Si jo quan acabo aquí, me'n vaig pal·liativa a casa, però tan satisfeta de creure en el que estem fent. El culte a la joventut i l'individualisme narcisista són el cor d'aquesta peça que ressona avui en dia en una proposta que no és ben bé un musical, però s'apropa més a la música de cambra.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir, farem un musical d'això. Dic, no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I dic, un musical, però oblida't dels musicals que has fet i serà un altre codi, una altra manera.
1: De fons, una escenografia blanca firmada per Sebastià Brossa, una mena de llenç sobre el qual es va escrivint la història. Una història que fa brillar un nom propi, el d'Àngels Gunyalons.
3: I la tardor del 2027, al Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella, que posarà punt final al programa internacional del govern català sobre el cineasta i activista polític. Serà la segona retrospectiva que li fa el prestigiós museu en 20 anys, Montse Pujol.
4: Sí, i a banda d'aquesta retrospectiva a Nova York, aquest mes de juliol ja el MACBA i el Grec Festival coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció

0: i l'empresonament de Portabella i el músic Carles Santos el 1973. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia també preparen diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta. Totes aquestes accions formen part de les activitats que el govern català i el Ministeri de Cultura, a través de la Filmoteca de Catalunya, impulsen per celebrar al febrer els 100 anys de Pere Portabella.
1: 6 minuts i arribarem a les 11. Temps pels esports. Joan Fitó, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ahir va caure a Brasil i d'aquí una estona començarà un partit que deixarà fora una de les grans. D'aquí poca estona comença Espanya-Portugal,
2: sí.
1: Partit de vuitens, eh?
2: Sí, sí, ara a les 9, partit de vuitens de final. Repeteix el mateix 11 que els setzens Luis de la Fuente. Això vol dir que hi ha 4 futbolistes del Barça en aquest 11 d'Espanya. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, també un català, el jugador del Madrid Marc Cucurella. A Portugal, doncs veurem a Cristiano Ronaldo, que és titular, també el futbolista que ha jugat al Barça aquesta temporada, Joao Cancelo, i també Joao Félix, exfutbolista del Barça.
1: Les últimes hores, però, la polèmica l'ha protagonitzat Donald Trump, eh?
2: Sí, perquè els setzens de final, els Estats Units, juguen aquesta matinada, ho fan contra Bèlgica. Els setzens de final es van classificar per aquests vuitens per 2-0, guanyant 2-0 a Bòsnia. En aquest partit de vuitens, un dels futbolistes importants, Balogun, va veure una targeta vermella directa, una targeta vermella que no li ha fet cap gràcia a Donald Trump, que, doncs, diguem que s'ha posicionat en aquest afer i fins i tot ha pressionat a la FIFA perquè li traguessin aquesta targeta vermella.
1: Si tu dius Donald Trump, nosaltres diem Oriol Serra, bona nit.
3: No m'agrada, eh?
1: aquest dona pas fa mal. Com és aquest home, Donald Trump, que fins i tot això ha hagut de tocar, eh?
3: Sí, n'ha parlat, i déu-n'hi-do com n'ha parlat. Trump, ja ho sabeu, no té límits, tampoc té vergonya. El president dels Estats Units no amaga la seva amistat amb el president de la FIFA, amb Gian Infantino, i tampoc amaga que en fa ús quan li convé. Trump primer ha reconegut que havia demanat que retirés la targeta vermella a Balogun i més tard ha mirat de suavitzar-ho dient que només havia demanat que es revisés. Per a Trump va ser un xoc entre atletes.
4: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir: esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir: ostres, quin poder, això és terrible.
3: Bé, Donald Trump és el pròxim tertulià, eh?
1: Sí, anava a dir, Donald Trump ja diu que ha acabat amb no sé quantes guerres, el que sí que podrà dir és que potser ajuda a classificar una etapa més a la selecció dels Estats Units, com s'està vivint aquí el tema.
3: Sí, mira, el tema aquí es viu amb una certa confusió, t'ho he de dir, perquè fa riure, és que ja arriba un punt, de veritat, que això supera qualsevol guió del Polònia. Aquí, doncs, hi ha partidaris de Trump, que, evidentment, els partidaris de Trump estan pensant ara mateix que és el més gran dels herois. Però els detractors de Trump són els interessants, eh? Perquè si a més a més són aficionats al futbol, ara es troben doncs com molt despistats. He parlat amb gent que conec, que són votants demòcrates, són crítics amb Trump, i avui doncs reconeixen que estan contents amb la suspensió de la targeta vermella, no? Són aquelles coses del futbol. També n'hi ha d'altres que senten vergonya, per tant tenim una mica de tot, però vaja, estem parlant d'una situació de còmica i de despotisme il·lustrat de manual, eh?
1: Sí, a partir d'ara tot el que faci els Estats Units, si és que va passant de fase, quedarà qüestionat.
2: Sí, seria el possible rival d'Espanya en uns hipotètics quarts.
1: Doncs a veure què és el que passarà. Moltíssimes gràcies, Oriol, en directe des de Washington, avui a la part esportiva.
3: Molt bé, bona
1: esportivo-política, podem dir. Bona nit. Joan, avui també dia molt mogut al món del bàsquet.
2: Sí, una notícia que ha explicat l'Ernest Macià fa una estona al Tot Costa, i és una notícia important perquè el Barça, que no té entrenador, Xavi Pascual, marxa a Dubai, es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, que és tècnic del Baskonia. Fins ara havia sonat pel Barça les últimes setmanes, tot se feia indicar que estava tancat pel Barça, doncs el Barça es retira d'aquesta pugna pel tècnic del Baskonia. El Madrid avui, en canvi, ha fet oficial doncs que un català serà el seu entrenador de les 3 properes temporades. Pedro Martínez canvia València per Madrid.
5: Es un honor. Una entidad, un club mítico. Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado y, bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: és Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid. Avui el Tour ha marxat de terres catalanes, ja és a França. Avui ho ha fet amb victòria de Tadej Pogacar, que ja vesteix de groc. Ahir era Vingegaard, avui Pogacar, el que és el clar favorit per guanyar el seu cinquè Tour, doncs avui ha guanyat l'etapa, ja vesteix de groc, una altra etapa, la 22ena, que ha guanyat Pogacar a la seva carrera al Tour.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Joan.
2: A vosaltres.
1: Doncs estem a punt d'arribar a les 9 en aquest Catalunya Vespre, edició especial que seguirem, allargarem per seguir l'actualitat dels incendis que preocupen i molt vinculada també a aquesta calorada que està fent, per això més interessant que mai escoltar el que ens pugui explicar del que ha de passar les pròximes hores la Gemma Puig.
6: Aquesta setmana ha arrencat amb aquestes temperatures altes i així continuarà. Estem immersos en aquesta segona onada de calor. Aquest dilluns les màximes ja han arribat als 42 graus a Vinebre o 41 a Lleida o Llimiana i demà encara s'incrementarà més aquesta calor intensa a més comarques amb aquest nivell més alt de calor cap a Ponent o interior de l'Ebre en un dia de sol, com a molt amb alguna nuvolada i algun ruixat puntual cap al Pirineu, sobretot cap al sector més occidental, i dimecres encara pujarà més la temperatura. Per tant, aquests dies, molta precaució, no només perquè aquestes altes temperatures, sinó també per aquest perill d'incendi que segueix alt o molt alt a moltes comarques.
7: Bona nit, són les 9, això és la sintonia de Catalunya Ràdio amb una edició especial del Catalunya Vespre per seguir els diversos incendis que cremen encara a aquesta hora i que pressionen la feina que fan ja des de divendres els bombers de la Generalitat. Ara mateix tres incendis estan cremant a Catalunya, un ha setmanat al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades, un altre a Carme, a l'Anoia, on s'han confinat 33.000 veïns, i l'últim a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja ha estat estabilitzat.
8: Catalunya Vespre.
7: Les tasques d'extinció d'aquests tres incendis s'afegeixen també a les tasques per controlar l'important incendi que crema des de divendres al Baix Empordà, l'incendi de les Gavarres. És un incendi que en aquest cas està estabilitzat, però els bombers no el donen per controlat. En el fet que s'hagin declarat aquests tres nous incendis en aquests tres punts diferents de la geografia de Catalunya, ha fet que els bombers hagin hagut de repartir els seus efectius per poder atendre'ls tots. La bona notícia és que aquest últim incendi d'Artesa de Segre a la Noguera sí que ja s'ha donat per estabilitzat, però n'hi ha altres dos, un ha setmanat al Vallès Occidental i l'altre a Carme, a l'Anoia, que preocupen encara aquesta hora els bombers de la Generalitat. Txell Garriga, bona nit.
9: Bona nit, sí. El que més preocupa, de fet, en aquests moments continua sent aquesta simultaneïtat de tots aquests focs que concentren, de moment, tots els esforços dels bombers. Ho explicava en una entrevista en aquest mateix programa, el sentíem, al cap dels bombers, David Borrell.
10: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
9: Doncs bé, aquesta tarda sentíem també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha explicat, recordem, que s'han posat en alerta ja totes les unitats.
11: Tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència.
9: Com deia, dos dels incendis que cremen a aquesta hora, el de Setmanat i el de l'Anoia, afecten superfícies forestals, però també urbanes. La prioritat dels bombers és protegir els veïns. Sentim una altra vegada en David Borrell, el cap dels bombers.
10: Tant un com l'altre, el problema està sent doncs, l'impacte, no?, a la població i el possible potencial. Un incendi té un potencial, en el cas de Setmanat, de 2.000, en el cas de Carme té un potencial de 4.000 hectàrees, i, com us deia, ens preocupa i molt doncs, també l'impacte sobre edificacions i sobre la població.
9: Després que aquest matí es retiressin els efectius de la UME, la unitat militar d'emergències, que treballaven en l'incendi de les Gavarres, aquest vespre han tornat a sol·licitar el seu suport.
10: Els que teníem a les Gavarres ja havien tornat aquest dematí, les condicions de l'incendi havien millorat, però ara els hem tornat a activar fa una estona, hem tornat a sol·licitar.

0: doncs, aquesta tarda degut a la situació que tenim. Lògicament, no són recursos de primera resposta, és un ajut que triga hores a desplegar-se i per tant, doncs, fins a aquesta nit doncs, no estarem treballant aquí amb nosaltres.
1: Doncs bé, si recapitulem, els agents rurals estimen a aquesta hora que la superfície provisional dels incendis actius són d'unes 60 hectàrees en el cas de Sentmenat, de 225 hectàrees en el cas de l'Anoia, amb un potencial, com sentíem, de 4.000 hectàrees, i el d'Artesa de Segre ja hauria cremat unes 25 hectàrees. Els sistemes d'emergència també ens han dit que han atès 4 persones entre Sentmenat i l'Anoia, però totes lleus. I recordem que el govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment de tots aquests focs.
2: Doncs són les 9 i 4 minuts. Podem saludar a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bona nit, consellera.
3: Hola, bona nit.
2: Entrem en aquell moment del dia en què la llum natural s'anirà apagant i, per tant, els mitjans aeris, que són els més potents o dels més potents segurament a l'hora d'atacar un incendi, s'haurà d'anar retirant. Què és el que més preocupa ara mateix?
3: Bueno, ens preocupa la simultaneïtat d'ambdós incendis amb un potencial molt gran de crema d'àrea forestal, per altra banda, i també en el cas de l'incendi de Sentmenat, especialment doncs, la proximitat amb alguns dels nuclis on tenim doncs, població. No? I en certa forma doncs, també això es reprodueix en el cas de l'incendi que s'ha iniciat al Carme Noia, amb totes les poblacions que hem confinat per dues grans raons. Primer, perquè l'operativa de bombers pugui ser molt més efectiva i per minimitzar, per altra banda, els riscos de la població davant d'uns incendis que avancen amb molta força. No?
2: Entre aquests dos incendis, el del Vallès i l'Anoia, quantes persones tenim ara confinades ara mateix?
3: Doncs tenim diferents poblacions i urbanitzacions. En el cas de l'incendi de Sentmenat tenim poblacions que afecten a tres municipis, a Sentmenat per una banda, Castellà del Vallès i a Caldes de Montbui, diferents urbanitzacions afectades, i també en el cas de l'Anoia tenim diferents poblacions, a persones doncs, confinades a la Pobla de Claramunt, diferents urbanitzacions a la Pobla de Claramunt, també doncs, de la Torre de Claramunt, de Capellades, de Castellolí, de Santa Margarida de Montbui i de Vilanova del Camí i Igualada, especialment tot el que és la part sud-est d'Igualada. Estem parlant de diferents nuclis de població amb una afectació doncs, clara perquè encara aquests incendis no estan estabilitzats i, per tant, durant les properes hores doncs, caldrà continuar fent molts esforços per la simultaneïtat que es dona d'ambdós amb un potencial, com deia, d'hectàrees molt, molt gran. En el cas de l'incendi de Carme ja tenim un total de superfície aproximada d'acord als càlculs dels rurals de 225 i en el cas de l'incendi de Sentmenat doncs també tenim un avenç important d'hectàrees cremades, gairebé 60 hectàrees amb un potencial de 2.000, o sigui, són incendis que ens ocuparan moltes hores i molts esforços dels equips i de tota l'operativa de bombers, que la tenim en un nivell de M2 per poder disposar de tots els recursos. La simultaneïtat fa molt difícil les tasques d'extinció i tot el que és l'operativa perquè tensiona molt els recursos i això doncs, ens porta que haguem d'estar molt amatents, per una banda, i per altra banda també incidir moltíssim en el missatge de prudència i precaució en les diferents activitats que fem i que impacten directament sobre aquest risc.
2: Sobre els milers de persones que ara mateix estan confinades i que segurament algunes ens estan escoltant, què els diria? Suposo que fins a nova ordre no es poden moure de casa. Això vol dir que, per exemple, demà no han d'anar a la feina si no se'ls diu el contrari, o com ho sabran?
3: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari. Però, sobretot, seguir les indicacions que dona el cos de bombers, que són els professionals que a cada moment, d'acord amb l'estudi de l'avenç que fa l'incendi i de la seva potencialitat, prenen les decisions acurades, especialment per protegir les persones, per protegir béns, si es pot, però especialment per protegir les persones.
2: Vostè ara ho deia, aquest missatge de prudència a tothom, tenim aquestes temperatures molt altes i sabem el que pot passar al bosc. Referent a això, moltes vegades a l'inici d'aquests incendis veiem que hi ha algun tipus de màquina involucrada

0: No sé si caldrà plantejar pel que fa a la sega o on hi ha aparcades les maquinàries, no sé si caldrà rumiar si posar mesures encara més estrictes que les que ja hi ha ara.
1: Estem en un moment complicat per les extremes temperatures d'aquesta onada de calor, que hi ha previsió, d'acord amb el Meteocat, d'una durada mínim fins al dijous d'aquesta setmana, com a mínim, però és possible que es pugui estendre, i amb un alt risc d'incendi. Per tant, doncs, tota prudència és poca. I en aquest sentit, doncs, hem de veure si serà necessari, i hem d'analitzar en les properes hores per el risc i les dificultats que suposa la simultaneïtat d'incendis i com tensiona l'operativa i com fa de difícil, doncs, poder donar una resposta adequada, perquè pensi que venim de l'incendi de les Gavarres des del cap de setmana, amb un potencial molt gran d'hectàrees cremades, amb un 6,5, seguim amb un 6,5 avui. Per tant, això va tensionant tota l'operativa de bombers, que òbviament tenim capacitat per donar resposta, però hem de garantir i minimitzar el risc d'incendi. No? La millor manera de fer-ho és veure, doncs, de quina manera podem modular, amortiguar en les properes hores, i és el que hem de decidir, doncs, algunes de les activitats. I això, doncs, haurem de veure, doncs, com es fa i de quina manera, doncs, ho aconseguim.
0: Estem tot just a l'inici de l'estiu. Abans ho parlàvem amb el cap dels bombers, que és també, o com a mínim en el patró que hem vist els últims anys, l'època més complicada. Ja veurem quina evolució té aquest, però ara que tenim aquests incendis simultanis, i això vol dir molts efectius, i ja ens ha explicat que estem en aquest pla de reforçar les guàrdies dels bombers. Pel que fa a la unitat militar a l'UME, quants efectius han requerit, si tornen a estar ja disposats per entrar en acció, com està aquesta part de l'exèrcit?
1: Sí, nosaltres hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir, doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat. Agraïm molt que puguin venir, que ens puguin ajudar. Pensin que no només tenim incendis a Catalunya, hi ha incendis arreu d'Europa i arreu d'Espanya, no? I això, doncs, òbviament, comptar amb recursos per nosaltres és important en un context en el que el canvi climàtic, doncs, en les èpoques de màxima calor i de temperatures extremes, doncs, ens porta a escenaris cada cop més complicats, no? Per tant, comptarem amb el seu ajut. Sabem que a hores d'ara ja han sortit les primeres unitats de Saragossa i s'incorporaran a l'operativa de bombers, a ajudar-nos en la consecució dels objectius tàctics que bombers va marcant en cadascuna dels plans d'actuació dels dos incendis que ara tenim actius. Però pensi, li donaré una dada, avui hem tingut 65 incendis a Catalunya,
0: 65 incendis avui a Catalunya.
1: 65 incendis a Catalunya. 30 agrícoles, 29 forestals, 6 urbans i 3 que ens han complicat moltíssim l'operativa pel que fa a la mobilització de recursos humans i també, doncs, de dotacions materials.
0: Clar, és que 65 incendis, si em permet el comentari, ni que enviéssim pocs bombers a cada un d'ells, de seguida estem parlant de centenars d'efectius.
1: Efectivament. Per això parlem de simultaneïtat dels grans incendis, però en paral·lel també tenim altres incendis que requereixen d'intervenció. Hem tingut aquests 65 incendis al llarg del dia d'avui. I en paral·lel a l'incendi de Gavarres també n'hem tingut molts incendis més. Per tant, és molt important comptar amb la col·laboració, la complicitat de la ciutadania, la precaució, la corresponsabilitat per poder-nos en sortir dintre d'un context extremadament complicat.
0: Pel que fa a això que estàvem parlant ara d'efectius de la unitat de la UME, sabem quants efectius vindran o encara és d'hora per dir-ho?
1: Ara mateix no li puc concretar, sí que sabem que ja estan de camí els primers efectius que vindran, les primeres unitats, i en les properes hores tindrem més informació al respecte.
0: I per acabar, ja sé que és d'hora, però a l'hora d'anar-nos mentalitzant, aquesta vegada hem tingut una primavera molt plujosa, que això anava bé perquè després de la sequera els pantans els veiem bé, però sembla que sempre tenim o una situació o una altra darrerament, que sigui quina sigui, l'estiu, quan parlem d'incendis, es presenta molt complicat. A què obligarà tot això? No sé si, què haurem de canviar o què s'haurà de fer? No sé si ja estem en aquest nivell de discussió al govern.
1: Bueno, jo crec que estem davant d'un escenari on...

0: El canvi climàtic té un impacte molt marcat, estacional i desestacionalitzat, amb els diferents fenòmens que ens van impactant. Pensi que durant les darreres tardors el govern ha hagut d'activar moltes vegades el pla Inuncat, hem hagut de fer front al pla Vencat i activar moltes vegades els plans d'emergències de l'àmbit de la protecció civil amb les afectacions que això té pel conjunt de la ciutadania. Ara estem en una situació extrema que ens porta a treballar des del punt de vista de minimitzar l'impacte que els incendis tenen davant de la ciutadania i davant de les seves propietats. Les imatges que hem vist durant aquest cap de setmana són molt colpidores, de veure doncs, el massís protegit de les gavarres cremat i el dolor dels veïns i de les veïnes. Això ens impacta clarament, però hem de fer més coses i en aquesta direcció està treballant el govern i està treballant amb un programa de gestió forestal que implica i crida i interpel·la a tothom a la corresponsabilitat, a fer els eixos de confinament, a invertir molts recursos per part del govern perquè això sigui possible, a donar suport als ajuntaments perquè puguin fer les franges d'autoprotecció i activar recursos amb els diferents actors que hi col·laboren i que tenen un paper clau. Pensem en les ADFs, per exemple, la feina que fan al costat dels municipis. Són moltes vegades els primers que hi arriben, els primers que ajuden a aturar un incendi. També s'ha ampliat aquí des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els recursos perquè puguin comptar de la maquinària adequada, perquè puguin doncs, reforçar les seves tasques de prevenció. Des de l'àmbit del Pla Estratègic de Bombers estem invertint més recursos per disposar de més bombers i de millor maquinària i tota la feina que s'està fent i impulsant des del govern, que no es pot fer d'un dia per un altre, per disposar d'un mosaic paisatgístic que permeti tenir rompudes que serveixin per aturar incendis que vindran, que com ens diu el Marc Castellnou, que és el nostre graf expert en incendis a l'àmbit internacional, és a dir, estem en una situació de cada cop més risc pel que fa a l'operativa pròpia dels bombers, més incendis que poden quedar en fora de capacitat d'extinció, d'extinció humana, i més important que mai és concentrar també els esforços en aquesta necessària gestió forestal que el govern ja està impulsant i que, a més, té un pla estructurat en el temps, dotat de recursos per poder donar la resposta adequada també des d'aquest punt de vista de gestió estructural, de gestió forestal estructural al nostre país.
1: Consellera, voldria afegir un parell de preguntes. Soc Agnès Marquès. El cap dels bombers, David Borrell, ens deia fa tot just una hora que temen per diversos habitatges ubicats en zones boscoses aquí en aquest incendi de Sentmenat. I de fet, s'ha referit en algunes urbanitzacions com inassumibles des del punt de vista dels bombers de protegir aquells habitatges, no els seus ocupants, que ja ens ha explicat que han estat evacuats i posats en un lloc segur. No sé si aquesta és una realitat molt estesa a Catalunya. O sigui, hi ha moltes urbanitzacions de cases disseminades enmig del bosc on és pràcticament impossible de prevenir un incendi que els afecti.
0: Hi ha urbanitzacions que des del punt de vista de bombers no estan consolidades i per tant això dificulta en certa forma doncs, tot el que és la protecció d'aquestes urbanitzacions, en tant i en quant moltes no tenen fetes les franges de protecció, moltes de les edificacions poden ser de fustes o edificacions no inestables, és a dir, tenim la sort que la majoria d'edificacions a Catalunya són de totxo, són de maó, i això de cara als incendis i per protegir-te en una situació en la qual de confinar, dona moltes garanties als bombers fent-ho bé, i per això és tan important seguir i dotar-nos de la formació i de la informació per autoprotegir-nos i seguir les indicacions que dona bombers quan, per exemple, estem davant d'un incendi que pot acabar impactant sobre un nucli de població i pues, optar pel confinament si no tenim garanties de poder fer una evacuació ordenada sense posar en risc a la població. El pitjor és autoevacuar-te sense seguir els consells per part dels bombers. En el cas de l'urbanització a la que feia referència al cap de bombers, el David Borrell, és l'urbanització El Farell, que sí que allà doncs, s'han detectat diferents edificacions de fusta enmig del bosc, un territori amb una orografia complicada, amb dificultats per poder intervenir i, òbviament, primer les persones. I el bombers ho té molt clar, és a dir, protegim béns i persones, però primer, òbviament, doncs les persones. I amb aquesta estratègia doncs s'està treballant durant tota la tarda d'avui i durant tota la i tota la nit s'hi estarà treballant d'aquesta manera.
1: Doncs, consellera, ens informen ara mateix, controlat el foc d'Artesa de Segre, que ja havia estat estabilitzat sí, fa una mica més d'una hora. Per tant, aquesta és la bona notícia. De cara a demà, els agents rurals han actualitzat... Disculpi.

0: el risc extrem d'incendis, el número de pobles, municipis que estaran en risc extrem d'incendis a partir de demà es duplica. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, que ja hem explicat que és el nivell més alt. Ponent i el Baix Empordà seran les zones on hi haurà el perill més alt. És clar, arribem en aquest augment del risc amb una situació doncs, ja molt tensionada per tots aquests incendis declarats i l'esforç que ens està fent el cos de bombers des del cap de setmana. Com es preparen per aquestes pròximes hores i dies?
1: Bueno, doncs és el que estem parlant al llarg de l'entrevista, és el que estem comentant durant tota l'estona, és a dir, tenim una situació complicada, temperatures molt altes, el risc d'incendi, activació del Pla Alfa en molts municipis al nivell 4, algunes restriccions que ja hem pres durant aquests dies per restringir activitats en el massís de les Gavarres, en l'entorn protegit de les Gavarres, també doncs, s'ha fet amb la baronia de Rialp, s'ha fet també a Ribera Salada i altres decisions que potser en properes hores es prendran en la línia de restringir, sobretot en entorns naturals on tenim un potencial de foc molt gran, aquestes activitats. És a dir, hem de prevenir al màxim, estar preparats per donar una bona resposta i també demanar, insisteixo, molta prudència i molta precaució per part de la ciutadania. Ara us haig de deixar que haig d'entrar una reunió que farem ara actualització de com està avançant la nit.
0: Fantàstic, consellera. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Doncs bé, tenim aquesta informació d'última hora, controlat l'incendi d'Artesa de Segre. Per tant, aquesta és la bona notícia d'aquest vespre. Un dels tres incendis que s'han declarat aquesta tarda ha quedat controlat. Per tant, el que podem fer, no sé si tenim preparada la nostra companya Júlia Albacar perquè ens ampliï aquesta última hora. Júlia Albacar, encara no, eh? D'acord, doncs traiem el cap a la noia?
2: Sí, queden 10 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Seguim en aquest especial informatiu al Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio, seguint aquesta simultaneïtat d'incendis que ara ens explicava la consellera, que tant mal de caps està provocant. A la noia, els bombers continuen a aquesta hora treballant contra un incendi que s'ha declarat aquesta tarda a tocar d'una carretera local entre la Pobla de Claramunt i Carme. El foc afecta una superfície de més de 300 hectàrees, però el potencial de l'incendi seria de 6.000 si les flames aconsegueixen saltar la carretera C15. De moment, les flames han afectat diversos edificis de la Pobla de Claramunt, així com una urbanització de les Garrigues. S'ha demanat el confinament en aquesta àrea de 33.000 veïns de la zona. Ho està seguint tot la Montse Jané. Montse, bona nit. Quina és l'última hora aquí?
3: Hola, bona nit. Doncs mira, el poble està pendent de l'incendi, mirant cap a la muntanya del castell de la Pobla de Claramunt, que es pot entreveure, el castell es pot entreveure entremig del fum. Aquí hi ha molta intranquil·litat. Estem a l'hotel Robert, que és central, aquí a la Pobla de Claramunt, tothom el coneix, i darrere ben bé hi ha la muntanya i es veu el castell a dalt. Doncs darrere de l'hotel hi ha dues rengleres de cases que han estat desallotjades perquè darrere tenen el mur de la muntanya, ben bé, a la porta de darrere de casa seva. I aquí veiem, podem veure ara mateix 5 o 6 focus de foc, ara mateix un està revifant que té unes flames de diversos metres d'alçada, i aquí hem viscut fa una estona moments d'intranquil·litat, que ha vingut un veí, el Pere, molt nerviós, dient a les ADFs: veniu aquí, tireu mànegues, sisplau, tireu aigua, que se'ns cremaran totes aquestes cases. Ho han fet, han tirat mànegues i entre ells i veïns han pogut anar apagant la majoria d'aquests focus. Ara en veiem un que està més actiu que els altres. Tenim aquí la Blanca Vic, que és propietària precisament de l'hotel Robert i que està aquí patint com tothom, Com esteu, Blanca?
4: Bé, mira, ara estem, bueno, intranquils, no?, per la situació, i esperem que ho controlin. Hem patit molt perquè hi ha hagut un moment que les flames baixaven cap aquí al poble, tal com diu la Montse, i, bueno, expectants.
3: Patint perquè vosaltres aquí teniu l'hotel, teniu la gasolinera davant, que això era un font de perill.
4: Sí, hi ha hagut un moment que han vingut els bombers, ens han fet confinar tots els clients de l'hotel, ens els han fet reunir tots en una sala, per si de cas, gràcies a Déu, no ha arribat aquí, no ha passat res. N'hi ha hagut molts que han agafat i han marxat, no els hi podies dir res perquè és que ho entenies, no? Feia fresa.
3: I aquí heu atès veïns de les Garrigues d'aquesta urbanització.

0: organització que hi ha aquí dalt, que són dels primers que han vist el foc, que han hagut de fugir per cames, pràcticament, no? Què us deien?
1: Sí, sí, els primers que han arribat aquí eren els veïns de les Garrigues, que és on ha començat més a prop el foc, i hi havia gent que estava molt desesperada, perquè dius que tinc el foc a 50 metres, no sé què, res de casa meva, bufava vent, i estan encara, com que no han pogut arribar a casa, doncs, expectants a veure què.
0: Aquí, Blanca, el que veiem és un fum molt negre, que ara s'ha desplaçat. El teníem més a sobre i ara s'ha desplaçat cap a la zona de Vilanova del Camí, i tu m'explicaves el perquè d'aquest fum tan negre, perquè precisament allà hi ha Cal Sabater, que s'està cremant. Qui és Cal Sabater?
1: Sí, és una empresa de reciclatge, Reciclatge Sabater, i allà pues, el foc els ha arribat de ple, pobres. Estan traient els camions, però tot el que és el que tenien de reciclatge i tot, diuen que s'ha
0: cremat. Xatarrero, li dieu, no?
1: Bueno, és a Caldrapaire. És a Caldrapaire, sí, sí. És molt conegut, és un noi d'aquí al poble que deu estar desesperat.
0: I el foc, pel que ens deien i perquè ens ensenyaven imatges, persones que han arribat des de l'altra banda, des de la banda d'Igualada, que nosaltres no podem veure perquè tenim la muntanya entremig, doncs les flames es veien a tocar del polígon, a les Gavarreres que hi ha allà.
1: Bé, es comenta que ha creuat la carretera d'aquí de Pla de les Gavarreres i que ha arribat al polígon. El que passa que jo exactament no ho sé.
0: No, no, evidentment, des d'aquí no ho podem veure, es diuen moltes coses. Sí que hem pogut veure per Twitter, per X, l'alcalde d'Igualada, el Marc Castells, precisament amb la columna de foc al darrere, també avisant doncs, els veïns que es confinessin els de la zona sud, des del Rec fins al final del passeig Verdaguer, també. És a dir, que tenim aquí diversos pobles, tot el que és pràcticament la conca d'Òdena, arribant fins a Castellolí i arribant també fins a la Torre de Claramunt, amb pendent i amb aquest fum que ara mateix ho està omplint tot i veiem, com dèiem, focus de foc. El que tenim també és la carretera C15 que està aquí, que passa per aquí la Pobla Tallada i la comarcal, la carretera comarcal també, deia la Blanca. Ha anat molt bé que hi hagués aquí la piscina municipal, els helicòpters, eh?
1: Sí, sí, es veu que carreguen aquí la piscina, vull dir, és que el que faci falta...
0: Ha estat molt intens, els viatges eren molt seguits i han aconseguit apagar, perquè hi ha hagut un moment que no vèiem el castell de la Pobla. Primer es veia tot ple com de rogenc, de foc, i el castell allà que pràcticament no es veia, veies les flames al voltant, no sabem si s'ha cremat o no, i ara sí que el podem veure perquè les flames que tenia al voltant s'han apagat. Encara hi ha flames, sí, encara hi ha flames. Gràcies, Blanca, per tota aquesta explicació. Sabem que no és fàcil, els bombers han vingut i us han demanat que estigueu oberts.
1: Sí, sí, ens han demanat que tinguéssim obert per si hi ha alguna necessitat i la gasolina activa per més que res pels camions de bombers.
0: Doncs aquesta és l'última hora aquí a la Pobla.
2: Doncs t'agraïm molt aquesta connexió en un dels dos punts que més preocupa ara mateix als bombers. Moltíssimes gràcies, Montse Jané. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
3: 4 minuts, 3 minuts i arribarem a 9:45 de la nit. L'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'en Cisa. El foc ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen una seixantena de dotacions terrestres i 12 mitjans aèris dels bombers amb el suport de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis que estan disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'un particular. Tornem a treure-hi el cap amb la unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó, Maria Costa. Bona nit de nou, Maria.
4: Bona nit, doncs. Sí, és l'últim balanç que acaben d'actualitzar fa uns minuts agents rurals. 90 hectàrees cremades i, tot i això, bombers ja apuntaven que aquest incendi té un potencial d'unes 2.000 hectàrees més. L'incendi continua avançant. Les flames, el que van fent, van ser superant les carenes. Alhora generen focus secundaris i el foc es dirigeix cap a tota la massa forestal del Turó del Farell, que és en direcció, sobretot, Caldes de Montbui, una zona on hi ha urbanització amb moltes cases disseminades que també estan construïdes ben bé a dins del bosc. A aquesta hora hi ha una reunió al centre de comandament aquí a Sentmenat i participen tant bombers, ADF, serveis d'emergència, Mossos, policia local i també els alcaldes de la zona, tant el de Sentmenat com el de Caldes de Montbui, per actualitzar la situació del foc i també muntar el dispositiu corresponent de cara a les properes hores. Com deies, Agnès, continuen confinades les 7 urbanitzacions i nuclis, recordem que són els nuclis confinats comunitats d'Alfarell i Sant Sebastià

0: de Montmajor, n'hi viuen unes 300 persones, Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, així com també la zona nord de Castellar del Vallès. En alguns casos, a zones com Guanta, a Sant Manat, l'Ajuntament, conjuntament amb la policia local, han optat per desallotjar el veïnat. Gairebé una trentena de persones ens explicava el mateix Ajuntament per la dificultat d'una possible evacuació molt ràpida. A Caldes, l'Ajuntament també ha optat per desallotjar el càmping, el Pasqualet, on s'hi allotgen unes 300 persones. Els primers indicis apunten que l'origen del foc és una excavadora d'un particular que estava en aquest camp, a prop d'aquest polígon, una excavadora que s'hauria incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt. Ho explicava a Trescat Info, un dels alcaldes accidentals de Sant Manat, Jordi Hidalgo.
1: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com encara el motiu per què s'ha cremat i llavors no ha estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
0: En el cas de Sant Manat s'ha habilitat l'Espai Jove, un dispositiu per atendre, per exemple, aquesta vintena de persones de Guanta que han estat desallotjades. De moment n'hi ha arribat una, no es preveu que n'hi arribin moltes més perquè sí que és veritat que han anat a cases de familiars, i en el cas de Caldes de Montbui s'ha habilitat el poliesportiu per atendre totes aquestes persones del càmping en el cas que hagin de passar la nit fora.
2: Moltíssimes gràcies, Maria Costa. Hem arribat al punt horari de 9:45 de la nit. Quan hem començat aquest especial informatiu a les 8 del vespre, teníem 3 incendis que cremaven sense control. Doncs la mica d'aire el podem agafar a Artesa de Segre, a la Noguera, on s'ha pogut donar per controlat fa ben pocs minuts l'incendi que ha afectat unes 25 hectàrees de terreny forestal al Coll de Comiols. Lleida, Júlia Albacar, bona nit.
3: Bona nit, doncs sí que hi està bona notícia, que ja s'ha pogut donar per controlat després que l'estabilització ha arribat uns minuts abans de les 9, 3 hores més tard després que s'alertés que havia començat este foc per una màquina segadora que estava treballant en un camp a la zona. El foc ha afectat unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, com dèieu, del Coll de Comiols. La clau ha estat que l'incendi ha començat a la part més alta i això ha permès que el potencial fos d'unes 500 hectàrees. Si no, estaríem parlant d'un altre tipus d'incendis, perquè ja aniríem a unes 5.000 hectàrees, perquè hagués avançat cap a una zona amb una gran massa forestal. Joan Josep Bellostes, cap dels bombers a Lleida, explica que és un punt que preocupa.
4: El port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
3: Aquí també han treballat tractors i agrupacions de defensa forestal per intentar aturar l'avenç de les flames, i de fet alguns municipis han fet una crida perquè s'anés a ajudar-hi. I ara doncs també podem explicar que ja s'ha pogut també reobrir el trànsit la carretera C14-12B que havia quedat tallada pel foc perquè les flames estaven doncs al costat pràcticament de la carretera. El foc ha començat just al costat de la via.
2: Doncs un senyal més que aquí la situació s'ha controlat. Gràcies, Júlia.
3: Bona nit.
5: Passen 9:45 de la nit. Tornem a fixar-nos en l'incendi que crema a l'Anoia. Els bombers continuen treballant en aquest incendi que s'ha declarat a la tarda. Ha tocat una carretera local entre la pobla de Claramunt i Carme. El foc, en aquest cas, afecta una superfície de més de 300 hectàrees, hem dit, però el potencial de l'incendi és de 6.000 si les flames aconsegueixen saltar la carretera C15. En aquest punt podem saludar l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Truchante. Bona nit, alcaldessa. Alcaldessa.
6: Hola, bona nit.
5: Com esteu a Vilanova del Camí?
6: Bueno, ara mateix estic als recomandaments a la Torre de Claramunt, seguint des de primera hora doncs, l'evolució d'aquest incendi que ens preocupa moltíssim.
5: En aquest cas s'ha demanat el confinament de 33.000 veïns de la zona, això són veïns de diversos municipis. A aquesta hora, quina és l'última hora d'aquest incendi? Avancen les flames? Com estan avançant les tasques d'extinció?
6: Doncs de moment no està gens controlat. De municipis confinats tenim Igualada, Castellolí, La Pobla, La Torre, Capellades, Santa Margarida, Montbui i Vilanova, que són més de 33.000. Municipis han tallat diferents carreteres, la C15, la C37, la C244 i la N2B, ferrocarrils afectats a la línia R6 i R6.

0: 60 i estem treballant doncs, perquè no faci el salt de la C-37 i haguem de levantar moltes més hectàrees de les que porten cremades ara mateix. Està treballant molt a sobre, però ara mateix no està controlat. Mm-hmm.
1: Alcaldessa, aquí hi ha una via que és molt important, que és la C-15, que és la carretera C-15, que fa de barrera natural, diríem, artificial, diríem, per ser més precises, amb el Bruc, amb tota la zona forestal del Bruc. Vosaltres, aquí a Vilanova del Camí, viviu amb patiment pel fet de que algun dia es pugui declarar un incendi que afecti aquesta zona forestal.
0: Bueno, sempre es diu, a veure, a tot el que ens envolta tenim un paisatge esplèndid i una natura a tot el voltant, doncs sempre fa por i amb aquestes altes temperatures i les onades de calor que estan arribant des d'avui fins al diumenge, per exemple, doncs és preocupant que no pugui avançar més i vagi cap a altres municipis, no només de la Noia, sinó el Bruc, Collbató i d'altres cap a la Sàmara.
1: Disculpi, diu? Que no l'he sentida bé.
0: Hola?
1: Sí, digui.
0: Hola?
1: Sí, ara la sento bé. És que l'última part de la intervenció no l'hem sentida bé.
0: Vale, que evidentment ens preocupa doncs, totes les afectacions que puguin anar a la massa forestal que ens envolta a tota la conca i tota la Noia.
1: Uh-huh. I aquest paisatge que efectivament és fantàstic. Hi ha també zona industrial aquí a Vilanova del Camí, a la Noia, i sí que ha arribat en algunes indústries. És possible que hagi afectat sí. El foc, sí?
0: A Vilanova tenim 3 indústries afectades. Sí. No sabem encara la magnitud de l'afectació. Tenim 3 indústries. 2 a Vilanova i una a la Pobla de Claramunt.
1: Aquí a Vilanova del Camí s'ha habilitat algun espai per als veïns que, tot i la petició de confinament, que sempre ens diuen des dels bombers, quan els bombers confinen una població el millor és fer cas i quedar-se a casa, però a vegades, i ho vam veure doncs, divendres la setmana passada en l'incendi del Massís de les Gavarres, no? A Calonja, quan bé, es demanen confinament, però en veure les flames doncs, hi ha veïns que prefereixen anar-se'n a un altre lloc. S'ha habilitat algun espai aquí a Vilanova del Camí?
0: Nosaltres tenim un espai habilitat per si fos necessari, però de moment seguim les instruccions de bombers i autoritats, que és el confinament, de no sortir la gent al carrer i sobretot que es quedi a casa tancat amb finestres tancades i evitar doncs, això, aquests desplaçaments. Tenim un pavelló, una sala polivalent preparada per si fes falta i protecció civils o bombers ens la demanessin i per de moment no l'hem obert.
1: De moment, per tant, a l'espera de com avancin aquest incendi i treballen també moltes dotacions dels bombers. Hi ha 33.000 persones ara mateix confinades, per tant, és un gruix important de la població de la zona que té a l'horitzó el Bruc, tot aquest paisatge forestal en el qual se centren els bombers per tal que les flames doncs, no vagin cap allà i aquest tallafoc artificial que és ara mateix la C-15 i l'objectiu dels bombers és principalment doncs, que les flames no creuin cap allà. I d'aquí, des del punt de comandament, es veu flama, es veu fum? Des d'on són vostès?
0: Sí, es veu flama i es veu fum, sí, per desgràcia, sí. Estem a l'altra banda de la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla hi ha estones que s'ha visualitzat més, ara mateix l'estic visualitzant, i hi ha hagut un moment que estava envoltat de fum, però des d'aquí ara mateix visualitzo flames també.
1: Bé, li agraïm moltíssim, alcaldessa, que ens hagi atès als micròfons de Catalunya Ràdio en aquesta edició especial del Catalunya Vespre per donar cobertura i informació d'aquests incendis que cremen encara aquesta hora a Catalunya. Gràcies, alcaldessa, que vagi molt bé.
0: Gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
2: Són les 9:37 minuts, aquest mapa tan complicat que estem explicant avui en aquest especial Catalunya Vespre, seguint l'evolució dels incendis. Hem de recordar que el de la Bisbal d'Empordà, que és el més complicat que hi ha hagut en el que portem d'estiu, en aquest hi va haver 2.200 hectàrees afectades, ara està estabilitzat però encara no es pot donar per controlat i això, en aquest escenari en què els bombers han d'atendre dos incendis que preocupen tant, no poden oblidar aquest també i això vol dir que alguns efectius han d'estar dedicats a aquest incendi per evitar que hi hagi revifades importants. Al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà hi tenim la Núria

0: Núria Paraire. Núria, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit. Doncs sí, aquest episodi de simultaneïtat té diferents conseqüències aquí on soc. Primer, aquest centre de comandament centralitzat està a Bellaterra, per tant, aquí el centre de comandament de les Gavarres s'està desmuntant i s'està redimensionant. A més, què ha passat durant la tarda? Doncs el mitjà aeri amb el que comptaven els bombers ha marxat a mitja tarda, també han passat de 25 vehicles d'aigua a 20 i en total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí. Això ens diuen alentirà una mica les tasques, tot i que continuaran i continuen treballant tota la nit. Durant la tarda ens han dit que han tingut moltes revifades, ha fet molta calor, sobretot el flanc que encara és el que més preocupa, el de la dreta. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
2: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
1: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Els bombers són conscients que això pot causar algunes molèsties. Així ens ho explicava el cap de l'operatiu.
2: Sap greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos podent acompanyar les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir, no volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això. I més veient com estan respirant els altres incendis.
1: Segueix estabilitzat, per tant, el nombre d'hectàrees cremades es manté en les 2.200. I, a més, la previsió aquí és que no bufi gaire el vent, ni aquesta nit ni demà. I ja, resumint l'andada en cases afectades, doncs n'hi ha 25 de cases afectades, 11 de manera greu. Recordem, aquest incendi es va originar divendres al matí. Es va estabilitzar dissabte i ara encara estem a l'espera que es pugui donar per controlat.
3: Doncs molt bé, moltes gràcies. Ja m'ha explicat que els agents rurals també han actualitzat el risc d'incendis de cara a demà i es duplicarà el risc extrem d'incendis. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt, a zones concentrades, especialment a Ponent i al Baix Empordà. Per això és també molt important saber quin és el pronòstic del temps de cara a demà. Gemma Puig, bona nit de nou.
4: Bona nit, doncs mira, la veritat és que demà les temperatures s'enfilaran més, per tant aquestes condicions que mai són bones en aquesta situació que estem tenint d'incendis. Demà, pel que fa a la calor, els avisos s'incrementen a nivell molt alt en tot aquest sector de Ponent, des del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, també les Garrigues o la Ribera d'Ebre, per tant aquest nivell de 5 sobre 6. També s'incrementa aquest nivell alt a comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, Prepirineu Occidental o Terres de l'Ebre, per tant demà pujarà una miqueta més la temperatura i en aquesta segona onada de calor encara de pujar més, és a dir que dimecres tindríem tota Catalunya amb aquest avís de calor i amb nivell molt alt en moltes més comarques, per tant les condicions pel que fa sobretot a la temperatura doncs no seran les idònies perquè cada cop i cada dia doncs aquesta calor puja una mica més, estem sota els efectes de l'anticicló entre aquest aire càlid i l'anticicló doncs podríem dir que ens fa com de tapa i això va fent que cada dia vagi pujant una mica més la temperatura.
3: Ens hem d'imaginar doncs la calor i la sensació de calor que hi ha hagut avui, doncs una mica accentuada de cara a demà, Gemma. Doncs també és una informació important per tothom tenir-ho en compte,
4: Sí, la veritat és que sí, perquè, clar, s'anirà incrementant i encara tindrem més aquesta sensació. A més, entre la nit de dimarts a dimecres hi afegirem, que ja s'està notant aquests dies, que costa una miqueta més de dormir, però entre dimarts i dimecres també hi hauran avisos de calor nocturna, és a dir, que les temperatures tampoc baixaran, no donarà temps de que baixin durant la nit i matinada, i per tant tindrem aquestes nits tòrrides o nits tropicals que hem anat fent i hem anat repetint aquests dies.
5: Clar, perquè, Gemma, el que aniria molt bé ara de cara a aquests incendis, evidentment, seria que plogués, allò, previsió de pluja en els vostres mapes no apareix ni en els propers dies,
4: Alguna gota, demà hi pot haver algun ruixat, però quan dic algun ruixat vol dir fenòmens molt, molt puntuals i més probables, doncs, cap al Pirineu, Prepirineu, alguna gota demà es podria deixar escapar, potser dimecres també, algun ruixat de tarda, cap a l'Alt Pirineu, però estem parlant de ruixats puntuals, però no d'aquesta aigua que necessitaríem ara per regar-ho tot una miqueta.
5: Sí, aniria molt bé, però la vida és com és. Gràcies, Gemma, bona nit.
4: Sí. Bona nit.
3: 2 minuts i arribarem a 3:15. A aquesta hora, Setmanat, novetats de l'incendi, d'aquest incendi important al Vallès Occidental. Maria Costa, bona nit.
6: Bona nit.
0: doncs ara podem

0: sigui menor, i també doncs, amb la mirada fixada en la protecció de les persones. Ens hem centrat en evitar que l'incendi ens arribi a l'urbanització del Farell, del municipi de Caldes, i a hores d'ara doncs, podem dir doncs, que amb aquesta trentena de dotacions, amb el suport dels AEFs i la resta de grups actuants, farem tot el possible al llarg d'aquesta nit per intentar emplaçar-nos demà matí amb la menor superfície afectada i amb la menor impacte per la població. Veient que també doncs, estem avui a nivell de Catalunya doncs, amb una simultaneïtat d'incendis forestals que fa que hàgim d'intentar doncs, maximitzar els esforços aquesta nit per intentar doncs, aixecar el dia demà doncs, amb l'incendi doncs, al màxim avançat.
1: Com tenim el tema confinaments i evacuacions?
0: Sí, des de l'Ajuntament de Sentmenat s'ha doncs, fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també doncs, a nivell de protecció civil, doncs, Bombers ha demanat que fem doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell, i també altres nuclis de les poblacions del voltant, que així s'han executat, i també tenim la supervisió tant pel que fa als ajuntaments, que ens hem coordinat correctament, com també doncs, en aquell lloc més delicat amb vehicles de bombers.
1: A hores d'ara, com està la recol·locació de les persones que no han pogut tornar a les seves llars?
0: Sí, avui acabem de fer doncs, la reunió de coordinació tant amb els actuants com amb les autoritats, i sí que s'ha establert a cada un dels municipis llocs per recol·locar doncs, les persones que volguessin, però ens han comentat doncs, des dels ajuntaments que poca gent s'ha doncs, acudit doncs, a aquests punts. Tot i així, els mantindrem oberts, donant recolzament a qui necessiti doncs, recol·locar-se.
1: A l'evolució del foc, quina és l'expectativa per les properes hores?
0: Sí, ara sí que tenim doncs, dos punts importants. Un és que el treball de mitjans aeris doncs, ha deixat d'efectuar-se, i per tant aquí haurem d'intensificar doncs, el treball de terra. I després l'altre és que també intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat. Ja que l'he dit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
2: Quina dificultat té aquesta zona d'aquest turó del Farell? És una zona amb forces d'urbanitzacions, amb cases disseminades. Que us heu trobat?
0: Sí, de fet ha sigut un incendi que ha començat a baix d'una vessant, ha agafat tota la rampa topogràfica, que per tant aquí ha sigut una rampa doncs, o una evolució molt ràpida, però sí que és veritat, doncs, un cop ha arribat doncs, a la part superior, el llançament de focus secundari sí que ens ha fet una mica la guitza, però sí que perd la pendent, i per tant l'evolució doncs, és molt més lenta.
2: I de les causes del foc, no sé si ens pot actualitzar una mica la situació. Explicava vostè ara mateix que ha començat en un camp.
0: No, ha començat a sota d'una vessant, val? I aquí sí que agents rurals i també Mossos d'Esquadra, si s'escau, us informaran convenientment quan pertoqui.
1: De cara, entenc que aquesta nit ja ho hem cobert. De cara a demà, no sé si es té previst la reactivació també de mitjans aeris per atacar aquest foc.
0: Sí, com sempre fem quan hi ha qualsevol incendi forestal, activem els mitjans aeris a primera hora del matí, també de manera escalonada per poder-los detenir al llarg del dia, i així farem doncs, no només aquest incendi, sinó també la resta d'incendis que hi ha a Catalunya.
3: A l'urbanització del Farell, que s'ha avisat no, que al ser molt disseminades les cases i que no es podia protegir, creieu que hi ha risc amb alguna casa que es pugui arribar a cremar o no us voleu aventurar encara amb això?
0: Sí, el que aquí nosaltres hem fet ha sigut fer una agrupació de les persones de tots els habitatges en un lloc segur, i per tant aquí sí que la nostra màxima prioritat és les persones, i per tant primer les persones, després intentarem doncs, protegir els béns, tot i que no podem assegurar com serà l'impacte a hores d'ara.
4: Global, sou positius amb l'evolució de l'incendi d'ara mateix?
0: Ens pertoca ser positius, i per tant treballem doncs, amb la màxima capacitat que tenim a hores d'ara a l'incendi per intentar doncs, demà emplaçar-nos amb un nou dia, amb la menor doncs, superfície afectada, i també potencialment doncs, menys població doncs, també afectada.
5: Per demà s'esperen més dotacions de bombers?
0: Sí, de fet, demà intentarem, doncs, com hem comentat, doncs, accelerar la incorporació dels mitjans aeris a primera hora del matí. No poden volar de nit, i per tant, quan surti el sol, doncs, podem incorporar-los, i mantindrem doncs, també el relleu de les dotacions que siguin necessàries, també sabent que tenim moltes hores endavant, tampoc no fa tantes hores que tenim l'incendi, per tant, veurem una mica doncs, quina és l'evolució aquesta nit per intentar doncs, o fer el mateix relleu, o si cal doncs, augmentar-lo, o si també cal doncs, també disminuir-lo. Sí? Doncs gràcies.
6: Molt bé.
2: Doncs bé, ara el que podrem escoltar són els dos alcaldes de la zona. Podem parlar doncs, amb l'alcalde

0: Alcalde de Caldes de Montbui, que ara mateix ens atendrà, Isidre Pineda. Estem esperant, no?, que tots els companys de comunicació doncs, ens puguem posar i concretem exactament això, doncs, quantes persones hi ha afectades en aquesta urbanització. Parlàvem alcalde. Parlem sobretot en el cas de Caldes de Montbui, hi ha una urbanització, l'urbanització del Farell, que és al capdamunt de la muntanya. Quantes persones estaríem parlant de que hi ha confinades allà dalt?
1: El barri del Farell està a uns 8 quilòmetres del nucli urbà de Caldes de Montbui, està a dalt de la muntanya i hi viuen al voltant d'uns 300 veïns i veïnes. També haig de comptar amb la pedania de Sant Sebastià de Montmajor, que també està confinada a hores d'ara. I el que sí que puc dir és que la prioritat que ens acaben de traslladar, bombers, és que doncs, s'intenti flanquejar la urbanització del Farell i, per tant, anar reduint el risc d'impacte en els domicilis, que encara doncs, hi ha uns metres de distància. Puc dir que he vist amb moltes dotacions de bombers, crec que són més de 240 efectius de bombers, més de 70 vehicles i més de... crec que eren 12... equips aeris, per tant, s'estan posant molts esforços per intentar reduir l'impacte de la superfície que s'està cremant ara mateix a Caldes i a Sentmenat.
2: Ara, dels bombers deien que el que s'havia fet al Farell era reagrupar la gent, no? És a dir, entenc que el que s'ha fet és algunes famílies més disseminades, posar-les tothom que en algunes cases en concret, o que ben bé què és el que s'ha fet al Farell?
1: El primer que se'ns ha comunicat era la importància de confinar els veïns i veïnes del Farell i de generar el mínim de trànsit en una carretera que només té un punt d'accés, perquè si no ja hauríem d'anar per pistes forestals i, per tant, doncs, el primer que s'intentava traslladar és això, que el mínim de gent possible quedés a dalt de la urbanització. A partir d'aquí, recomanar a tots els veïns i veïnes que romanguin, que quedin a casa seva, que estiguin molt atents i molt atentes a les informacions oficials i que doncs, confiem en que els mateixos equips de bombers doncs, segueixin treballant per minimitzar aquest avanç del foc.
2: Quanta gent hi viu al Farell? Que no sé si ho has dit.
1: Unes 300 persones.
3: Pel que fa al càmping, al Pasqualet, quina és l'afectació? Hem sentit també que sembla ser que s'ha anat buscant, parcel·la per parcel·la la gent perquè marxés, no?, també d'allà.
1: Exacte, el càmping del Pasqualet, que està just a la falda del Farell, a la carretera que va cap a la mateixa urbanització, s'ha evacuat. La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que alguns, algú que estava en el mateix càmping, l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui, i també haig de dir que estem treballant l'opció de disposar d'habitacions en els mateixos hotels de Caldes de Montbui, que ja s'han posat a disposició també pel que sigui necessari.
0: Doncs molt bé, aquesta és l'actualització d'aquest incendi. Ignès, hem pogut escoltar doncs, el cap d'intervenció dels bombers i també l'alcalde de la zona, en aquest cas l'alcalde de Caldes de Montbui, que ens ha realitzat doncs, quina és l'atenció que es fa a aquests veïns que estan confinats i que alguns d'ells, sobretot el càmping que s'ha hagut de desallotjar, doncs els oferiran aquesta opció del poliesportiu o també altres places en hotels. Aquí escoltava en aquest cas l'alcalde de Caldes de Montbui, però aquí davant també tenim l'alcalde accidental, en aquest cas de Sentmenat, Francesc Cadafalch, que a més també és regidor de Medi Ambient. Si us sembla, el podem escoltar.
4: Sí.
5: Sí, hola, bona nit.
0: Ara sí que el podem escoltar.
5: Hola, bona nit.
0: Actualitzi'ns una mica quina és la situació des d'aquí a Sentmenat.
5: Bueno, ara acabem de tenir la reunió aquesta important amb bombers, que ens han explicat que els mitjans aeris, com bé heu sentit, han deixat de treballar perquè evidentment no poden treballar al vespre, i la situació està més complicada cap al cantó, diguéssim, dret, que és el flanc de Caldes, que corre perill l'urbanització del Farell perquè arribi les flames a les cases. El cantó esquerre, que és el que toca més a Sentmenat, de moment el tenen bastant allunyat a les cases, tant tant pel que fa a la masia de Can Senosa i la urbanització de Guanta, i de moment no corre tant perill. Han destinat tots els efectius que tenen, la majoria d'efectius tenen aquí uns quants, però la majoria d'efectius els han destinat a la banda de Caldes, els bombers. I aviam què passa durant la nit i aviam com evoluciona. Esperem que no bufi gaire vent i que vagi bé.
0: Expliqui'ns una mica com és la zona de vegetació forestal. És una zona amb cases disseminades, també hi ha bestiar, abans ens explicava, ens hem d'imaginar grans pastures amb forces caps, desenes de caps de bestiar.
5: No. Bàsicament aquí el que hi ha és una masia, que és una de les masies més antigues del poble, que és Can Senosa, i a part d'aquesta masia tenim una sèrie de cases disseminades a dalt de tot el que és la carena, que són cases d'aquestes que s'ha fet la gent de segona residència, o i ara ja continua, ja passen a ser residències habituals. I aquesta gent el que té és bestiar de casa, o sigui, animals domèstics, i a part d'això alguna cabra, algun conill, alguna cosa, que però tampoc no és cap exageració els caps que tenen. No hi ha un cúmul important de bestiar.
0: Quin tipus de vegetació hi ha?
5: La vegetació és tot en pi blanc i el que hi ha és molt sotabosc. Molt sotabosc, molt. Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot, i estem aquí, doncs, bueno, tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna, doncs, coses perquè es pugui netejar, i ara estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
3: Sobre Guanta, hi havia el problema de que la gent ara mateix, o sigui, heu anat allà, pel que hem entès, l'Ajuntament és qui ha anat allà a treure la gent. Explica'ns una mica també com ha estat aquesta situació i en quina, què han de fer aquesta gent ara, que no poden tornar a casa.
5: Mira, cap allà quarts de... perdoneu les hores, podria ser quarts de 5 de la tarda. Jo he vist que el foc anava, diguéssim, cap allà, i he demanat anar a la policia que desallotgessin tot el que és la part de Guanta, tota la gent que viuen allà. Ha pujat Protecció Civil, ha pujat a l'ADF Sant Manat i ha pujat la policia, i han desallotjat tota la gent que hi viu. Han baixat inclús una persona que vivia dalt de tot, que anava amb cadira de rodes, l'han agafat a casa seva, l'han baixat. I el que han fet ha sigut habilitar aquí en aquest edifici que teniu al carrer vostre, que és el Textil Besòs, un espai perquè totes les famílies puguin venir. De moment ha vingut una família, però amb la previsió que en vinguin més, perquè ens han dit que poden venir-ne més.
4: 3 minuts i arribarem a les 10 de la nit, quan acabarem aquesta programació especial, aquest Catalunya Vespre especial, però abans de tancar hem de treure el cap també per la Catalunya del Nord, on hi ha aquest foc que ha cremat ja 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, i tenim l'enviada especial a Illa, el Rosselló, Laia Claret. Fem un apunt d'última hora, com esteu?
6: Del sorteig, hi ha unes 300 persones evacuades a aquest poble en hotels, cases, però la majoria són a la Casa de la Ciutadania. És com una mena de centre cívic aquí al mig del poble. Per tant, han portat menjar, voluntaris, diversos establiments. Això és com una mena de casa de solidaritat. Han portat també bolquers, llet per nadons. Hi ha famílies senceres que han vingut fins aquí. Elis Borat és la primera tinent d'alcalde del poble, però també és qui organitza aquesta acollida. No sé si la podem sentir, però el que ens deia és que es quedaran a dormir aquí unes 180 persones per segona nit consecutiva. Aquí repassem dades. El que preocupa aquí és que el foc continua avançant, descontrolat. L'última dada és de 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus, una cinquantena de cases afectades en diferent mesura per aquest punt, però preocupa també, com ho esteu dient vosaltres tota la tarda, sí, la calor. Avui hem passat de 40 graus i també hi ha aquí incendis simultanis, ni a l'oest i també al nord del país.
4: Molt bé, Laia Claret, gràcies.
7: Doncs,
4: fins ara.
7: Ens queden 2 minuts per tancar aquest Catalunya Vespre especial que hem començat a les 8 amb programació especial per seguir aquests incendis. Actualitzant les dades, recordem que els dos que més preocupen, el de l'Anoia ha cremat de moment.
8: Ara mateix anem a escoltar en directe la consellera d'Interior, Núria Parlon.
9: I que durant tota la nit donarà prou feina al conjunt de l'operativa. Com bé saben, per la nit els mitjans aeris no poden treballar, per tant es faran, doncs, les tasques manuals amb els equips de GRAF i amb tota l'operativa de bombers. Aquest incendi ha cremat un total de 60 hectàrees i té un potencial fins a 2.000. Per tant, també, doncs, té urbanitzacions amb les quals hi podria impactar el foc, i s'ha treballat amb l'eina del confinament per evitar riscos riscos i protegir les persones d'acord amb les instruccions que ha donat el cos de bombers. Per altra banda, com a bona notícia, l'incendi d'Artesa de Segre a Coll de Comiols ha quedat controlat aquesta tarda, 9:45, i això doncs, també permet doncs, que l'operativa de bombers no estigui tan tensionada davant d'un escenari de molta simultaneïtat. Insisteixo que avui, a part d'aquest tres grans incendis, hem tingut un total de 65 incendis al conjunt de Catalunya, de diferents tipologies, agrícoles, forestals i urbans. I finalment, doncs, l'incendi de Carme, al igual que el de Setmanat, encara ens donarà feina durant tota la nit. És veritat que Bombers està treballant amb una estratègia clara, protegir persones per una banda, especialment protegir persones i controlar els flancs de l'incendi, el flanc esquerre i flanc dret, que no s'escapi. En el cas de l'incendi de Carme, preocupa especialment que pugui saltar la C15 i, per tant, tenir un combustible per córrer que pogués doncs, arribar a tota la zona de Montserrat, i això ens preocupa i es treballarà intensament en aquesta direcció. Agrair recursos, per exemple, de bombers de Barcelona, que han vingut a ajudar a les tasques d'extinció de les naus industrials que s'han vist afectades. I, per altra banda, doncs, també apuntar que hem demanat la UME.
8: Són les 10 de la nit, en directe, hem escoltat la consellera d'Interior Núria Parlon des del Centre de Comandament dels Bombers de Bellaterra per saber l'estat dels incendis que tenim ara mateix actius a Catalunya.
9: Tots els recursos a través de la M2, és a dir, tots els recursos a parts i tots els comandaments activats. Agrair la tasca, l'acompanyament dels alcaldes i les policies locals i el conjunt dels serveis d'emergències. Precaució, prudència, properes hores deixem treballar els servidors i servidores públiques al cos de bombers. Confiem en la seva feina. Qualsevol situació que ens trobem que ens pugui preocupar, que ens generi inquietud, trucar al 112 i esperem que en les properes hores doncs, els incendis avancin en la bona direcció, els puguem anar estabilitzant i que puguem doncs, comunicar bones notícies. Insistir molt, i és important que la ciutadania tingui present que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori, amb un pla alfa que cada cop incorporarà més municipis i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona, evitar doncs, a determinades hores fer determinades activitats personals, activitats esportives en segons quines zones, activitats motoritzades en zones que són de risc, és molt important tenir aquesta precaució, aquesta prudència, perquè pensin que simultaneïtat d'incendis tensiona molt l'operativa del cos de bombers i, òbviament, cada cop doncs, anem més tensionats. Aquest és un missatge important que compartim amb la ciutadania, apel·lant a aquesta necessària responsabilitat i corresponsabilitat.
8: Crida, doncs, sentíem a la consellera d'Interior, crida la responsabilitat i ara escoltem el responsable dels bombers.
3: Aquí, sí. Bé, la situació que hem tingut aquesta tarda és una situació de simultaneïtat de grans incendis. Teníem l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat, el tenim estabilitzat. Ens han aparegut tres incendis més, un a Comiols, que a hores d'ara ja està controlat, però que ens ha lastrat més de 100 efectius treballant intensament per aconseguir el control d'aquest incendi, i dos incendis més que a hores d'ara estan actius, que és un incendi a la comarca de l'Anoia i un incendi a Setmanat, que ha anat, diguéssim, amb direcció cap al nord. Ara mateix el que hem establert és, com comentava la consellera, doncs, estem en una situació de 6,5 per simultaneïtat de grans incendis, sobretot amb una estratègia molt clara a nivell de tot el país, que és evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran. Això sobretot és per intentar doncs, que el nombre d'efectius que tenim doncs, no és infinit, el nombre de mitjans aeris no és infinit. Estem doncs, seleccionant molt bé quina és la prioritat de cadascun dels incendis que tenim actius. Ara mateix, tant l'incendi de Setmanat com l'incendi d'Igualada, l'objectiu és el flanc dret. En el cas de Setmanat, a més, tenim associat una dificultat que és l'impacte amb una urbanització, en el cas de Setmanat, del Farell, que és una urbanització doncs, que està molt disseminada, que no té franja, diguéssim, perimetral de protecció, que a més, diguéssim, està literalment les cases dins el bosc, algunes de fusta. Allà la protecció, diguéssim, del que són les cases És molt difícil. Ara ha perdut, també és cert que ara ha perdut molta inèrcia, és a dir, amb l'haver marxat el sol, haver afluixat la marinada, doncs la situació és diferent, però fa molta pendent també i, per tant, doncs no podem descartar l'afectació de les cases. El que sí que les persones estan segures, les hem concentrat totes en un confinament, diguéssim, agrupat amb tres vehicles de bombers que estan permanentment doncs, ballant per elles. Per tant, hem d'estar tranquils per la seva seguretat, però sí que tenim aquesta dificultat i, a més, intentar evitar doncs, que el flanc dret se'ns pugui obrir. Tenim finestra aquesta nit per poder treballar, veurem com avança la nit, no podem anunciar si hi ha finestra doncs, per poder estabilitzar o no, veurem a les properes hores, però en tot cas diguéssim que som allò, com a mínim no som pessimistes davant de les properes hores. En l'altre incendi, l'incendi d'Igualada, el que tenia més sobretot evitar que l'incendi un incendi que estava diguéssim entre el que és el polígon de la Pobla de Claramunt i el poble de la Pobla de Claramunt, per la seva part nord-est, es pogués colar cap a la banda de Castellolí, cap a la banda de Montserrat, perquè ens entenguem, i evitar, diguéssim, doncs, tenir un incendi de molts dies amb una superfície doncs, que podia superar perfectament les 4.000 hectàrees de potencial, i per tant allò s'havia, sobretot, de garantir. Ho estem aconseguint, tenim algun focus secundari encara actiu, hem estat patint molt durant tota la tarda, però ara mateix doncs, s'ha treballat bé, s'està contenint i som optimistes de cara doncs, que puguem fer alguna maniobra d'estabilització d'aquesta part, diguéssim, nord-est, que és la que més ens amoïna. També dir-vos que el cap d'aquest incendi ha impactat en zona industrial i ha afectat doncs, a tres naus industrials que estaven en la trajectòria del cap de l'incendi i que també estem actuant sobre aquestes naus industrials, igual com una deixalleria, una activitat que era una deixalleria en el proper a la Pobla de Claramunt, que també hi estem treballant.
8: Aquestes són les declaracions del responsable dels bombers de la Generalitat, repassant exactament com estan ara mateix els incendis simultanis que tenim actius encara a Catalunya.
3: No sé qui l'ha vist i que de moment tenim un focus secundari que el teníem, ja us dic, ara fa 3 minuts el teníem, diguéssim, estabilitzat i per tant no et puc dir res més. Sí que em sorprèn que tinguis el telegram de bombers.
8: En directe encara fent preguntes als periodistes al responsable de bombers de la Generalitat.
10: Ens deien que havien marxat els campistes, no per recomanació de bombers, entenc que han fet la consulta i els han dit que si volien podien marxar, no sé si n'esteu al corrent.
3: Sí, això ha succeït al llarg d'aquesta tarda. Era un càmping que estava a la zona de confinament, tot i que no era, diguéssim, a la trajectòria de l'incendi, sí que preventivament molt marge, doncs estava dins d'aquesta zona de confinament afectada, tenien una molt bona sortida cap al sud. Lògicament un càmping no són edificis sòlids i per tant han preguntat de dir, hi havia l'opció de confinar-se dins d'algun edifici del càmping o ens han demanat de si podien marxar i era una, diguéssim, un desplaçament segur en una zona segura i han marxat.
10: Quanta gent està afectada o quanta gent heu mobilitzat o heu concentrat i a on?
3: El cens que tenim a nivell d'IDESCAT, diguéssim, a nivell d'informació geogràfica, era d'un centenar de persones. Exactament la gent que hi havia en aquell moment a casa, ara mateix no us ho sé dir.
11: S'ha habilitat algun punt per poder tenir tota aquesta gent concentrada? S'havia tot un balneari o un pavelló esportiu? Hi ha algun lloc habilitat per si cal?
3: No, estan a dins en aquesta urbanització, que com us comentava és una urbanització disseminada. Heu d'entendre que són, diguéssim, cases a dins el bosc, més que una urbanització com a tal, perquè, diguéssim, gràficament s'entengui, i per tant no hi ha cap zona tipus poliesportiu o amb condicions, diguéssim, sinó que s'ha buscat una zona més o menys segura on l'impacte doncs, es pugui aturar i estiguin ben protegits amb els bombers que hi ha allà. S'està bé, però exactament, diguéssim, no és una zona... No imaginem un poliesportiu.
12: Podríem anar un breu resum en castellà. Un poc de la situació en general com està i l'última hora.
8: Deixem aquí la compareixença en directe que està fent el responsable dels bombers, que ens parlava d'aquests incendis simultanis que preocupen ara mateix, tres incendis simultanis a Catalunya, sobretot per ocupació pel de l'Anoia i el de Sant Manat. Hem de subratllar que el que ha dit a la seva intervenció és, per exemple, que no estem per la vida dels veïns de Sant Manat, tot i que hi ha moltes cases afectades perquè estan al mig

0: del bosc i, per tant, sí que no es podria descartar que arribés el foc a les cases, però la seguretat de la gent, ha dit, està garantida. També ha explicat que a l'Anoia, ara de seguida hi anirem sobre el terreny amb el nostre corresponsal, ens deia que han aconseguit evitar que de moment el foc vagi cap a Castellolí, és a dir, cap a la zona de Montserrat, on hi hauria un potencial molt important, i que sembla que han pogut contenir-ho i, per tant, són optimistes ara mateix pel que fa a aquest incendi de l'Anoia. Recordem que es tracta d'un incendi que de moment ha afectat unes 400 hectàrees, que han arribat a tocar algunes edificacions, 33.000 veïns a diversos municipis confinats. El millor és que anem cap a la Pobla de Claramunt, on tenim la Montse Gené, que ho està seguint, i ella ens posi al dia exactament de com estan les coses després d'haver escoltat aquesta intervenció del responsable dels bombers. Montse, bona nit.
1: Hola, hola, bona nit.
0: Hola, què tal?
1: Et puc explicar el que veig, directament.
0: Perfecte.
1: Mira, estem en una zona elevada de la Pobla de Claramunt i davant nostra una imatge de fum negre i taronja molt intens que s'eleva cap amunt i veiem les flames que estan ben vives en una zona on hi ha precisament aquest drapai, el drapaire del poble, el centre de reciclatge, si voleu dir-ne, una planta que ens diuen els veïns que ha començat a registrar explosions a mesura que s'anava cremant. Clar, aquí hi havia de tot, des de pneumàtics, des de qualsevol element. No? Hem vist també com el seu propietari anava traient els camions a marxes forçades per intentar que no cremessin. Al costat d'aquí, d'aquest drapaire, veiem la muntanya del castell de la Pobla de Claramunt, que ara que és de nit es veu plena de focus de foc petits, però ara encara estan cremant. A la tarda estava molt pitjor, però els helicòpters han fet moltíssima feina. Aquí, que on estem ara, que és com un mirador, hi ha una trentena de veïns mirant-s'ho en silenci i amb tristesa, no? Com la Rosa, que ha explicat, ens ha explicat el que ha vist i les sensacions que tenen.
2: Crec que ens estem acostant molt més del que la...
3: Hem vist el foc des del principi, pensàvem que es controlaria, però bufava molt de vent, molta marinada, i és que ha anat superràpid. I és molt trist perquè sóc de la Pobla tota la vida, el castell és molt emblemàtic per nosaltres, i és que superràpid estava enfonsant de flames i fum. I ha baixat el foc per la muntanya. Aquí sí que hem tingut por, perquè aquí sí que hem vist el foc molt a prop i sobretot el fum. I hem pensat, potser el foc no arriba, però clar, el fum, si ens arriba dintre les cases, també és un risc. I per sort, quan han començat a venir els mitjans aeris dels bombers, llavors sí que han aconseguit controlar més el foc, perquè avançava descontroladament.
1: Ara la situació pel que fa al vent és de força calma, els mitjans terrestres continuen treballant, el foc ha saltat cap a Vilanova del Camí, on hi ha un polígon al Pla de les Gavarreres. Hem sentit que parlava de tres indústries cremades, allà les fàbriques, hem vist imatges que tenien les flames ben bé a tocar, de fet algunes s'han cremat, no? D'aquí no sembla que el foc vagi, com dèieu, també cap a Castellolí. Tota aquella zona de Castellolí la veiem neta, veiem només les restes de fum, que sí que el fum es desplaça cap allà, però no les flames. I els que més han patit són els de l'urbanització, les Garrigues, que han hagut de fugir cap a primera hora de la tarda quan han vist que avançaven les flames. Aquí a la Pobla també hi ha alguns desallotjats, veïns que tenen la casa a tocar de la muntanya, però que per sort els han desallotjat, han estat recol·locats a casa d'amics o de familiars i de moment les seves cases estan senceres i no han hagut de patir. Aquesta és la situació ara mateix aquí. No, ja et dic, no puc veure el que hi ha a la banda d'Igualada,
0: sí.
1: Però el que sí que hi ha, jo estic veient ara imatges de les flames, de flames desenvolupades cremant en aquesta direcció cap a Igualada.
0: Déu-n'hi-do. Esperem que, com deia, no?, el cap dels bombers, que el vespre, amb la baixada del sol, de la temperatura, aquesta finestra de la nit permeti treballar i avançar en la bona direcció en aquest incendi. Montse, bona feina. Mm-hmm.
1: Molt bé,
0: línies
1: gràcies
0: obertes.
1: Per tot, Nati.
0: Fins ara. Gràcies,
1: quan vulgueu.
0: Bon vespre. I ara el que fem és marxar fins a Sant Manat. Aquest incendi al Vallès Occidental continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon de Mas d'Encisa. El foc ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen una seixantena de dotacions terrestres i també 12 mitjans aèris dels bombers amb el suport de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns en concreu concret de 7 urbanitzacions i de nuclis disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'una particular

0: Sobre el terreny també tenim una enviada especial, una unitat mòbil assignada amb el Xavi Cussó i la Maria Costa. Maria, bona nit, com estan les coses aquí?
1: Bona nit, doncs els mitjans aeris ja s'han retirat. Ara els bombers treballen a la nit per intentar contenir aquest incendi. S'han centrat bàsicament les últimes hores en evitar que les flames arribin a l'urbanització del Farell. És l'urbanització que hi ha al capdamunt de la carena d'aquest turó. Ho continuaran fent durant tota la nit per evitar que l'afectació a tota aquesta urbanització sigui mínima. L'Ajuntament de Sentmenat amb la policia ha evacuat un centenar de persones que viuen en un d'aquests nuclis Guanta, que s'han recol·locat amb familiars. Tot i això, Protecció Civil ha mantingut aquest confinament d'aquestes 7 urbanitzacions, principalment la del Farell, on hi viuen unes 300 persones. Jordi Martí, cap dels bombers, a l'incendi, explica que el terreny els ha fet la guitza.
2: Ara sí que tenim doncs, dos punts importants. Un és que el treball de mitjans aeris doncs, ha deixat d'efectuar-se, per tant aquí haurem d'intensificar doncs, el treball de terra, i després l'altre és que també intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: A la zona del Farell, sobretot, els bombers han agrupat persones en habitatges en llocs segurs, tot i que explicaven que no podien garantir que el foc no cremi altres habitatges ja evacuats. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia unes 300 persones. L'alcalde Isidre Pineda explicava com es treballarà aquesta nit.
2: Sí, de fet ha sigut un incendi que ha començat a baix d'una vessant, ha agafat tota la rampa topogràfica, que per tant aquí ha sigut una rampa doncs, o una evolució molt ràpida, però sí que és veritat, doncs, un cop ha arribat doncs, a la part superior, el llançament de focus secundari sí que ens ha fet una mica la guitza, però sí que perd la pendent i per tant l'evolució doncs, és molt més lenta.
0: Com ha sentit, Maria, els talls estaven invertits, el de l'alcalde i dels bombers, però crec que ha quedat bastant clar el que volies transmetre. No sé si vols afegir alguna cosa més en directe sobre el terreny.
1: Sí, Nati, només apuntar que hi ha dos dispositius ara mateix actius. Una s'ha anomenat l'Espai Jove, on s'hi atendrà de moment, pel que hem pogut veure, doncs, una persona precisament d'aquesta zona de Guanta, que se'ls ha hagut de desallotjar, i en canvi a Caldes de Montbui s'ha habilitat doncs, aquest poliesportiu per acollir les persones d'aquest càmping que també han estat evacuades.
0: Perfecte, doncs Maria, gràcies també per aquesta informació, pel seguiment que s'està fent d'aquest incendi sobre el terreny. Estem en contacte, línies obertes. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I ara hem de passar cap a les comarques de Lleida, a Artesa de Segre, a Noguera. El foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'unes 25 hectàrees al coll de Comiols. I la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible. Com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
4: Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
3: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
5: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
3: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquesta tarda hi ha hagut revifades importants i, a més, com que hi ha altres incendis a Catalunya que anem explicant aquí a 3CAT Info, bé, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes en aquesta zona en concret. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Paraire.
6: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
7: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlar, però no podrà ser. Vale?

0: Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
1: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
2: D'això volíem parlar. Els municipis amb risc extrem d'incendis es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Ponent i el Baix Empordà seran les zones on hi haurà el perill més alt. Marta Vallès.
3: Demà la situació serà pitjor que avui i el dia més extrem serà dimecres. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, confirma que d'avui a demà es dobla el nombre de municipis que entren en situació de nivell 4 del Pla Alfa de risc d'incendi forestal.
4: Passem de 45 municipis que tenim activats a nivell 4 avui a 107 municipis que estaran activats demà. De tenir 3 tancaments de massissos que tenim avui a 5 tancaments que tindrem demà a l'afegir el Montsec d'Ares i el Montsec de Rubies.
3: La situació de perill extrem es mantindrà durant tota la setmana per aquests motius.
4: En quant a temperatures, espereu que hi hagi un increment progressiu tant demà com dimecres i humitats relatives també a l'interior que poden estar inclús per sota del 10%. Això són condicions molt extremes. Estem en una situació que es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
3: També incrementa el perill la previsió que hi haurà tempestes seques a la zona del Pirineu. Des del cos d'agents rurals recorden que els nivells 3 i 4 del Pla Alfa restringeixen molt les activitats als boscos i al seu voltant i també l'ús de maquinària de qualsevol tipus.
2: El que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya Nord. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a l'illa a Rossellola i a Claret amb el suport de Josep Lluís Santiso.
5: Al poble de Tuir, a un quart d'hora de Il Sortet, hi ha unes 300 persones evacuades en hotels, cases, però la majoria són a la Casa de la Ciutadania, com un centre cívic que hi ha al mig del poble. Han sopat menjar, que han portat voluntaris i diversos establiments. Això és com una casa de la solidaritat. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde i qui organitza aquesta acollida.
6: Nous sommes arrivés dimanche soir avec un autobus avec ma maman de 89 ans, mon beau-père aussi de 89 ans et mon fils. Et donc nous avons été très bien accueillis ici. On nous a de suite donné à manger.
5: Hi ha famílies senceres que han vingut fins aquí i veiem que han muntat llideres per preparar la nit, per exemple, i ha vingut la Valérie.
6: Nous sommes arrivés dimanche soir.
7: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
5: En total hi ha 10.000 persones evacuades per aquest foc, més de 25 comunes evacuades, 16 persones ferides lleus, una cinquantena de cases afectades en diferent mesura, i és que mentrestant el foc continua preocupant perquè avança sense control. L'última dada és de 5.000 hectàrees cremades i preocupa també la calor. Avui hem passat de 40 graus i també aquí hi ha incendis simultanis. N'hi ha a l'oest i al nord del país.
2: I al País Valencià, a les 5 de la tarda, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja a l'Alt Palància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen, però, una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona ara mateix. Sogorb, Pepa Ferrer.
8: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
9: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
8: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
2: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
10: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contenida cubierta.

0: da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstàncies i el peritatge de los daños sufridos.
1: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals. I en cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. Ens acostem ja al temps dels esports. 5 minuts i seran 11:15 de la nit.
2: Esports.
1: Amb el Joan Fito, bona nit.
3: Bona nit. Està en marxa a aquesta hora, partit de vuitens de final del Mundial. A Dallas està jugant la selecció espanyola, o està fent contra Portugal, ara mateix al minut 62 de partit, de moment amb empat a 0 al marcador. Quatre futbolistes del Barça són titulars amb la selecció espanyola, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, també el català del Real Madrid, Marc Cucurella. La primera part, moltes ocasions per tots dos equips, la més clara, una d'Oyarzábal, que s'ha quedat frec a frec contra el porter portuguès, però xutat a la base del pal esquerre, fregant el pal esquerre, ha marxat fora. També un xut de Nuno Mendes per part de Portugal, que ha anat al travesser d'Unai Simón, un Nuno Mendes que ha hagut de ser substituït en aquesta segona meitat per una lesió muscular. Ara mateix, com dèiem, minut 63 de partit, de moment sense canvis, Espanya 0, Portugal 0. El guanyador d'aquesta eliminatòria de vuitens de final s'enfrontarà en uns hipotètics quarts contra el guanyador del partit que jugarà aquesta matinada a les dues, als Estats Units-Bèlgica. Per tant, Estats Units o Bèlgica, que coneixeran el seu rival que sortirà d'aquest Portugal-Espanya. Tot plegat el dia que en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Pablo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Pablo Galbiati s'ha vinculat amb el club blaugrana les últimes setmanes. També el dia, i també en bàsquet, que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les properes 3 temporades.
4: Es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
3: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Quinzenàs Manresa. Precisament, el Manresa incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongwenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongwenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Emek d'Israel.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Tour, victòria d'etapa per Tadej Pogačar, en la que ha estat l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
5: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
3: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
6: Sí, molt content. Al final, avui ja a l'estar escapada ja bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
3: Demà, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta, i encara un apunt més de ciclisme, perquè segons ha pogut confirmar 3CAT Info, precisament Abel Balderston, ciclista del Caja Rural, fitxarà la temporada vinent per l'UAE, equip de Tadej Pogačar.
2: 3CAT Info.
3: Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
7: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
3: Fortuño acabava contracte la temporada vinent. En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. I el quadre masculí del torneig de Wimbledon s'han classificat per als quarts de final dos dels favorits, Flavio Cobolli i Taylor Fritz. I abans d'arribar al punt de 11:15 del vespre, actualitzem el resultat d'Espanya perquè minut 67, Portugal 0, Espanya 0.

0: Són ara mateix 10:45 de la nit. Repassem el més destacat d'aquesta hora. Tenim 3 incendis, com us estem explicant, que continuen cremant de manera simultània a Catalunya i es demana màxima precaució. L'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, que ha cremat més de 300 hectàrees i que ha arribat a tocar cases. Hi ha 33.000 persones de diferents poblacions confinades. De seguida mirarem d'ampliar aquesta informació, anant sobre el terreny. També estarem molt pendents de passar per Sant Manat, perquè continua cremant i ho fa sense control aquest incendi al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord d'un polígon, el de Mas d'en Cisa, i ha cremat almenys 90 hectàrees. Els primers indicis apunten que l'origen seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil demana també el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Hi passarem, també. En canvi, al d'Artesa de Segre, a la Noguera, els bombers han controlat aquest foc, que també s'ha declarat aquesta tarda, després de cremar 25 hectàrees. Un foc que l'hauria provocat una màquina segadora, en aquest cas. Des d'ara i fins a les 11 de la nit, però, repassarem d'altres qüestions de l'actualitat, com ara que el secretari general de l'OTAN ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar països membres de l'Aliança en funció de si augmenten o no la despesa militar. Un atac rus sobre Kiev ha provocat avui una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. És un tema que hi haurà sobre la taula. I també us explicarem que la línia R3 de Rodalies ha reobert el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, però s'ha hagut d'interrompre la circulació durant 6 hores per la caiguda d'un arbre de la catenària. L'R1 també ha acumulat retards de mitja hora per un atropellament. I el més destacat dels esports?
1: Doncs pendent del partit de 8 anys de final del Mundial, ara mateix, minut 70, el partit aturat. Pausa per hidratació, Portugal 0, Espanya 0.
0: I pel que fa al temps, dimarts la calor s'intensificarà més amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Ara són 2:45 d'11 de la nit. De seguida farem una connexió amb l'alcalde de la Pobla de Claramunt. Abans, una pausa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continua descontrolat l'incendi de l'Anoia, que ja ha cremat 400 hectàrees i ha obligat al confinament de diversos municipis de la zona i que afecta 33.000 persones confinades. Un dels municipis més afectats és la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat a peu del poble i fins i tot hi ha algunes informacions que apunten que s'haurien cremat habitatges i alguna indústria. Per saber-ne la situació, parlem precisament amb l'alcalde de la Pobla de Claramunt, aquí tenim en directe, que és l'Antoni Mabre. Bona nit, Antoni.
3: Hola, bona nit.
0: Gràcies per atendre en directe 3CAT Info. Estem repassant quina és la situació ara mateix dels diferents focs actius i simultanis que tenim a Catalunya. Hem pogut veure imatges de les flames, com dèiem, a tocar de les cases. Expliqui'ns quina situació hi ha ara mateix, alcalde.
3: Ara mateix, jo estic en el centre de comandament que està habilitat a la Torre de Claramunt, al pavelló municipal, i les condicions ara són de confinament absolut i que ningú surti al carrer ni circuli per les vies públiques.
0: Les flames realment han arribat a alguns edificis, com dèiem, algunes cases, alguns habitatges?
3: Així sembla, tot i que encara no sabem com ha estat l'afectació, però sí que sembla que en el barri de les Garrigues alguna afectació hi ha hagut. Tot i això, estem a l'espera de que quan s'aixequi el confinament puguem tenir més informació per ser més entrar en detall. Llavors sí que el que és el casc antic de la Pobla, que baixava per la muntanya del castell de Claramunt, el que és l'incendi, doncs s'ha pogut aturar gràcies als bombers.
0: Quin és el temor principal que tenen vostès ara mateix?
3: Bé, el temor principal és, més que temor, és seguir les ordres que ens indiquen els bombers Generalitat, que ens demanen sobretot confinament, que ningú surti al carrer, que ningú circuli per les vies públiques per tal d'evitar totes les pistes per emergències, i així ho estan fent, suposo, i ho entenc. I, per tant, és la màxima preocupació en aquest moment. Jo he comunicat a la població que així ho han de fer, crec que s'està actuant d'una manera molt, molt correcta, molt responsable, i, per tant, ara mateix estem en aquestes condicions.
0: Clar, aquest és un missatge clar que vostè transmet davant la por, perquè al final els veïns, davant d'una situació així, hi ha temor dels veïns de què passarà i com acabarà tot això, no? Entenc?
3: Bé, de fet, els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut, en certa manera, o sigui, s'han pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, d'acord?
0: Sí.
3: I, per tant, de moment s'han de quedar en allà, no es poden moure d'allà, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Però sí que la gent s'ha comportat molt bé d'aquesta manera, i llavors el que és el risc incendi d'aquest moment, estem a l'espera d'aquí 10 minuts, 5 minuts, ens informen des del cap de bombers de la Generalitat, aquí al centre de comandament.
0: Clar, perquè vostès deien, alguns veïns se'ls ha pogut allotjar en altres vivendes, la resta, diguem-ne, on estan ara mateix allotjats la gent que no pot estar a casa seva?
3: No em consta que hi hagi gent fora de casa seva. Em refereixo que sí que ens hem organitzat d'una manera per tal de que la gent que no sabia molt bé on anar, doncs primer hem habilitat l'Ateneu Comerciant Bisbal i quan ens han indicat que havien d'anar a cases allotjades, doncs hem buscat veïns del municipi que els deixin un espai a casa seva, i així ha sigut. Hi havia potser unes 50 persones o així.
0: Clar, està constantment en contacte amb els bombers, però ens deia que igual en 5-10 minuts té informació nova. Una mica què li han dit o com espera passar la nit en funció d'aquestes últimes informacions de com evoluciona l'incendi?
3: Bé, el que sembla que ara és més crític per part de bombers, que ara ens informaran, és que ha entrat també una part del polígon Plan Sarau de la Pobla, i que hi ha hagut alguna afectació en alguna empresa, que ara mateix ens ho comunicaran. Aquest, per la part del municipi, ara per ara, sembla ser que no hi ha afectacions importants. Esperem que es mantingui la nit tranquil·la i que els bombers puguin treballar.
0: El cal del castell està afectat? I de quina manera?
3: A veure, el castell, justament, clar, el que és l'incendi ha vingut per la part darrere del castell, ha pujat i ha baixat. Per tant, sí que està afectat el castell de Claramunt. No sé com han estat les afectacions, perquè, clar, està tot molt ràpid. Estem en contacte amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya perquè, en certa manera, ells són propietat del departament i sí que estem parlant amb ells per veure quina ha sigut l'afectació. Ara per ara no tinc més informació. Sí que arriba la flama dalt, però sembla ser que el castell es manté igual, a veure si demà tenim més novetats.
0: Un cop passi una mica l'ensurt, no? Es podran fer més valoracions exactes de l'impacte, entenc. Els bombers estan treballant per protegir la seguretat dels ciutadans, dels veïns, evidentment, i l'altre també per evitar que això vagi a més, que el foc salti la C-15 cap a Castellolí, cap a la zona, sentíem, no? de Montserrat, perquè llavors el potencial sí que seria enorme, no? d'aquest incendi. Treballen també amb aquesta hipòtesi, clar.
3: Sí, exactament, exactament. Els bombers ens han indicat que volien protegir el salt a la C-15 i amb això hi han treballat, sí, sí.
0: No sé si vol afegir alguna cosa més, alcalde?
3: No, simplement afegir i potenciar doncs, que la gent s'ha de confinar, que la gent no surti de casa seva, sobretot aquesta nit. Si hi ha noves ordres per part de cada bombers d'aquí del centre de comandament, nosaltres com a Ajuntament ja comunicarem també als veïns i veïnes del municipi, de la Pobla de Claramunt, però ara per ara, confinament total i absolut i que la gent no es mogui de casa.
0: Doncs aquest és el missatge de l'alcalde Antoni Mabres de la Pobla de Claramunt, confinament total, a l'espera de tenir més informació dels bombers i de l'operatiu que està aportant la gestió d'aquest foc. Bona sort en aquesta finestra, diguem-ne, de nit de baixada de temperatures. Esperem que evolucioni en positiu. Gràcies per atendre'ns a la trucada de 3CAT Info. Sort i anem-s.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara parlem de l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que també preocupa a aquesta hora perquè continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon de Mas d'Encisa. Un foc que ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, on hi està treballant una 60 de dotacions terrestres i una 12 de mitjans aeris dels bombers, amb el suport també de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Els primers indicis apunten apunten que l'origen d'aquestes flames podrien ser una màquina excavadora d'un particular. Unitat Mòbil a Sentmenat, connectem de nou amb el Xavi Cossó i la Maria Costa. Bona nit, Maria.
4: Bona nit. Els mitjans aeris ja s'han retirat. Ara els bombers treballen la nit per intentar contenir aquest incendi. S'han centrat les últimes hores en evitar que les flames arribin concretament a l'urbanització del Farell, al capdamunt d'aquest turó, que té forces carenes i que ho continuaran tota la nit per evitar que l'afectació sigui la mínima. Tot i així, es manté el confinament als 7 nuclis i urbanitzacions. Nuclis que pertanyen a Sentmenat, també alguns menor mesura a Castellà del Vallès i també d'altres a Caldes de Montbui. L'Ajuntament de Sentmenat amb la policia ha evacuat un centenar de persones de la zona de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explicava que el terreny els ha fet la guitza.
5: Ara sí que tenim dos punts importants. Un és que el treball de mitjans aeris ha deixat d'efectuar-se i, per tant, aquí haurem d'intensificar el treball de terra. I després l'altre és que també intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat. Ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
4: Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet als peus d'aquest turó del Farell, on hi havia allotjades unes 300 persones. Per atendre-les, el que ha fet és posar a disposició el poliesportiu del poble, on hi atendran les persones que necessitin passar-hi la nit. De la mateixa manera ho ha fet Sentmenat, que ha obert l'espai jove també per atendre aquesta vintena de persones que s'han hagut d'evacuar de la zona de Guanta.
0: Doncs gràcies, Maria i Xavier Cussó. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'unes 25 hectàrees al coll de Camiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
6: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Camiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
7: Port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
6: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
8: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
6: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha d'altres incendis a Catalunya, tal com us estem explicant, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Ens deien des del Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, la Núria Pereira.
9: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
10: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
9: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre.

0: treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures com el que ha començat aquesta setmana. Anem fins a Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Hola, bona tarda. La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
2: El que ha de veure és en quines hores concretes s'està passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
1: Si la prova pilot dona resultats satisfactoris, aplicarà altres territoris del país i també altres sectors com la construcció. Recordem que a l'estiu de l'any passat un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
3: El temps.
4: Comencem aquesta setmana amb la segona onada de calor de l'estiu. Una onada de calor que anirà més al llarg de la setmana i el seu moment més àlgid serà entre demà i dijous aproximadament, i veurem si a partir de dijous doncs es va desinflant. Ho podria fer, però molt lentament. Per tant, la sortida d'aquesta onada de calor serà lenta i, per tant, la podríem gairebé prolongar, almenys en alguns sectors, no de manera general, fins al cap de setmana. Ho haurem d'anar seguint. Però el que és ben segur és que entre avui i dijous el termòmetre torna a tocar sostre, torna a superar aquests llindars d'onada de calor amb una notable persistència. Ahir es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus, avui es podran arribar a superar i sobretot cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, on hi ha aquests avisos de calor i, per tant, on el termòmetre s'enfilarà més. En general, farà sol, amb termòmetres entre els 34, 37, a gran part de l'interior, a la costa també superant els 30 fàcilment, i bé, a diferència d'aquests darrers dies, no esperem tramuntana, però les marianes poden ser una mica actives a les hores centrals del dia i sobretot a tota la serra prelitoral.
0: I afegim a l'àrea de servei que aquest dilluns avui s'ha recuperat la connexió amb el tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà de la Cerdanya, un tram de la línia R3 de Rodalies que estava sense servei perquè DIF hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, a les properes setmanes els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards avui ha estat l'R1 de Mataró-Barcelona. A tarda alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. També es recuperarà demà dimarts la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros.
3: 3CAT Info.
0: Anem a d'altres qüestions. 3:15, 11 de la nit. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten la despesa militar o no. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present a la cimera que arrenca demà a Turquia, una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació a Ucraïna i les demandes de més suport de Vladimir Zelensky. Enviada especial encara, Bruno Fortea.
5: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord, i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
7: And I commend him for it.
5: En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb

0: tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
1: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
2: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem. I crec que aconseguirem posar-hi fi.
1: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al comitè de tecnòcrates palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
4: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
3: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
1: Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la seva plantilla, dels quals 1.600 són de la divisió de videojoc Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici en què els ingressos li han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de finals d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per a cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya al Consell de Política Fiscal i Financera. La reunió amb tots els consellers d'Economia, la proposta té el suport del govern català i també l'oposició frontal del PP. Per cert, que el govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a finals de mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ha demanat a les comunitats del PP que deixin de bloquejar la reforma. Des de Junts avisen que encara no han vist la lletra petita de la proposta, però de moment en refreden el seu suport i defensen el concert econòmic. També dir-vos abans de parlar d'esports que el magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar demà a Pedro Sánchez aquesta cimera de l'OTAN de Turquia que us dèiem. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. També us volem explicar que el PP s'ha compromès a replicar al conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per a famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid. Sí, Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui, diu, la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i també per Vox. I amb aquesta informació ens acostem ja, doncs, a 5 minuts per les 11, temps pels esports.
5: Esports.
1: Amb el Joan Fitó, qui saludem. Bona nit.
6: Bona nit. En joc, partit de vuitens de final del Mundial, ja el temps afegit. S'acaba d'avançar la selecció espanyola, ho ha fet Miquel Merino en el primer minut del 6 que ha afegit l'àrbitre, un partit que fins ara registrava empat a 0, sense ocasions clares per cap dels dos equips en aquesta segona meitat. Doncs Miquel Merino, després d'una gran assistència de Ferran Torres, que ha entrat a la segona part, ha fet de moment el gol que classificaria Espanya pels quarts de final. El jugador de l'Arsenal, que ha entrat també en aquesta segona meitat, igual que Ferran Torres, ha fet de moment l'únic gol del partit. Han estat titulars quatre futbolistes del Barça: Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin Yamal. Pedri i Dani Olmo han marxat substituïts en aquesta segona meitat. En canvi, segueixen jugant Lamin Yamal i també Cubarsí. A més, ha entrat, com dèiem, Ferran Torres, que ha fet l'assistència del fins ara únic gol del partit, obra de Miquel Merino. També ha estat titular amb la selecció espanyola el futbolista català Marc Cucurella. Per tant, 3 minuts d'afegit, n'ha afegit 6 l'àrbitre. Ara mateix la selecció espanyola, que es classificaria pels quarts de final gràcies a aquest gol de Miquel Merino, una selecció espanyola que s'enfrontaria als hipotètics quarts de final al guanyador del partit que enfrontarà Estats Units amb Bèlgica, un partit que es disputarà aquesta matinada a les 2. Per tant, 2 minuts per acabar el partit. De moment, victòria parcial de la selecció espanyola. Espanya 1, gol de Miquel Merino, Portugal 0.
5: 3CAT Info.
6: Tot plegat el dia que en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, un Paolo Galbiati al qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. També el dia que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic pel primer equip de bàsquet, un Pedro Martínez que signa per les properes 3 temporades.
7: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
6: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el Manresa incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongwenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongwenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Haimek d'Israel.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Tour, victòria de Tadej Pogačar en la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat de temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
6: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bé, bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
6: Aquest dimarts, demà, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Encara un apunt de ciclisme, perquè segons ha pogut confirmar 3CAT Info, Abel Balderston, ciclista del Caja Rural, fitxarà la temporada vinent per l'UAE, precisament l'equip de Tadej Pogačar.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I encara un apunt de futbol, perquè l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030 i arribarem al punt de les 11 de la nit explicant els últims segons del partit de la selecció espanyola. Passa un minut dels 6 que ha afegit l'àrbitre, per tant 7 ara mateix d'afegit. Espanya que guanya per 1-0.
5: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, a la Noguera, els bombers han controlat l'incendi que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar 25 hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina secadora. I pel que fa a l'incendi a l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees, està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia, però en canvi sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Àngels Guñalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en el qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Esports.
1: La selecció espanyola s'ha classificat per als quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Pablo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta, però, el fitxatge de Xavi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Una altra a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres. Aquest es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre, de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda, a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment d'aquests focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames han calcinat de moment 400 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i també alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han hagut de confinar. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen anar amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens ha indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Connectem amb la unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui i se centren en evitar que les flames arribin a l'urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers d'aquest incendi, explica que el terreny els ha fet la guitza.
9: Ara sí que tenim doncs, dos punts importants. Un és que el treball de mitjans aeris doncs, ha deixat d'efectuar-se i, per tant, aquí haurem d'intensificar doncs, el treball de terra. I després l'altre és que també intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat. Ja que la nit doncs, és més complicat el treball.

0: però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta, un dels nuclis que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, als peus de la muntanya del Farell, on hi havien allotjades unes 300 persones. L'alcalde Isidre Pineda ha explicat com s'ha afrontat el dispositiu.
2: El càmping del Pasqualet, que està just a la falda del Farell, a la carretera que va cap a la mateixa urbanització, s'ha evacuat. La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que alguns, algú que estava en el mateix càmping, l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui, i també haig de dir que, doncs, estem treballant l'opció de disposar d'habitacions en els mateixos hotels de Caldes de Montbui, que ja s'han posat a disposició també pel que sigui necessari.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
3: Gràcies, Maria. I a Artesa de Segre, la Noguera, el foc s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees, el coll de Comiols, i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
4: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
5: El port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rialp, val, però a banda, doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi, doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
4: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
6: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
4: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
3: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
7: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc, que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
8: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
7: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques, perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
3: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ha cremat ja unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, el Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
9: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
10: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
9: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
11: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
9: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides.

0: i deslleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
1: També hem d'explicar en aquest context que els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 17 comarques i també 5 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
2: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
3: Passem de 45 municipis que tenim activats a un nivell 4 avui a 107 municipis que estaran activats demà. De tenir 3 tancaments de massissos que tenim avui a 5 tancaments que tindrem demà a l'afegir el Montsec d'Ares el Montsec de Rubies.
2: Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural.
3: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
2: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts a Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil, després del seu retorn a Espanya venint de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat.
5: 3Cat Info.
1: 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques,

0: 6 sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques. Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol. Però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarqué.
1: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
2: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
1: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez, és director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
3: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental també.
1: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir, farem musical d'això. Dic, no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts, i un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó a l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
3: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% del total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions

0: de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, el temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
3: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
2: El migcampista del City, Rodri, ha reivindicat la figura de Miquel Merino.
4: Sabíamos que era un partido de madurarlo, un equipo que defiende muy bien en bloque bajo, un equipo que te transiciona, o sea que tampoco puedes acumular mucha gente arriba porque las contras te pueden hacer daño. Yo creo que hemos sabido leer a la perfección. Es cierto que ellos han tenido alguno porque tienen jugadores de altísima calidad. Y sí, evidentemente reivindico a Miquel porque no es fácil salir esos minutos y nuevamente vuelvo a marcar la diferencia.
2: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars, també el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia. Aquesta matinada també jugarà un altre partit de vuitens, el que enfrontarà els Estats Units amb Bèlgica.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, el de la no arribada de Galbiati, no afecta el fitxatge de Xevi Pujol pel conjunt blaugrana. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per a les pròximes 3 temporades.
5: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongwenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongwenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Hemek d'Israel.
1: 3CAT Info.
2: El Tour, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
2: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
7: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
2: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez ha disputat el Mundial de MotoGP primer a Honda i després amb Ducati. El torneig de Wimbledon, el quadre masculí, s'han classificat per als quarts de final Kovoli i Taylor Fritz. En canvi, n'ha quedat eliminat Grigor Dimitrov.
0: Són dos quarts de 12.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, la Noia, un altre a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de la Noia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim tres indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats i 33.000 veïns de la comarca estan confinats. I l'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa la Moncloa. El líder del PP ho anuncia a la recta final de la legislatura. I que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fito, què destaquem?
2: La classificació de la selecció espanyola pels quarts de final del Mundial ho ha fet després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, el temps afegit del partit, ha fet l'únic gol del partit.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames han calcinat, de moment, 400 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen

0: passar aquesta nit.
1: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
0: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
2: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida, Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
0: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
3: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
4: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
5: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
4: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
6: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
4: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
7: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
4: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
3: I Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
8: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
9: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
8: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
10: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
8: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
3: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha aquests altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
4: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
11: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser.

0: Bé, aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
1: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
2: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi a l'Alpalància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogorb, Pepa Ferrer.
3: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
4: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
3: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
2: També expliquem que els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això, els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
5: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
2: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
5: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
2: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. Repassem més qüestions. El govern espanyol manté el límit de dèficit per les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, que és la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
7: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
6: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
8: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
9: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
6: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en el 1,8% del PIB per al

0: conjunt de les administracions públiques.
1: El PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa.

0: reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
1: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten la despesa militar o no. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i també per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara a Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Mark Rutte no ho veu amb els ulls.
5: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
5: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
1: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
6: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
1: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins, pactat en els acords de pau, i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia, el moviment islamista,

0: Insta Palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
1: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
2: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
1: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
4: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
3: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
5: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
3: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, a la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró-Barcelona. A la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora pel túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3 milions i mig d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo es el comisario de la iniciativa.
7: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: La programació que organitza el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya culminarà amb una exposició al Palau Robert l'estiu que ve. Inclourà premis, mentories i un congrés internacional on es debatrà sobre l'impacte de l'automatització

0: programació i la intel·ligència artificial en el disseny gràfic actual.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Mikel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
3: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
2: Ferran Torres, per la seva banda, explica com ha vist la jugada del gol.
4: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme controlaba, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
2: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. També el català del Madrid, Marc Cucurella. Demà es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Abans, aquesta matinada, a les dues, sortirà el rival de la selecció espanyola entre el guanyador de Bèlgica i els Estats Units.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades.
5: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Hamek d'Israel.
1: 3CAT Info.
2: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar en la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
2: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
7: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
2: Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. El conjunt femení de davantera Yara Lacosta arriba procedent de l'Eibar i signa per una temporada. En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve amb KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades i al torneig de Wimbledon el quadre masculí s'han classificat Flavio Cobolli i Taylor Fritz per quarts de final, en canvi n'ha quedat fora Grigor Dimitrov.
1: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que

0: afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
1: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
1: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
2: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
3: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
2: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
4: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
2: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
5: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
6: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
5: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
7: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
5: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
8: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
5: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi, tot apunta que ha començat en una màquina

0: excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
1: I Artesa de Segre de la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
2: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
3: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialp, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
2: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
4: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
2: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
1: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
5: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
6: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
5: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
1: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
7: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
8: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
7: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
9: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús, amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
7: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
1: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
10: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus, també per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu conflictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
11: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada en cap tipus d'activitat ni l'entrada en ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
10: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
12: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari. Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
13: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
14: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
13: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
15: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
13: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final: Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, 4ª etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de
1: que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
6: Els menys que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montmelló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volia

0: Hem protegit el SAL a la C15 i amb això hi hem treballat.
1: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
2: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
3: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
4: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
3: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
5: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
3: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
6: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
3: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
2: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
7: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
8: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
7: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
9: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
7: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
2: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
10: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
11: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
10: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
2: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
12: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
13: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda la mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
12: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
15: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
2: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
15: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
2: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
16: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
17: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
16: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
18: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
19: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
16: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
2: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
20: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no

0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
1: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
3: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
4: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
3: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
4: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
3: En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
5: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
6: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès

0: l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
1: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
0: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
2: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
4: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
3: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
5: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
3: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
2: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
6: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
2: Esports. Amb Joan Fitó.
7: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
8: y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, si echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
7: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
9: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad, y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero en el contexto tiene total sentido.
7: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
10: 3CAT Info.
7: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
11: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
12: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
11: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
7: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
13: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
7: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
10: Trescat Info.

Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia

0: ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescadinfo, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions

0: dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
1: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
2: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
3: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
2: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
4: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
2: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
1: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
5: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui i se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
6: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
5: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
7: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
5: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
8: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
5: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
1: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
9: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
10: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
9: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
11: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
9: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
1: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
12: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
13: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
12: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
1: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
14: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
15: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
14: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
16: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
14: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
1: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
17: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
18: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
17: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
19: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols, a la

0: Tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu Prepirineu i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
4: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
3: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
5: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars.

0: amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
1: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: Àngels Bunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Bunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Bunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese, y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran el

0: darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
2: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
1: 3CAT Info.
0: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
4: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
5: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
0: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
1: Són 2 quarts de 2.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, un altre a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmelló i Vilanova del Camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el salt a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats.

0: Minats. Unitat mòbil a Setmana, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
2: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder, doncs, treballar, tot i que tindrem, doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Setmanat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones, ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
3: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Setmanat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
4: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
5: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
6: El Port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi, doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
5: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
7: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
5: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
9: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
10: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
11: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendi a les 5:15 d'esta tarda.
10: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a

0: La nit de dilluns a dimarts les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Assuévar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
3: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
2: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
3: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
2: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
5: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
4: Catalunya hi està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
6: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
7: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
4: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
2: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
8: Quan una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
2: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
1: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, a

0: o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara a Bruno Fortea.
3: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
4: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
3: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
4: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
3: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
2: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
5: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
6: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
6: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejat

0: de la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
1: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
2: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
3: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
2: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
4: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
2: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
1: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
5: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
1: Esports. Amb Joan Fitó.
6: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
7: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
6: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionat

0: L'entrenador portuguès ha presentat la seva dimissió.
1: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
0: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una City mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
2: 3CAT Info.
0: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
4: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
3: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
5: Sí, sí, molt content al final. Avui ja a l'estar escapada ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. A l'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca Márquez, abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
2: Trescat Info.

Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions.